0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.
1: No faig ni un mi, eh?
2: No en sé.

volevi una canzone, eccola qua. Ascolta le parole.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

107.1 FM. Radio Tordera.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Pedro Sánchez nega cap vinculació amb els casos de corrupció que afecten el PSOE. En la seva compareixença al Congrés, el president del govern espanyol s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. Unes explicacions que només han servit per encendre més les crítiques de l'oposició i dels grups que donen suport a la investidura. Lluny de plantejar cap moció de censura, el PP torna a exigir la convocatòria d'eleccions, mentre que Junts ha demanat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. El professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, Adrián Caballero, ha il·lustrat des del Notícies en Xarxa l'escenari de bloqueig que veu en totes aquestes opcions.
3: El que estem veient és un congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijóo, tampoc té una majoria absoluta. I, evidentment, la resta de grups de l'oposició van demostrar que això, que el PP no té aquesta majoria absoluta.
2: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 25 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Almenys 32 persones han mort i unes 700 més han resultat ferides a Veneçuela a causa de dos terratrèmols, un d'ells de magnitud 7,5, que ha sacsejat la ciutat de Carabobo, a un centenar de quilòmetres de Caracas. Els equips d'emergències treballen en el rescat de persones atrapades entre la runa de les desenes d'edificis ensorrats. El govern ha declarat l'estat d'emergència. L'incendi forestal de Sant Quirze Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. El Barça ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb la tercera derrota consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez s'ha acabat transformant en una pallissa per 84-108. Els blaugranes tanquen la tercera temporada seguida sense cap dels títols importants en el comiat de Xavi Pascual, Satoranski, Vesely, La Provítola i Billy Hernán Gómez. I de la cultura, 6 castells de gama extra donen el tret de sortida a la temporada castellera en la millor diada de la història de Sant Joan. La plaça del Blat de Valls va viure un intens frec a frec entre la vella i la jove Xiquets de Valls, que va culminar amb les dues colles descarregant un 4-9 net. 8:03 els que passen ara mateix. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per això connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
4: Bon dia, Helena. Doncs, per una banda, parlem d'aturades habituals, i són. Estem en plena hora punta en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Com a incidències, per una banda, volem destacar unes obres a l'autopista AP7, ja al tram de Maçanet de la Selva. Hi ha dos carrils tallats en sentit nord, és a dir, en sentit Girona, i aquí hi trobarem aturades d'un parell de quilòmetres, com et deia, per obres, a l'AP7, a Maçanet de la Selva, i en sentit nord, en sentit Girona. En aquesta àrea metropolitana, a la C58, a tocar del Nus de la Trinitat i d'entrada a Barcelona, hi teníem un accident. En principi, ja tenim tots els carrils oberts al trànsit, però hi ha aturades importants a les dues autopistes que baixen des del Vallès cap a Barcelona. Són aturades de 4-5 quilòmetres, tant a l'autopista C33 com a la C58, des de Montcada i Reixac fins al Nus de la Trinitat. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
2: En matèria de transport públic, des d'aquest matí es troben tallades per obres les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre. El tall durarà pràcticament tot l'estiu, o sigui fins al 30 d'agost. I pel que fa a la previsió del temps, en Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. La calor, que no afluixa, eh?
5: Bon dia, Helena. Doncs no, de fet, a hores d'ara l'ambient és molt suau, és càlid, ja se sent basca, se sent xafogó. Ara, moltes viles, sobretot a prop del mar, on a hores d'ara, ja a les 8 del matí, tenim temperatures voltant als 25 graus. El matí està despertant com els últims matins, amb molt pocs núvols, així continuarà el cel al llarg de les properes hores. Algun núvol baix, boirines fins i tot al delta de l'Ebre, també en alguns racons de la costa, molt poca cosa. I aquesta tarda, algunes nuvolades entraran per les comarques de Lleida i de Tarragona. Vindran des de l'Aragó, ja avançada la tarda, 6-7 de la tarda, més tard i tot, i aquestes nuvolades acabaran deixant ventades destacables i algunes gotellades o quatre trons. Molt poca cosa, sobretot, ja diem, en aquestes comarques interiors. La temperatura a Lleida i, sobretot, a l'interior de Girona, tornarà a festejar amb els 38 o 40 graus. 40 graus que, per exemple, també tindrem demà divendres en el cas de l'interior empordanès. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha desvinculat dels casos de corrupció que afecten el PSOE en la seva compareixença al Congrés. Amb la recent comunicació de la sentència de 24 anys de presó per a l'exministre Ábalos pel cas de les mascaretes, encara ressonant de fons, Sánchez ha insistit davant la cambra que el seu partit mai s'ha finançat de manera irregular. Enmig del setge i les crítiques de l'oposició, ha titllat d'infundades totes les acusacions que afecten també la seva família i ho ha atribuït als intents de la dreta i l'extrema dreta de crear un clima general de desconfiança per asfixiar la legislatura.
6: Detrás de este cúmulo de titulares, de filtraciones, de especulaciones, hay tres cuestiones distintas, tres cuestiones de naturaleza y de escala diferentes, que, por cierto, determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que, ya les digo, señorías, no existe. Señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
2: A tot plegat, el president del Partit Popular i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de ser el nexe polític corruptor del govern i li ha tornat a exigir que convoqui eleccions. Al seu parer, si el president del govern espanyol no ha dimitit encara, és perquè no té dignitat.
7: Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva. Disuelva usted las Cortes y vayamos a votar. Señorías, nada de lo que hemos escuchado ha cambiado la realidad. Así que me temo que con su meeting de hoy ha decepcionado a casi todos. ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Este es el verdadero debate de hoy, no su propaganda, ni sus excusas, ni su victimismo. El debate es si España puede seguir en manos de un gobierno corrupto.
2: El debat al Congrés ha evidenciat amb més contundència la fragilitat que envolta la legislatura. Els grups que la sostenen han airejat sense embuts la pèrdua de confiança en el president i en el PSOE. En aquest sentit, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ha reclamat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Mentrestant, el líder d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha demanat que deixi de banda l'estratègia de l'ITUMÉS i es pregunti seriosament si té net a la casa.
8: La via que proposem nosaltres és una via que s'ha executat aquesta mateixa setmana al Regne Unit. I la reacció normal d'algú al que li diuen que és un dels grans culpables o responsables de la situació de bloqueig actual és resistir-se, que és exactament el que ha fet vostè avui. Adonar-se que apartar-se és una solució, senyor Sánchez, requereix madurar-ho.
9: Usted lo sabía. Ustedes tienen pecado. Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas.
2: Precisament sobre aquesta situació d'inestabilitat al Congrés n'hem parlat amb el professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, Adrián Caballero, que ha il·lustrat l'escenari actual aquí, al Notícies en Xarxa.
3: El que estem veient és un congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijó, tampoc té una majoria absoluta. El seu objectiu, com a mínim, és arribar al setembre-octubre, presentar pressupostos. Per cert, seran dels més ambiciosos que hem vist mai. Per què? Perquè si es tomben, s'obre la porta a unes eleccions. I quin serà el programa electoral o el millor programa electoral que pot presentar el PSOE? Els pressupostos tan ambiciosos que no s'hagin aprovat en el Congrés. L'estratègia és trobar un moment millor per presentar aquestes eleccions.
2: I el mateix dimecres, Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, entregava el seu passaport al jutge que està instruint el seu cas, Juan Carlos Peinado. Un lliurament de passaport que es fa en compliment de les mesures cautelars que li va imposar el jutge dissabte passat, quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. També li va ordenar comparèixer cada 15 dies al jutjat i li va prohibir sortir d'Espanya. El jutge Peinado justifica la retirada del passaport a Gómez al·legant risc de fuga. Insinua que els escoltes de la dona que els escoltes de la dona del president, ara ho dic bé, podrien col·laborar en una eventual fugida, una afirmació que va provocar, recordem-ho, que el Consell General del Poder Judicial decidís iniciar els tràmits per expedientar Peinado. L'entorn de José Luis Rodríguez Zapatero ha confirmat que estudia accions legals per la filtració de les agendes de l'expresident, que formen part de la instrucció judicial contra ell. Les agendes revelen informació que no té a veure estrictament amb el cas, situades en l'àmbit polític, com per exemple viatges a Zúric en plena negociació entre el PSOE i Junts. També s'ha filtrat un nou informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal dirigit a l'Audiència Nacional, en què s'acusa Rodríguez Zapatero d'haver cobrat 200.000 euros d'un grup empresarial peruà a canvi d'intercedir davant del govern de Bolívia. El text conclou que aquests fets proven que l'expresident aprofitava els seus contactes i l'ascendència pública internacional per exercir influències de caràcter il·lícit. L'entorn de Zapatero assegura que aquest fet s'enmarca en les activitats de consultoria perfectament legals. De la plana internacional estem molt pendents avui des de primera hora d'aquest matí del balanç definitiu de danys dels dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada quan allà eren les 6 de la tarda. El primer de magnitud 7,2 ha tingut el seu epicentre a l'estat de Carabobo, a uns 120 quilòmetres de la capital, Caracas. El segon, que s'ha produït només 39 segons després, ha tingut una magnitud encara més gran i s'ha situat en una escala de 7,5. El sisme s'ha percebut amb intensitat a la zona provocant danys en nombroses cases i edificis. El fet que molts veneçolans es trobessin en aquells moments a casa seva fa tema que el nombre de morts pugui ser molt més elevat. El balanç més recent és de 32 persones mortes i 700 de ferides. La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència i ha ordenat el tancament de l'aeroport de Maiquetía fins a nou avís per danys estructurals.
10: Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Pedimos calma a nuestra población, pedimos unidad. La ciudad capital, Caracas, hubo derrumbe de edificios en distintas parroquias, rescatar vidas. Y luego, bueno, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales. El aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños a su infraestructura.
2: La Generalitat tirarà endavant la desaladora de la Tordera 2 a Blanes, però frena de moment la del Foix entre els termes municipals de Cubelles i Cunit, després que Brussel·les hagi rebutjat finançar-les pel seu elevat consum energètic i el fort impacte ambiental. Els dos nous equipaments formen part de la política d'aigua del govern de Salvador Illa per afrontar possibles futures sequeres al país i basada, sobretot, en grans infraestructures. En canvi, la portaveu d'Aigües Vida, Aura Vidal, creu que abans de construir aquests equipaments que consumeixen molta energia, cal repensar el model d'aigua català i prendre mesures encaminades, sobretot, a gestionar millor els recursos ja existents. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
11: No ens oposem directament a aquest tipus d'infraestructures de producció d'aigua com les desalinitzadores, però sí que volem alertar d'aquest model que planteja el govern del Salvador Illa i dels seus riscos. I també que cal, que és una mica el que ve a dir Europa, que cal prendre en primera instància unes mesures abans de recórrer a grans infraestructures com la desalinització. Es pot reduir els consums d'aigua, es poden reparar les fuites, es pot tendir a sistemes de reutilització d'aigua, és a dir, creiem, i és que Europa ens ho està dient, tot això s'ha de fer en primera instància.
2: L'Audiència de Tarragona reprèn aquest dijous el judici pel cas de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea. Els fets es jutgen 14 anys després del conflicte que va sacsejar l'entitat i els seus socis. Més enllà dels acords previs, el judici va arrencar el 2 de juny i es preveu que s'allargui fins a finals de juliol. Ens amplia la informació en Martí Carot, de Canal T.
12: Els fets que es jutgen se remunten a l'1 de desembre de 2011, quan els 408 socis de la cooperativa agrícola de l'Aldea van descobrir que no podien accedir als seus estalvis perquè els comptes havien quedat bloquejats. La fallida de la secció de crèdit va provocar un forat econòmic d'uns 4,6 milions d'euros i va obrir un llarg procés judicial que arriba ara a la seva fase decisiva. El judici va començar el 2 de juny a l'Audiència de Tarragona. Diversos acords previs han reduït de 10 a 4 el nombre d'acusats i han permès recuperar prop de 4 milions d'euros en indemnitzacions. Entre els exonerats hi ha representants de l'empresa auditora de Mapfre, l'exdirector de la secció de crèdit i dos extreballadors de l'antiga Bankia. CaixaBank, en este cas, va abonar 3 milions d'euros per quedar fora del procediment. Entre els acusats que continuen al banc dels acusats hi ha l'exgerent Daniel Ferrer, assenyalat per diversos testimonis com a responsable de la gestió financera. La Fiscalia li demana 14 anys de presó per presumptes delictes continuats de falsedat comptable. El judici s'allargarà previsiblement fins a finals de juliol.
2: El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. En concret, el govern espanyol proposa que hi hagi un màxim de 4 nadons en el primer curs d'escola bressol, 6 en el segon i 8 en el tercer. Pel que fa al segon cicle d'infantil, posa per escrit una ràtio de 20, que ja s'està aplicant majoritàriament a Catalunya. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i per tant no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. En el document també apareix que cal garantir una adequada climatització dels centres. Un quart de nou, l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja al Moianès ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i dels habitatges de l'entorn. En total, havien quedat confinades unes 700 persones. Segons agents rurals, han cremat 16 hectàrees de vegetació. Malgrat tot, es recomana no acostar-se a la zona per no entorpir les tasques dels equips d'emergència. Avui, el nombre de municipis amb un risc d'incendi molt alt se situa estable respecte dels darrers dies. Segons els agents rurals, n'hi ha 130 a tot Catalunya, en aquest llindar. Estan concentrats, però, a les comarques de Lleida i a les Terres de l'Ebre. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui, el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de cremar rostolls, d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir material pirotècnic. Doncs entre les mesures per prevenir aquests focs forestals destaca la limitació d'activitats agrícoles, com ara us apuntàvem, la prohibició, està clar, de fumar en terrenys forestals i altres accions que puguin generar espurnes o foc. En el cas de l'àrea metropolitana de Barcelona, a més d'aquestes mesures, existeix també un dispositiu de prevenció d'incendis que opera durant tot l'estiu per detectar qualsevol inici d'incendi. Al Parc Natural de Collserola hi hem enviat el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Com s'organitza la feina, aquest dispositiu que treballa durant tot l'estiu?
13: Bon dia, Elena. Si som a Sant Cugat del Vallès, a Turó del Fumet i davant la Torre Índia. Elena, aquesta és una de les 8 torres que, ubicades i desplegades de manera estratègica a tot el perímetre del parc de Collserola, serveixen per prevenir i vigilar tot el territori metropolità i avisar els equips d'emergència, avisar els bombers de l'inici de qualsevol columna de foc o qualsevol incendi. Quina és la particularitat, quin és el valor afegit d'aquestes 8 torres que acompanyen

0: variades i amb molt trànsit o no. Vull dir que l'exactitud de vegades d'aquesta situació de la columna doncs és important, no? És a dir, el sentit que té aquest dispositiu no és tant que puguem veure una columna, perquè avui dia la veu qualsevol ciutadà que pugui passejar-se amb un mòbil et pot donar una informació de que està veient una columna, sinó és més la precisió que nosaltres donem del punt d'inici, que això facilita l'arribada més ràpida dels mitjans d'extinció.
1: I el dispositiu de prevenció d'incendis a l'àrea metropolitana de Barcelona i que coordina el parc de Collserola s'engega i s'aplica, es desplega durant els 3 mesos d'estiu. Són 8 les torres de vigilància desplegades. Els tècnics, els operaris comencen a treballar a les 10 del matí i un equip de 26 persones les encarregades de vigilar constantment en ple estiu el territori de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per cert, Helena, que parlem de 8 torres de vigilància, però fa pocs anys n'hi havia 11, i durant aquests temps, durant aquests pocs anys, des del 23 aproximadament, han quedat inactives 3 torres de vigilància ubicades a Tiana, Santa Coloma de Gramenet, també Badalona. Aquest temps tecnològic i on un ciutadà porta el seu mòbil a la butxaca han fet que siguin inactives aquestes 3 torres, tot i que sí, es mantenen operatives les altres 8 torres de vigilància que estan fent aquesta funció de vigilància a l'àrea metropolitana de Barcelona ja des d'aquest mes de juny.
2: Molt, molt interessant, Anna. Sens dubte, gent que coneix pam a pam el territori i que, evidentment, té aquesta precisió per dir en els equips d'emergència on s'ha calat el foc o on ha començat aquest conat d'incendi. Gràcies, Anna. Que vagi molt bé. Bon dia. Tot plegat quan ja ha finalitzat l'alerta per la primera onada de calor de l'estiu. Les temperatures més altes aquest dimecres s'han registrat al Segrià, a la Famosa. Els termòmetres s'han quedat a una dècima només dels 41 graus. Destaquen, però, també els 40,7 d'Alcarràs. Les temperatures nocturnes més elevades han estat a Montserrat i a Barcelona, amb 24,3 graus. El SEM ha atès 208 persones amb afectacions vinculades amb la calor i ha registrat 13 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dimarts. Al conjunt de l'Estat, el nombre de morts s'ha enfilat fins als 108. Obrim la crònica esportiva amb el Barça, que ha dit adeu al títol de la Lliga ACB amb una derrota, la tercera consecutiva, contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez ha estat incontestable i s'ha acabat triomfant o transformant en una pallissa per 84-108. Els valencians s'han imposat en tots els quarts, liderats un cop més per Montero, MVP del partit, amb un 28 de valoració. Pel que fa a l'equip blaugrana, només ha brillat l'encert de Panther amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana, però també de Satoranski, de Vesely, de La Provítola i de Billy Hernán Gómez. El tècnic blaugrana admet que el València ha estat superior.
3: Un equip molt ben entrenat, el millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui, a la que ens hem posat amb debilitat, per sota el marcador, ja no hem sigut massa... Hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
2: I l'Igualada, que ja és a camp el trofeu de campió de l'Hockey Lliga sota el braç. L'equip de l'Anoia ha estat rebut a l'aeroport amb eufòria després de la gesta aconseguida a la pista del Liceo, on va guanyar el títol als penals. Feia 29 anys que no aixecava el trofeu. Centenars d'aficionats, per això, han volgut homenatjar els campions en la seva arribada. Entre ells, també el capità Roger Bars, que fa una setmana va passar pel quiròfan per una lesió de genoll i es va perdre el partit a Riazor. Avui seguiran les celebracions a la capital de l'Anoia amb una rua que arrencarà a les 7 de la tarda a les Comes i que arribarà a l'Ajuntament cap a les 8 del vespre. I el Barça de futbol sala té aquesta nit la segona oportunitat per endur-se el títol de Lliga. Els de Javi Rodríguez juguen a partir de les 9 a la pista del Pozo Múrcia, que dimarts es va imposar als blaugranes per 5-4 amb un gol quan faltaven només 5 segons per al final i van sumar, per tant, el seu primer punt a l'eliminatòria. Tot i això, els catalans dominen la sèrie per 2-1. El

0: tècnic blaugrana admet que l'equip té ganes de refer-se amb un triomf i apunta la clau per guanyar avui.
1: Tenemos ganas de quitar nuestra espinita del primer, del tercer punto, casi el primer punto para el pozo. Y con muchas ganas, lo veo bien.
2: Bueno, pues la clave es no desconectarnos, hacer 40 minutos muy serios, de mucho trabajo, de mucha calma, de mucha tranquilidad, de que si hay momentos peores en el partido, pues no salirnos del partido, no evadirnos.
0: El Mundial de Futbol, el Brasil ha tancat la fase de grups com a líder després d'imposar-se per 0-3 a Escòcia. Amb el mateix marcador ha superat Mèxic a la República Txeca i també passa als setzens de final com a primera classificada. També és líder Suïssa, després d'imposar-se a un dels anfitrions, Canadà, que tanca la fase com a segon de grup, com Sud-àfrica i el Marroc. La selecció espanyola, per la seva banda, ha arribat aquesta matinada a la ciutat mexicana de Guadalajara, on a les 2 de la matinada de dissabte s'enfrontarà a l'Uruguai. Els de De La Fuente buscaran un triomf que certifiqui l'accés als setzens de final com a primer de grup. El jutge disciplinari de la Federació Espanyola ha imposat 3 multes al Centre d'Esports Sabadell i el tancament parcial de la nova Creu Alta durant un partit. La mesura castiga la invasió de camp a la final del play-off d'ascens a segona divisió contra el Zamora. Encara no s'ha definit, però, quina serà la zona exacta de l'estadi que quedarà buida durant el debut a casa a la categoria de plata. Les colles castelleres de Valls s'han sobreposat a la calorada que ha caigut aquest dimecres a la plaça del Blat i han signat la millor diada castellera de Sant Joan de la història amb 6 castells de gamma extra. Tant la vella com les joves xiquets de Valls han descarregat el 4 de 9 net, el castell estrella de la jornada i que mai s'havia descarregat en aquest punt de la temporada. Els rosats també han desmuntat un 5 de 9 en folre i un 7 de 9 també en folre. Els vermells no s'han quedat tampoc enrere i han completat la diada amb un 3 de 9 en folre i un 2 de 9 en folre i manilles.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
2: El diccionari Termcat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Formatge madurat. Formatge que s'ha sotmès a l'operació de maduració o afinat, que consisteix a deixar-lo reposar, després del salat i l'oreig, a fi que agafi la consistència, el color i el gust que el caracteritzen.
4: De formatges n'hi ha de molts tipus. Fresc, sec, de pasta tova, de pasta cuita... Del que es deixa reposar més o menys temps, se n'ha de dir madurat i no pas curat, que és una operació que reservem als embotits. Durant aquesta maduració es poden dur a terme altres operacions, com ara el volteig, que consisteix a girar el formatge periòdicament per tal que la cara que està en contacte directe amb el prestatge no tingui més dificultats per perdre humitat i formar la crosta. O el rentat de la crosta, en què es frega aquesta crosta d'un formatge amb salmorra, cervesa, alcohol o bacteris per afavorir que s'hi desenvolupi la flora microbiana que li dona aspecte i aroma.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Pedro Sánchez nega cap vinculació amb els casos de corrupció que afecten el PSOE. En la seva compareixença al Congrés, el president del govern espanyol s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. Unes explicacions que només han servit per encendre més les crítiques de l'oposició i dels grups que donen suport a la investidura. Lluny de plantejar cap moció de censura, el PP torna a exigir la convocatòria d'eleccions, mentre que Junts ha demanat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. El professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, Adrián Caballero, ha il·lustrat des del Notícies en xarxa l'escenari de bloqueig que veu en totes aquestes opcions.
2: El que estem veient és un congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijó, tampoc té una majoria absoluta. I, evidentment, la resta de grups de l'oposició van demostrar que això, que el PP no té aquesta majoria absoluta.
1: De seguida entrem al detall del posicionament d'Esquerra Republicana. Ho farem en conversa amb el seu diputat al Congrés, Francesc Marc Álvaro. Abans, repassem altres titulars d'aquest dijous 25 de juny. Almenys 32 persones han mort i unes 700 més han resultat ferides a Veneçuela a causa de 2 terratrèmols, un d'ells de magnitud 7,5 que han sacsejat la ciutat de Carabobo, a un centenar de quilòmetres de Caracas. Els equips d'emergències treballen en el rescat de persones atrapades entre la runa de les desenes d'edificis ensorrats. El govern, encapçalat per Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència. L'incendi forestal de Sant Quirze Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. El Barça ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb la tercera derrota consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez s'ha acabat transformant en una pallissa per 84-108. Els blaugranes tanquen, doncs, la tercera temporada seguida sense cap dels títols importants en el comiat de Xavi Pascual, Satoranski, Vesely, La Provítola i Billy Hernán Gómez. 6 castells de gamma extra donen el tret de sortida a la temporada castellera en la millor diada de la història de Sant Joan. La plaça del Blat de Valls va viure un intens frec a frec entre la vella i les joves xiquets de Valls, que va culminar amb les dues colles descarregant un 4-9 net.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suar en titulars, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha desvinculat dels casos de corrupció que afecten el PSOE en la seva compareixença al Congrés. Amb la recent comunicació de la sentència de 24 anys de presó per a l'exministre Ábalos pel cas de les mascaretes encara ressonant de fons, Sánchez ha insistit davant la cambra que el seu partit mai s'ha finançat de manera irregular. Enmig del setge i les crítiques de l'oposició, ha titllat d'infundades totes les acusacions que afecten també la seva família i ho ha atribuït als intents de la dreta i l'extrema dreta de crear un clima general de desconfiança per asfixiar la legislatura.
4: Detrás de este cúmulo de titulares, de filtraciones, de especulaciones, hay tres cuestiones distintas, tres cuestiones de naturaleza y de escala diferentes, que, por cierto, determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar, para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que, ya les digo, señorías, no existe. Señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías, yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
1: A tot plegat, el president del Partit Popular i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de ser el nexe polític corruptor del govern i li ha tornat a exigir que convoqui eleccions. Al seu parer, si el president del govern espanyol no ha dimitit encara, és perquè no té dignitat.
5: Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva. Disuelva usted las Cortes y vayamos a votar. Señorías, nada de lo que hemos escuchado ha cambiado la realidad. Así que me temo que con su mitin de hoy ha decepcionado a casi todos. ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Este es el verdadero debate de hoy, no su propaganda, ni sus excusas, ni su victimismo. El debate es si España puede seguir en manos de un gobierno corrupto.
1: El debat al Congrés ha evidenciat amb més contundència la fragilitat que envolta la legislatura. Els grups que la sostenen han airejat sense embuts la pèrdua de confiança en el president i en el PSOE. En aquest sentit, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ha reclamat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Mentrestant, el líder d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha demanat que deixi de banda l'estratègia del i tu més i es pregunti seriosament si té la casa neta.
6: La via que proposem nosaltres és una via que s'ha executat aquesta mateixa setmana al Regne Unit. I la reacció normal d'algú al que li diuen que és un dels grans culpables o responsables de la situació de bloqueig actual és resistir-se, que és exactament el que ha fet vostè avui. Adonar-se que apartar-se és una solució, senyor Sánchez, requereix madurar-ho.
7: Usted lo sabía. Ustedes tienen pecado. Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas.
1: Doncs el que dèiem després de la compareixença de Pedro Sánchez d'ahir i de la resposta dura dels grups al Congrés, la pregunta és si políticament s'ha bellugat res. Ho preguntem al diputat d'Esquerra Republicana, Francesc Marc Álvaro. Bon dia, Francesc Marc, i gràcies per ser amb nosaltres.
8: Molt bon dia.
1: Després del discurs, el bloc d'investidura està més a prop o més lluny del govern? I Esquerra Republicana, on queda en aquest mapa?
8: Esquerra Republicana, el que volem és que els socialistes s'expliquin a fons, que diguin tot el que encara no han dit. La intervenció d'ahir del president Sánchez va ser insatisfactòria, perquè va deixar moltes ombres, i hi ha molts elements que no va acabar d'abordar. La seva relació amb tots els seus col·laboradors més estrets, inculpats, no va ser examinada a fons. Nosaltres entenem que sense aquest escrutini del PSOE la feina està per fer. I a la vegada demanem una cosa molt clara, que aquesta corrupció no ens distregui del que cal fer, que és atendre la ciutadania.
1: Quan des d'Esquerra Republicana parleu de no convertir la legislatura en resistència, què li esteu demanant al president Sánchez? I com es gestiona això amb el risc de desgast mentre continueu sostenint-lo?
8: Nosaltres demanem donar contingut als mesos que queden. No podem fer, diguem, una legislatura zombi. Cal abordar temes importants: habitatge, finançament, mobilitat, llengua, és a dir, totes les carpetes per les quals ens van escollir. Si això desgasta o no desgasta, sobretot desgasta qui no ho fa, que és el govern. Nosaltres tenim un compromís molt clar, que és fer avançar les coses, però no som el govern. Per tant, cadascú és responsable del que és responsable.
1: I sobre la proposta de Junts perquè Sánchez s'aparti i el Congrés elegeixi un altre president, triï un altre president, Esquerra Republicana ho veu viable, necessari o simplement un gest polític?
8: Bé, Junts té la seva lògica i ha fet moltes anades i vingudes. El que sí hem constatat és que Junts és un partit que tendeix a votar sistemàticament al costat de PP i de Vox. Per tant, les seves extravagàncies, diguem, hauran de ser ells que les expliquin.
1: Francesc Marc Álvaro, vostè va viure ahir aquesta sessió al Congrés. Com va veure Sánchez personalment? I preguntar-li, creu que hi haurà eleccions anticipades o acabarem finalment la legislatura?
8: Vaig veure Sánchez determinat i d'alguna manera acostumat a la situació d'agonia en la que vivim. penso que ell, el seu pitjor moment ja l'ha passat des del punt de vista personal i ara està absolutament conjurat a continuar. La meva percepció és que agafa força la idea d'unes eleccions al mes de febrer o març. Això és una cosa que està molt, molt present en els comentaris, els passadissos del Congrés. No m'estranyaria aquest avançament, que permetria que Sánchez digués que les ha fet el 27, com volia, però, evidentment, intentant no perjudicar del tot els alcaldes i aquells dirigents territorials que han d'anar a les eleccions al maig.
1: Analitzem una mica també el paper de Núñez Feijóo. Parla, doncs, d'eleccions, de que li demana que vagi a les eleccions, que faci aquestes eleccions anticipades, però, en canvi, no presenta cap moció de censura ni cap moció de confiança.
8: Bé, Núñez Feijóo és un dirigent atrapat entre Vox i la seva pròpia impotència. Ell no ha acceptat mai el govern que va sortir de les eleccions del 23 i bàsicament està vivint en una mena d'absoluta aposta cega perquè els altres li facin la feina. La realitat és que en aquest moment el líder popular és un home que no diu res de nou, que invoca una força que no té i que, també hem de dir-ho, té els comptes, diguem, bastant discutibles, perquè la història de corrupció del Partit Popular és notòria.
1: I acabo amb una darrera pregunta, Francesc Marc, una mica la que apuntava ja al principi. El bloc d'investidura ara com està? Com queda? Al costat del govern, més lluny, més a prop, entre vosaltres, hi ha encara fortalesa?
8: El bloc d'investidura és la suma d'unes voluntats que va tenir lloc en el seu moment, però és un bloc que no és compacte ni és homogeni. Té lògiques diferents. Jo ara esmentava els vots de Junts, per exemple. Hi ha també una dinàmica molt pròpia del Partit Nacionalista Basc i, per tant, sí que és evident que cada vegada vestir el sudoku dels suports al govern li costa més a la Moncloa. Malgrat això, també hem de dir una cosa molt clara. Nosaltres, Esquerra Republicana, som tan durs amb la corrupció del PSOE com clars i determinats en que no volem un govern de la dreta i l'ultradreta, i no l'afavorirem.
1: Doncs, Francesc Marc Álvaro, gràcies per atendre'ns aquest matí i que vagi molt bé. Bon dia.
8: Gràcies a vosaltres. Adéu.
1: Adéu, adéu. Més coses, precisament, sobre aquesta situació d'inestabilitat al Congrés. N'hem parlat amb el professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, Adrián Caballero, que ha il·lustrat l'escenari actual aquí, al Notícies en Xarxa.
2: El que estem veient és un Congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijóo, tampoc té una majoria absoluta. El seu objectiu, com a mínim, és arribar al setembre-octubre, presentar pressupostos. Per cert, seran dels més ambiciosos que hem vist mai. Per què? Perquè si es tomben, s'obre la porta a unes eleccions. I quin serà el programa electoral o el millor programa electoral que pot presentar el PSOE? Els pressupostos tan ambiciosos que no s'hagin aprovat en el Congrés. L'estratègia és trobar un moment millor per presentar aquestes eleccions.
1: Doncs enmig de tot aquest debat al Congrés, Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, ha entregat aquest mateix dimecres el seu passaport al jutge que està instruint el seu cas, Juan Carlos Peinado. Un lliurament de passaport que es fa en compliment de les mesures cautelars que li va imposar el mateix jutge dissabte passat quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. També li va ordenar comparèixer cada 15 dies al jutjat i li va prohibir sortir d'Espanya. El jutge Peinado justifica la retirada del passaport a Gómez al·legant risc de fuga. Insinua que els escoltes de la dona del president podrien col·laborar en una eventual fugida, una afirmació que, recordem-ho, va provocar que el Consell General del Poder Judicial decidís iniciar els tràmits per expedientar el mateix Peinado. L'entorn de José Luis Rodríguez Zapatero ha confirmat que estudia accions legals per la filtració de les agendes de l'expresident, que formen part de la instrucció judicial contra ell. Les agendes revelen informació que no té a veure estrictament amb el cas, situades en l'àmbit polític, com per exemple viatges a Zúric en plena negociació entre el PSOE i Junts. També s'ha filtrat un nou informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal dirigit a l'Audiència Nacional, en què s'acusa Rodríguez Zapatero d'haver cobrat 200.000 euros d'un grup empresarial peruà a canvi d'intercedir davant del govern de Bolívia. El text conclou que aquests fets proven que l'expresident aprofitava els seus contactes i l'ascendència pública internacional per exercir influències de caràcter il·lícit. L'entorn de Zapatero assegura que aquest fet s'emmarca en les activitats de consultoria perfectament legals. De la plana internacional, avui, aquest matí, des de que ens hem llevat, com aquell qui diu, estem molt pendents del balanç definitiu de danys dels dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada, quan allà eren les 6 de la tarda. El primer, de magnitud 7,2, ha tingut el seu epicentre a l'estat de Carabobo, a uns 120 quilòmetres de la capital, Caracas. El segon, que s'ha produït només 39 segons després, ha tingut una magnitud encara més gran i s'ha situat en una escala de 7,5. El sisme s'ha percebut amb intensitat a la zona, provocant danys en nombroses cases i edificis. El fet que molts veneçolans es trobessin en aquell moment a casa seva fa tema que el nombre de morts pugui ser molt elevat. El balanç més recent és de 32 persones mortes i 700 de ferides. La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència i ha ordenat el tancament de l'aeroport de Maiquetía fins a nou avís per danys estructurals.
9: Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Pedimos calma a nuestra población, pedimos unidad. La ciudad capital, Caracas, hubo derrumbe de edificios en distintas parroquias, rescatar vidas. Y luego, bueno, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales. El aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños a su infraestructura.
1: L'incendi forestal de Sant Quirze Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. En total, havien quedat confinades unes 700 persones. Segons agents rurals, han cremat 16 hectàrees de vegetació. Malgrat tot, es recomana no acostar-se a la zona per no entorpir les tasques dels equips d'emergència. Avui, precisament, deia que avui el nombre de municipis amb un risc d'incendi molt alt se situa estable respecte dels darrers dies. Segons els agents rurals, n'hi ha 130 a tot Catalunya en aquest llindar. Estan concentrats a les comarques de Lleida i a les Terres de l'Ebre. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui, al nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de cremar rostolls o d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir també material pirotècnic. Tot plegat quan ja ha finalitzat l'alerta per la primera onada de calor de l'estiu. Les temperatures més altes aquest dimecres s'han registrat al Segrià, a la famosa, a l'Horta de Lleida. Els termòmetres s'han quedat allà a una dècima dels 41 graus. Destaquen també els 40,7 del Carràs. Les temperatures nocturnes més elevades han estat a Montserrat i a Barcelona, amb 24,3 graus. El SEM ha atès 208 persones amb afectacions vinculades amb la calor i ha registrat 13 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dimarts. Al conjunt de l'estat, el nombre de morts s'enfila fins als 108. I és una notícia aquesta que us explicarem tot seguit que acabem de conèixer. Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques dentals a Olesa de Montserrat i Esplugues del Llobregat. Durant la inspecció es va corroborar que estaven oferint un servei integral de tractaments mèdics i quirúrgics totalment fraudulents. Els arrestats, d'entre 32 i 60 anys, no tenen antecedents i estan acusats d'un delicte d'usurpació d'estat civil, estafa, intrusisme professional i lesions. I durant la revetlla de Sant Joan, el grup Fades ha denunciat una agressió homòfoba amb llançament de glaçons de gel per part d'algunes persones del públic del concert que va fer a Vilassar de Mar, al Maresme. En un comunicat a les xarxes socials, la banda explica que van decidir suspendre l'espectacle després que l'acció es reproduís fins a 3 vegades. A més, assenyalen que és la tercera vegada que els hi passa en els 10 concerts que duen de gira. L'Audiència de Tarragona reprèn aquest dijous el judici pel cas de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea. Els fets es jutgen 14 anys després del conflicte que va sacsejar l'entitat i els seus socis. Més enllà dels acords previs, el judici va arrencar el 2 de juny i es preveu que s'allargui fins a finals de juliol. Ens amplia la informació en Martí Carot, de Canal T.
10: Els fets que es jutgen se remunten a l'1 de desembre de 2011, quan els 408 socis de la cooperativa agrícola de l'Aldea van descobrir que no podien accedir als seus estalvis perquè els comptes havien quedat bloquejats. La fallida de la secció de crèdit va provocar un forat econòmic d'uns 4,6 milions d'euros i va obrir un llarg procés judicial que arriba ara a la seva fase decisiva. El judici va començar el 2 de juny a l'Audiència de Tarragona. Diversos acords previs han reduït de 10 a 4 el nombre d'acusats i han permès recuperar prop de 4 milions d'euros en indemnitzacions. Entre els exonerats hi ha representants de l'empresa auditora de Mafre, l'exdirector de la secció de crèdit i dos extreballadors de l'antiga Bankia. CaixaBank, en este cas, va abonar 3 milions d'euros per quedar fora del procediment. Entre els acusats que continuen al banc dels acusats hi ha l'exgerent Daniel Ferrer, assenyalat per diversos testimonis com a responsable de la gestió financera. La Fiscalia li demana 14 anys de presó per presumptes delictes continuats de falsedat comptable. El judici s'allargarà previsiblement fins a finals de juliol.
1: És temps ara per repassar la crònica esportiva i ho fem com cada dia a aquesta hora amb la Cristina Álvarez. Cristina, bon dia.
11: Bon dia.
1: El Barça, que no ha tingut cap opció contra el València, que és el nou campió de la Lliga ACB.
11: Sí, el Barça, doncs, que ha dit adeu a aquest títol de Lliga amb una nova derrota, la tercera consecutiva, contra l'equip de Pedro Martínez. Els valencians van ser molt superiors i van acabar apallissant els blaugranes per 84 a 108. Es van imposar en tots els quarts, liderats un cop més per Montero, MVP del partit, amb un 28 de valoració. A l'equip blaugrana només va brillar l'encert de Panther amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel ha suposat el comiat de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana, així com dels jugadors Satoranski, Veseli, La Provítola i Billy Hernán Gómez. El tècnic blaugrana admet que el València ha estat superior.
12: Un equip molt ben entrenat, el millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui, a la que ens hem posat en debilitat per sota el marcador, ja no hem sigut massa... Hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
11: L'Igualada ja és a casa amb el trofeu de campió de l'Hockey Lliga, rebuda amb eufòria l'equip de l'Anoia després de la gesta aconseguida a la pista del Liceu, on va guanyar el títol als penals. Feia 29 anys que no aixecava el trofeu. Centenars d'aficionats han volgut homenatjar els campions a l'aeroport. Entre ells també el capità Roger Bars, que fa una setmana va passar pel quiròfan per una lesió de genoll i es va perdre el partit a Riazor. Avui seguiran les celebracions a Igualada amb una rua que arrencarà a les 7 de la tarda a les Comes i arribarà a l'Ajuntament a les 8 del vespre. El Barça de Futbol Sala, mentrestant, té aquesta nit la segona oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els de Javi Rodríguez juguen a partir de les 9 a la pista del Pozo Múrcia, que dimarts es va imposar als blaugranes per 5-4 amb un gol quan faltaven 5 segons per al final. Tot i això, els catalans dominen la sèrie per 2-1. I el jutge disciplinari de la Federació Espanyola ha imposat 3 multes al Centre d'Esports Sabadell i també el tancament parcial de la nova Creu Alta durant un partit. La mesura castiga la invasió de camp a la final del play-off d'ascens a segona divisió contra el Zamora. Encara no s'ha definit, però quina serà la zona exacta de l'estadi que quedarà buida durant el debut a casa a la categoria de plata. Les sancions econòmiques sumen un total de 4.100 euros. No van poder aguantar l'eufòria, van invair el camp, doncs això té una penalització.
1: Amb un ull avui posat, però, a l'Anoia, eh?
11: Sí, a l'Anoia, amb aquesta celebració, i al Barça de Futbol Sala, que pot ser campió.
1: Molt bé, gràcies. Fins demà, Cristina.
11: Fins demà.
1: I nosaltres seguim ara amb Cultura explicant-vos que les colles castelleres de Valls s'han sobreposat a la gran calorada que ha fet aquest dimecres a la plaça del Blat i han signat la millor diada castellera de Sant Joan de la història amb 6 castells de gamma extra. Tant la vella com les joves xiquets de Valls han descarregat el 4 de 9 net, el castell estrella de la jornada i que mai s'havia descarregat en aquest punt de la temporada. Els rosats també han desmuntat un 5 de 9 amb folre i un 7 de 9 també amb folre. Els vermells no s'han quedat enrere i han completat la diada amb un 3 de 9 amb folre i un 2 de 9 amb folre i manilles. Aquesta diada de Sant Joan també passarà a la història per haver canviat l'horari i haver-la avançat una hora. Banyoles s'estrena avui la 22a edició de La Fònica, el Festival de la Veu. Fins diumenge, la ciutat acollirà concerts, espectacles i activitats en diversos espais amb propostes de pagament i actuacions gratuïtes. Kiko Veneno serà el cap de cartell de la jornada inaugural. Ens en dona tots els detalls els companys de Banyoles TV.
13: Banyoles arrenca avui la 22a edició del Festival de la Veu Afònica que fins diumenge omplirà la ciutat de concerts, espectacles i activitats vinculades a la veu. La programació s'estrenarà amb propostes com el tast de concerts de Cristena, l'actuació de Carles Rabassa i Abel Reyes al Teatre Municipal i el concert de Kiko Veneno a les 10 de la nit a l'Estrella Damm Club Natació Banyoles. El festival s'allargarà fins al 28 de juny amb una programació repartida per diferents espais de la ciutat com l'Auditori de l'Ateneu, el Teatre Municipal, el Monestir de Sant Esteve, el Claus del Monestir, la Muralla o la Barca Tirona. Entre les propostes destacades hi ha els concerts de l'Aranà, Lorena Álvarez, Lina i Marco Mezquida, Camaño i Ameixeiras, en Andreu o diverses activitats paral·leles i gratuïtes. Algunes de les actuacions ja han exhaurit entrades, com les sessions de Raquel Lua a la Barca Tirona, el concert de Magalí Sari amb el Cor Bruckner Barcelona i les actuacions de Quim Carandell també a la Barca Tirona. Tot i això, el festival manté encara entrades disponibles per diversos espectacles de pagament i una àmplia oferta gratuïta repartida al llarg dels 4 dies.
1: Punt final. Fins demà. Adéu, adéu.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les 9. Comencem la revista de l'informatiu d'avui dijous 25 de juny del 2026. Ho fem amb una temperatura a l'exterior dels estudis que supera ja els 30 graus centígrads. Avui, que és el dia de la gent del mar, i és Sant Guillem. Anem a repassar el més destacat del nostre poble, com sempre, per començar aquesta revista de l'informatiu. Ho fem amb el nostre company Lluís Sabater. Lluís, bon dia.
2: Bon dia. Tordera té encara 797 cobertes amb fibrociment per retirar. El Parlament aprovava la setmana passada el projecte de llei per l'erradicació de l'amiant. El Parlament català aprova per la seva banda un pla de 18,22 milions d'euros per garantir biblioteques a les escoles del nostre país, en concret fins al 2031. En aquest sentit, a través d'una moció presentada per Junts, aposta per connectar les biblioteques escolars amb la xarxa pública. I l'Ajuntament convoca per avui ple ordinària amb un total de 9 punts en l'ordre del dia, una sessió del mes de juny que començarà, com és habitual, a les 7 de la tarda. Explicarem també que la 31a setmana de l'emprenedoria del Maresme desxifrarà les claus psicològiques que impulsen les vendes. L'esdeveniment, que es farà en format híbrid, del 29 de juny al 3 de juliol, inclourà ponents especialitzats en màrqueting i comunicació no verbal. Les inscripcions ja estan obertes. I atenció, perquè el Consell de Ministres ha aprovat una actualització del Reglament General de Circulació, en concret per millorar els usuaris més vulnerables. Es fa ressò, en aquest cas, amb aquests vehicles de mobilitat personal, que a partir d'ara l'edat mínima per utilitzar els que es coneixen com a patinets elèctrics seran els 15 anys. A banda de tot això, molt pendents de la plana comarcal, de les notícies d'interès de la jornada, avui amb l'apartat d'efemèrides, recordant fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys, i a la tarda, com ja anunciàvem, amb la retransmissió en directe del ple de l'Ajuntament de Tordera. Tot plegat, us ho ampliem d'aquí una hora, a les 10, d'en punt del matí.
1: Ai, molt bé, Lluís, doncs gràcies, t'esperem després.
2: Fins després.
1: Fins aquí l'Avanç Informatiu, la revista de l'Informatiu comença amb música.

0: Les 9 i 5 minuts, seguim endavant a la revista de l'informatiu. Anem a fer un repàs a les portades dels diaris d'avui. Comencem amb els diaris catalans. L'Ara destaca que Sánchez respon a la sentència a Ábalos amb atacs a Feijó.
1: El president espanyol acusa el líder del PP de no fer res amb els casos que esquitxen al seu partit. Junts reclama al cap de l'executiu que s'aparti perquè la majoria de la investidura triï un altre president.
0: La fotografia de portada és precisament il·lustrant un dels moments del Congrés dels Diputats on veiem el president Pedro Sánchez dirigint-se al president del PP. Més notícies.
1: Les agendes de Zapatero permeten reconstruir els contactes amb Puigdemont. Més agressions masclistes per Sant Joan. La nit se salden 26 detinguts, en comparació amb els 12 de l'any passat. L'onada de calor causa 13 morts en 2 dies. La majoria de víctimes tenien més de 85 anys i presentaven patologies prèvies.
0: Més portades de la premsa catalana. Ens n'anem amb La Vanguardia, que també destaca la imatge, la sessió de debat i el Congrés. Titula Sánchez avisa que no rendirà i Feijó augura que serà imputat.
1: El president relativitza l'allau de casos judicials i adverteix que el PP és la corrupció sistemàtica. El cap de l'oposició l'acusa de ser el nexe corruptor i insta els aliats per apartar-se'n. ERC i PNB critiquen sense trencar i Junts demana sense èxit que el cap de l'executiu triï relleu.
0: La fotografia de portada són dues. Veiem un primer terme Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijó ahir en la intervenció al Congrés. Més notícies en aquesta portada.
1: Begoña Gómez lliura en persona el passaport al jutjat de Peinado. Zapatero va cobrar per mediar per a un grup empresarial al Perú.
0: I diversos apunts completen aquesta portada. Espanya registra 108 morts en 4 dies per onada de calor. Una nova classe de fàrmacs frenen l'esclerosi múltiple. El València en bàsquet guanya la Lliga Endesa contra un Barça sense rumb. Byung-Chul Han alerta sobre la incapacitat per pensar, parlant dels riscos de la intel·ligència artificial. Més premsa catalana, anem amb el Periódico, que destaca que Sánchez evita donar explicacions i amplia la bretxa amb els seus socis.
1: Nega que hi hagi corrupció generalitzada al PSOE, entre retrets dels seus aliats. Feijó li exigeix eleccions i l'acusa de nexe corruptor per a sentència d'Ábalos.
0: Avui el Periódico no mostra portada del Congrés dels Diputats, sí que destaca amb imatges un incendi. Diu que les morts per calor a Barcelona pugen un 57%.
1: Un incendi obliga a confinar els veïns de la localitat de Sant Quirze de Safajà, Moianès, un càmping pròxim.
0: És la imatge de portada i més titulars d'aquesta portada.
1: Les comunitats del PP trenquen el pacte per l'habitatge i recorren a la justícia.
0: Darrers titulars, entrevista a Eloi Planesa, diu l'empresa familiar ha de formar part del debat públic. Indra i Santa Bàrbara negocien crear una empresa per als contractes d'artilleria. Les famílies denuncien el desert de casals i colònies durant l'estiu. Entrevista a Pau Cubarsí, diu seria un somni jugar a la final contra Messi. Completem la premsa catalana amb la portada del Punt Avui, que titula La Garrotxa tanca el cercle.
1: La comarca, amb una forta tradició productiva i exportadora, afegeix el desenvolupament tecnològic al seu teixit econòmic.
0: La imatge de portada és precisament per aquesta comarca on veiem una població i el seu polígon industrial. Darrer titular d'aquesta portada parla dels efectes de la calorada.
1: Acaba l'onada tòrrida a Catalunya, tot i que es mantenen les altes temperatures extremes en molts països d'Europa.
0: Anem amb la premsa espanyola, també destacant que, de fet, avui els diaris publiquen sense saber la notícia del dia, i és que aquesta matinada hi ha hagut 2 terratrèmols de gran abast a Veneçuela. En aquests moments encara no hi ha dades de l'afectació personal als veïns. Anem, com dèiem, amb la premsa espanyola. El Mundo diu que l'agenda de ZP retrata el seu poder com a comissionista internacional. L'UDEF descobreix que va cobrar 200.000 euros amb un contracte simulat per gestions amb el president de Bolívia. L'expresident feia viatges exprés a la República Dominicana i preguntava a Gertru pels diners de manera constant. Fotografia de portada amb Pedro Sánchez aixecant el dit índex, diu Sánchez, suma ja en la seva contra una majoria de 188 diputats després de marxar sense donar explicacions. Lloguer en un poble, missió impossible, diu, per això no es queden els professors en el poble. Saiz retira les retallades en els ajuts per fills malalts greus després de la pressió de les famílies. Les fosses de Volínia reobren ferides entre ucranians i polonesos per gaudir de Putin. L'ABC amb imatge d'un Pedro Sánchez amb cara de circumstàncies, diu Sánchez, desprecia a la justícia i al Parlament. Es presenta com a víctima d'una persecució, carrega contra jutges i rebutja dimitir, tot i els escàndols del PSOE. L'altre titular d'aquesta portada diu que l'UDEF revela que Zapatero va cobrar 200.000 euros per influir a Bolívia. Detecta que va utilitzar una societat pantalla per cobrar a un grup empresarial peruà les seves gestions davant del govern de La Paz. I darrere portada de la premsa generalista, El País diu que Sánchez apura la legislatura. Diu com no hem de continuar. La frase final del seu discurs. Feijóo torna a plantejar sense èxit una moció de censura instrumental. El president i els seus aliats parlamentaris intercanvien durs retrets. Fotografia d'un dels moments en què Pedro Sánchez gesticula també amb el dit polze des del faristol. Parla també de baixada històrica de les ràtios escolars. El Ministeri d'Educació obliga a reduir els alumnes en els cicles d'infantil i batxillerat. L'UDEF afirma que Zapatero va cobrar per influir a favor d'una empresa peruana. L'expresident va ingressar 200.000 euros per les gestions en Bolívia. Indra i Santa Bàrbara negocien unir-se per contractes militars terrestres. A Perú, Keiko Fujimori s'assegura la victòria entre denúncies dels seus rivals de frau. I l'esquerra Cepeda admet la seva derrota davant de l'ultra de la Espriella a Colòmbia. I fins aquí, com dèiem, els titulars de les portades dels diaris, avui, com dèiem, desfasats. I és que la notícia del dia s'ha produït aquesta matinada a Veneçuela, on dos potents terratrèmols han sacsejat el país i han causat almenys 32 morts i 700 ferits, segons les primeres xifres que podem llegir ja a la portada del digital del País. Repassada la premsa generalista, anem ara amb els titulars del dia dels diaris esportius i econòmics. Comencem, primer de tot, repassant les portades dels diaris catalans. Anem amb l'Esportiu, l'Esport i Mundo Deportivo.

0: Doncs comencem amb els diaris catalans, com dèiem. Primer de tot repassarem el diari L'Esportiu, que deriva del diari El Punt i que parla de la final ahir de la Copa del títol de Lliga, en què el Barça va perdre davant del València, titula Final amarg. El Barça assumeix amb frustració la superioritat del València de Pedro Martínez, que celebra la Lliga al Palau. Xavi Pasqual i diversos jugadors viuen l'últim capítol en un equip que enllaça 3 anys amb la Lliga catalana com a únic títol. Fotografia per un dels darrers bàsquets dels jugadors del València, que es van acabar imposant per 84-108.
1: Seguim amb la premsa esportiva, ho fem amb el diari Esport. Destaca una entrevista amb Pau Cubarsí, anem a pel Mundial com a frase destacada. El central del Barça confessa que des de la selecció espanyola, just abans del tercer partit del Mundial davant Uruguai. El defensa assegura que seria un somni jugar contra Leo Messi en una cita mundialista i té clar l'objectiu de la selecció espanyola. Seguim amb Mundo Deportivo, on Oyarzabal és la portada. Lamin és diferencial. El basc diu que el jove crac genera caos en la defensa rival en la seva mera presència, sent una amenaça. També destaca que si es vincula en el Barça és perquè ho està fent molt i molt bé. Seguim amb el diari AS, on Dani Olmo ara és portada. És l'hora de la segona estrella. Dani Olmo també diu que és el mateix que fa 16 anys, que amb 16 anys i amb els mateixos somnis. De la Fuente em dóna llibertat, Pedri i jo som compatibles i a Lamin el motiva l'1-2. Tanquem el resum de la premsa esportiva amb el diari Marca, que ens destaca la victòria del València, Super València com a titular. Guanya el Palau la seva segona lliga de la seva història, Montero MVP de la final i doblet inèdit, primera vegada que un mateix club és campió masculí i femení.
0: Acabem la nostra visita al quiosc amb la premsa econòmica. L'Economista diu que Madrid apuja els pisos per construir més vivenda barata. El diari Cinco Días destaca la seva portada que Indra i Santa Bàrbara negocien la creació del campió espanyol en defensa terrestre. I finalment, Expansión diu que Brussel·les planteja treure a les multinacionals els impostos per moure diners. I fins aquí el repàs als titulars dels diaris d'avui. Fem una pausa musical i tornem amb un article d'opinió.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Els dissabtes a Ràdio Tordera, Ball Matinal. Un espai dedicat a la música de les nostres orquestres i conjunts musicals. Ritmes engrescadors, música espectacular. Escolteu, gaudiu i balleu amb la música de Ball Matinal. Els dissabtes de 10 a 11 del matí a Ràdio Tordera.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
3: No, primer has de fer la digestió.
2: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
5: Un quart i mig de 10 del matí. Seguim endavant. Després de repassar els titulars del dia, ens quedem amb un article d'opinió. Avui connectem a Madrid, amb en Carles Andreu, amb la seva píndola d'opinió, que es titula El llegat del senyor Zapatero.
6: Bon dia, Tordera. Soc dels que crec que el llegat polític de l'expresident Zapatero és immens i quedarà per sempre, passi el que passi i sigui quin sigui el resultat del procés contra ell engegat. I és que també cal recordar que el senyor Zapatero va ser president del govern d'Espanya perquè va guanyar dues eleccions generals. La primera vegada, el 14 de març de 2004, tres dies després de l'atemptat del 11M. El Partit Popular era favorit, però va pagar molt car la seva gran mentida d'estat. Sent ell president, es van consolidar drets civils i l'estat del benestar, i es van eixamplar drets dels que se'n van aprofitar, per exemple, els càrrecs del Partit Popular d'orientació homosexual, que després es van poder casar. Durant els seus mandats no hi va haver casos de corrupció rellevants. Sent ell president, la banda terrorista ETA va emetre el comunicat oficial que certificava la seva autodissolució i que seria verificada per organismes internacionals. I sí, va ser sent president el senyor Zapatero, i no un altre, quan la banda ETA es va dissoldre, sense concessions polítiques i sense que es practiqués el terrorisme d'estat. Tot això no ho ha pogut pair mai la dreta espanyolista. Aquests dies

0: freqüent escoltar insults, més de satisfacció que d'indignació, a l'expresident Zapatero i a les seves filles a les sobretaules dels restaurants del madrileny barri de Salamanca. Carles Andreu, Ràdio Tordera, Madrid.
1: Gràcies, Carles, per aquest article d'opinió. Nosaltres l'acompanyem d'una altra proposta musical.

0: Al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ara a Dental Company Tordera t'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 13 02 78.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, pis de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
0: Que t'escolta.

0: Un minut i ens plantem a 9:45 del matí d'avui dijous 25 de juny del 2026. Avui és el Dia Mundial de la Gent del Mar, dedicada a mariners i treballadors del transport marítim. Coneguem també quin sant és avui.
1: Avui és Sant Guillem de Vercelli.
0: Va fundar l'Ordre de Montevergnier, al sud d'Itàlia. Curiosament, va intentar peregrinar a Santiago de Compostela descalç com a mostra de penitència. Quins són els aniversaris destacats?
1: Avui destaca l'aniversari de Carly Simon, amb 83 anys. També destaca el de George Michael, que hauria fet 63 anys avui.
0: Quants dies falten per la final del Mundial 2026?
1: Queden exactament 24 dies.
0: I per Sant Bartomeu?
1: 60.
0: Avui esperem un dia molt de sol, calor intensa, amb una màxima al voltant dels 32 graus. Per demà?
1: Temps estable, assolellat i una mica més càlid.
0: Dita del mes de juny. Juny acabat, blat segat. Seguim amb el calendari del pagès, a veure què hem de collir i què hem de sembrar.
1: Hem de collir alls, cebes, enciams, patates primerengues, carbassons i cogombres. Per sembrar o plantar, podem plantar mongetes tendres, bledes, enciams, porros i cols per a la tardor.
0: Anem amb una curiositat astronòmica.
1: El dia continua escurçant-se lentament, després del solstici d'estiu del 21 de juny. A Tordera encara gaudim de més de 15 hores de llum solar.
0: La farmàcia de guàrdia aquesta setmana és la farmàcia Marcobal, a la plaça de l'Església. Avui hi ha recollida d'escombraries al centre de la vila. Cal deixar-ho a la porta de casa i trucar al 93 765 3151 o enviar un WhatsApp al 615 39 21 46. El riu manté el seu cabal amb 0,7 metres cúbics per segon i 10 centímetres de fondària. Avui lamentem la mort de Fausto Herrera Sánchez, de 83 anys, i de José María Sánchez Gamero, de 85 anys. I acabem amb una frase del dia, avui signada per John Lennon.
1: La vida és allò que passa mentre estàs ocupat fent altres plans.

0: Dos quarts i mig de 10 del matí, seguim repassant informacions, en aquest cas del passat. Anem a repassar què era notícia en un dia com el d'avui, en un 25 de juny de fa diferents anys. Ens n'anem, primer de tot, 10 anys enrere. En un dia com el d'avui es produïa un incendi.
1: Fa 10 anys, incendi, va haver-hi un incendi a primera hora d'aquell matí, en uns bungalows del càmping de Caravaning de Tordera, situat a l'entrada de l'urbanització de Gora Park i Sant Pons. Per causes que no se saben, l'incendi va començar en una caseta i va passar en una segona. El foc estava controlat i pràcticament extingit. Fins al lloc s'hi havien desplaçat 6 dotacions de bombers, 3 patrulles de la policia local, una dels Mossos d'Esquadra i 2 ambulàncies del SEM, a més d'efectius dels ADF. No hi va haver cap persona ferida. Només van haver d'atendre els veïns per atac d'ansietat.
0: En un dia com el d'avui de fa 5 anys, les previsions de despesa de l'Ajuntament s'havien vist alterades aquell any tant per les inversions que s'havien hagut de fer per combatre la Covid-19 com per les destrosses del Glòria. Justament en aquell fet meteorològic i natural, el municipi tordarenc va patir greus desperfectes com l'esfondrament d'alguns asfaltats adjacents a la llera, els imperfectes ocasionats en instal·lacions públiques i privades i les greus pèrdues dels camps de cultiu. L'alcalde de Tordera, Joan Carles García, denunciava que, tot i que en aquell moment Generalitat de Catalunya, Diputació i Govern de l'Estat van ser presents a Tordera per fer una avaluació dels danys, l'Ajuntament només havia cobrat el 10% del que s'havia promès. L'alcalde assegurava que l'únic a respondre de moment havia estat la Diputació de Barcelona. I avui fa un any els Mossos d'Esquadra havien iniciat una campanya preventiva per alertar la ciutadania, especialment persones grans, sobre els riscos d'estafes i robatoris durant els mesos d'estiu. Aquella iniciativa coincidia amb el pagament de la paga doble de les pensions, un moment en què els lladres solien estar més actius. El sergent Enric, de la comissaria de Pineda, havia destacat els consells de seguretat, com ara evitar treure grans quantitats de diners dels caixers automàtics i, si es feia, que ho fes preferiblement acompanyats, vigilar els entorns en retirar efectiu i desconfiar d'estranys que s'apropessin oferint ajuda, portar els diners a llocs segurs com butxaques interiors i evitar mostrar-los en públic. També recomanaven tenir cura en les aglomeracions com mercats on solien produir-se furts.
2: Bé, el que intentaria més anar acompanyats, sobretot si és una persona gran, que té algun tipus de problema de mobilitat, de visió, etcètera, etcètera, doncs anar acompanyats amb algú altre. Per què? Perquè ens asseguri que no ens passarà res en el moment de treure els diners. Llavors, si hem d'anar-hi sols, doncs anem-hi en un horari en què l'oficina bancària estigui oberta, que mentre traiem diners del caixer automàtic, doncs que no hi hagi ningú per allà a la vora que, mostrant confiança, ens vulgui ajudar a treure diners. Si no el coneixem, si no sabem qui és, si no ens dona, no ens mostra bona confiança, doncs no. Tornarem a dintre el caixer automàtic, a dintre l'entitat, a que un treballador ens ajudi, no? No que sigui... Hem de ser una mica desconfiats, una mica... Per què? Perquè avui dia tothom, doncs, volem més diners, volem els diners dels altres, volem diners fàcils, i la gent gran, doncs, potser és una mica més susceptible de que els hi puguin furtar.
0: I fins aquí les efemèrides informatives d'un 25 de juny, amb repassant notícies de fa 10, de fa 5 i de fa un any. I ens quedem ara amb actualitat. Ho fem amb música. Kiko Veneno ha llançat Helicrisum, el primer single del seu nou àlbum, que arribarà al novembre, 5 anys després del seu últim treball, Hambre. Veneno retroba amb la rumba actualitzada i tematitzada amb Bronquio. La cançó que, com dèiem, anticipa la publicació d'aquest àlbum és la que escoltarem, Helicrisum.

0: Escoltàvem a Kiko Veneno, com dèiem, anticipant el seu nou àlbum. Escoltàvem, doncs, així, actualitat musical rigorosa. Ens n'anem amb efemèrides musicals. Comencem amb la primera.
1: Avui, un dia com avui, el 1945, va néixer Carly Simon, a Nova York, cantautora de pop rock.

En un dia com avui de 1954 va néixer David Paich a Los Angeles, Califòrnia. Va ser un teclista i vocalista de Toto.

0: Escoltem aquesta versió vocal del clàssic dels Toto Àfrica i ens acomiadem amb una darrera referència musical. Avui a les Vies de So, teníem en Damià Julià i us han parlat l'Albert i la Tanit Sabater.
1: En un dia com avui de 1963 va néixer George Michael a Finchley. Va ser un cantant pop i va formar part del duet Wham.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble encara té 797 cobertes amb fibrociment per retirar. El Parlament aprovava la setmana passada el projecte de llei per l'erradicació de l'amiant. Dijous 25 de juny, jornada on també parlarem que el Parlament aprova un pla de 18 milions d'euros per garantir biblioteques a totes les escoles el 2031. A través d'una moció presentada per Junts, s'aposta per connectar les biblioteques escolars amb la xarxa pública i potenciar el patrimoni local i la llengua catalana. Escoltem el diputat de Junts, Jordi Bertran.
2: Hem volgut marcar al Parlament una sèrie de criteris perquè el segueixi el govern, no? De manera que abans de la finalització del curs 2030-31, cada centre tingui aquesta biblioteca escolar operativa, que prioritzem els centres d'alta complexitat, aquells també que estan en entorns més vulnerables i els que estan en els territoris amb menys accés d'equipaments culturals.
1: L'Ajuntament convoca per avui ple ordinari del mes de juny. La sessió comptarà amb 9 punts en l'ordre del dia i començarà a partir de les 7 de la tarda. La 31a Setmana de l'Emprenedoria del Maresme desxifrarà les claus psicològiques que impulsen les vendes. L'esdeveniment, que es farà en format híbrid del 29 de juny al 3 de juliol, inclourà ponents especialitzats en neuromàrqueting i comunicació no verbal, i les inscripcions ja estan obertes. Ho explicava la tècnica del Servei d'Emprenedoria, Natàlia Montoya.
3: De fet, tenim moltes empreses i emprenedors que ja estan molt fidelitzats a les setmanes d'emprenedoria perquè ens anem actualitzant, i per això continuem, no? Doncs perquè té molt bons resultats, té molt bona acollida.
1: El patinatge tordarenc brilla a la final de la 6è Trofeu Catalunya. El patinatge artístic Tordera i el Club Patí Tordera Artístic van destacar amb grans resultats a Palafolls i Folgueres el passat 13 i 14 de juny. Escoltem l'entrenadora del patinatge artístic Tordera, Anna Jové.
4: Estem molt satisfets amb la nostra participació a la final del Trofeu de Catalunya, perquè ha estat una competició amb un nivell molt alt i han sabut demostrar tot el treball, l'esforç i l'evolució que han anat fent durant la temporada.
1: Pel que fa al temps, esperem un dia assolellat amb algun núvol alt. Es mantindrà, però, el temps estable. No esperem precipitacions. Des del Servei d'Informació Meteorològica del Consell Comarcal del Maresme ens apunten també que les temperatures mínimes es mantindran sense canvis importants. Aniran dels 21 als 25 graus, mentre que les màximes pujaran, aniran dels 34 als 38 graus. Un informatiu, el de Ràdio Tordera, que completarem avui amb espais habituals, com l'apartat d'efemèrides. Farem memòria, recordarem fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. Recordin avui a partir de les 7 de la tarda amb la retransmissió en directe del ple de l'Ajuntament de Tordera. Comencem.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: El Parlament aprovava la setmana passada el projecte de llei per l'erradicació de l'amiant, una normativa que obliga les administracions a identificar, gestionar i retirar aquest material dels béns de la seva titularitat. La nova llei també estableix obligacions per a empreses i particulars. A Tordera, el nou marc arriba amb encara un volum important de cobertes de fibrociment pendents de retirar. Segons dades de la Generalitat, el poble compta actualment amb 797 cobertes amb presència de fibrociment. En els darrers mesos, l'Ajuntament ha avançat en la retirada d'alguna d'aquestes infraestructures en equipaments públics. Segons dades de l'Agència de Residus, la major part de cobertes de fibrociment de Tordera es troben en veïnats i urbanitzacions, mentre que el nucli urbà el percentatge és menor. La llei obliga a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. Per fer-ho, es crearan diversos instruments com el Cens Català de Materials amb Amiant i la Comissió Catalana de l'Erradicació de l'Amiant. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada. El Parlament de Catalunya ha aprovat íntegrament la moció de Junts per desplegar el pla de millores de les biblioteques escolars amb l'objectiu que tots els centres educatius sostinguts amb fons públics tinguin una biblioteca operativa abans del curs 2030-2031. Es destinarà una inversió de 18 milions d'euros prioritzant els centres d'alta complexitat, entorns vulnerables i territoris amb menys accés a equipaments culturals. Es garantirà personal suficient per la gestió i dinamització i es reforçaran els fons bibliogràfics amb atenció a la literatura infantil i juvenil. La diputada tordarenca Judit Toronjo ha impulsat aquesta proposta recordant el treball conjunt amb l'alcaldessa Elisabet Mejías i el regidor Pere García per posar en valor equipaments com la Biblioteca de Tordera. Escoltem Jordi Bertran, diputat de Junts, que explica aquesta iniciativa.
1: Junts va portar al Parlament la moció sobre les biblioteques escolars de Catalunya perquè cada centre educatiu compti amb la seva biblioteca escolar per donar compliment a una llei vigent que ja ho exigeix. El problema és que de vegades quan es disposen dels diners, en aquest cas el govern proposa doncs, destinar-hi 18 milions d'euros, la inversió que es fa no va directament proporcional als criteris que els mestres, la inspecció d'educació o els editors consideren. Per això hem volgut marcar al Parlament una sèrie de criteris perquè els segueixi el govern, no? De manera que abans de la finalització del curs 2030-31, cada centre tingui aquesta biblioteca escolar operativa, que prioritzem els centres d'alta complexitat, aquells també que estan en entorns més vulnerables i els que estan en els territoris amb menys accés d'equipaments culturals, que no siguin centres buits, sinó que tinguin també una dotació humana de mitja jornada perquè es pugui dinamitzar aquesta biblioteca, que estigui directament connectada amb l'entorn més immediat, local, d'acord, no solament amb la comunitat educativa, sinó també amb el món municipal.
0: El model aposta per connectar les biblioteques escolars amb la xarxa pública i potenciar el patrimoni local i la llengua catalana. La iniciativa busca consolidar aquests espais com a eina essencial per fomentar la comprensió lectora, els drets dels infants i la igualtat d'oportunitats educatives.

0: L'Ajuntament de Tordera convoca el ple ordinari de juny amb 9 punts en l'ordre del dia. La part resolutiva destaca la fixació de les dues festes locals per l'any 2027. També s'aprovarà el reglament de fons d'acció social de l'Ajuntament de Tordera. A l'apartat de mocions, Esquerra Republicana i En Comú Podem proposen un sistema de cures digne i universal. El ple acabarà amb les comunicacions, precs i preguntes. La sessió començarà a les 7 de la tarda i la podreu seguir en directe per Ràdio Tordera i els nostres canals de YouTube i Instagram. La Setmana de l'Emprenedoria del Maresme torna del 29 de juny al 3 de juliol amb una edició centrada en la neuroemprenedoria i les claus psicològiques que influeixen en les decisions de compra i les relacions professionals. La tècnica del Servei d'Emprenedoria, Natàlia Montoya, ha explicat que el programa pretén ser atractiu i sobretot útil per a emprenedors en fase de creació del seu negoci o per a empreses que vulguin reciclar els seus coneixements.
1: De fet, tenim moltes empreses i emprenedors que ja estan molt fidelitzats a les setmanes d'emprenedoria perquè ens anem actualitzant i per això continuem, no? Doncs perquè té molt bons resultats, té molt bona acollida.
0: Organitzada pel Consell Comarcal del Maresme, l'esdeveniment ofereix eines pràctiques, coneixement aplicat i espais de connexió per a emprenedors autònoms i petites empreses de la comarca. Cada dia s'articula al voltant d'un eix temàtic: com pensem, com ens relacionem, com connectem i com decidim. Entre els ponents destaquen professionals en comunicació, vendes, comportament del consumidor i neomàrqueting. Totes les activitats són gratuïtes, però requereixen inscripció prèvia, que ja és disponible a través de la web ccmaresme.cat.

0: Tordera va demostrar el cap de setmana del 13 i 14 de juny el seu gran potencial. En el món del patinatge artístic, les seus de Palafolls i Folgueroles van acollir la final del 6è Trofeu Catalunya en la modalitat lliure, una cita exigent on l'esport tordarenc va estar doblement representat amb èxit gràcies a les patinadores del patinatge artístic Tordera i del Club Patí Tordera Artístic. Arribar a aquesta fase final ja suposava tot un repte majúscul, tenint en compte que la competició va arrencar amb més de 6.000 patinadors i patinadores d'arreu del territori. En aquest escenari de màxima exigència, els dos clubs locals van exhibir un nivell competitiu excel·lent, fruit de la constància dels entrenaments i del compromís dels respectius equips tècnics. Per una banda, el patinatge artístic Tordera va tancar la competició amb una gran satisfacció pels resultats obtinguts per les seves 6 representants, destacant el podi d'Ainara Martínez, que es va proclamar subcampiona en el nivell UC. Pel que fa a la resta de representants del patinatge artístic Tordera, Chloe Vilano va fregar el podi amb una meritòria quarta posició al nivell 3A. D'altra banda, Megan Espinosa en el nivell 2B, Irene Heredia al nivell 2D i Nayara Recio al nivell 8B. Van aconseguir una gran cinquena plaça en les seves respectives categories. Finalment, Ezciba López va tancar el quadre dels resultats assolint una desena posició al nivell 7C. Anna Jové, entrenadora del club, es mostrava molt orgullosa de les seves patinadores.
1: Estem molt satisfets amb la nostra participació a la final del Trofeu de Catalunya perquè ha estat una competició amb un nivell molt alt i han sabut demostrar tot el treball, l'esforç i l'evolució que han anat fent durant la temporada. Però més enllà dels resultats, ens quedem amb l'actitud, la constància i la capacitat de competir sota pressió que han mostrat totes elles. I des del club estem molt contents i orgullosos perquè aquests resultats són el reflex de moltes hores d'entrenament, de sacrifici i compromís. I ara, doncs, toca gaudir d'aquesta experiència i continuar treballant amb il·lusió per afrontar nous reptes i seguir creixent la propera temporada.
0: Per altra banda, el Club Patí Tordera Artístic també va viure un cap de setmana d'emocions fortes a Palafolls amb les actuacions d'Ariadna Castro i Clàudia Romaguera, sumant 2 podis. En el nivell 5A, Ariadna Castro va obtenir la primera posició i en el nivell 4D, Clàudia Romaguera va quedar en segona posició. Daria Castellano, en quarta posició, també va aconseguir-la en aquest mateix nivell. Informació esportiva, com sempre, ampliada aquesta tarda al Show dels Esports de Ràdio Tordera.

0: El Consell de Ministres ha aprovat una actualització del Reglament General de Circulació que, per, segons ha explicat el govern espanyol, millorar la protecció dels usuaris més vulnerables de la via. Així, ha fixat nous requisits als conductors de patinets elèctrics, bicicletes i motos, així com alguns canvis en les obligacions d'altres usuaris de la via. La norma, segons ha resumit la ministra portaveu, Elma Saif, passa de tenir un enfocament centrat en la carretera i el vehicle a un altre centrat en les persones i els entorns urbans, cosa que també inclou els vianants. Segons informava l'executiu espanyol, l'objectiu de la reforma també és alinear amb diversos objectius el desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030. Escoltem la ministra portaveu, Elma Saif.
1: Además, se fija en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal y se obliga a llevar siempre encendido el alumbrado en ellos. Y se permite su circulación fuera de la ciudad por vías segregadas de vehículos de motor, como vías ciclistas o carriles bicis. En lo que respecta a las motocicletas, se permite la circulación por el arcén derecho cuando exista una congestión de tráfico sin exceder la velocidad de 30 km por hora y previa señalización del tramo. Se establece el uso obligatorio de guantes de protección para conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores en vías interurbanas y uso de un calzado cerrado en todo tipo de vías.
0: El Real Decret entrarà en vigor l'1 d'octubre de 2026 i els principals canvis seran edat mínima de 15 anys per patinets elèctrics. En aquest sentit, també altres obligacions serà l'ús de casc de protecció i dur encès l'enllumenat en tot moment. L'obligació de portar l'enllumenat permanent entrarà en vigor l'1 d'octubre de 2027, d'aquí un any. L'armilla reflectora també serà obligatori de nit o en situacions de poca visibilitat. I els professionals, coneguts com a riders, que circulin amb aquest tipus de vehicles, l'hauran d'utilitzar en tot moment. L'incompliment de l'ús del casc o de l'armilla constituirà una infracció greu sancionada amb 200 euros. Fora dels nuclis urbans es permetrà la circulació d'aquests vehicles de mobilitat personal per vies segregades del trànsit motoritzat, com ara vies ciclistes o carrils bici. La nova degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya demana doblar el nombre d'aquests professionals especialistes a la sanitat pública perquè n'ha augmentat la demanda pels problemes de salut mental de la població. Dolors Líria ha estat vicepresidenta de la institució que enguany celebra els 40 anys i ha explicat a través de la xarxa de comunicació local els reptes que afronta la professió. Ens ho explica en la següent crònica, Maite Poló.
2: Als centres de primària de Catalunya hi ha 370 psicòlegs generals sanitaris, però el col·legi adverteix que són pocs. Demanen el doble dels que existeixen a hospitals i centres especialitzats. La proporció global a Catalunya és de 4 o 5 psicòlegs per cada 100.000 habitants, la meitat de la mitjana europea. La degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya és Dolors Líria.
3: La ràtio de psicòlegs i psicòlogues especialistes en psicologia clínica és del tot insuficient. Estem molt per sota de la mitjana europea i creiem que hem de continuar lluitant perquè hi hagi molts més especialistes. Veiem que la nostra presència és molt, molt necessària, molt útil, no només des del punt de vista de l'atenció, sinó també des de la prevenció i la promoció de la salut.
2: El Col·legi de Psicologia demana al Ministeri de Sanitat la creació de noves especialitats com la forense, la neuropsicologia, la psicooncologia i la infantojuvenil.
3: Ha augmentat molt el malestar emocional d'aquest col·lectiu, doncs, sobretot després de la pandèmia. Sabem també que va haver un augment dels suïcidis en el col·lectiu juvenil i pensem que es necessita donar una atenció molt concreta i molt especialitzada que és diferent de la que es dona als adults.
2: El Col·legi de Psicologia crearà un observatori sobre la intel·ligència artificial per mesurar el seu impacte en la salut mental de la població.
0: Salvador Illa anuncia 4.300 milions d'euros per revertir el dèficit d'infraestructures a Catalunya durant els pròxims 10 anys. L'objectiu és corregir el dèficit acumulat, modernitzant equipaments clau i responent a les necessitats de mobilitat territorial. Ens ho explica la següent crònica, Judit Vallès.
4: El govern de la Generalitat ha anunciat aquest ambiciós pla d'inversió de més de 4.300 milions d'euros que suposa triplicar el pressupost anual destinat a infraestructures des del 2013. Ho ha anunciat el president Salvador Illa en el marc del Forbes Catalonia Economic Summit.
5: Es tracta d'una planificació pressupostària per garantir les inversions de manera estable i de manera sostinguda en projectes claus per al país. Resolem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara acceverem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu. Si el 2010 Catalunya invertia 134 milions d'euros a l'any, infraestructures, ara invertirem de mitjana 400 milions d'euros a l'any durant aquests propers 10 anys en inversions directes del Govern de Catalunya.
4: D'entre les actuacions anunciades hi ha la variant d'Olot i les Preses, el tramvia de Tarragona, la xarxa de metro metropolitana, la integració urbana dels ferrocarrils de la Generalitat tant a Manresa com a Igualada, la nova terminal ferroviària de la Plana de Lleida o la nova estació d'autobusos de Plaça Espanya. En total, de les més de 60 actuacions previstes, un 75% aniran enfocades a millorar la seguretat viària i l'estat de les carreteres.
0: I el govern ha aprovat un pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat de fins a 30 municipis de Catalunya. Començarà al setembre i durarà 3 anys per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts per la seva situació socioeconòmica els coneguin i sàpiguen com demanar-los, perquè la meitat de les que hi tenen dret no els cobren. La pobresa infant-juvenil a Catalunya és una de les més elevades d'Europa. Ens ho amplia Maite Podó.
2: 231 professionals acompanyaran famílies en situació vulnerable a partir de l'1 de setembre per assegurar-se que reben la renda garantida de ciutadania, l'ingrés mínim vital o bé el complement d'ajuda per la infància, si és que els pertoca. Sílvia Pané, que és consellera de Territori i portaveu del govern.
6: L'objectiu és fer un acompanyament integral a totes aquelles famílies amb infants a càrrec que estiguin en aquesta situació de vulnerabilitat. Per exemple, facilitant un acompanyament efectiu a les prestacions socials que els corresponen. La consellera avui ens traslladava dades de percentatges molt, molt preocupants, de més del 50% de famílies que tenen dret a algun tipus de percepció social i que, en canvi,

i assolellat a tota la comarca, no esperem precipitacions, vents fluixos, les temperatures es mantindran sense canvis importants i aniran dels 21 als 25 graus, mentre que les màximes pujaran i aniran dels 34 als 38 graus. De cara a demà, divendres, tot continuarà igual, el sol tornarà a ser protagonista de la situació meteorològica, tot i que amb alguns núvols alts i mitjans poc importants. No esperem pluges, vents fluixos, temperatures mínimes que es mantindran sense canvis, aniran dels 21 als 25 graus, mentre que les màximes baixaran lleugerament, oscil·laran entre els 33 i els 36 graus. No s'espera tampoc canvis de cara a les properes jornades.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
2: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
3: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
2: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
3: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
2: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
4: Ràdio Tordera.

Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Entrem en l'apartat d'efemèrides. Com cada dijous, fem memòria, recordem fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. Ens situem avui a la setmana del 22 al 28 de juny. Fa un any explicàvem que Junts per Catalunya reclamava un augment estructural dels Mossos d'Esquadra al Maresme per afrontar els problemes de seguretat. La diputada tordarenca Judit Toronjo demanava reforç contra la multireincidència, les ocupacions il·legals i els cultius de substàncies estupefaents, problemes que també vivia de manera intensa el nostre poble. Escoltem Judit Toronjo.
1: Tanmateix, tots som conscients com els reptes en matèria de seguretat no són només temporals i el Maresme pateix múltiples problemàtiques que s'han accentuat els darrers anys, com per exemple la multireincidència o les ocupacions d'immobles. És en aquest sentit, per tant, que demanem reforçar més enllà dels mesos d'estiu, durant tot l'any, els efectius policials existents i, a més, també fent-ho donant resposta en un dels àmbits, en un dels aspectes més importants per a tota la ciutadania i per als 30 municipis maresmencs, com és la seguretat. Per tot això, hem presentat aquesta proposta, com dèiem, al Parlament i esperem que tingui l'aprovació de la resta de grups, de la resta de formacions polítiques, perquè hi hagi l'increment d'efectius policials que ens pertoca per al nombre d'habitants, però també per al nombre de reptes i problemàtiques que hem d'abordar en matèria de seguretat.
0: Fa un any també us explicàvem que es creava un projecte per recuperar la memòria històrica de Tordera. L'Arxiu Municipal volia recuperar els padrons del Maresme per

0: analitzar l'estil de vida de les persones dècades enrere. El tècnic de recerca Miquel Valls remarcava la importància d'explicar els moviments dels ciutadans de totes les classes socials.
1: És per recuperar la nostra història, no? La història local, la història petita, aquella història que no s'explica, perquè sempre s'explica la història dels nobles, de la gran burguesia, però el que fem, recuperant els padrons hi és tota la població, hi ha tothom, des del més ric fins al més pobre. Llavors, el que fem amb aquest projecte és recuperar tota aquesta gent, veure com es relacionaven, veure quins oficis tenien, veure com es movien, si anaven de Tordera cap a Palamós, cap a Martorell, cap a Orsavinyà, etcètera, etcètera.
0: Ens situem fa 5 anys, al 2021, Tordera i Pineda presentarien un projecte al fons Next Generation de regeneració de l'aqüífer del riu. L'alcalde d'aleshores, en Joan Carles Garcia, deia que l'objectiu era tancar el cercle d'aigua no només en l'àmbit local, sinó també en l'àmbit comarcal.
2: Nosaltres com a municipi sols no podíem, per tant busquem col·laboració. I recuperem, a veure si Next Generation ens ho accepta, recuperem un antic projecte, que és que sabeu tots que la depuradora del Maresme Nord està Tordera. I que allà inicialment vam dir, no només la depuradora ha donat servei als altres, sinó Tordera que entreu. I en aquell moment ens van dir que l'adequarien a l'espai, per tant quedaria incorporada a la cantera amb un palau, i que a més es faria un tractament terciari de l'aigua, que Tordera ja el fem, per això existeix el projecte LIFE, i que aquesta aigua tractada terciàriament aniria a dos destins. Un, a utilitzar-ho a l'Ajuntament de Pineda per fer doncs, algunes zones de rec, i l'altra una canonada que recull l'aigua del tractament terciari que puja fins al riu Tordera a l'alçada del projecte LIFE i que recarrega l'aqüífer amb aquella aigua que la depuradora ja ha depurat, que ha estat utilitzada i que per tant ens porta a tancar el cercle sencer de l'aigua. Diguem-ne que el que es pretén amb el Next Generation és el mateix del projecte LIFE, però no només a nivell local, que és el que tenim ara, sinó a nivell comarcal. L'aigua al final que està utilitzant la comarca del Maresme, l'aigua potable, l'aigua de rec, ve de la depuradora i de la desaladora, per tant ve de l'aqüífer de la Tordera, i aquest projecte el que pretén és recarregar l'aqüífer que ja ha estat explotat per la potabilitzadora del Maresme Nord.
0: Fa 5 anys l'Ajuntament optava també a 5 programes de treball a través del programa Garantia Juvenil. Des de la Regidoria de Joventut, la seva titular, Bàrbara Vergés, feia un balanç positiu de les anteriors edicions d'aquest programa.
3: És un programa doncs, que és molt positiu, no? Persones que potser no trobaven l'incentiu o estaven desorientades, doncs no costa res acostar-se i preguntar, no?, de què tracta i si poden treure un profit, doncs, sigui d'una branca o d'una altra. I és positiu perquè totes les persones que assessorem, no totes, no?, perquè evidentment hi ha gent que finalment no en treu profit o no li acaba d'encaixar, però sí que d'elles, doncs, ens assabentem, no?, que d'aquí un temps doncs, tenen una feina o que els hi agrada molt bé aquesta formació o aquest seguiment que fem tutoritzat per trobar doncs, el seu camí. I penso que és positiu que hem de fer, no?, una retroalimentació d'aquests programes on són útils i molt enriquidors doncs, no és per tota la població.
0: Anem al 2016. Fa 10 anys parlàvem d'un incendi a dos bungalops del caravaning de l'urbanització Agora Parc de Tordera sense lamentar ferits. També el 2016 naixia el projecte El Mercat També S'Escolta, Música al Carrer. Tenia com a principal objectiu potenciar la presència d'actuacions en directe en el circuit del Mercat Setmanal dels Diumenges a Tordera, fent agradable el passeig i la compra per part de les persones visitants. Explicava aquest projecte l'aleshores regidor de Promoció Econòmica, Marc Unió.
4: El que hem fet és intentar muntar un sistema per poder, doncs, així com a, no sé, com a diversos espais sempre hi ha doncs, música de carrer, intentar bàsicament fomentar doncs, això, que en el mercat dels diumenges també hi hagi música de carrer. Ja n'hi ha hagut a vegades de forma més o menys esporàdica i una mica el que volem és donar una mica de cobertura, donar una mica de regulació doncs, perquè qui vulgui venir a tocar en el mercat doncs, tingui uns llocs on fer-ho, uns espais on fer-ho i també una tranquil·litat doncs, de saber que aquesta activitat estarà expressament permesa sota una sèrie de condicions. I tot plegat, doncs, això amb el que comentava, amb les ganes o el que ens mou a nosaltres, que és que volem és que el mercat agafi força, torni a, o recuperi o tingui encara més impuls pel que fa a l'atracció del visitant.
0: Anem a l'any 2010. Fa 16 anys us explicàvem que a partir d'aquell dia el carrer Més seria de doble sentit de circulació, fins a la cruïlla del carrer Doctor Carreras. Escoltem els motius d'aquell canvi de circulació de la veu del regidor de mobilitat aleshores, Rafael Matas.
5: Bé, de fet, ja era una demanda que existia des de feia temps, des de part del barri Sant Lluís de Tordera, per apropar-se pues, al centre o fins i tot en aquest moment a la piscina en el CEM municipal, demandaven al carrer Més en doble sentit per poder baixar pel doctor Carreras. El que fem en aquest moment és aprofitar el fet de que s'obre el nou ABS perquè hi hagi més fàcil accessibilitat i sobretot de la gent del barri Sant Andreu, pues, el que fem és doble sentit al carrer Més des d'alcalde de Vendrell fins al doctor Carreras per facilitar l'accés cap a l'ABS. Alhora, el que també fem és adequar zona d'aparcament davant de l'ABS per tal que la fluïdesa i la comoditat de la gent que s'hi apropi doncs, sigui fàcil i donar el servei que toca amb aquesta nova obertura d'una instal·lació de serveis, en aquest cas de medicina, per la gent del poble.
0: Aquell mateix any, l'alcalde de Tordera, Joan Carles García, s'havia mostrat aquell matí en desacord davant la sentència dictada pel Tribunal Constitucional contra l'Estatut de Catalunya. Per l'alcalde, la sentència era innecessària, ja que l'Estatut era la llei que havia estat aprovada i decidida pel Parlament de Catalunya, el Congrés, el Senat i també el poble català. L'escoltem en declaracions fa 16 anys.
6: Ara tenim una sentència sobre l'Estatut i aquesta sentència en retalla part important del que l'Estatut de Catalunya preveia, i això no és acceptable. Aquest camí de retallar les possibilitats del nostre país és un camí equivocat, molt equivocat, i que pot portar a una situació molt complicada a partir d'avui. Demà serà un dia diferent. Fins aleshores hem tingut una reacció molt propera a l'acord amb l'Estat espanyol, molt propera a la nostra integració dins de l'Estat, i a partir d'aquesta sentència és molt possible que aquest sentiment dels catalans canviï força.
0: D'aquesta manera posem avui punt i final a aquest apartat d'efemèrides recordant fets i notícies que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. Tot a través dels arxius dels serveis informatius de Ràdio Tordera i també el nostre arxiu sonor. Gràcies per la seva atenció i tornem la setmana vinent.

0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Segueix-nos a radiotordera.cat i a les xarxes socials.
1: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent.
2: Bon dia, Tordera. Soc dels que crec que el llegat polític de l'expresident Zapatero és immens i quedarà per sempre, passi el que passi i sigui quin sigui el resultat del procés contra ell engegat. I és que també cal recordar que el senyor Zapatero va ser president del govern d'Espanya perquè va guanyar dues eleccions generals. La primera vegada, el 14 de març de 2004, tres dies després de l'atemptat del 11M. El Partit Popular era favorit, però va pagar molt car la seva gran mentida d'estat. Sent ell president, es van consolidar drets civils i l'estat del benestar, i es van eixamplar drets dels que se'n van aprofitar, per exemple, els càrrecs del Partit Popular d'orientació homosexual, que després es van poder casar. Durant els seus mandats no hi va haver casos de corrupció rellevants. Sent ell president, la banda terrorista ETA va emetre el comunicat oficial que certificava la seva autodissolució i que seria verificada per organismes internacionals. I sí, va ser sent president el senyor Zapatero i no un altre, quan la banda ETA es va dissoldre, sense concessions polítiques i sense que es practiqués el terrorisme d'Estat. Tot això no ho ha pogut pair mai la dreta espanyolista. Aquests dies és freqüent escoltar insults, més de satisfacció que d'indignació, a l'expresident Zapatero i a les seves filles, a les sobretaules dels restaurants del madrileny barri de Salamanca. Carles Andreu, Ràdio Tordera, Madrid.

Serveis informatius de Ràdio Tordera. La teva referència local en àudio i vídeo. Informatius, entrevistes, tertúlies i directes. Un contingut multimèdia que t'arriba amb un triple segell de qualitat. Informació fiable. Treballem amb contingut de qualitat servit per fonts contrastades. Context acurat. Presentem la informació amb totes les referències necessàries per entendre-les. Debat plural. Acostem els nostres micròfons a totes les veus i confrontem totes les opinions. El nostre compromís amb tu es basa a fer-te arribar totes les notícies de Tordera, les bones i les dolentes, però també amb el desig d'històries que inspirin i portin esperança d'un millor demà. Serveis informatius de Ràdio Tordera. Compromesos amb tu.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que de moment no consta cap víctima catalana ni espanyola pels terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada i que han causat una trentena de morts de moment i més de 700 ferits. Tot i això, ha advertit que la informació arriba amb dificultats perquè la situació al país és molt complexa. Duch ha explicat que la majoria de catalans residents a Veneçuela viuen a Caracas, lluny d'aquest epicentre dels sismes. El govern manté també contacte amb el Centre Català de Caracas, la delegació catalana a la zona i el Consolat Espanyol per seguir l'evolució d'aquests terratrèmols. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per onada de calor després de 4 dies d'episodi extrem. Durant aquest període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 108 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. Més de la meitat han hagut de ser traslladades a centres sanitaris. Malgrat la fi de l'onada de calor, els bombers mantenen també el reforç operatiu a les zones amb més risc d'incendi, especialment al sud de la regió de Lleida, on el risc es manté encara molt elevat. També reforcen parts de bombers voluntaris, sales de control i mitjans aèris davant les condicions de sequedat i les altes temperatures. I de fet, al Moianès, els bombers continuen treballant en l'incendi forestal que ha cremat 7 hectàrees de bosc a Sant Quirze Safaja. Tot i estar estabilitzat des d'ahir, els bombers encara no l'han donat per controlat. Ens amplia aquesta informació el Jordi Givert d'Ona Codinenca.
3: El perímetre de l'incendi que va començar a primera hora de la tarda d'ahir ja està encerclat, però el terreny, dominat per cingleres, dificulta la mobilitat dels bombers, que mantenen un ampli dispositiu per evitar que hi hagi revifalles. Els agents rurals, per la seva banda, estan investigant l'origen del foc. Aquesta es va donar en una parada d'autobús pròxima al càmping L'Illa i, segons l'alcalde Carles Lupiáñez, tot apuntaria al fet que la causa seria un element pirotècnic.
4: No tenim, de moment, confirmació oficial. Sembla, parlat amb agents rurals, i ens diuen que sembla que podria ser una perill de pirotècnia el que hagués iniciat aquest petit incendi. Inicialment era un petit incendi que no ha sigut el cas.
3: Ahir el foc va obligar a confinar els veïns del municipi durant 7 hores per la proximitat de les flames als nuclis habitats i facilitar també la tasca dels bombers.
2: I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que es va produir durant la revetlla de Sant Joan en un pis del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona. Segons ha confirmat la policia catalana, els fets estarien relacionats amb un enfrontament entre dues bandes dedicades al narcotràfic. La investigació continua oberta per tal d'esclarir les circumstàncies dels fets i identificar a tots els implicats. I això és tot fins aquí a les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Bon dia, gent, bon dia, família, bon dia, amics oïdors de Ràdio Tordera i bé d'aquest magazín de l'àrea aquí. Benvinguts un altre dia més al vostre espai de companyia. Esperem que sigui així, de paraula, i també esperem que siguin així, d'emocions. Esperem que heu viscut una gran revetlla de Sant Joan, amb focs, petards, coques, retrobaments i aquells records que sempre deixen una petita espurna al cor. La nit més curta de l'any, ja ha passat, però ens ha obert la porta de bat a bat a l'estiu. I sí, doncs ja hi som, calor, dies llargs, terrasses plenes, ganes de festa i aquell punt de llibertat que només porta el mes de juny. Aquest final de mes ens deixa curiositats. La curiositat és que els dies més llargs de l'any encara ens regalen gairebé 15 hores de llum. També aquest juny està sent dels més calorosos dels últims anys a Catalunya. Comença oficialment la temporada alta de platges i festes majors i arrenquen festivals i concerts arreu del país. També, tal dia com avui, un 25 de juny, és el Dia Mundial de la Gent de Mar, una jornada curiosa i important per reconèixer la feina de totes aquelles persones que fan possible el transport marítim arreu del món. Un dia per mirar el mar amb una altra perspectiva. I donem un cop d'ull a quatre notícies de l'actualitat, i ben diferents. La primera, vinga, Catalunya tanca un curs educatiu tens, amb 25 dies de vaga i debat obert sobre el futur de l'educació. Segona notícia, els preus de l'electricitat es disparen per l'onada de calor i la baixada de producció eòlica, marcant un inici d'estiu intens. La revetlla de Sant Joan deixa prop de 70 atesos i 39 detinguts a Catalunya. Una nit intensa, però amb menys incidents greus dels previstos. Europa, no la deixarem enrere, pateix una forta onada de calor, també, amb França principalment limitant accessos als espais emblemàtics i escoles tancades al Regne Unit. Així arrenca aquest magazín, me l'àrea aquí, amb gust de coca, olor de pólvora, encara l'aire i el cor posat en un estiu que t'ajuncs comença. Poseu-vos còmodes, que avui venim carregats de conversa, de música i de molta vida.

0: grandes cosas. Se boliche, no pase el rey. Así proteste, no calle el esté. Llegó a la tempesta, la pena, la ona, la cresta. Mira la tendresa, la vida, el camino, la recompensa, promesa. Mediterráneo de festa.
1: Doncs bé, també obrim avui la capsa de records de Sant Joan, com dèiem, a la Coca de Targues Fogueres, i aquella nit que semblava no acabar mai, que bonic, que bé, no? Es van a banyar al mar. Toni López, bon dia.
2: Bon dia i bona hora.
1: Mel Ibáñez, bon dia.
3: Bon dia, jo no vaig anar al mar, me vaig fer una dutxa ben fresca.
1: Angie, bon dia.
4: Bon dia.
1: Bueno, que veu anar al mar o no? Perquè aquí és el que recomana, eh?
3: Sí, però esclar, si no tens mitjans per anar-hi, doncs t'aguantes i te fas una dutxa.
4: Jo tinc mitjans per anar-hi, però no vaig anar. Me vaig donar una bona banyereta.
3: Però tu també,
4: jo vaig posar la xarca i en tinc prou.
2: Jo vaig posar al Tinder les mujeres que quieran tirar un petardo que me localicen conmigo.
1: Mare de Déu.
3: I què? Van localitzar?
2: No, no quieren un petardo, quieren un tío bueno.
3: Cert, clar que sí. Clar, és que la gent està avui dia molt... A veure...
2: És que jo semblo un tro de cens, aquells antics que flotaven tan grossos.
3: Però no t'havien vist, Toni, que lo
4: important... Però aquest any no ha sigut, almenys a la meva urbanització, hi ha hagut molta tranquil·litat.
2: Ui, nosaltres no. Nosaltres semblen bogis, aquelles. Tenim el gos... Ostres, els gossos i els gats.
3: Ui, els gossos, conya.
2: Jo tenia un pastor belga que era una fiera, que ningú s'atrevia a entrar a casa. Una vegada van anar tres homes per fer la piscina i els va tenir sense entrar a casa, vam haver d'anar nosaltres.
1: Ai, ai, ai.
3: No els deixava.
2: No els deixava.
3: Carnet d'identitat.
2: Sí, sí, sí. Però li sortia la balla i tot.
1: Ai, quina por.
2: I quan sentia un petardo, cap a dintre de casa,
3: igual,
2: no entrava mai a casa, però el dia dels petardos...
1: Entrava, pobret, no? Pobret.
3: Sí, és que no és bo.
4: El pastor alemany que em passava.
1: Que també ho feia, això.
2: Home, és que amb les oïdes que tenen ells ho fan molt de mal.
3: Es fan tant de mal que s'amaguen sota terra, si poden.
4: Pobret, se posava al meu costat i se quedava relaxat.
2: Sí, sí.
4: Jo li deia, tan gran que ets, ets un cagueta. I l'acariciava, pobret. I s'estirava i feia... Bufava, vol
3: dir... Ui, menys mal que estic bé aquí.
4: Però quan ja no se sentia soroll, ja volia sortir fora.
1: Bé, sí que anem de mica en mica, ara entrarem a fer un repàs d'unes quantes notícies una mica més àmplia, però sí que vull fer aquesta crida, aquesta pregunta a l'audiència, perquè en tot cas, a banda de la pregunta participativa, doncs, que fem, és la pregunta de que aquesta tarda d'hivern hem posat, doncs, tracs humorístics. Voldria saber, si us plau, trucar al telèfon de la ràdio, 93-764-28-93, i dir, ens agrada que poses tracks humorístics, com per exemple en Xila, aquest que ha posat l'Eugenio, en Capri, us agrada? Voleu que seguim posant tracks al magazín? Sí o no? Tan fàcil com això. O escriure-ho pràcticament al Facebook de Ràdio Tordera. Anem a escoltar l'Eugenio, vinga.
5: Lavarme el trijuelo al río. Y dice el lobo, joder, ¿cómo ha cambiado el cuento? La sabana aquel que dice que es un tío que va a la oficina de desempleo. De buenas, de mire, de venía por trabajo. Digo, ¿qué profesión tiene usted? De un lampista. Digo, ¿su nombre? Diu, Juan Ramón Jiménez. Diu, caray. Diu, tiene usted tu nombre y apellido famoso, ¿eh? Diu, hombre, diu, tenga en cuenta que hace 20 años que soy lampista, ¿eh? Saban aquel que dice que era una pareja de novios. Llevaban 10 años de relaciones. Él respetó a la novia hasta el último momento. Era un poco cortado el payú. Ella era más marchosa. Y le dice a ella, de un nena de viaje de novios, iremos a Valencia. Llega el día de la boda, salen de la iglesia, cogen el coche, autopista, dirección a Valencia. Ella ya no podía aguantar más y le dice, cariño, diu, ya estamos casados, diu, ya puedes pasarte. Y se fueron a Sevilla.

0: S'agrada arrencar un petit somriure després de la introducció del magazín, i sí que bé, doncs avui he proposat escoltar l'Eugenio, que déu-n'hi-do, no acaba mai doncs, els seus acudits, i que bé, jo he considerat que durant aquesta temporada doncs anàvem doncs bé, perquè esperant que fessin dies de molta fred, però bé, hem tingut un hivern, tardor-hivern, prou bona. Anem a fer un repàs de notícies. En aquest cas tenim el tema de que va elogiar el Salvador Illa el president de la Generalitat, en Jordi Pujol. Illa es va trobar amb en Pujol en l'Arxiu Nacional de Catalunya, on es va entregar el fons documental de Convergència Democràtica de Catalunya al partit de Pujol. Regola se pregunta com se pot elevar Convergència Democràtica a la figura de Jordi Pujol i governar en sentit contrari, completament de lo que va significar. Escoltem.
1: Com es pot lloar Convergència Democràtica i la figura de Jordi Pujol i governar en el sentit contrari completament del que va significar? Què bé queda ara, senyor Illa, a lloar el president després de les campanyes ferotges durant tots els seus anys que va fer el Partit Socialista? Però el més greu no és això, perquè al capdavall dels adversaris polítics lògicament es barallen. El tema és que vostè està desmuntant pedra a pedra tot el treball de construcció nacional que Jordi Pujol va endegar durant tots els seus anys de mandat. Vostè ha anat a poc desmuntant els símbols, el concepte, el caràcter nacional del nostre país i no cal dir la nostra identitat lingüística. Vostè, Illa, és l'antítesi, la nèmesi de Jordi Pujol. Queda molt bé ara fer-li homenatges, perquè ara ja el veu gran, apartat de la política, ja no és perillós. Però la seva política no lloa la de Jordi Pujol, intenta destruir-la.
0: Bé, sempre doncs, tan directa la Pilar Rahola. Beata Legón, que és la directora d'intel·ligència dels Estats Units, i que en aquest cas doncs explica doncs algunes veritats sobre aquest tema.
2: La que hasta hoy ha sido la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, ha puesto negro sobre blanco algo que durante años algunos, la gran mayoría, habían tachado de conspiración, y que otros hemos estado tratando de presentar ante la opinión pública no sin sufrir censura, silenciamiento, persecución y ataques. ¿Qué es lo que ha desvelado en sus últimas horas, en sus últimos días, en sus últimas semanas frente al cargo? Bueno, pues lo último, la última bomba que acaba de soltar es que con dinero de los contribuyentes estadounidenses se financió investigación de alto riesgo en Wuhan y en más de 120 biolaboratorios repartidos por el mundo que la comunidad de inteligencia ayudó y encubrió, y que Anthony Fauci mintió ante el Congreso de los Estados Unidos cuando fue preguntado sobre ello. En su último gran movimiento antes de abandonar el cargo, Tulsi Gabbard ha publicado un comunicado que te recomiendo que veas, de carácter oficial del ODNI, titulado Fauci funded We Have Lab Research That Sparked COVID. Fauci financió el laboratorio de investigación de Wuhan que hizo que se expandiera, que se propagara el COVID. Ese texto sostiene tres puntos esenciales y, repito, es un comunicado oficial de la administración norteamericana. En primer lugar, dice que antes de la pandemia, Anthony Fauci, como jefe del NIAID, destinó millones de dólares públicos a proyectos de ganancia de función con coronavirus de murciélagos en el Instituto de Virología de Wuhan, una investigación que el propio comunicado vincula al escape del laboratorio que habría desencadenado nada más y nada menos que el COVID-19. Señala el comunicado oficial que Fauci trabajó con altos cargos politizados de la comunidad de inteligencia para desplazar la hipótesis del laboratorio, del escape del laboratorio, y fijar como línea oficial un origen natural del virus, apoyándose en científicos que él mismo financiaba y en artículos que ahora se describen como fraudulentos.
0: Doncs bé, hem acabat d'escoltar les declaracions que va fer la Tutsi Gabbard, que és la directora d'intel·ligència dels Estats Units. La persona que ens ho ha explicat és la Delia Talegon. Bé, amb això també ens endinsarem amb els canvis al codi de circulació no requisits als conductors de patinets, motos i bicicletes. El govern espanyol fixa en els 15 anys d'edat mínima per conduir patinets i ús obligatori de casc. La norma, segons ha resumint la ministra portaveu Elma Saiz, passa de tenir un enfocament centrat en la carretera i el vehicle a un altre centrat en les persones i els entorns urbans, cosa que també inclou els vianants. Segons ha informat l'executiu de Pedro Sánchez, l'objectiu de la reforma també és alinear-se amb diversos objectius de desenvolupament sostenible de l'agenda del 2030. El Real Decret entrarà en vigor a l'1 d'octubre de 2026. Doncs bé, molta atenció, edat mínima per anar amb patinet, 15 anys amb aquests patinets elèctrics. Doncs bé, una nova estafa que amenaça les teves vacances perquè suplanten els hotels per robar els viatgers. Aquest diumenge 21 de juny ha començat oficialment l'estiu, tot i que a Catalunya ja fa setmanes que les altres temperatures conviden a fer plans que surten de la nostra rutina, com ara anar a la platja, a la piscina o d'excursió a la muntanya. Qui sembla que no descansa, però són els ciberdelinqüents, que aprofiten l'ocasió per enganyar els turistes i importar-se els estalvis que havien aconseguit per poder viatjar. En WhatsApp inofensiu, la trampa arriba quan la víctima rep un missatge de WhatsApp d'algú que assegura ser un treballador de l'hotel, el ciberdelinqüent, que prèviament ha hackejat el sistema de l'establiment per poder arribar a la base de dades. Envia un text amb tota la informació sobre la reserva, la data, el nom, cognoms del client i fins i tot el seu DNI, i informa d'un suposat problema a l'hora de fer el pagament. La víctima, veient que tot sembla real, clica a l'enllaç que acompanya el missatge, que la porta a una pàgina web idèntica a la de l'hotel, dissenyada per tal que hi faci el suposat pagament. Moltes vegades el lladre, que encara no està satisfet de tenir els diners que acaba d'estafar, aprofita les dades bancàries que la víctima ha deixat, com ara el número de la targeta, per fer altres delictes. Per exemple, demanar

0: I bé, és moment de fer aquesta salutació als nostres companys que ens aporten la valoració de les temperatures del dia d'ahir, Sant Joan. T'esperem que tots els joans hagin estat ben feliços, i hagin menjat nissos, però mentre... Sí. Paquita Alberti, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Vinga, sapiguem quina és la temperatura màxima que van tindre ahir.
1: Doncs ahir bastant alta, eh?
0: Sí,
1: 34 graus i 5 dècimes.
0: Oh, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
1: I aquest dematí 20 graus amb 8 dècimes.
0: Oh, Déu-n'hi-do també al matí, doncs, eh?
1: Sí, també.
0: Sí, bastant.
1: Altes, eh? Les temperatures molt. I ara aquests moments estem a 29 graus.
0: Mm-hmm.
1: Un 61% d'humitat.
0: Massa humitat.
1: I marca núvols, un núvol i sol.
0: Bé, com vau passar Sant Joan?
1: Pues bé.
0: Bé, sí.
1: El principal és que hi hagi salut, no?
0: Molt bé, oi tant. En Rosendo em va fer arribar una fotografia que va fer una coca.
1: Sí, molt maca.
0: Una coca molt maca, vull dir que, escolta'm, vull dir, té que tenir bona dentadura perquè era d'aquestes de full. I dic, mare meva, tu, tothom, aquesta casa, aquesta família, tenen unes dents molt bé, com que jo no els tinc gaire, doncs
1: home,
0: a veure.
1: Home, este de Sant Joan, no?
0: Oi tant. Però aquest home és molt eixerit, eh? Molt eixerit, molt eixerit. Vinga, Paquita, moltes gràcies per la informació. Una abraçada amb els col·legues.
1: Gràcies, moltes gràcies.
0: Adéu, bon dia.
1: Bon dia.
0: Ens anem a saludar amb en Joan González de Marreixac, que sembla ser que estem intentant contactar, i ho farem, i mentrestant anem dient les temperatures de fibra color màxima d'ahir, 33 graus 6 dècimes, mínima d'avui 16 graus 6 dècimes, i ara 30 graus amb 8 dècimes, una humitat d'un 58%. I ara sí, ens anem ja telefònicament cap a Marreixac. I Joan González, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Vinga, a veure com tenim la temperatura d'ahir, Joan.
2: Mira, la màxima és 33 graus 6 dècimes.
0: Molt bé.
2: Avui la mínima és 51 graus 6 dècimes.
0: Uh-huh.
2: Ara, en aquest moment, estem a 30 graus amb 9 dècimes.
0: Què dius ara? Molt.
2: Pues ha baixat un grau,
0: però
2: estem a 31
0: graus. Mare meva.
2: Ja estem a 30, 39. Ja pujarà, eh? L'humitat, un 52%. Això representa una temperatura de sensació de 33 graus, 2 dècimes.
0: Oh, Déu-n'hi-do, eh? Molta temperatura, eh? Molta temperatura.
2: Sí, molta. I el màxim de vent d'ahir de 24,1 km/h.

0: de 24...
1: Com a 1 km hora.
0: Bueno, la tenim controlada, la velocitat del vent, eh, Joan?
1: Sí, però la temperatura no, eh?
0: No, no, la temperatura, no, veient que cada vegada ens està, doncs, acaparant més, sí, sí.
1: A veure el que passa pel juliol i agost, que és quan ha fet a més.
0: Joan, com vas passar el dia ahir, bé?
1: Bé, bé, amb la família, va anar força bé.
0: Molt bé, la revetlla també?
1: Sí, sí.
0: Tot bé, no?
1: Sí, t'has vingut. Ara tot correcte.
0: Fantàstic, fantàstic. Ens n'alegrem moltíssim.
1: Que les coses vagin bé.
0: Gràcies, Joan. I bé, que contents de que hagis disfrutat el dia del teu sant. Fins demà.

0: ens anem cap a la pregunta participativa en la que el nostre company Miquel Grimal ens fa arribar, ja que tenim aquest espai després del butlletí informatiu a fons, en la que podeu visualitzar mitjançant internet una carretera que porta Cassà de la Selva, Sant Feliu de Guíxols i Platja d'Aro. I en Miquel pregunta: a la dreta de la foto es veu una via verda, és a dir, que cartell s'ha posat amb la via verda. Quin nom es coneix el que és apte per totes les famílies? La via verda, la pregunta, per quin nom es coneix i que és apte per a totes les famílies? 93-7-6-4-28-93 o bé en el Facebook de Ràdio Tordera. A més, recordar-vos que m'agradaria que diguéssiu si us agrada, si us sembla bé o no, que anem posant humor entre mig del magazín. Eugenio, Capri, qui més, Gila, tots aquests personatges que en aquest cas es mouen dintre el món de l'humor. Anem amb una petita pausa, anem a publicitat, tornem de seguida.
1: De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. De dilluns a divendres, d'11 a 1, a Ràdio Tordera.
0: I ara arriba un dels moments més esperats del nostre magazín, perquè si hi ha una cosa que ens agrada és posar-nos al dia de què passa al món, del cor, dels famosos, dels embolics, de les reconciliacions, dels casaments, sorpresa i aquelles drames que després comentem fent el cafè. Per això avui tenim la nostra brigada de luxe, les nostres dones tordarenques, l'únic home que s'ha afegit en aquestes tertúlies, que venen carregats de revistes, titulars i aquella mirada fina que posem, que no se l'escapa ni una. I bé, això és l'Àngela, que no n'hi escapa ni una. Amb ella es repassarem qui s'ha separat, qui ha tornat, qui ha estat enxampat a la platja, qui fa vacances de luxe i qui torna a ser portada. Perquè la premsa del cor és molt més que safareig. És gairebé sociologia moderna.
6: I tant que sí.
0: Què en dieu, nenes?
6: Sí,
0: nenes.
7: Sí.
6: Bé,
7: sí. Jo
6: crec que sí.
7: I xantatge emocional molt sovint a les parelles que... Ai, que sí, ai, que no.
8: Tinc una informació que la setmana passada se'm va oblidar, que és que la Paula Badosa, que és tenista, que havia sortit amb en... amb el noi aquell que fa la revuelta, en Brocano, David Brocano.
7: Ah, sí?
8: Sí, havia sortit, eren nòvios i...
7: Ara m'entero, veus?
8: Van tallar de bon rotllo. Sí. I aquesta noia tenia moltes lesions, però ha aconseguit guanyar el torneig de Berlín de tennis femení.
7: Ah, molt bé. Molt bé, Badosa. Ok, m'alegro moltíssim.
8: M'alegro perquè portava una ratxa de lesions impressionant.
7: Sí, molt sovint.
8: I a més ara ha deixat el nòvio, no en David Brocano, sinó un altre, i aquest, amb aquest no ha acabat bé.
0: Tampoc.
7: Bueno,
8: No,
0: però això
8: no va acabar molt bé.
7: Toni, és jove, poc
0: continuar. A veure, si li trenca la cara, aquesta noia, si té tanta relació.
7: Home, tampoc hi ha per tant, nena. Per què li tenim de trencar la cara?
0: Jo què sé, si acaba malament, molt mal rotllo.
7: Total, dos nòvios, n'hi ha que s'han casat tres vegades.
6: I tant.
0: També. Vinga, Angie.
6: I que se separen avui i demà ja tenen una altra parella.
0: Ah, aquí estem, aquí estem.
7: Exacte, vull dir que no...
6: Bueno, doncs parlant de separacions... Tinc que començar el programa amb una separació i una parella que jo els trobava guapíssims a tots dos. I s'ha separat l'Òscar Casas i l'Anna Mena, que portaven 2 anys de relació.
7: A veure,
8: l'Òscar Casas és el germà de Mario Casas.
7: Ara, sí.
0: Toni, cada vegada saps més informada.
7: És que Toni ja li ha dit l'Angi que és el libro gordo de Petete.
0: Okay.
7: I jo li he dit que és el Google. Per tant, en Toni és el que ens soluciona.
8: I l'Anna Mena és la cantant?
6: La cantant.
8: Sí,
6: és boníssima.
8: És boníssima,
6: però ells també, fent una parella preciosa.
8: Però a la voz surt quasi despullada.
0: Bueno, mira, que vols que et digui. No me diguis que no t'agradés a tu.
7: És el seu cos, no?
0: Toni, te va agradar o no? Toni,
7: te va agradar o no?
0: Claro que li va agradar. Ah, vale.
7: A qui no li amaga un dulce?
0: No, bueno, però és que sembla que ho digui com el rinquinquin.
7: Sí, com dient, ahir s'ha despullat. Pues molt bé, Capet.
0: Toni, a veure.
7: Ni a calor, pues apa.
6: Ells es van conèixer, van fer una pel·lícula, Ídolos, i aquí es van enamorar. Està molt disgustada, sobretot la Sheila, la germana d'ell, perquè diu que feien una parella. Diu, a part de que feien una parella molt guapa, sí, hem agafat tanta estimació en aquesta noia a casa, perquè entrava a casa i tot, però que això és cosa d'ells, que a lo que anem s'han separat amistosament bé, ella també ara té molta feina amb els seus discos i la seva música, i ell també d'actor. O sigui, que tenen feina.
8: Que igual no tenien temps per estar junts i...
6: A vegades la separa...
8: Passa
6: sí,
8: això.
6: Passa això. I bé, ha passat uns quants dies i quina casualitat que ell ha anat a Marbella, en el club aquest, a la reserva, i resulta que ara ja estan traient fotos, que s'ha donat un petonet, però sabeu amb qui? Amb el Carlos Alcázar.
0: Ai,
6: que havien
0: mare.
6: Tingut...
7: Ells no és Roberto Alcázar i Madrid?
6: No. Ho dic bé, Alcaraz.
7: Alcaraz. El periodista, ojo,
6: no,
7: Moni,
6: Moni. Bueno, ella també, que ve
7: molt. No, però ell més, ell molt més.
6: Sí, a vegades els diners no fa la felicitat.
7: Sí, però ajuda moltíssim.
0: A veure, ajuda molt,
7: I tant.
6: Anava a dir un disbarat i no ho diré,
8: Però és Carlos Alcaraz.
6: Sí.
8: Ah, és el tenista.
6: És que en l'any 23...
0: Toni, això no t'entraves, d'això?
8: Sí. D'això m'he assabentat, però el que...
7: No havia entès bé
8: el que s'ha de saber dels tenistes és que són els esportistes que més cobren, perquè juguen només ells, i llavors el premi és tot per ells.
0: Bueno, per ells i el seu entrenador, no?
7: Sí, però n'hi ha molta teca.
6: Sí, però l'entrenador també queda bé,
8: Sí, sí.
6: És que ells van tenir una petita relació a l'any 23.
0: Ah,
7: i s'han trobat a Marbella i el que passa estic
6: Marbella,
7: sola
6: amb el sol
7: doncs ara...
6: de Marbella que calenta més que
7: què me dius, a la reserva s'han trobat? Pues què més quieres?
6: I llavors, a lo que anem, els periodistes que tenen que omplir moltes revistes perquè no n'hi ha molta teca,
7: això mateix.
6: Què han fet? Ja s'estan allà saludant i, bueno, que els van veure la nit, sí. És lògic. però ja no, perquè diguem que d'aquí torna a sortir de seguida un afer.
7: Bueno, ells veuen el que veuen i llavors, com tenen d'un punt una fulla,
6: aquí
7: doncs posen el que els sembla a més.
6: Aquí està, aquí està. Que també farien bona parella.
7: Sí,
6: ella té 27 anys, és molt maca, és que és molt maca. I ell també, o sigui, el que han separat ara.
8: Però ell té 21 o 22.
6: Ell, jo el trobo jove per ella.
7: Sí. Bueno, avui dia
8: no,
7: això no compta.
8: No.
7: A més a més, aquesta parella segurament... Angie, igual,
6: no,
7: igual no, dintre de poc, no, a final d'estiu, ja serà una altra relació.
6: No, no se nota, perquè aquesta noia... És que per
8: sembla
6: mi...
8: Sembla molt jove, és petitona...
6: Per mi aquesta noia no sembla ni que tingui 27
8: no,
6: anys,
8: No, no sembla pas.
6: No sembla. I llavors,
9: I ell
6: pues,
9: quina
6: bueno,
9: edat té?
6: Ell, 23?
7: Sí, sí.
8: 22,
6: poder 20,
8: no sembla.
6: No,
8: ara ho busco.
6: Busca-ho. Sí. Almenys té 24, ja. 23
7: sí, sí,
6: o 24.
7: Bueno, està entre aquesta...
9: Molt bé, Toni, està a buscar.
6: Sí,
9: 23, gràcies, control de so, en Damià.
7: Molt bé, Damià,
9: molt bé. Molt bé, Damià, molt bé. Sí. Competència amb Antoni, molt bé,
7: Ui, aquests dos avui.
9: Ui, que bé,
7: anirem bé.
6: Havien portar-se dos o tres anys, havien que n'hi hagut parelles que ella és poder... Mira, ara mateix l'Aitana Sánchez Gijón continua amb el que és capellà, que està molt bé la sèrie,
7: guapo,
6: no?
7: Guapo,
6: guapo. Sí, sí. Guapo, guapo.
8: Machi Iglesias,
6: amb el Machi, amb el Machi. Està allà, ara, sí, ara és de moment
7: ja m'agradaria en una situació així. Què
8: Estic veient ells,
7: i penso, quina situació més xula, no?
6: Sí,
7: no, viure així, una experiència
8: sí.
7: de cap tipus.
8: Aitana
6: Sánchez.
8: Es conserva molt bé.
6: Es conserva molt bé, però és que té 50 i tants anys,
8: 54, com
7: sí, també tenim una edat guapa, Vull dir que no podem pas dir
6: esplèndida.
7: Que no
6: estem bé.
9: 57 anys. Molt bé, Damià.
7: Damià, molt bé. 57 ja no és el mateix,
9: No.
7: Que llavors sí que té un iogurín total,
9: Escolta'm una cosa, cirurgia total,
7: Podia ser...
8: Sí,
9: no ho sé.
7: Podia ser una mica...
6: Jo no la veig molt
7: discreta, però igual sí que té alguna.
8: Déu-n'hi-do, perquè no té bosses, les té aquí així... Sí, clar.
7: Aviam, algun retoque potser s'ha fet.
6: Que n'hi ha gent... Que ho aparenta més amb la pell i n'hi ha gent que no ho aparenta tant amb la... Sí, aquesta noia és que entre que està primeta, és veritat, jo la trobo també molt maca, fan una... I ell també sembla més gran de l'edat que té,
9: Bueno,
7: és a dir, que tot suma, que tot suma.
9: Quan te dius una parella, maca, què vols dir? Maca físicament?
6: Que són guapos.
9: Maca perquè notes que amb algunes declaracions tenen molt
6: que
9: bon
6: guapos.
9: Feeling o què?
6: Que són guapos.
9: Que són guapos.
7: Que saben... Saps l'imant?
9: Bueno, que a veure,
6: No, jo trobo que fan una parella maca. Que després entre ells, suposo que aquest noi amb lo jove que és, ja ho diu, és que tenim moltes coses en comú, la mostra està, que també van fer una pel·lícula junts, se van enamorar i està sortint lo de la pel·lícula, de fa no sé quants anys
7: enrere. Però també hi ha casos que és cert que hi ha parelles que els nois són joves i poden viure...
6: Perfectament.
7: Tota una vida. Jo coneixia un cas amb uns amics allà a Bèlgica, jo recordo que ja era gran, i han viscut, i encara estan visquent junts, aquesta gent.
6: Sí que és veritat.
7: No passa res.
9: Vinga,
6: o sigui que, bueno, per la parelleta que s'han separat, el que sigui millor per ells.
9: Molt bé, veiem separacions, posem un tema que tenim pendent aquí de posar, perquè veiem que hi ha moltes parelles maques, els hi posem aquesta cançó pensant en que arribin fins passat el setembre, perquè al setembre l'Angi, pobret, es queda cansada de dir que s'ha separat.
6: Al setembre veureu vosaltres.
7: Sí, perquè passa això, que ara se separen.
9: Sí,
7: i després se tornen a rejuntar.
9: Sí.
7: Com dient, ara tinc vacances, puc fer el que vulgui.
9: Sí. Doncs vinga, escoltem aquesta cançó, que la dediquem principalment en l'Angi, mira per on, vinga, que li agrada molt, va.
7: Sí, que és una...

0: Yo soy así.
1: Escolta'm, a veure, això de Morocha, a veure, expliqueu-me...
2: Morocha.
1: Què és el nom de la Morocha? Ai, mare, a veure, que jo me'n vaig, tu.
3: Nena, nena, ja és tu, que, escolta, que t'has vist el dia.
1: Favor,
3: que t'has vist el dia. Que...
4: La Morocha és una noia que està sentada, es veu com una pista de ball, i ningú la treu i li agrada molt ballar.
1: Ah, pobreta, no.
3: I diu, la cançó diu.
4: Claro. Explica. Que alguien saque a bailar a la Morocha, que se muera de ganes.
2: Puc dir una...
1: I però diràs igualment, digue.
2: La diré igualment. La, sabeu aquesta, la portaveu de Junts al Congrés dels Diputats?
1: Sí.
2: La Míriam Noguera?
3: La Míriam, sí. La Míriam.
1: Mira, què ha fet?
3: Què ha fet la Míriam? A part de tindre aquella melena.
2: T'explico, sí. T'explico una cosa d'una relació personal seva.
1: Uau, sí. Ja la pots dir o què?
2: Sí, s'ha fet públic que el seu home és pilot d'emergències, pilot d'helicòpter d'emergències. O sigui, d'aquests que rescaten gent, etcètera.
3: Quan estan greus, greus.
2: Pilot d'helicòpter.
3: Bueno, pues ella, a mi el que m'agrada d'ella és quan fa el melenazo.
5: Pues a mi, com no m'agrada gens, no la miro.
3: Es posa allà i comença a passar la melena, patapim, patapam. I el que està al costat la pot deixar ben, perquè no t'agrada. Però, a veure, és el que és i ja està. Però ella com persona, pues, deu ser pues, una persona normal.
2: Clar, té,
3: cada un és... Del...
2: El que passa és que avui, aquest any, aquests anys li han tocat fer de dolenta.
3: Sí.
2: I que de dolenta.
1: Uh-huh. Bueno, mira,
3: el partit que representa no cau bé.
1: Cada un està on està, però sí. Bueno, també està ben cuidada doncs, monetàriament, suposo. I...
3: Evidentment.
2: Se suposa que un bon sou. Una portaveu, s'entreu uns 100.000 euros a l'any.
3: Sí, segurament.
1: Va, vinga, Angie.
4: Bueno, per la persona que vulgui veure avui, comença a Movistar Plus. Tornem a recuperar, a veure la vida de la Rocío Jurado.
3: Ai, no, per Dios.
4: Sí, jo tampoc. Jo ho dic per la persona que vulgui, si no s'entrarà.
3: Bueno,
4: sí,
3: hi haurà una sort...
1: Quan comença, sí?
4: Comença avui, seran avui. 4 capítols, però avui és, diguéssim, com... És una, és
3: com un resumen?
4: No, no, un resumen no, és com una sèrie.
3: Ah, bueno, sí. No,
4: eh?
3: Sí, sí, sí.
4: I llavors han agafat personatges que la noia que imita en la Rocío Jurado... Un 10 per ella,
3: ah,
4: eh?
3: Ah, sí, vaig escoltar parlant del tema, jo, quan
4: van
3: començar.
4: Jo la vaig veure que la posen, ja pobreta, quan la Rocío Jurado estava tan malament que anava amb aquell xàndal, idèntica. Està superben...
1: Ben lograda,
4: caracteritzat,
1: eh?
4: Bé. Mm-hmm. I, bueno, bé, la seva filla ja ha sortit, però com jo no la puc amb aquesta noia, perquè diu tantes mentides...
3: Cau molt malament.
4: Cau molt malament i està forrada de diners. A mi el que m'estranya, que ho vaig sentir ahir a la tarda, que la productora ha avisat en la, diguéssim, en els fills adoptius, i en el, perquè, clar, perquè aquí l'Ortega Cano sí. També...
3: L'Ortega Cano?
4: L'Ortega Cano ha sigut el seu marit?
3: Sí, sí, però he escoltat alguna cosa de l'Ortega Cano que jo no en sabia.
4: Bueno, li fan sí? Aviam.
2: Sempre sí? Hi ha hagut rumors sí, de sobre la seva tendència.
1: Sí, no sé sí, què
3: vol dir. Vol dir que sembla ser que és una mica...
4: Bueno, sí. És d'allà i d'aquí.
1: Ah.
3: Sí.
4: Pot ser.
2: Vale. No, aviam, però sempre ha sigut... Sempre han sigut rumors que
4: rumors,
2: no s'han confirmat.
3: Però precisament la setmana passada va haver-hi un periodista que va fer un comentari que sembla ser que ell li va tirar los tejos. I l'altre va dir, bueno, me voy.
4: Sí, i va dir, no confio en tu perquè igual me pegues l'estocada com és torero.
3: Eso mismo, va dir, me voy, que jo me la clava.
4: No, que sí. Una vegada.
3: L'estocada.
1: L'estocada,
3: Toni, l'estocada.
2: L'estocada. Ai,
3: Toni, de veritat.
1: Tu estàs molt mal pensat, no? A veure, escolta.
2: Toni,
3: no puc parlar.
2: Aviat prohibiran el programa, l'haurem de fer a les 12 de la nit, aquest programa.
1: No, no, no.
3: A veure,
1: la ment és lliure.
3: Exacte.
1: Però a veure, la ment no ha dit res.
3: Exacte, jo dic, l'estocada és torero.
2: Aquest tio matà, no?
4: Aviam, quan feien Sálvame, que estava la Rosa Benito, la cunyada...
3: Sí.
4: Bueno, la cunyada se'n va anar moltes vegades de la... perquè hi ha coses que amb la família, si tu estàs en una festa i es veu que l'home va dir pues me vaig a vestir de faralai i li van posar un vestit i a partir d'aquí pues ja s'ha pensat que a ell li agradava més un vestidor de volantes que els toros.
3: Ja potser no, va ser la seva faceta oculta que aquell dia no la va poder deixar homes, oculta.
2: Hi ha homes que els agrada molt les dones,
4: sí.
2: Però que també els agrada disfressar-se de dona.
4: Sí.
2: Perquè és com un tabú molt gran i per carnestoltes, etc. Hi ha homes que es disfressen de dones i que no tenen una tendència sexual diferent.
3: Però tenen aquell neguit de no haver-ho pogut fer mai, i aquell dia diuen, pues, sí, ara voy para
4: allá. Total, que la productora, el que t'ha dit, que ha avisat, que això sí que m'ha estranyat, perquè la Glòria, la filla, surt en un programa de la tarda, m'ha estranyat que diguessin que no volien representar. M'ha estranyat molt. No sé si s'ha equivocat la revista, però posa que la productora se van posar en contacte amb ells i de dir, teniu que sortir la sèrie, perquè no deixa, que són dos fills adoptius, però els van agafar petits, uh-huh. i que són fills, se consideren sí. fills, i que ella ha sigut el seu marit durant 10 anys, em sembla.
1: A veure.
4: I llavors ens diu que ells han rechazado la invitació.
3: L'oferta.
4: L'oferta.
3: Potser l'oferta no anava acompanyada de XX.
4: Però m'acosta a creure-ho de cara a l'Ortega Cano, eh? Perquè sí que és veritat que pot fer poder a l'home, poder, pot disfressar-lo, però que ell ha estat enamorat, ell diu que ha sigut l'amor de la seva vida.
2: Sí, sí que ho diu, sí.
3: I te dic una cosa, jo sincerament sempre vaig pensar, i de què s'ha enamorat la Rocío Jurado sí. d'aquest home? Sí. Home, ella jo l'he considerat sempre una dona molt mimosa, no? Jo amb ella sí. sempre l'he mirat molt.
4: Però és que quan es van casar, ara està l'home, ha fet molt un
3: deteriorat,
4: peixón,
3: ara, sí.
4: està deteriorat, però és que no, aviam, no era un home de dir, oh, però estava bé.
1: Jo el veig mimós, saps? Un home d'aquests que sembla, bueno, aparentment, no? Perquè no ha tingut les ganes i no s'ha conèixer. Però veies que la devia portar-la així.
3: Segurament, sí.
4: Aquí
1: molt.
4: També se van enfadar quan ella va estar a Houston, perquè va ser voluntat d'ella, perquè n'hi havia molts diners, que diu que ell mai va pagar res. Però escolti, senyora, si vostè als fills, li dic sobretot a la seva filla, que és la més egoista, és que nunca ha pagat nada. Aviam, la teva mare us ha deixat milionaris a tots, i si t'arriba, si s'arriba a l'Ortega Cano, que jo no sé si serà veritat o serà mentida, que ell no ha posat mai cap diners, perquè allò era cada dia una borrada de diners, el que costava estar a Houston. Si l'home hagués dit, bueno, pues jo també vull pagar perquè és la meva dona, me l'estimo i tinc diners, a ella encara li queden cada més diners.
2: Diuen que el que va tenir la Rocío Jurado, ara hi ha molt millors perspectives de sortir-ne'n que quan en la seva època.
3: És que estan parlant
2: quan... La seva època era el pitjor que podia passar d'aquest tipus de malalties.
3: Encara no s'havia investigat prou, llavors no hi havia... Quants anys fa, Àngica?
4: 20 anys.
2: Sí, per això t'ho dic.
4: Per això ara els 20 anys fan aquesta... com una memòria amb ella, però amb personatges.
1: Vinga, per trencar el tema, així és una miqueta de pena, d'alegria, de...
4: Pena,
1: que
4: no
1: pena.
3: Pena.
1: Pena. Una cançó de mi, va, vinga, d'aquestes guais que has estrellat tu.
3: D'aquestes que em dèiem de ballar.
4: Veureu quina alegria us explico ara.
1: Vinga, va. Ai, vinga, va, Damià, som-hi.
0: Vamos, listo. Salud, muchachos. Por esa mujer.

0: El merengue de Manuel Turizo i Marshmello va ser cançó de l'estiu fa 2 o 3 anys i encara es recorda com un temazo.
1: Un bon tema. I ara no sé quin és el de Bianchi, perquè és una cara de pillar, que bueno, pillando.
2: Us tinc que dir que ella està contenta, el que no podria no estar tan content serà la Mèrit, quan s'haurà enterat que la Corina ha subestat les joies que li va regalar el rei Juan Carlos. De moment, li han donat 850.000 euros...
3: Hola...
2: 850.000 euros perquè van així amb un paquet. Ha venut l'anell que ell li va fer de brillants, una borrada de diners que li va costar per quan li va demanar, perquè se volia casar amb ella, eh?
3: Que li va costar, que ens va costar a nosaltres.
2: Ens va costar a nosaltres.
4: És el que estic dient. Tot això ho hem pagat nosaltres. I ara ella va i se'n va a Suïssa o a algun puesto d'aquests, a un donat, a vendre'l.
2: Bueno, jo, on t'ha anat, no ho diu. Però que ha agafat i ha dit, bueno, diu, jo me vaig a vendre això, perquè vics bé, però encara podré viure més bé.
4: Que no vull tindre cap record d'aquest home.
2: No vull tindre record d'aquest senyor.
1: Déu-n'hi-do, per això la gent en compte peles, però de moment, l'egoista que és, encara en vol tenir moltes més, eh?
3: Sí.
2: El lot tenia més de 850.000 euros, una xifra molt inferior a la valora... O sigui, el és valor, inferior
4: al valor,
3: valor
4: real
3: que
4: tenia. El valor real,
1: clar, eh? Sí. Mira, canviant de tema musical, la Damià, i acaba d'explicar una miqueta aquesta versió, Angie.
2: La de la Corina? Pues bueno, que jo crec que ara en el rei i a tota la seva família, perquè ha sortit a la revista, l'altre dia ho van dir per la televisió, no sé si ho veu sentir, jo ho vaig sentir també per la tele... Però és que ara ja ha sortit a la revista.
1: I són les joies i tot, eh?
2: I se veuen joies i tot.
4: Però són les d'en Zapatero?
1: Exactament. Escolta'm, aquí tothom ara sortirà amb les joies. En Zapatero, ara
4: mira,
1: aquesta.
4: Mira, jo faré fotos al que dic. Posaré també al TikTok.
1: Bé, amb 53 minuts i apropant-nos perillosament al punt horari de les 12, tenim aquest tema que ens el presenta el nostre company i la Meli tira aquelles frases tan guais que ens fan
4: somriure.
1: Vinga, Damià, som-hi.
0: El Baifo, un tema de Quevedo d'aquest nou àlbum, com bé diu la cançó, el Baifo és el titular d'aquest àlbum d'estiu del 2026, que es preveu que sigui la cançó de l'any d'aquest any 2026 i de l'estiu també.
1: A veure, Damià, aquest ritme, quin ritme és? Perquè jo, això és tecno, això és...
0: Però jo diria reggaeton, no?
1: Ah, reggaeton, jo no sé, és que no entenem gaire nosaltres, eh? Això és reggaeton?
0: Suposo, no sé.
1: Bueno, a mi m'encanta aquest tipus de ritme, pujo.

0: Vinga, m'encanta, m'encanta, m'encanta, m'encanta. Vinga.
1: Molt bé, Rosa Maria, vale, ja t'encanta. A mi passo una mica del tema, a mi m'agraden altres. Què vols, que continuï?
0: Què vols, un vals?
1: Continuo?
0: Ta, ta, ra, ta, ta, ta, xin,
1: no, un agarrau. Jolín, que no...
0: Un agarrau que tem.
2: Un agarrau, un català amb un català, no?
1: Exacte,
0: un agarrau, vinga, va, anem vinga, a les seves.
1: Cada quien es el arquitecto de su vida. Menos los feos. Esos son albañiles.
0: Pobrets, no.
1: Tan perdó als feos, perquè tenen el seu encanto, també. No solo presumir que voy a sitios caros, pero ayer estuve en una gasolinera.
0: ¡Hombre! Ara deixa una mica la gasolina, eh?
1: Sembla que sí, però quan va fer aquest... Amb el escrit
2: estava a tope.
1: Estava per les nubes. Salí a tomar el aire y terminé tomando cerveza. No se puede confiar ni en uno mismo.
0: Es vencer.
1: Hola, ¿este es el número de teléfono de ayuda a los alcohólicos? Sí. ¿Cómo se hace un mojito? A estas alturas de mi vida, volverme cuerda sería una locura. Puntos suspensivos. Estudios recientes indican que solo 6 personas sufren de crisis económica. Yo... Tú, él, nosotros, vosotros y ellos.
0: Bé, de totes maneres sí que hem de reconèixer que tot i tinguin crisi econòmica, les terrasses...
1: Estan per les nubes.
0: Veure,
1: i els preus de les terrasses també.
0: També, eh?
3: Aviam, jo dic que surts per la carretera i està ple de cotxes. Vas a les terrasses, vols anar a dinar un diumenge i tens que demanar reserva perquè quan arribes no trobes.
1: Els milions de persones que estem ja a Catalunya, en un lloc o altre els tenim de trobar.
3: Però vas en els súpers i la gent treu uns carros, afortunadament, que jo me n'alegro moltíssim. Però que a vegades mires i porten coses, no direm publicitat, coses que si no estiguessis bé d'aquí se poden suprimir.
1: És que Angie, menjar mínimament és l'últim que ja podem fer.
3: Ja, però
1: alguns luxes sí que es tenen de deixar.
2: Però una cosa és que es vegi que hi ha gent que està bé, però hem de recordar la moltíssima gent que no està bé i que està fora
1: d'aquest nivell econòmic.
0: A veure, jo estic d'acord amb el que tu dius i recolzament, però el cigarro no els hi falta mai a la boca, eh?
1: Bueno, no tothom fuma.
2: Això és una mica de demagògia.
0: No, demagògia, no, perquè a veure...
1: Bueno, hi ha gent que fuma i està d'estar d'altres coses, perquè si al final de mes té uns diners... si tens tabaco...
2: Perquè no ara que parlen de regalos, a Felipe González li arribaven cada 2x3 carretons de puros habanos de Cuba, d'aquests dos bons, i no els va declarar mai, eh?
1: Sí, que no eren joies, però quasi joies. Perquè hi ha puros que valen molts.
0: Les veritats, eh?
1: Que surten, els puros aquests alguns són de... Caríssim.
2: Sí, sí.
1: Vull dir que no és una
0: vinga,
1: joia, però...
0: Vinga, cap a les últimes notícies.
3: Sí, mira, el David Bisbal, sabeu que farà l'OT als Estats Units?
0: Ah,
3: i ell serà, estarà de jurat.
1: Copiant,
3: sí,
1: és aquest dels Estats Units, perquè això...
2: OT o la voz?
3: Versió, eh?
2: OT o la voz?
3: No, OT. David se emocionó regresar a OT. OT, Estats Units.
1: Per això que t'he dit farà... que són copiones, no? Perquè això s'havia fet aquí.
3: Sí,
0: se farà. Bueno, nosaltres ens acaben copiant amb ells, no?
3: No, som els seus pioners.
2: Sí.
3: Em sembla.
2: Bueno, els pioners va ser Eurovisió, que va ser perquè Eurovisió va recomanar que sortís de
1: el premi que
2: el que sortís d'un concertament democràtic era el que havia d'anar allò. I llavors aquí es va tenir la idea de fer l'OT. I va ser una bona idea,
1: molt bona,
2: que va donar una televisió diferent, perquè abans li donava el premi al que feia més tonteries, o que...
1: Sí.
2: I aquí, per guanyar un premi, havies de ser bo cantant.
1: I la selecció que hi havia abans era també molt diferent, vull dir, no era pas...
3: I, bueno, ell estarà de jurat en aquest programa, i que, bueno, que traurà una cançó antiga, de les cançons antigues del Camilo VI, de Juan Graviel, que sortirà ara pel mes d'octubre.
2: Ah, molt bé.
3: No m'ha donat temps de més coses.
2: Clar,
3: i que està molt content amb aquesta oferta que li hem fet, que d'anar-se'n de ser jurat aquí a... sí. Perquè és clar, no, ell ja sap de
1: ja
3: què
1: comença
3: va.
1: A tindre diu... també uns anyets i ja. Potser ja la cosa no comença.
3: Però
1: no
3: diu que serà
1: tant.
3: Molt, molt, molt semblant al que es va fer aquí a Espanya.
0: Sí, molt bé. Eh? Vinga, aquí ho deixem, doncs. Àngel, moltes gràcies per tot aquest repertori de notícies que ens portes.
3: A vosaltres.
0: I, bueno, l'Àngel potser algun dia se'n hi ha de reportatge, no?
3: Podria Àngel? Ser que tinc una cosa per en ment per fer i poder... Val. Faltaré un dia aquí, vale. Però ja us explico.
0: Però el dia que vagis al reportatge sí. Nosaltres ja ho explicarem i vam estar... No te'n vagis gaire lluny, eh?
3: No.
1: Jo a la jo que vull... el sàpiga, te diré l'Anxi la tenim a tal puesto, perquè sí. Igual algú se sap i va cap allà a veure el personatge sí. Que ella va...
0: Oh, aquest és d'aquí, però se n'ha anat allà, eh? Doncs vinga, per seguir-lo.
3: Jo us ho faré bé.
0: Vinga, gràcies, Anxi.
3: Bon dia a tothom.
0: Toni, gràcies. No sé què estàs
2: mirant vosaltres.
0: Ara. Bona
2: estic, estada. Estic mirant com està la meva comanda...
1: de peix
2: de repart, de repartiment.
0: Mare meva. Meli, gràcies per estar aquí a les sorasses, eh?
1: A tu.
0: Fins la propera, adéu-siau.
4: Infopodcast Tordera.
5: Hola, dijous 25 de juny, les tres paraules del dia són fibrociment, juny, brilla. Fibrociment Tordera encara té 797 cobertes amb fibrociment per retirar i el Parlament aprova un pla de 18 milions d'euros per garantir biblioteques a totes les escoles el 2031. Juny. L'Ajuntament convoca per avui el ple ordinari de juny. La sessió comptarà amb 9 punts en l'ordre del dia i començarà a les 7 de la tarda. La 31a setmana de l'emprenedoria del Maresme desxifrarà les claus psicològiques que impulsen les vendes. Les xerrades i tallers tindran lloc del 29 de juny al 3 de juliol. Brilla. El patinatge tordarenc brilla a la final del 6è Trofeu Catalunya. El patinatge artístic Tordera i el Club Patí Tordera Artístic van destacar amb grans resultats a Palafolls i Folgueroles el passat 13 i 14 de juny. I el Consell de Ministres actualitza el reglament dels vehicles de mobilitat personal, els coneguts com a patinets. A partir d'ara, l'edat mínima per la seva conducció serà de 15 anys. El Parlament aprovava la setmana passada el projecte de llei per l'erradicació de l'amiant, una normativa que obliga les administracions a identificar, gestionar i retirar aquest material dels béns de la seva titularitat. La nova llei també estableix obligacions per a empreses i particulars. Segons dades de la Generalitat, el nostre poble compta actualment amb 797 cobertes amb presència de fibrociment. Avui, 25 de juny, és el Dia de la Gent de Mar, dedicat als mariners i treballadors del transport marítim. Avui és Sant Guillem de Versilli. Va fundar l'Ordre de Montevergine al sud d'Itàlia. El 1878 va tenir lloc la famosa batalla de Little Birgun, en què forces de George Armstrong van ser derrotades pels pobles de Chain i Arahabo. Aniversaris avui... Fa anys, Carly Simon, 83 anys, o el cantant George Michael, avui hauria fet 63 anys. Recordar que queden 24 dies pel final del Mundial de Futbol i 60 dies per Sant Bartomeu. Avui esperem un dia amb sol, calor intensa, màxima a Tordera de 32 graus, demà temps estable, assolellat i una mica més càlid. La dita juny acabat, blat segat. Farmàcia de Guàrdia, la Marcoval, a la plaça de l'Església, recollida de poda voluminosos, al centre Vila, trucant prèviament al 93 765 31 51 o al 615 39 21 46. Informada la mort del senyor Fausto Herrera Sánchez, als 83 anys, i José María Sánchez Gamero, als 85 anys. Fa un any explicàvem que els Mossos d'Esquadra llançaven una campanya per prevenir estafes i robatoris durant l'estiu. Fa 5 anys l'alcalde Joan Carles García reclamava la inversió que havia promès l'Estat i la Generalitat pels desperfectes del Glòria a Tordera i fa 10 anys parlàvem d'un incendi a dos bungalows del caravaning de l'urbanització Agora Park. La notícia curiosa ens apunta que a Europa s'estan registrant temperatures molt elevades per a finals de juny, amb diversos municipis adaptant horaris i activitats per evitar les hores de màxima calor.
4: Infopodcast Tordera. una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i Aquí, a Ràdio Tordera.

0: I així arribem al final d'aquest espai d'informatius. Gràcies al nostre responsable d'informatius per acostar-nos a l'actualitat, posar context i ajudar-nos a entendre què passa al nostre voltant. I ara que diem de ritme, directament, perquè ens posem en marxa, i mai millor dit per saludar un home que no para quiet, un company inquiet, aventurer, i amb la roda sempre a punt, ja m'estan estirant les orelles. Parlem de Miquel Grimal. Bon dia, Miquel.
1: Bon dia.
0: Que sempre té una nova ruta, una nova història i una nova pedalada per compartir amb nosaltres. A veure, amb ella parlarem d'aventures, de camins, de paisatges i d'aquella llibertat que només es troba damunt d'una bicicleta. Miquel, prepara el cas, ajusta pedals, que t'obrim el micròfon.
2: Sí, i tant, més ben dit. A més, amb una gran calorada, que estem aquests dies patint, que amb bicicleta has de tenir molta força voluntat.
0: Però agafes molt d'aire, no, amb la bicicleta?
2: Sí, però és que dura. Necessites líquids, esclar, ja ho sabem. També has de menjar, t'has d'hidratar. És com molt complexa, perquè depèn si fas una pujada. Sí que si fas alguna baixadeta tens una mica d'aire, sempre et refresca alguna cosa, però s'acaba, i llavors si tens una pujada és un patiment constant, perquè a part de les energies que desgastes, vull dir, necessites beure molt, perquè l'escalfor, l'aire calent aquest que vas agafant, la temperatura que puja el cos, esclar, constantment la suor que et baixa per l'esquena avall, finals, i tantes hores, clar, és que si estem parlant, anem, sortim, esclar, m'hi diran altres companys o d'allò, és que, esclar, si surts a les 6 del matí i a les 9 o a les 10 ja ets a casa,
0: clar.
2: Això cap... Però no és el meu cas.
0: Clar, el teu cas, bueno, vinga.
2: Jo surto quan surto i torno quan torno. Però, clar, al migdia, a la tarda, quan es fa més calor i aquests pesats i tot això, aquestes carreteres, que el sol no tens un ombra...
0: Mare meva.
2: Que costa molt i que no saps ja, arriba un moment que no saps què veure. Tens la boca empalagosa, resseca.
0: Què fas quan acabes la cantimplora que portes o l'aigua? Què fas?
2: Benzineres, algun bar que pots trobar pel camí, si estàs al bosc... fons, però clar, cada vegada és més complicat. Sí que fins ara, aquest darrers dos anys, està bé, els anteriors, els tres que havíem de sequera, allò era un suplici, perquè clar, no trobaves cap font que regés. Ara encara en trobes alguna que ja s'ha aixugat, alguna raja molt poquet, però bé, només que puguis llepar una mica de l'aigua d'allò, ajuda, no? Però l'aigua solament no és suficient, eh? Això està claríssim, ho he comprovat moltes vegades i aquí no, ningú pot discutir-me això, perquè l'aigua està molt bé i el cos ho necessita, però a part de l'aigua no és energia, necessites algun producte. Jo ja ho sabeu, ja ho he dit moltes vegades, que jo no prenc barretes energètiques, ni begudes isotòniques, ni energètiques, això. Ja ho sé que és el... Però és molt producte químic i això no m'agrada. Prefereixo begudes més naturals, sucs, dintre que ja porten el sucre, perquè lògicament així, alguna cervesa. A veure, si veus moltes cerveses, al final és un baix d'índex d'alcohol, però també, clar, no és prudent, que a més porta més sucre, és cervesa sense alcohol. Porta d'allò.
0: I no agrada la cervesa sense alcohol,
2: Bé, és un altre gust, és una altra substància d'això, i si allò, si vas a fer un àpat, com a vegades me trobo, perquè necessites...
0: Home, perquè, a veure, repostar-ho tot,
2: aturar-te amb un bon àpat, és que és oportunitat.
0: El que jo no entenc és que em puguis tornar a pedalar després de dinar, per exemple.
2: És que no tens cap més remei.
0: No, bueno, però bueno...
2: Has de continuar la ruta. Si vas amb un objectiu com és el meu, si vaig a veure un indret, he d'arribar sí o sí, i llavors ja tota la tornada. Que la tornada sí que és cap al tard, clar, ja no fa el sol, ja no fa la temperatura, també ha baixat, i si és de nit, la fresca i corre una mica d'aire, ja llavors és... És total, però clar, portes moltes hores, el cansament
0: patint, ja.
2: És molt dur, però bé, a veure, jo tinc la mentalització, o sigui, la ment, la tinc preparada per fer això i allargar tot el que puc. Sí que a vegades arribo com arribo, com a Berga, que esclar, vaig arribar molt justet, la de Berga sí que és molt bèstia. La sortida de Berga...
0: Però què consideres, que és més bèstia el de Berga que de Montserrat o què?
2: Sí, perquè primer que són més hores. Clar, era més hores, a part de... Clar, Montserrat era arribar, fer, si cas, posar el ciri, fer la mica d'àpat i tornar, que és molt dur, són hores intenses, és una... molts de quilòmetres, però clar, acaba amb un horari que poden ser 17, 18 hores, 16... Però és que, esclar, estic parlant del doble. perquè vaig a veure un espectacle, com era la Patum.
0: Clar, era la nit.
2: Has de circular tota la nit, cosa que ve de Montserrat sí que te lleves a les 3 de la matinada. I llavors has de sortir a les 4 i arribes, bueno, arribes abans de les 10, està bé, fas una copeta de cava, celebres un any més doncs, amb els companys,
0: oi,
2: és una festa per mi, i llavors et poses al llit i ja ets un angelet i l'endemà, com que és dissabte, el diumenge flotes. El diumenge és un altre espectacle teu particular. I una prova de força
0: superada.
2: Sí, que és clar que no és que no a veure. Evidentment no t'ho fas com un repte personal ni res i dius això, si ho faig jo o ho faig els companys com anem, altra gent també ho pot fer, però és clar, és molt restringit, perquè és molt dur això. Ara, l'altra, l'aventura, veure un espectacle, veure noves carreteres, nous espais, que t'entretens també en punts, perquè dius, no sé si tornaré aquí, perquè és molt lluny.
0: Clar.
2: Pots repetir coses similars, però no a aquell indret, i després viure 5 hores i mitja, com va ser la Patum, allà mig, dret, amb la motxilla al pes, no poder-te moure, que això ja ho vaig explicar, que llavors surts per agafar a 3:15 de la matinada per agafar la bicicleta, sortir a l'aventura una altra vegada de nit, i d'això sí que, clar, em diràs, bueno, si al cap de parell d'hores ja començava a clarejar, sí, clar, és que, clar m'he menjat.
0: Clar.
2: Però el mal d'esquena, les cames no tiraven. I no era per
0: però
2: anar a descansar.
0: Però que van tirar al final, eh?
2: Sí, però havia de pujar a agafar la bicicleta i seguir endavant, per tornar. Com més aviat tornés a la Tordera.
0: Miquel, avui es diu que has fet una volteta. Mira per on, però la volteta no està lluny,
2: això,
0: eh?
2: No, avui explicaré aquesta volteta, però aquesta volteta, efectivament, no era del 31 de maig. Era abans,
0: val.
2: Sí. És que aquesta me l'havia saltat.
0: Volteta, és que quan dius volteta, bueno, jo miro aquí tampoc, no és volteta.
2: Poso entre parèntesi.
0: Val.
2: Ja, una volteta per mi, perquè és creuar a part de la Selva, de la comarca de Selva, sortir del Maresme i anar al Gironès. Que el Gironès té les seves coses.
0: I
2: té les Gavarres, també té zona de muntanya, té part de les muntanyes de Rocacorba, que l'entorn... a més, tenim indrets fluvials i això, hi ha l'Unyà, vull dir que tenim zones també de humides i alguns llocs, el que passa que ara aquest temps està molt tot molt justet perquè ja si no és el Ter, per exemple, rius importants, aigua ja està molt minvada, i salts i això és cap amunt, no? Que encara està fent les zones del Berguedà i el Prepirineu i el Pirineu. Ara aquí ja queda molt mancat. Sí que hi ha el Fluvià, que encara tira, el Brugent també, de la vall de tot el que és les Plans d'Hostoles i que baixa del Envàs, o sigui, tota la zona de la vall d'Envàs, doncs encara aigua n'hi ha. Prova, que clar, a l'estiu l'hem acabat de començar.
0: Sempre manca molt,
2: és molt llarg, i això queda. Doncs aquesta volteta que parlo jo, que era el 31 de maig, que encara... Sí que feia caloreta, però no és la d'ara. Ara fa molta intensa i, a més, aquests entorns que ja han arribat a 40, nosaltres aquí no hem arribat, però amb l'índex d'humitat que tenim, això marca molt, perquè sembla que estàs tot el dia amb aquella suor enganxada, encara que et dutxis o d'allò, al cap de poc ja tornes a estar acalorat. És complicat, és molt complexa, no és una calor seca, com diem, no?
0: Tens la bona.
2: De totes maneres, va ser una ruta que dic que és una ruta que es pot repetir, que relativament està bé, és sortir de Tordera, fer el tram doncs de la Selva, que és curtet perquè, esclar, hi ha coses que n'hem parlat a vegades però que no són conscienses. Dius, Llagostera, si parles a molta gent, que no tingui constància, que no sigui que tingui el mapa o que sigui molt entès en geografia, Llagostera en quina comarca està?
0: Deu estar entremig, no?
2: Però quina comarca? Que algun pertany? Què diries, de la Selva o del Gironès?
0: Jo diria del Gironès.
2: Doncs has acertat. Però hi ha molta gent que està al d'allò, perquè és com una llengua que surt, que toca fins a prop de Cadiretes i a tocar de Tossa. Però Tossa és de la Selva.
0: Ah, val.
2: D'acord? Està molt a prop.
0: Mira.
2: Vull dir, que és aquesta llengüeta. I llavors, Cassà de la Selva. a un pertany.
0: A la Selva deu ser.
2: No, és del Gironès també.
0: Ah, val, no.
2: És aquest, ha quedat el nom, però és d'allò. I llavors hi ha un altre poblet, que és a Quart, que puges per Quart, tens, veus, una altra cosa, Riudellots pertany a la Selva. Ah. Però Fornells ja és del Gironès.
0: Ai, mare. Bueno, escolta'm, aquí Tordera estan també quasi en bona...
2: Sí, bueno, moltes vegades hem parlat que més anant cap a la Selva que no al Maresme. L'Alt Maresme, que això sí, ha sigut una cosa que s'ha fet posteriorment, però que tenim molt a part del suro, molt de la Selva gironès, perquè una cara que hi ha bastant de suro, ara que queda molt poc ja també, però que teníem abans molt suro com Tordera, era Caçà de la Selva.
0: Clar,
2: hi havia moltes fàbriques de sureres i això, perquè, clar, tenen molt boscos per recollir el suro. Doncs era fer aquesta voltata, anar a Llambilles, ja ho vaig parlar, era principalment arribar a l'hora de fer un menú, en un restaurant.
0: Ja coneixes
2: que és
0: molt
2: bé. El lloc? Sí, l'Escon, alguna vegada que hi he anat, està molt bé, el diumenge sempre està ple, jo no vaig en reserva. No puc avisar.
0: I si què, et agafen normalment?
2: Sí, a vegades diu, miren així, va, però sempre busquen solucions. Els restaurants o els llocs de restauració que no te busquen cap solució i d'allò, malament, rai.
0: Ja no hi vas més, aquí.
2: Ja no hi torno. Però si allà te donen, busquen una solució, el que sigui, doncs això és el millor. Un bon àpat. I dic, ara què? A Quart, el tens a poc, a Llambilles has de tocar allà, és la C35, que aquí ara farem lo de la pregunta d'avui.
0: Sí, ja l'ha fet,
2: sí, ara ho parlarem perquè estem aquí molt al costat, molt a prop, entre Quart i Llambilles. A Quart, doncs abans d'arribar a lo que és el poble de Quart, hi ha una carretera que va a un lloc que arriba fins Montnegre. Que no té res a veure amb el Montnegre d'aquí, eh?
0: Ah, hi ha un altre del Montnegre.
2: Ah, exactament.
0: Ui, això és... tampoc ho sabíem.
2: No, esclar, això és les muntanyes, tota aquella zona de les muntanyes, les Gavarres. I els Àngels, Santuari dels Àngels de Girona. És aquella part, queda al mig, eh? Pots anar... Però aquest poble, aquest indrets, són quatre cases, hi ha dues esglésies, esglésies vull dir al costat, però una carretereta estreteta, però que hi ha molt poc trànsit. I en bicicleta, he comentat, és un paradís. Perquè
0: hi ha pujada... Sort que no hi ha trànsit per això,
2: sí, hi ha pujada, que llavors al revés hi ha, per una banda per l'altra, el que passa que acaba l'asfaltat en l'indret de Montnegre. I hi ha Sant Mateu de Montnegre. Jo aquest dia no vaig arribar fins a Montnegre. Vaig arribar fins a Sant Mateu de Montnegre. Perquè a Montnegre hi ha 3 quilòmetres de baixada i llavors què vol dir? Clar, has de tirar perquè s'acaba la carretera asfaltada i sí que hi ha una pista de terra, però molt dolenta, si vas amb bicicleta amb roda estreta o així, que no tingui gaire dibuix i gaire relleu, esclar, la baixada es fa molt, molt forta, a més pots relliscar, perquè només que trobis algunes pedretes o així, et fa perdre... I pots arribar a baix a la carretera asfaltada, que és la de Santa Pallaia, que va de Caçà fins a la Bisbal.
0: Ah, noi!
2: Pots enllaçar allà, però això aquest dia... Ho tenia clar, perquè anar allà era un recorregut massa llarg. Sí. Havia sortit tard de Tordera. A més, aquest dia era una mica d'esbarjo. Volteta.
0: Sí, que volteta.
2: Que no està en volteta, repetirem. Però que sí, per mi era volteta, perquè podia... Vaig arribar de nit, de fosc, com sempre. Però perquè però podia haver arribat de dia bé, tranquil·lament. Bé, el que passa és que vas gaudint, sí. Estàs a prop, relativament vas als indrets per repassar-los, perquè hi ha moltes zones, hi ha molts poblets, ara si ens dona temps ho parlarem. I aquesta carretera, doncs, aquests quilòmetres passes per un lloc que es diu Castellà, de la Selva, hi ha Castellà del Vallès, que és
0: sí,
2: aquest anant cap a Terrassa, que és el que passem per anar a Montserrat. Doncs es diu Castellà de la Selva, però és el Gironès. Això és el Gironès, d'acord? Doncs aquesta carretera és una passada.
0: El que bé,
2: perquè
0: no?
2: Vas fent, vas al teu ritme...
0: N'hi deuen venir poques d'aquestes,
2: Sí, clar. A Girona, de tota manera, a Girona hi ha espais i això, perquè per això estan molt apreciades doncs, les comarques gironines, perquè hi ha molta part, hi ha molts ciclistes professionals que fan els entrenaments i viuen aquí, tenen d'allò, i la part de Girona... Hi ha... Sí, que hi ha molt ciclisme. És bestial. Doncs aquesta és la zona de les Gavarres, doncs que pertoca doncs, aquests indrets, i arribes... Però és que l'últim tram, l'últim quilòmetre, quilòmetre i mig, és una carretereta... Ja es veu amb la foto. No tinc vídeos d'allò, per això vaig posar la...
0: Doncs

0: hi ha una mica d'era, hi ha l'església, és un paratge, està bé, és per arribar-hi.
1: No, no, no, és, sí, que hi ha, sí, hi ha llocs que són amagats, o no
0: en
1: amagats,
0: cotxe fas a via,
1: no,
0: perquè a... la carretera està bé, encara que sigui estreta, el ferm ja es veu que està bé, pots arribar tranquil·lament. Doncs aquest dia era fer aquesta volta, doncs arribar en aquest. Llavors, a la baixada, doncs tens, quan trobes la carretera, pots arribar a quart, a Girona el tens a poc de tocar, està arran. El que passa que jo, clar, ja era tornada, ja era una mica tard, havia fet el dinar a Llambilles, passes per allà al costat de Llambilles, però després tens moltes direccions. Pots anar cap a Cassà de la Selva, llavors agafar...
1: Per la carretera nacional?
0: Sí, o pots... No. La C65, per la comarcal. És una ampla, és una via ampla, Vull dir, la nacional la tens apartada, Llavors torno per la nacional sempre, pel vial de serveis. Però tens... pots anar, jo vaig tirar per una carretera interior, que pots anar, vaig anar a fer una volta per Fornells, que es diu Fornells de la Selva, val? Com Riudellots, però és del Gironès. I en canvi, Riudellots de la Selva sí que és de la Selva. Estan molt a prop, però la divisió comarcal està allà. Doncs d'aquí vaig seguir i vaig anar a un altre poblet, un altre indret, que es diu Sant Andreu Salou.
1: Ai, són uns noms fantàstics, sí,
0: que
1: ja,
0: queda,
1: de veritat,
0: Queda entre Cassà de la Selva i queda Caldes de Malavella, perquè jo havia de tornar per Caldes de Malavella. Bé. Per agafar la nacional, l'encreument de Cassà.
1: Realment has de tenir el mapa aquí en el cap, tu, tan ben situat que déu-n'hi-do,
0: Tantes vegades jo ja el mapa no el cito, necessito les poblacions, i a vegades rètols nous perquè diguis, mira, aquest no havia estat, i vas a sortir a polígons industrials, clar, a vegades, clar, també, clar. Que també, dic, ostres, es porta, perquè hi han sempre espais nous, i sempre s'obren noves vies i així. Dius, ostres, aquest trencall així, ostres, no hi he passat mai. I vies verdes, també.
1: Ah, clar, via verda, sí, en parles,
0: sí,
1: aquí.
0: Avui bueno, parlo pregunta, una principal, però n'hi ha d'altres, secundàries, per anar a peu i carrils bici, que passen pel costat, que pots anar a intercalar. I alguns estan asfaltats, també,
1: Caramba.
0: No tots són de terra,
1: Caramba, no.
0: Sí.
1: Ho prefereixes tu, asfaltats?
0: Sí, perquè si vas amb una carretera que està... amb una bicicleta que té roda llisa, vas bé. Vas bé. Ara, esclar, hi ha de tot. Vull dir, hi ha trams que pots combinar. Però si vas per el costat de poblacions o polígons industrials, normalment els carrils bici són asfaltats, Sí, estan bé. Estan
1: jo,
0: bé.
1: Però el que sempre conec és no està asfaltat.
0: No, vull dir que és el que parlarem, el principal aquest tan important. Ara el comentarem. Doncs és que és una passada. A més, és una cosa que dius, no saps què fer. Això jo vaig parlar, com vaig comentar i ho vaig publicar a les xarxes. Dic, és una cosa que no sé els anys que podré fer. Altres coses tindré de limitar. Però aquesta ruta, vull dir, la podré fer moltíssims anys.
1: Ells la van fer.
0: I tant. I a més, estàs content de poder fer això. Perquè té tot. Té curves, té pujades, té baixades.
1: Ells sense matata.
0: Exacte. El teu ritme d'això. No tens trànsit que t'agobi. Vull dir que, i a més, en diumenge.
1: Imagina't.
0: Vull dir que el diumenge, que és una sortida fantàstica, fas un bon àpat, un bon esbarjo, què vols demanar? Bé, estàs bé? Sí. Te trobes bé? Tens salut?
1: Home,
0: vas sol? Què vols que et digui? No és suficient, però bé, no tens cap més remei. Però si vas acompanyat i vas amb colla d'allò, tu passes pipa.
1: I tant.
0: No necessites res més. No necessites res més. És que tens tot a l'abast. La bicicleta te dona aquesta llibertat, te dona aquesta consciència.
1: Bueno, i pots arribar a llocs que normalment en cotxe ni a peu, potser... No,
0: fas esport, no necessites fer gimnàstica, almenys aquest dia. Pots fer reforços amb altres d'allò. Pots fer natació, altres coses. Però l'exercici d'aquest dia, relativament, escolta, és fantàstic.
1: És molt potent, És molt potent,
0: I tant,
1: molt potent,
0: i tant.
1: Molt potent.
0: És una ruta molt recomanada? I jo, bé, després, a Caldes, què pots fer a Caldes? Arribes a Caldes, arribes molt aviat, què fas? Home, vas a les Termes, vas a
1: veure... Home, però ja t'hi quedes allà, Miquel, a les Termes.
0: Sí,
1: allà,
0: bé, les Termes romanes antigues, no... Home, llavors
1: jo
0: sí que
1: ja
0: necessito...
1: Llavors
0: pots passar-te el que vulguis, un cap de setmana, llavors surt el divendres, el dissabte, sí. I tornes el dimonge al vespre o el dilluns al matí, depèn del que sigui. Home, això ja és... això és super.
1: El sumum.

0: Això ja, jo no, és que no tinc contemplat tanta història. Jo vaig a una altra aventura, no? Però que pots fer, evidentment, pots combinar el que vulguis. Tens d'allò, vull dir, és que
1: això
0: no...
1: Això de les vies verdes, què són? Zones també molt marcades, com les de bicicleta? O
0: sí,
1: com?
0: Sí, vies verdes és només de pas.
1: Més de pas.
0: Que, alternativa, perquè quina... les bicicletes i a peu no tinguis, no hagis d'anar per carreteres ni vies convencionals de trànsit. Vull dir que, i a més t'aporten a llocs que te connecten i vas indrets, connecten tots els pobles, indrets que la carretera no t'hi porta però que t'aporten, zones vull dir de històriques, esbarjo, a veure, salts, poden ser gors, clar. Poden ser, clar, és que és un tot, els vies verdes contemplen tot això, explotacions, inclús a vegades si és cap a, molt cap a dalt Pirineu i així, zones de, com la ruta del ferro,
1: clar,
0: rutes de mines, d'antigues d'allò que
1: treien
0: material,
1: sí,
0: i tot
1: sí,
0: això,
1: molt bé. Molt
0: és
1: bé.
0: Que és una altra història. Doncs jo us recomano, i a més ara aquest temps d'estiu, que dius que relativament pots arribar a casa, no te canses, perquè, i si vols caminar, deixes el cotxe al vehicle, pots fer...
1: Un tros aquí.
0: Exacte, sí. Pots fer una mica de cames, pots fer el que vulguis. Vull dir que
1: hi ha
0: necessites...
1: alguna cosa, alguna ermita per aquí, aquesta que
0: sí,
1: comentava la mare?
0: Sí, a Montnegre pots
1: està
0: baixar.
1: Oberta, ha... Està oberta?
0: No. Això no.
1: Totes han estat mitjanament tancades, no?
0: Sí. Possiblement hi hagi algú que tingui la clau, que pugui ser visitable, però és clar, això és un altre vas que, clar, com jo preparo, sí que diré, si un dia me proposo anar a aquesta església o conèixer aquest lloc, jo em preocupo a veure qui...
1: qui té la clau, no?
0: Sí, com a Llofriu i això que hi ha d'allò d'en Josep Pla.
1: Ah, sí.
0: El que passa que has de demanar la clau, va ser molt curiós ara que parles d'això, una anècdota, que vam anar a la casa on se demana la clau per entrar al cementiri, però es veu que l'havien deixat i l'havien perdut. Vam tindre... bé, aquest no anava sol, perquè era el dia de l'arròs, de l'arrocito de Pals,
1: sí.
0: I sempre faig rutes alternatives. I vam haver de tornar-hi l'any següent. Llavors sí que tenien la clau i vam poder entrar i visitar doncs, el cementiri i la tomba d'en Josep Pla. Vull dir que és era una de les coses que buscava.
1: Sí,
0: escolta'm, no, aquest any no ha sigut possible, però l'any que ve repetirem. Però, i hi havia la clau, lògicament. La pregunta...
1: Vinga, la i pregunta, la resposta ja, a veure.
0: Sí, la pregunta, hi ha un rètol, que és la C-65, i hi ha, que posa direcció Cassà de la Selva, Sant Feliu de Guíxols, i una altra població que va cap a on? Al costat, què tenim?
1: La Via Verda, no?
0: Hi ha Platja d'Aro, més endavant, seguint d'allò, el rètol, però al costat hi ha una via que arriba fins a Sant Feliu de Guíxols. Quina via és aquesta?
1: Vinga, quina via?
0: És una via verda. La del Carrilet.
1: La del Carrilet, mare meva.
0: Que va de Sant Feliu fins a Olot.
1: Ai, sí.
0: Anava. Que
1: menys
0: gairebé són 60 quilòmetres,
1: menys mal que l'han conservada, oh, i tant.
0: Sí, on havia la via, més o menys, amb els salpetats, que hi ha trams que s'han tingut de salvar per característiques, i igual hi ha un polígon d'allò, però sí que segueix el curs d'on sortia el tren de via estreta.
1: Ah,
0: un tren, un trenet de via estreta, però que va estar fins als anys 60. Exactament. Aquesta el passa pel costat de la via aquesta.
1: Que maca, que maca.
0: I es veu, està retolat, està molt ben indicat. I què dic? Com que els trencs, ja sabem, no tenen grans pujades
1: sí,
0: i d'això de sobte van guanyant alçada o desnivell molt suaument. I què vol dir això? Que hi pot anar-hi tota la família.
1: I tant.
0: Des de persones més grans, relativament, els més petits, amb bicicletes, hi poden anar-hi els pares, poden anar-hi tota la família. I pot fer el tram, perquè surts, hi ha moltes entrades i sortides. Cada poblet, a Llambilles n'hi ha una, precisament. Doncs que pots anar a alternar i pots jugar amb això. Doncs això és vida, també.
1: Oh, i tant.
0: I la família, te passes un dia fantàstic.
1: Fantàstic.
0: Que no has de fer grans viatges, com moltes vegades dic, que ho tens aquí a mà, relativament ho tens a prop de casa, que pots estar a mitja hora, amb tres quarts, el que sigui, i pots arribar.
1: Oh, i tant, oh, i tant.
0: I agafes... I a més, aquí estem parlant, perquè jo surto de Tordera amb bicicleta, això sí que no puc anar, però si en vehicle pots agafar l'autopista, pots agafar una autovia,
1: Bueno, escolta'm, plantes allà en un moment, ah, i pots fer l'esport.
0: No
1: i...
0: tens cap problema. De... O sigui, que no pot haver-hi cap excusa. Mm-hmm. Ho pots fer, evidentment, i això no pots negar-te.
1: I no té preu, eh?, a veure tot això.
0: Home, i tant, i tant.
1: Moltes gràcies.
0: Ens veurem, doncs, el juliol.
1: Sí, però canviem de dia, eh? Una tarda t'ho explico.
0: Doncs ho explicarem i que la, bé, l'audiència ho sàpiga.
1: Vinga, molt bé.
0: A reveure.
1: Adéu-siau, Miquel.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell "avui has de saber que" per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Ràdio Tordera.

emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: I bé, entrem ja directament en aquesta secció final del magazín de l'àrea aquí, que és aquest espai de fons. A fons tractem amb persones estudioses de diferents àmbits professionals. En aquest cas, avui tenim el jutge de Pau de Tordera, l'Àngel Pous. Bon dia, Àngel.
1: Hola, bon dia.
0: Gràcies per estar aquí. I també persones que, a banda de la seva professió, doncs també són estudiosos i els agrada doncs poder tractar, estudiar i en aquest cas oferir-nos a nosaltres doncs reptes tan interessants com el que avui doncs els hi parlem. Avui posem molt a la taula el tema de la societat. La societat actual, la societat doncs que ens ve anys a venir. I bé, Àngel, jo començaré preguntant-te l'impacte d'aquesta societat, com serà?
1: Sí, bueno, d'entrada són opinions meves que vull dir que deixo anar aquí a la ràdio, evidentment, amb tota la precaució i humilitat del que pot suposar, perquè d'opinions n'hi ha moltes i maneres de veure el món moltes també. D'entrada, per contestar cap on va aquesta societat, he fet el que avui dia fa tothom, que és agafar el ChatGPT i preguntar cap on va la societat. I a partir d'aquí, doncs, situem una mica la problemàtica. I la problemàtica s'han de tenir en compte molts aspectes. D'entrada, el context en què estem, és a dir, cap on va la societat, la pregunta és diferent si es fa en un àmbit de Tordera, en un àmbit de Catalunya, en un àmbit d'Espanya, en un àmbit d'Europa, en un àmbit de tot el món, del tercer món, de diferents cultures, diria. Aquesta pregunta s'ha de fer i s'ha de respondre en cada àmbit de manera diferent. Malgrat tot, sí que hi ha unes inquietuds, unes problemàtiques que sí que es poden considerar globals i que, des del meu punt de vista, n'hi ha tres fonamentals que són, d'alguna manera, l'impacte digital i tecnològic, que és molt important de cara a la visió del futur i de les perspectives. Els reptes ètics i socials, aquest també és una part molt important, el que entraria en qüestions com la religió, etcètera, etcètera. I després, les polítiques públiques i globals. És a dir, des del meu punt de vista, doncs, hi ha aquests tres aspectes que sí que és important tractar-los, discutir-los. Més que jo expliqui el que penso, potser seria una qüestió més d'un debat molt ampli. Però cada un dels conceptes que jo ara deixaré anar pel micròfon ja mereixen, no sé, dies i dies de debat, cada un dels conceptes, eh? Ja, perquè dintre d'aquestes tres divisions de qüestions problemàtiques que es poden tractar de cara a la nostra visió de futur, doncs dintre doncs, hi ha conceptes complicats i que val la pena tractar.
0: Molt bé, doncs vinga, molta atenció, anem cap al primer.
1: Anem per al primer, sí. Vinga. L'impacte digital i tecnològic. Això sí que és una gran revolució moderna. És a dir, el segle passat, a principis del segle passat, no se sabia no se sabia res d'informàtica. La tecnologia ja havia avançat molt, però de tota manera era una tecnologia simple. Amb el termini d'un segle hi ha hagut una revolució, diríem, informàtica tan gran que és difícil d'assimilar. La prova és que la gent gran, la gent d'una certa edat, no l'ha acabat d'assimilar. I han de ser els joves els que d'alguna manera es van adaptant a aquests canvis que són realment rapidíssims. No solament hi ha aquest impacte digital sinó que també l'impacte de les noves tecnologies. I després hi ha una part molt important que és la biotecnologia, que també és una qüestió que val la pena parlar-ne. En relació a aquest impacte digital, s'ha de parlar de la intel·ligència artificial generativa. És un tema també que s'està treballant molt, s'estan publicant molts llibres. Jo aconsellaria un llibre que vaig llegir, és un totxo amb 1000 pàgines, del senyor Xavier Sali Martín, que es titula Entre el paradís i l'apocalipsi. És un llibre que explica molt bé en què consisteix aquesta intel·ligència artificial i cap a on anem en aquest sentit. Realment és una intel·ligència que aprèn per ella mateixa, és a dir, i pren decisions de forma autònoma, de tal manera que arriba un moment que no fa falta que hi hagin humans que la dirigeixin. I aquí està un dels perills principals i aquí està on hi ha el debat més important. Fins a aquest fins a quin punt aquesta intel·ligència pot superar els humans. De fet, s'està utilitzant amb decisions importantíssimes a les guerres. És a dir, aquesta intel·ligència artificial s'utilitza per dirigir drons que sense cap intervenció humana fan la seva feina. És a dir, veuen una persona, doncs la maten i ja està. No hi ha ningú que digui, home, que tingui una mica d'ètica de dir, ostres, aquest soldat està ferit. No. Doncs això és perillós, eh? Tota la qüestió de digitalització que ens envolta, és a dir, qualsevol l'activitat que fem ara té en compte, vull dir, l'activitat de l'ordinador, l'activitat de, diríem, dels mitjans de comunicació que funcionen digitalment, etc. Els nous materials és una qüestió també que és molt rellevant. Llegia l'altre dia que la qüestió aquesta del grafi famós, que és aquestes superfícies de carboni que tenen l'amplada d'un àtom i que tenen comportaments com aïllant o com a superconductors, que això pot revolucionar moltíssimes coses. Entre altres coses, sembla ser que les futures bateries, que actualment tarden tant en carregar-se i que duren tan poc, és a dir, poden revolucionar aquest món, pot ser molt important per l'acumulació d'energia elèctrica. I un altre tema importantíssim és la qüestió que he dit abans de la biotecnologia. En aquest aspecte...
0: Àngel, biotecnologia, amb què es basa?
1: Bueno, la biotecnologia és les noves tecnologies aplicades a la biologia. Però en el sentit de dissenyar éssers vius. Més que éssers vius, manipular genomes, que vol dir la part essencial, diríem, de l'ADN, que no és real, que realment és aquesta molècula tan important en forma d'hèlix, que és la que determina, encara no sabem d'on s'ha originat, no? Però que determina la nostra vida coneguda. És a dir, doncs, en aquests moments s'ha arribat fins i tot a dissenyar un genoma, s'ha posat en una cèl·lula sense nucli. O sigui, s'ha creat un ésser viu diferent de tot el que es pugui pensar sobre unes pautes, diríem, biològiques concretes, i tot això s'ha fet en biotecnologia. Es parla de... En aquest aspecte és molt important perquè el tema de les malalties serà determinant, vull dir, la biotecnologia per poder-los controlar. I això donarà una nova perspectiva, diríem, mèdica a les persones. Però, per altra part, aquí entra, per exemple, l'Eudald Carbonell, que jo soc un lector d'ell, vull dir que és aquest geòleg, vull dir, dedicat a la geologia del quaternari i que, sobretot, treballa molt l'evolució de les espècies i parla del posthumanisme en el sentit de dir humans que tindran una part, diríem, biònica, que se'ls haurà manipulat, diríem, el seu genoma perquè no tinguin aquestes malalties o que se'ls haurà manipulat el genoma perquè puguin viatjar a l'espai i no tinguin els problemes que tenen els astronautes, no? És a dir, no sabem cap on anirem en aquest aspecte, però també és preocupant si es fa un mal ús. Virus, per exemple, creació de virus que poden causar desastres, etcètera, quan s'escapen dels llocs, etcètera. Vull dir, és un altre tema també que està sobre la taula que en podem parlar molt,
0: sí,
1: també.
0: Sí, molt bé, interessant. Continuem amb la societat, de moment, avui. Sí. Però, de veritat, jo m'anava, quan anaves explicant tot això ara, he bufat perquè, de veritat, és que dona por, eh?
1: Una mica sí, la veritat, no sabem
0: jo molta.
1: La perspectiva quina ens porta. Esperem la sensatesa humana que prevalgui.
0: Endavant.
1: D'acord. També un altre dels aspectes a tenir en compte sobre aquesta nova societat que està pujant és la qüestió dels reptes ètics i socials. Vull dir, aquest és un aspecte també, reptes ètics i socials. És un tema també molt preocupant perquè quina ideologia tenim ara els humans? En què pensem? En què creiem? Encara creiem en les religions clàssiques? El punt de vista del jovent ha canviat en relació a les religions clàssiques? Quina és la nostra ètica? Per què tenim ètica? Tenim moral, la nostra moral, l'hem heredat, la nostra moral dels nostres pares, la moralitat, és a dir, el comportament correcte respecte als altres, per què l'hem de tenir? Preguntes d'aquest tipus, hi ha un més enllà, quin sentit té la vida? Avui dia...
0: Tantes preguntes,
1: moltes,
0: eh?
1: Moltes. Sí. Avui dia, diríem, està molt de moda l'estoïcisme, que és una visió, d'alguna manera, de sanitat mental, és a dir, davant els problemes que nosaltres no podem solucionar, doncs els deixem a banda, si no els podem solucionar no cal atabalar-se. Però en qualsevol cas, sí que l'estoïcisme predica el virtuosisme, és a dir, de procurar ser virtuosos, ser correctes, malgrat hi hagin problemes, no? És com una mena d'escepticisme positiu, des del meu punt de vista,
0: però
1: no?
0: Però això ens ho han de crear, en aquest cas, o s'ho han de crear ells mateixos, ja no vindrà, doncs, que ho hagin après o que els hagin fet aquests valors dels seus pares, no?
1: Me refereixo que davant aquestes poques referències que hi han clares, perquè abans hi havia la referència de la religió, la religió catòlica en els nostres casos, que teníem molt clar els manaments de la llei de Déu, no mataràs, no robaràs, no sé quantos estimaràs, que està molt bé. Realment aquests manaments estaven molt bé i en la nostra referència en fèiem cas, i quan hi havia la homilia missa del capellà, doncs tothom se l'escoltava i creia el que deia. I això donava cohesió, donava sentit de societat, cosa que ara no hi és. És a dir, això està totalment desfet. Llavors, els valors que hem de donar als nostres fills, a la nostra joventut, abans eren aquests, i ho feia el capellà, i els donava el capellà i els donava a l'Església. Ara, quins valors hem de donar? És a dir, hem de transmetre un humanisme, una ètica, una moral... quina hem de transmetre i per què, tenint en compte que és un món cada vegada potser més epicuri, en el sentit de procurador més al plaer personal, hedonista, o més individualista, o més escepticista, o més relativista. És a dir, tots aquests qualificatius són molt importants de tenir-los en compte. Per tant, cap on hem d'anar? O sigui, quina és la mentalitat i per què hem de tenir valors? Per què els hem de tenir? De fet, estic llegint un llibre, ja l'estic acabant, d'un tal Joan Mèlic, i es titula Ètica de la compassió, aquest llibre. Jo el recomano perquè plantejo totes aquestes qüestions de moral, totes aquestes qüestions d'ètica, de religió, i aquest senyor dona una via, en el sentit de dir, hem de ser ètics per això i per allò. I crec que parla de compassió, important, és a dir, hem de ser ètics perquè quan una persona pateix, aquest patiment fa reacció a nosaltres i nosaltres, per tant, tindrem un comportament adequat en aquesta persona de caritat, de solidaritat, etc. No? Bé, recomano aquest llibre perquè la veritat és que m'ha agradat molt.
0: L'autor has dit, Àngel?
1: Sí, Joan Mèlic. Vale. Joan Mèlic, que és un filòsof català.
0: D'acord, gràcies, eh?
1: Molt bé. No, doncs el que deia, vull dir, en aquests moments tenim una crisi de valors, perquè les persones diuen, i per què jo he de ser solidari? Per què? O sigui, amb el meu treball o amb el meu patrimoni he d'ajudar els immigrants. Per què? És a dir, totes aquestes preguntes, abans és perquè Déu vol que siguis bo. Però, és un moment que no es creu amb això, doncs ha de creure en alguna altra cosa.
0: Però la intel·ligència artificial, què deu dir amb això, no? Són preguntes que...
1: Aviam, ChatGPT. Creus en Déu? Quin és el nostre futur? On anirem? Es pot preguntar això, eh? I realment entres en una cadena de respostes, a vegades una mica incoherents també, eh? Vull dir, en aquest cas jo penso que nosaltres hem d'estar per sobre d'aquesta intel·ligència i hem de fer encara la nostra aportació, eh? Pensa que els humans encara podem aportar coses.
0: Més faltaria que no, Àngel?
1: Més faltaria, sí. Un altre aspecte que també volia parlar és la qüestió de les polítiques, la política. La política pública, la política pública local, la política pública global. És a dir, el món s'ha dirigit d'alguna manera o una altra. És a dir, s'ha de dirigir. Aquests 10.000 milions d'habitants que serem aviat, amb 2.000 milions de xinesos, 2.000 milions d'hindús, etcètera, etcètera, hi ha d'haver-hi, com a mínim, unes referències perquè funcioni aquest món. És un món que està patint una sèrie de crisis socials, una sèrie de crisis de canvi climàtic, crisis culturals, la crisi dels organismes internacionals que no pinten res. Ara simplement estava pensant que fa, no sé, 30 anys hi havia una ONU, hi havia un UNICEF, Oxfam, no sé quantos, hi havia una associació de metges, etc. Hi havia organitzacions internacionals que pintaven alguna cosa i que les nacions en general en feien cas. Ara, quan es veu una mica que hi ha reunions d'alt nivell pel canvi climàtic, o de la ONU, o sobre guerres, doncs no es posen d'acord. No hi ha ningú que es posi d'acord, cada país va a la seva, per tant, la qüestió de l'enfocament polític global és, des del meu punt de vista, és molt important, eh? La societat, desconfiança, quan hi hauria, hauria de ser cooperativa, hauria de ser solidària, hauria de ser integradora, hauria de ser sostenible. Doncs és una societat absolutament amb desconfiança. Quan ens desconfiem dels veïns, desconfiem dels nostres polítics, això és molt dolent. Perquè desconfiem del món judicial. És a dir, la justícia que d'alguna manera ha de determinar quan hi ha un pleit entre dues persones, doncs es desconfia. Quan aquesta justícia que teòricament és justa i desconfies d'ella, ja no anem bé.
0: No,
1: esclar. Ens porta, esclar, a un món que inevitablement tendeix a la globalització, hauria de tendir a la globalització, ens porta a un món que cada vegada potser és més materialista, amb una immigració inevitable, amb un món en què surten guerres de tot arreu, de sota els bolets, i després, per descomptat, ja estic parlant del canvi climàtic, el problema de la sostenibilitat, el problema dels recursos, no solament energètics, sinó alimentaris. I molt important, el problema de l'aigua. És a dir, com no hi hagin polítiques internacionals per poder anar repartint aquests recursos, el tema de natalitat també és un tema important que està sobre la taula, però en positiu i en negatiu, perquè també voldria dir que la natalitat, els nostres joves es pregunten, hem de tenir fills?
0: Esclar,
1: i altres societats ni s'ho pregunten, ho destenen, i punt. I, esclar, la sobrepoblació humana és un problema, des del meu punt de vista, encara que hi ha veus que diuen que el món pot sostenir 1.000 milions i bilions de persones, no és veritat, vull dir, el nostre món és limitat, i realment, i per donar els recursos adequats que necessita la gent, no pot haver un creixement infinit de la població. Això és claríssim, no? I em sembla que tothom ho entén. Doncs sí que és un moment que, per exemple, l'aigua dolça, que no sé ara si és un 2 o 3% de tota l'aigua mundial, és un recurs cada vegada més escàs. I amb aquest canvi climàtic d'escalfament del planeta, aquest recurs cada vegada és més difícil de tenir. Sí que és veritat que ara amb les desaladores i altres sistemes d'aconseguir aigua potable, doncs això es va solucionant, però tot això vol energia i l'energia també és molt cara, no? Però bueno, vull dir, és una altra qüestió important, no? Des del meu punt de vista, doncs hi ha temes com, abans ho deia, el tema de la immigració, o sigui, les polítiques que es fan en relació a la immigració són adequades, la immigració també s'ha d'acceptar tota la que hi hagi, perquè l'immigrant ho necessita, és a dir, si ve és per alguna cosa. Les nostres societats, ja no vull dir països, ja dic societats, perquè des del meu punt de vista això dels països queda com una mica difuminat, encara que no tothom pensa igual que jo, o sigui, hi ha moltíssima gent que creu que el país és una cosa tancada, que la cultura s'ha d'estar tancada, pot sortir però no han d'entrar influències externes. Cada vegada això quedarà més difuminat, aquestes barreres, la globalització és inevitable, la immigració és per alguna cosa, hem d'acceptar-la tota, tot això està sobre la taula, vull dir, i per això necessitem referents ètics, com deia abans, referents morals, per encarrilar-ho bé, i entendre que nosaltres som homo sapiens,
0: sí,
1: així es diuen que som una espècie.
0: Esperem que siguem sent,
1: Som homo sapiens, i a la paraula ja ho diu, no? Home savi, que com diu el Carbonell de Savi, diu, no ho som gens, i que, diríem, la sabidoria potser l'assolirem d'aquí 300 anys, segons ell. Però vull dir, si som homes savis, hem d'entendre que tots, en principi, tenim els mateixos drets i deures, hem d'entendre que ha d'haver-hi una ètica universal, hem de pensar en aquesta ètica, hem de pensar en aquests valors.
0: Qui ho posarà tot això?
1: Per això
0: A veure, qui serà el polític, perquè ha de venir des del polític, això principalment, no?
1: Sí, està clar. La societat ha d'empènyer i el polític influenciat per aquesta societat que empeny ha d'actuar, perquè aviam, els polítics funcionen també per als vots. Vull dir que en funció diríem, de la credibilitat que tenen, dels vots que tenen, doncs fan més o menys, també amb més o menys interessos. Jo crec amb els polítics honestos. És més, crec sincerament en un moment de crisi política tan gran que tenim en aquests moments a Catalunya i a Espanya, a Catalunya no tant, però a Espanya molt, continuo creient amb els polítics honestos, que no vol dir que el poder pot corrompre, pot fer-ho, però penso que la gran majoria dels polítics intenten fer la feina bé i són, i ho dic per la meva experiència, el món que m'he viscut jo, almenys a petita escala, sempre m'ha semblat que es feien les coses amb sempre molt bona intenció i sacrifici personal. Però vull dir, qui ha d'arreglar això? Doncs, d'entrada, la societat, cada un de nosaltres amb la nostra aportació. Quan nosaltres saludem en el nostre veí, quan nosaltres ens posem a disposició dels veïns, dir si necessites alguna cosa, quan nosaltres al matí diem bon dia, quan nosaltres, si ens demana alguna ONG, alguna aportació, 3 euros per no sé què, doncs fem l'aportació. Amb aquests petits detalls, i tenim clar que hem de ser solidaris, que no tenim altra sortida, vull dir, és la forma més lògica de relació humana, la solidaritat, i la idea que deia abans, no? Aquesta ètica de la compassió, del que no té, del que pateix, del que està a l'hospital, quan som comprensius, crec que estem apretant un a un perquè els polítics actuïn i prenguin les mesures perquè aquestes coses funcionin bé.
0: Jo considero, doncs, que ens han tornat molt individualistes, la gent. Sí, a veure, tot i que tenim les arrels que ens han ensenyat tot el que ara comentes, Àngel, doncs cada vegada les persones, sigui per la imatge que ens donen la política, la imatge que ens donen o ens venen, doncs aleshores fa que cada un ens quedem una miqueta més pensant en tu mateix, jo estigui bé, i a veure, l'altre que ho solucioni qui li toqui i qui li cobri per posar-ho bé. Esclar, la gent de peu tenim aquestes versions, la majoria, eh?
1: Sí, totalment d'acord. És veritat que davant les crisis, les persones es tanquen en si mateixes, tendeixen a l'individualisme, i és dir, el primer la meva família i les altres coses són tot... són secundàries, no? I sí que és veritat que ens tornem individualismes. De tota manera, en un proper programa parlarem, si de cas, de la joventut, uh-huh. I d'alguna manera, des del meu punt de vista, una mica els valors que té, etc. Que jo crec que hi ha bastant incomprensió també en el món adult en relació en el món jove. Sempre hi ha sigut. Alguna vegada n'hem parlat d'això. Penso que la joventut no és tan individualista com tu apuntes. Però sí que la gent gran ens hi anem tornant, eh?
0: És a dir,
1: aquella gent gran que preníem la fresca amb els veïns i que quan venia un veí a demanar alguna cosa, ara que no ens vinguin a pipar els veïns, que no ens molestin, que no ens facin remor, que no volem saber res.
0: Exactament.
1: Cadascú a casa seva. I més que res, desconfiança amb el del costat, el que ve per aquest carrer te'l mires malament si no el coneixes, perquè dius aquest igual, no sé quantos. Com vas a Barcelona, vas amb la mala cartera perquè dius aquí, si vaig per allà a la plaça de Catalunya, hi haurà algú que m'ho robarà.
0: No posis cap joia que sigui una mica llamativa perquè malament. Però després et venen a casa i te'ls roben a casa, eh? Vull dir que ja és una altra història, ja. Sí. Àngel, moltíssimes gràcies per estar aquí. Ens anirem trobant a l'estiu.
1: Gràcies per convidar-me.
0: Vinga, bon dia.
1: Bon dia a tothom.
0: Ostres, gens, que llunat.
1: Les discussions.
2: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
3: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble encara té 797 cobertes amb fibrociment per retirar. El Parlament aprovava la setmana passada el projecte de llei per l'erradicació de l'amiant. El Parlament català aprova un pla de 18 milions d'euros per garantir biblioteques a totes les escoles el 2031. A través d'una moció presentada per Junts, l'aposta per connectar les biblioteques escolars amb la xarxa pública i potenciar el patrimoni local i la llengua catalana. Escoltem el diputat Jordi Bertran.
4: Hem volgut marcar al Parlament una sèrie de criteris perquè el segueixi el govern, no? De manera que abans de la finalització del curs 2030-31, cada centre tingui aquesta biblioteca escolar operativa, que prioritzem els centres d'alta complexitat, aquells també que estan en entorns més vulnerables i els que estan en els territoris amb menys accés a equipaments culturals.
3: L'Ajuntament convoca per avui el ple ordinari del mes de juny. La sessió comptarà amb 9 punts en l'ordre del dia i començarà a les 7 de la tarda. La podreu seguir en directe per Ràdio Tordera i els nostres canals de YouTube i Instagram. I la 31a Setmana de l'Emprenedoria del Maresme desxifrarà les claus psicològiques que impulsen les vendes. L'esdeveniment, que es farà en format híbrid del 29 de juny al 3 de juliol, inclourà ponents especialitzats en neuromàrqueting i comunicació no verbal, i les inscripcions ja estan obertes. En parlava la responsable d'emprenedoria del Consell Comarcal.
5: De fet, tenim moltes empreses i emprenedors que ja estan molt fidelitzats a les setmanes d'emprenedoria perquè ens anem actualitzant, i per això continuem, no? Doncs perquè té molt bons resultats. té molt bona acollida.
3: El patinatge tordarenc brilla a la final del 6è Trofeu Catalunya. El patinatge artístic Tordera i el Club Patí Tordera Artístic van destacar amb grans resultats a Palafolls i Folgueroles el passat 13 i 14 de juny. Escoltem Anna Jové, entrenadora del patinatge artístic Tordera.
6: Estem molt satisfets amb la nostra participació a la final del Trofeu de Catalunya perquè ha estat una competició amb un nivell molt alt i han sabut demostrar tot el treball, l'esforç i l'evolució que han anat fent durant la temporada.
3: Pel que fa al temps, un dijous que, tot i que apareixeran núvols alts, es mantindrà el temps estable i assolellat a tota la comarca. No s'esperen precipitacions, vents fluixos, temperatures mínimes que es mantindran sense canvis importants, aniran dels 21 als 25 graus, mentre que les màximes pujaran, aniran dels 34 als 38 graus. De cara a divendres, tot continuarà igual. El sol tornarà a ser el gran protagonista de la situació meteorològica, sense precipitacions, vents fluixos i temperatures mínimes que es mantindran sense canvis entre els 21 i 25 graus, mentre que les màximes baixaran lleugerament i oscilaran entre els 33 i els 36 graus. Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers bulletins. Gràcies per la seva atenció.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
7: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pont i Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pont i Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
2: L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.

0: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Els dissabtes a Ràdio Tordera, Vall Matinal. Un espai dedicat a la música de les nostres orquestres i conjunts musicals. Ritmes engrescadors, música espectacular. Escolteu, gaudiu i balleu amb la música de Vall Matinal. Els dissabtes de 10 a 11 del matí a Ràdio Tordera.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: La primera onada de calor de l'any deixa 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del Ministeri de Sanitat. Es tracta de la comunitat amb més mortalitat de tota la península entre diumenge i ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Des de Salut Pública, Jacobo Mendioroz ho atribueix a l'arribada prematura de la calor extrema d'enguany. Són declaracions a la xarxa.
3: El pic de calor ha començat abans i això també fa que, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
1: Els darrers 4 dies, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivats de les temperatures extremes. És dijous 25 de juny de 2026 i tenim més titulars. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població. Sònia Kerr.
4: Ho apunta la memòria de les cambres de comerç. A més, per primer cop reclamen actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. El president Salvador Illa destaca el bon moment de l'economia catalana.
5: Crec que queda clar que la situació econòmica de Catalunya és bona i crec que podríem fins i tot dir, sense por exagerar, que és molt bona i si no, s'hi apropa molt. L'aposta pel model de la prosperitat compartida funciona.
1: Detinguts 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat.
4: Se'ls investiga per utilitzar material rovellat i productes caducats. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions.
1: Augmenten a 164 les víctimes mortals pels dos terratrèmols registrats a Veneçuela i els ferits a un miler.
4: Entre els morts hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Així i tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just els serveis d'emergència encara treballen per extraure gent de sota la runa.
1: En cultura, Àngels Gunyalons es posa la pell d'Oscar Wilde al retrat de Dorian Gray.
4: Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de tres actors, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins el Festival Grec.
1: Als esports, Toni Castro, al Barça de bàsquet, ha dit adeu al títol de la Lliga CB amb una derrota contra el València.
6: Tercera i definitiva derrota per 84-108. El Barça tanca la tercera temporada consecutiva en blanc i aquesta tarda l'Igualada celebrarà amb una rua amb títol de l'hoquei Lliga i el Barça de futbol sala pot guanyar la Lliga a la pista del Pozo de Múrcia.
1: Cop d'ull al temps i amb aquestes temperatures que estem patint encara, Luis Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, continua i continuarà aquesta situació completament estiuenca i, de fet, avui amb unes temperatures que tornen a ser molt més altes del que toquen. Arribarem fins als 35-36 graus al prelitoral barceloní, ja en seran 37-38 els que hi haurà a les comarques de Ponent i on més calor farà avui serà l'interior gironí, sobretot entre la Baixa Garrotxa, la Vall del Fluvià en general i cap a la comarca de Gironès o la del Pla de l'Estany. Aquí 37-38-39 graus aquesta tarda. De tempestes poquetes, algunes ja al vessant francès del Pirineu i avançada la tarda algunes gotellades arribaran per les comarques de Ponent. Bàsicament, el que també tindrem seran ventades importants en aquesta zona de Lleida i, per tant, compta amb el risc d'incendi, un ambient molt xafogós a la costa. El divendres gairebé no tindrem ni núvols, alguns al matí a l'Ebre, també a la Costa Brava, i una temperatura igual d'alta que avui, fregant els 40 graus a l'interior empordanès. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so hi tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La primera onada de calor ha deixat 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització del Ministeri de Sanitat. Les xifres corresponen als registres des de diumenge fins ahir, dia de Sant Joan. En aquest mateix període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en la salut derivats de les temperatures extremes. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edat repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. i ho ha explicat a la xarxa.
3: Aproximadament cada estiu, l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne, que el pic de calor ha començat abans i això també fa que, bueno, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
8: De moment, però, Mendioroz assegura que a Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en 6 dies. La meitat han requerit l'activació d'una ambulància. Les causes més freqüents han estat la deshidratació, la insolació i els síncopes. A partir de la setmana vinent, la població podrà consultar noves dades sobre el nombre de persones afectades per la calor a la web anomenada Cívic, amb B baixa, la mateixa que recull els casos de grip.
1: Mentrestant, a la comarca del Moianès, els bombers continuen treballant per extingir l'incendi declarat a Sant Quirze Safaja i que ja ha cremat 16 hectàrees de bosc. Un foc que podria haver estat provocat per un element pirotècnic o per una cigarreta mal apagada, segons les primeres hipòtesis. Ona Codinenca, Jordi Givert.
9: Fins a 8 dotacions de bombers continuen treballant en aquest incendi, que està estabilitzat però encara no està sota control. La geografia, dominada per cingleres, dificulta els treballs per acabar d'actuar amb bosses de foc que hi ha dins d'un perímetre que, això sí, ja no avança. De fet, els bombers s'ajuden de drons per analitzar l'evolució del foc i continuen, a més, remullant i revisant els punts calents. A les zones on el foc ja no crema, es treballa amb eines mecàniques per reduir el risc de revifalles de foc. Mentrestant, els agents rurals treballen amb la hipòtesi, encara sense confirmar, que el foc podria haver estat provocat per un element pirotècnic o bé per una cigarreta mal apagada a tocar d'una estació d'autobús del municipi.
1: I és que les altes temperatures afavoreixen la proliferació d'incendis. De fet, ja està activat el dispositiu de prevenció de focs a l'àrea metropolitana de Barcelona. Des de 8 torres de vigilància, desplegades de manera estratègica pel parc de Collserola, 26 tècnics vigilen durant tot l'estiu al territori metropolità. Són els encarregats de donar el primer avís davant de l'aparició d'una columna de fum o de qualsevol indici de foc. Anna Ruiz, bon dia.
10: Hola Marta, bon dia. En el nostre temps tecnològic, on tothom té a la butxaca un mòbil des del qual avisa bombers de l'aparició d'un incendi, aquest equip coordinat per la AMB i el Consorci del Parc aporta un valor afegit. És el seu coneixement del territori i la seva formació per indicar als bombers el lloc precís i exacte on ha començat el foc. Una mirada professionalitzada de l'entorn natural de l'àrea metropolitana de Barcelona que estalvia temps i recursos davant una emergència. Joan Capdevila és el cap del dispositiu de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana.
11: Clar, com més aproximem amb l'exactitud del punt on s'està iniciant l'incendi, doncs més facilitem l'arribada possible de bombers. Penseu que estem en un àmbit metropolità i que les maneres d'arribar normalment a un punt poden ser molt variades i amb molt trànsit o no. Vull dir que l'exactitud de vegades d'aquesta situació de la columna doncs és important, no? La precisió que nosaltres donem del punt d'inici, que això facilita l'arribada més ràpida dels mitjans d'extinció.
10: El nombre de torres de vigilància ha baixat d'11 a 8 els últims anys. El dispositiu metropolità de prevenció es desplega durant tot l'estiu.
1: Prevenció de cara als incendis, però també de cara a futures sequeres. La Diputació de Barcelona ampliarà una 80 de municipis al programa per digitalitzar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua potable. Això ho fa un cop validat el pla pilot que s'ha dut a terme aquesta primavera a 8 poblacions. Ho ha aprovat aquest migdia la Junta de Govern de l'ENS supramunicipal. Carina Bellué, bon dia.
12: Bon dia. El pla permetrà a aquesta 80 de municipis de menys de 5.000 habitants simplificar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua pública. A través de sensors i de sistemes de telecontrol, els municipis poden monitoritzar en temps real diferents paràmetres de qualitat de l'aigua, com la terbolesa, els nitrats, el clor o el pH. Alhora, també permet fer un seguiment precís de l'estat dels aqüífers, dels dipòsits i de les estacions de tractament d'aigua potable. Així doncs, asseguren des de la Diputació de Barcelona, si sorgeix algun problema, la capacitat de reacció i de resposta és molt més ràpida. Josep Ramon Mut és el diputat de Salut Pública.
13: Ara que no tenim aquesta urgència, ens permet fer les coses importants. I per tant, les coses importants és acabar fent que la nostra xarxa tingui un rendiment adequat, que és el tema de Vitafutes, però també és que sigui d'una bona qualitat i poder controlar l'aigua bé, perquè al final no podem malbaratar els recursos hídrics.
12: Aquesta implantació d'aquest nou model de gestió intel·ligent de la xarxa d'abastiment amb projectes adaptats a cadascú cadascun dels 77 municipis ha suposat una inversió de l'ens supramunicipal de més de 10 milions d'euros.
1: Encara més mesures en aquest sentit. La Generalitat tirarà endavant la dessaladora de la Tordera 2 a Blanes, però frena de moment la del Foix entre els termes municipals de Cubelles i Cunit. Ho fa després que Brussel·les hagi rebutjat finançar-les pel seu elevat consum energètic i el fort impacte ambiental.
4: Els dos nous equipaments formen part de la política d'aigua del govern per afrontar possibles futures sequeres al país basades en noves infraestructures com les dessalinitzadores. En canvi, la portaveu d'Aigües Vida, Aura Vidal, creu que abans de construir grans infraestructures que consumeixen molta energia, caldria repensar el model d'aigua català i prendre mesures encaminades a gestionar millor els recursos ja existents. Ho ha dit a la xarxa.
14: No ens oposem directament a aquest tipus d'infraestructures de producció d'aigua com les dessalinitzadores, però sí que volem alertar d'aquest model que planteja el govern del Salvador Illa i dels seus riscos. I també que cal, que és una mica el que ve a dir Europa, que cal prendre en primera instància unes mesures abans de recórrer a grans infraestructures com la dessalinització. Es pot reduir els consums d'aigua, es poden reparar les fuites, es pot tendir a sistemes de reutilització d'aigua, és a dir, creiem, i és que Europa ens ho està dient. Tot això s'ha de fer en primera instància.
0: Notícies en xarxa.
1: Al Baix Llobregat, els Mossos d'Esquadra han detingut quatre falsos dentistes i un propietari de clíniques dentals a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions. Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
15: La clínica dental d'Olesa ha estat precintada judicialment en comprovar-se que utilitzaven material rovellat i productes caducats. També s'investiguen estafes econòmiques per l'abonament de tractaments no acabats. Des de l'Ajuntament d'Olesa recomana a les persones afectades que denunciïn els fets davant dels Mossos d'Esquadra de Martorell i aportin tota la documentació de què disposin en tractar-se d'una investigació judicial en curs.
1: Encara en crònica social, els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig en un pis del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, Barcelona, durant la revetlla de Sant Joan. Des del cos han confirmat a BTV que es tracta d'un enfrontament entre dues bandes criminals que es dediquen al narcotràfic.
4: La hipòtesi principal és que un dels grups va intentar robar droga a l'altre i que davant aquest enfrontament es va produir un tiroteig. L'intendent Ignasi Teixidor, sots caps de la Regió Policial Metropolitana Barcelona, assegura que cal actuar per fer fora aquests grups de Catalunya.
16: El delinqüent que realitza una activitat il·lícita, doncs lògicament Barcelona també és un pol d'atracció. El que hem de buscar i és el que intentem és de que el grup criminal que sempre busca el cost-benefici, doncs que no li sigui atractiu establir-se ni a Barcelona ni a Catalunya.
1: I detingut un home a Alcanar, al Montsià, per assetjament sexual a menors a través de les xarxes socials i pornografia infantil.
4: Durant la investigació s'ha acreditat l'existència de gairebé 3.000 fotografies i 200 vídeos de pornografia infantil. En total ha quedat provada l'existència de 21 víctimes, totes dones, menors d'edat, d'entre 9 i 17 anys. La investigació es va iniciar a Puerto del Rosario, a Fuerteventura, quan una nena de 11 anys, acompanyada de la seva mare, va denunciar que havia patit assetjament sexual per xarxes socials.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És un dels titulars de la jornada. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions de la memòria de les cambres de comerç que s'ha presentat avui i que reclama per primer cop actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
17: Bon dia, Marta. Segons l'estudi que cada any publiquen el conjunt de les cambres de comerç catalanes, la demanda interna impulsada pel consum privat, la inversió i la fortalesa del mercat laboral han permès que l'economia catalana hagi crescut un 2,7% l'any passat, un creixement que multiplica per 2 el de la zona euro, un increment que consolida una clara tendència positiva amb una millora també de la productivitat. Carme Poveda és la directora de la memòria.
18: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació sinó que també ha augmentat la productivitat.
17: Un estudi que inclou per primer cop un apartat amb recomanacions per resoldre la problemàtica de l'habitatge i on es reclamen mesures urgents per fer-ho. Una demanda que recollia i assumia el govern al mateix acte. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
5: Crec que anem a la mateixa direcció que les conclusions de la vostra monografia apunta. Més oferta, més agilitat, estem simplificant els tràmits perquè els operadors puguin construir més ràpid, amb més agilitat. Més ajuts, hem ampliat fins a 40 anys els ajuts directes per poder fer front al cost de la hipoteca. Més control, aplicar la llei sobre els preus de lloguer funciona. Allà on s'aplica els preus baixen o es moderen.
17: De les dades de l'informe també es desprèn que les empreses grans catalanes, les de més de 50 treballadors, paguen un 34% més de salari als seus treballadors que la resta, un fet que es poden permetre perquè són molt més productives.
1: És un quart de tres. En capítol internacional, els dos terratrèmols de 7,2 i 7,5 graus d'intensitat registrats a Veneçuela deixen un balanç provisional de 164 morts i gairebé 1.000 ferits. Els sismògrafs han comptabilitzat 30 rèpliques després dels dos sismes.
4: La mateixa presidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, ha confirmat les xifres de la tragèdia i ha anunciat la creació d'un fons de 200 milions de dòlars amb recursos dipositats als Fons Monetari Internacional per construir hospitals, escoles i habitatges.
19: Las cifras que tenemos ya registradas es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las 6 de la tarde.
4: Així i tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just els serveis d'emergència treballen per extraure gent de sota de la runa. El Servei Geològic dels Estats Units estima que hi podria haver entre 10.000 i 100.000 víctimes mortals. El conseller d'Acció d'Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que ara per ara no els consta cap víctima catalana en els terratrèmols. El conseller ha explicat que la majoria dels catalans que viuen a Veneçuela ho fan a la capital, Caracas, lluny de l'epicentre d'aquests terratrèmols. Entre les víctimes mortals, però sí que hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Segons la radiotelevisió basca, es tracta de l'Anesne Solabarrieta, neta d'un exalcalde d'Ondarroa exiliat.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat un missatge de solidaritat al poble veneçolà.
4: El president català ha remarcat que el govern està en contacte amb els catalans que són al país.
5: Hi ha una comunitat important de catalans a Veneçuela, que estem en contacte, i també una comunitat molt important de ciutadans veneçolans que viuen aquí a Catalunya i que estan passant, com vostès poden imaginar, uns moments d'angoixa. Vull que sàpiguen que tenen el govern de Catalunya i crec que tota la societat catalana al seu costat i que estem en contacte amb la resta d'administracions per desplegar l'ajut màxim que puguem donar en aquests moments doncs, de patiment i d'angoixa.
1: Una incertesa i una angoixa a la qual feia referència el president i que està ben present entre la comunitat veneçolana a Barcelona, que ja organitza l'ajuda humanitària.
4: De fet, les diverses associacions de veneçolanes de la capital catalana tenen previst celebrar una reunió aquesta mateixa tarda per planificar com poden donar suport a les víctimes del terratrèmol. Els residents del país llatinoamericà a la capital catalana diuen que és molt difícil comunicar-se amb els familiars a Veneçuela.
0: Notícies en xarxa.
1: El Congrés ha començat avui el debat de la proposició de llei que castigarà penalment les teràpies de conversió a les persones LGBTIQ+. El text, que preveu penes de presó de fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i compta amb un ampli suport i l'única oposició de Vox.
4: En concret, la reforma permetrà penalitzar amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys a qui apliqui o practiqui sobre una persona actes, mètodes, programes, tècniques o procediments d'aversió o conversió per modificar, reprimir, eliminar o negar la seva orientació sexual. Escolteu el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
20: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta. La puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no necesitamos ser convertidos, no necesitamos ser corregidos, no necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
4: La proposta estableix que es faci servir la forquilla de penes més altes quan les víctimes siguin menors d'edat i quan s'utilitza també la violència, la intimidació o l'engany.
1: En política, després del discurs d'ahir de Pedro Sánchez i de la resposta dura dels grups al Congrés, qui continua demanant més explicacions al president del govern és Esquerra Republicana.
4: Els republicans asseguren que falten temes per aclarir que no s'han abordat i demanen transparència total a la Moncloa. El diputat Francesc Marc Álvaro també ha assegurat que els darrers esdeveniments que han esquitxat el Partit Socialista fan trontollar el bloc d'investidura. Ho ha apuntat en declaracions a la xarxa.
21: El bloc d'investidura és la suma d'unes voluntats que va tenir lloc en el seu moment, però és un bloc que no és compacte ni és homogeni, té lògiques diferents. I, per tant, sí que és evident que cada vegada vestir el sudoku dels suports al govern li costa més a la Moncloa.
4: El diputat d'Esquerra a Madrid ha pronosticat una convocatòria d'eleccions anticipades que podrien celebrar-se entre els mesos de febrer i març del 2027.
1: La Paeria de Lleida i la Generalitat han acordat aprovar definitivament els projectes de reparcel·lació i urbanització del polígon de Torreblanca per al primer trimestre de l'any vinent. Es tracta d'un pas clau en el desenvolupament del pla director urbanístic en el nou pol econòmic de la ciutat. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
6: Amb dues institucions han adquirit el compromís d'accelerar la posada en marxa del nou polígon en el marc de la comissió bilateral entre la Generalitat i l'Ajuntament de Lleida, que s'ha reunit aquest dijous a la Paeria, en una trobada encapçalada pel PA en cap Fèlix Larrosa i el conseller de la presidència Albert Dalmau. Els diversos actors de la reunió han situat l'impuls definitiu del polígon industrial de Torreblanca i Quatre Pilans com el principal projecte estratègic per l'economia lleidatana, juntament amb la construcció del nou recinte firal. Tot i que és un tema encallat des de fa anys, Paeria i Generalitat han afirmat que estan posant tots els esforços per resoldre'l definitivament, tal com ha explicat Albert Dalmau.
7: Jo els he de dir que amb Torreblanca estem volant. I ho dic amb aquesta contundència. O sigui, amb Torreblanca, l'aliança que hi ha entre l'Ajuntament, entre la Paeria, l'Incasol i la Direcció General d'Urbanisme fa que estiguem volant. Més ràpid del que anem és impossible anar-hi, perquè estem anant en estricte compliment dels terminis.
6: L'altre tema central de la reunió ha estat el finançament de la construcció de la nova Fira de Lleida, que comportarà un cost d'entre uns 80 i 100 milions d'euros.
1: I és moment per a la cultura. Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde al retrat de Dorian Gray. Amb el suport d'un quintet de corda i d'un cor de tres actors a l'escenari, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins del Festival Grec. David Navarro, bon dia.
22: Bon dia. Al retrat de Dorian Gray, Àngels Gunyalons és Basil Hayward, Sibyl Vane, Lord Henry o el mateix Dorian. En un escenari completament blanc i amb apariència de museu, l'actriu interpreta i canta acompanyada per cinc instruments de corda i tres actors amb experiència en teatre musical. Una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
23: Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries... Jo faig llistes, i a la meva llista hi tenia el retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com me'n vaig adonar, dic, no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys, i a tothom que la coneix l'ha impactat.
22: Marc Rosic dirigeix una obra que compta amb la direcció musical de Jordi Cornudella. De fet, Cornudella també ha composat la música de l'espectacle, unes melodies que assegura que no tindrien sentit a cap altre musical.
1: Gràcies, David. I avui, en Plana Cultural, també ens fixem en els Ateneus, que mostren un bon nivell de responsabilitat i compromís amb el català. Així tot els cal millorar en les activitats que programen de manera puntual i en el servei de bar i restauració. Ho diu un estudi de Plataforma per la Llengua, fet a una quinzena d'Ateneus de Catalunya. Esther Minguell, bon dia.
24: Bon dia. Segons l'estudi d'ús i presència del català als Ateneus, 9 de cada 10 activitats que s'hi fan són en català. En tallers més puntuals, quan republiquen a xarxes socials continguts que no són propis o es pengen cartells d'activitats externes, són àmbits on cal treballar. També en la restauració, com explica Pep Morella, president de la Federació d'Ateneus de Catalunya.
25: És una lluita, les cartes, els menús, la llengua vehicular, la llengua d'atenció, però estem treballant i mirarem doncs, de anar polint aquestes coses.
24: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, aplaudeix la tasca dels Ateneus en la difusió del català i els anima a anar més enllà.
26: Una bona iniciativa.

0: valoració pel que fa a l'equip blaugrana. Només va brillar l'encert de Pantera amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de l'entrenador Xavi Pascual i també de Satoranski, La Provítola i Billy Hernán Gómez, que segueixen i marxen del Barça, i Vesely, que es retira. L'entrenador blaugrana admet que el València ha estat superior.
1: Un equip molt ben entrenat, pel millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui, a la que ens hem posat amb debilitat, per sota del marcador, ja no hem sigut massa... Hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
0: D'altra banda, la sisa joventut ha fet oficial la no continuïtat d'Adam Hanga al club badaloní. L'alè hongarès tanca un cicle de dues temporades a la penya amb una mitjana de 6,2 punts, 3,4 rebots i una 8,2 assistències a la Lliga Endesa. I l'Espar Girona ha fitxat Caral Casas, la capitana del València Bàsquet, amb qui ha guanyat 11 títols en 7 anys. L'escorta de Bascanó era líder en partits, punts i rebots i es retrobarà amb Roberto Íñiguez a Girona. El director esportiu de la gironina, Pere Puig, valora aquest fitxatge de Caral Casas.
2: Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet. Estem convençuts que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut, i contents doncs, de que es decidís a venir a Girona. La Caral ja havia coincidit amb en Roberto, on havia guanyat Sopron, on havia guanyat Lliga i Copa húngares. Havia arribat també a la fase final de la Final Four d'Euroliga. Per tant, és una jugadora que coneix ben Roberto i que ben segur en sabrà treure el màxim profit.
0: L'Igualada Rigat ja és a casa amb el trofeu de campió de l'hoquei Lliga. L'equip de la noia, que feia 29 anys que no aixecava el trofeu, va guanyar el títol als penals a la pista del Liceo. Aquesta tarda, l'Igualada celebrarà aquesta hoquei Lliga amb una rua que arrencarà a les 7 a les Comes i arribarà a l'Ajuntament a les 8 del vespre. I també aquesta tarda, el Barça de Futbol Sala té la segona oportunitat per endur-se el títol de Lliga. Els de Javi Rodríguez juguen a 8:15 a la pista del Pozo de Múrcia, que dimarts es va imposar els blaugrana per 5-4 amb un gol quan faltaven 5 segons per al final i van sumar el seu primer punt de l'eliminatòria. Tot i això, Marta, els catalans dominen la sèrie per 2-1.
3: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí que obre portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
7: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
8: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
9: Avui va de marietes. Sí, aquest insecte volador, rodonet, vermell amb puntets negres. Sí, les marietes. A part de ser un bitxo bonic i curiós, és un símbol de bona sort i bon auguri per trobar l'amor. A la pel·lícula Bajo el sol de la Toscana transmet un missatge molt interessant que diu així: Escucha, cuando era niña me pasaba horas buscando mariquitas, pero un día me rendí y me quedé dormida en la hierba. al despertarme, la

tenia per tot el cuerpo. Què vol dir això? Que a vegades, com més busques, menys trobes. I l'amor és així. Amb les Marietes també passa. I amb la creativitat també ens hi trobem. Quan tinguis un bloqueig creatiu, recorda les Marietes. Per aquells moments que no avances, que no saps sortir de l'espiral, el millor és que paris. Agafa't uns minuts, respira fons, relaxa't i canvia l'entorn per uns moments. Veuràs que quan tornis a reprendre el que estaves fent, tot flueix millor i qui sap, potser t'apareix una Marieta.

0: xarxa de comunicació local.
1: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.

emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

apartat ens instruïa al seu voltant. Mig descabellonat ens mostrava les cuixes i ens donava lliçons d'anatomia. Ell ens va dir d'on ve i que els reis de l'Orient no existien, ni llops ni

Miss Volvo. Els infants, ara de gran compre tot el que per tu sé i et llença un homenatge als quatre vents com un record d'infantesa. Sempre et recordaré a tu.

107.1 FM. Radio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El ple del Congrés ha aprovat avui per 178 vots a favor PP, Vox, UPN i Junts i 171 en contra el PSOE, Sumar, Esquerra, PNB, Bildu, Podem i BNG, una moció del PP que insta el president del govern espanyol a assumir responsabilitats en forma de dimissió o en tot cas sotmetre's a una qüestió de confiança. Els populars havien portat a votació un text calcat al que Junts va registrar el 2024 i que va acabar retirant per obtenir el suport dels 7 diputats de Míriam Nogueras, malgrat que Junts ha donat suport a la iniciativa. Fons del grup han recordat que els motius que el PP presenta a la moció no són els mateixos. I no deixem el Congrés perquè precisament ha donat llum verda a la llei que castigarà penalment les teràpies de conversió per les persones LGTBIQ+. El text, que preveu penes de presó fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i ha comptat amb un ampli suport. Això sí, el vot en contra només de Vox. Escoltem el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
3: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta. La puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no, no necesitamos ser convertidos, no necesitamos ser corregidos, no necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
2: I la primera onada de calor deixa 43 morts a Catalunya. Segons la primera estimació del Ministeri de Sanitat, es tracta de la comunitat amb més mortalitat de tota la península entre diumenge i ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Des de Salut Pública, Jacobo Mendioroz ho atribueix a l'arribada prematura de la calor d'enguany.
4: Aquest any, diguem-ne, que el pic de calor ha començat abans. Normalment nosaltres activàvem el pla de resposta a 1 de juny, no? I ja des de finals de maig es van registrar temperatures molt elevades per sobre de l'habitual, i això també fa que, bueno, que al encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
2: I són pendents a Veneçuela, augmenten a 164 les víctimes mortals pels dos terratrèmols registrats i els ferits arriben a 1 miler. Entre els morts hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Tot i això, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just els serveis d'emergència treballen per intentar extreure la gent. I els castellers de Barcelona han alçat diversos castells i pilars davant del Jungfrau a Suïssa en una estació de tren situada a 3.450 metres, juntament amb els castellers de Lausana, en el que s'anomena el Top of Euro, castells de 3 de 7. De 7.
5: A les 3 hi comença l'Ona Maresme.
6: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
5: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.

0: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dijous 25 de juny de 2026. La 31a setmana de l'emprenedoria del Maresme desxifrarà les claus psicològiques que impulsen les vendes. Marc Tres Serres. Un altre titular que tenim, l'ADF al Maresme ha fet balanç de les actuacions realitzades durant la revetlla de Sant Joan, amb un total de 9 serveis. Sergi Ferrer.
1: Per cobrir la revetlla a l'Alt Maresme es van mobilitzar 4 vehicles d'extinció equipats amb kit d'aigua, un vehicle de coordinació i una vintena de voluntaris que van treballar des de les 3 de la tarda del 23 de juny fins a les 4 de la matinada del 24 de juny.
0: Un bloc de pisos a Premià de Mar està literalment envaït de paneroles des de fa un mes i mig, segons denuncien els veïns. Jordi Prats de Valls.
2: Segons ens ha explicat, els veïns afectats amb les primeres calors ja es van observar alguns exemplars de paneroles a l'immoble, però a partir de mitjans de maig els insectes es van multiplicar i s'han convertit en una autèntica plaga perquè ja n'apareixen a tots els habitatges del bloc i ho fan per qualsevol racó, inclosos llits, armaris, calaixos o sofàs.
0: Canet presenta el full de ruta 2026-2030 de turisme. Dani Grau. El document parteix d'una idea clara definir quin model turístic vol Canet de Mar i com vol projectar-se cap al futur. Malgrat commemora el Dia de l'Orgull LGTBIQ, reivindicant la figura de Federico García Lorca, Ona Malgrat.
3: La vila tornarà a commemorar el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ amb activitats des de divendres i fins diumenge.

0: El Parc Circular Mataró-Maresme, entre els edificis de referència al Congrés Mundial d'Arquitectura d'enguany. Martí Capçada.
1: Així és, el Parc Circular Mataró-Maresme ha estat seleccionat entre els edificis que conformaran, perdoneu, els itineraris arquitectònics previs al Congrés Mundial d'Arquitectura que es celebra a Barcelona entre el 28 de juny i el 2 de juliol. Un esdeveniment de referència a escala mundial organitzat per la Unió Internacional d'Arquitectes que reunirà més de 10.000 professionals del RAM. Segons explica Maresme Circular, abans del Congrés, com diem, es proposen als assistents rutes per conèixer sobre el terreny edificis d'especial rellevància. I justament avui, dijous, es visita entre d'altres l'equipament mataroní impulsat per Maresme Circular, un parc consagrat a la reutilització de recursos i la prevenció dels residus, la primera fase del qual s'espera tenir enllestida a finals d'aquest any. El Parc Circular Mataró-Maresme és una obra del despatx Julià Arquitectes Associats, el disseny del qual incorpora tota mena de solucions de sostenibilitat, control passiu per reduir el consum energètic, com l'orientació al sol, ventilació natural creuada o il·luminació natural, a més del recurs a energies renovables. I des del punt de vista constructiu, aposta per l'ús intensiu de fusta i altres materials d'origen renovable. Per fer-lo també s'han emprat tècniques de construcció en sec que permeten reduir el consum d'aigua, escurçar els terminis d'execució o minimitzar la generació de residus. Juntament amb el Parc Circular, les visites guiades que es fan aquests dies passaran també per llocs com la presó panòptica de Mataró, el centre d'enoturisme Alta Alella o la biblioteca Enric Miralles de Palafolls.
0: I l'ADF al Maresme ha fet balanç de les actuacions realitzades durant la revetlla de Sant Joan amb un total de 9 serveis. Sergi Ferrer, bona tarda.
2: Bona tarda. Per cobrir la revetlla a l'Alt Maresme es van mobilitzar 4 vehicles d'extinció equipats amb kit d'aigua, un vehicle de coordinació i una vintena de voluntaris que van treballar des de les 3 de la tarda del 23 de juny fins a les 4 de la matinada del 24 de juny. A Calella, els voluntaris van intervenir en 2 incidents, un foc de matolls a la zona de la Roca Grossa i un foc de canyes al carrer Joan Coromines. L'entitat també va actuar a Santa Susana per 2 fogueres no autoritzades i un incendi de vegetació forestal en zona urbana, a més de 2 focs en papereres. En el conjunt del Maresme, el dispositiu va comptar amb 71 voluntaris i 29 vehicles, 25 vehicles lleugers d'aigua, 3 vehicles de coordinació i un tractor amb cuba. Com és habitual, l'ADF al Maresme va treballar de manera coordinada amb els parcs de bombers de Pineda de Mar, Malgrat i Tordera i amb les policies locals de Calella, Pineda de Mar, Santa Susana, Malgrat de Mar i Palafolls.
0: Gràcies. I un bloc de pisos de Premià de Mar està literalment envaït de paneroles des de fa un mes i mig, segons denuncien els veïns. Jordi Prats de Valls, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma. Doncs es tracta del bloc que hi ha al número 1113 del carrer Narcís Monturiol, a tocar de Can Boter, un edifici amb pisos de protecció oficial propietat de la Generalitat. Segons ens han explicat els veïns afectats, amb les primeres calors ja es van observar alguns exemplars de paneroles a l'immoble, però a partir de mitjans de maig els insectes es van multiplicar i s'han convertit en una autèntica plaga perquè ja n'apareixen a tots els habitatges del bloc, 18 pisos en 3 plantes, i ho fan per qualsevol racó, inclosos llits, armaris, calaixos o sofàs. Tan aviat com la proliferació dels insectes es van considerar greu, els veïns doncs, van demanar intervenir a la Generalitat i també ho han comunicat a l'Ajuntament. Des de la Generalitat han enviat professionals a fumigar 2 vegades i el dia 21 s'ha programat una altra fumigació de tot l'edifici. Les 2 accions anteriors, però, no han donat resultat i a data d'avui, segons els veïns, el problema persisteix i no dona signes de remetre. Val a dir que un dels pisos que s'ha fumigat seria el focus de la plaga i resideix una persona en condicions properes a la indigència, sempre segons els veïns amb qui ha parlat Premià Mèdia. A banda d'aquestes fumigacions, de moment infructuoses, tots els veïns del bloc han provat tota mena de mètodes casolans contra les paneroles, trampes diverses, repel·lents, verins, etc. I també han precintat tant com han pogut totes les vies possibles d'entrada de les paneroles als habitatges, però continuen sense trobar cap solució definitiva i per això alguns d'ells han optat per buscar altres llocs on passar la nit. Ara, tal com ens indica en Juanjo Rossell, un dels veïns de l'edifici, s'estan organitzant per tal de reclamar i obtenir atenció de les instàncies competents perquè no hi troben algun remei. Hem preguntat avui tant a l'Agència de l'Habitatge com a l'Ajuntament si tenen prevista alguna gestió, però de moment no han obtingut resposta.
0: I la 31a setmana de l'emprenedoria del Maresme desxifrarà les claus psicològiques que impulsen les vendes. Marc Tres Serres.
4: Així és que torna del 29 al 3 de juliol amb una edició centrada en la neuroemprenedoria i les claus psicològiques que influeixen a les decisions de compra i les relacions professionals. La tècnica del servei d'emprenedoria, Natàlia Montoya, ha explicat que el programa pretén ser atractiu i sobretot útil per a emprenedors en fase de creació del seu negoci o per a empreses que vulguin reciclar els seus coneixements.
5: De fet, tenim moltes empreses i emprenedors que ja estan molt fidelitzats a les setmanes d'emprenedoria perquè ens anem actualitzant i per això continuem, no? Doncs perquè té molt bons resultats, té molt bona acollida.
4: Organitzada pel Consell Comarcal del Maresme, l'esdeveniment ofereix eines pràctiques, coneixement aplicat i espais de connexió per a emprenedors autònoms i petites empreses de la comarca. Cada dia s'articularà al voltant d'un eix temàtic. Com pensem, com ens relacionem, com connectem i com decidim. Entre els ponents destaquen professionals en comunicació, vendes, comportament del consumidor i neuromàrqueting, com Sílvia Guinart, Marta Soto i Jordi Retxe, especialista en llenguatge no verbal amb més de 800.000 seguidors a Instagram. Totes les activitats són gratuïtes, però requereixen inscripció prèvia ja disponible a través de la web www.ccmaresme.cat.
0: Gràcies, Marc. I el grup Fades anuncia un atac homòfob en un concert a Vilassar de Mar. Martí Capçada.
1: El grup mallorquí Fades ha denunciat a xarxes socials haver patit dimarts a la nit un atac homofòbic quan actuava a la Festa Major de Vilassar de Mar, agressió que els va fer empènyer a interrompre el concert i abandonar l'escenari. Concretament, segons diuen, els hauria llançat glaçons des del públic fins a 3 vegades. En el seu comunicat, Fades afirma que és la tercera vegada que pateixen un atac semblant en la gira que fan actualment, una de les quals es va produir fa un parell de mesos a la Festa Major de Vilassar de Dalt. També atribueixen aquestes accions i l'odi generalitzat que reben, diuen, a xarxes socials a l'extrema dreta pel fet de ser persones queer i defensar la llengua i la cultura catalanes. A diferència del que va passar a Vilassar de Dalt, on la banda es va queixar del dispositiu de seguretat del recinte, en aquest cas Fades ha agraït la resposta de l'organització a Vilassar de Mar.
0: Seguim avançant. Canet presenta el full de ruta 2026-2030 de turisme. El document parteix d'una idea clara, definir quin model turístic vol Canet de Mar i com vol projectar-se cap al futur. L'objectiu és avançar cap a una activitat turística ordenada, sostenible, respectuosa amb l'entorn i capaç de generar un retorn positiu pel municipi. Durant la presentació s'ha posat l'accent en la necessitat que les persones visitants no només passin per Canet, sinó que hi visquin una experiència de qualitat, coneguin el seu patrimoni i contribueixin també al comerç, la restauració i els productes locals. En aquest sentit, el full de ruta aposta per un model en què el turisme deixi una petjada positiva al municipi. La diagnosi turística identifica diversos elements diferencials que configuren la personalitat de Canet com a destinació. Entre aquests destaca especialment el modernisme singular i el llegat de Lluís Domènech i Montaner, un patrimoni de gran valor que situa el municipi en un espai propi dins el relat cultural del país. Aquest actiu s'hi suma a la integració entre mar, muntanya i patrimoni, que permet oferir una experiència diversa i completa. També s'han destacat la tranquil·litat, el ritme pausat de descoberta, l'excursionisme de qualitat i una comunitat local amb un fort sentiment de pertinença. El full de ruta s'articula al voltant de 3 grans eixos, la governança i la sostenibilitat, la creació i consolidació de productes turístics i la promoció cultural. També incorpora la digitalització com una eina clau per conèixer millor els interessos dels visitants, millorar la seva experiència i adaptar l'oferta turística a les necessitats actuals. Un altre dels aspectes destacats ha estat la importància de continuar treballant l'espai públic i l'entorn perquè siguin més accessibles, amables i preparats per acollir tant la ciutadania com les persones que visiten el municipi. I malgrat commemorar el Dia de l'Orgull LGTBIQ, reivindicant la figura de Federico García Lorca, on a Malgrat.
6: Així és, la vila tornarà a commemorar el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ amb activitats des de divendres i fins diumenge. Enguany, la programació estarà dedicada a la figura de Federico García Lorca. La programació arrencarà divendres amb una taula rodona al Centre Cultural, coordinada pel programa Fem el Toc d'Ona Malgrat, a partir de 5:45 de la tarda. El mateix equipament acollirà tot seguit una acció teatral a càrrec de Teatre dels Records. Les activitats continuaran dissabte amb la creació d'un mural participatiu a l'Espai Jove i més endavant. La colla de Diables Ratpenats Infernals protagonitzarà una tabalada que sortirà del carrer Ramon Turró fins a la plaça de l'Àncora, on també se celebrarà el concert del grup de versions d'Ivan. La jornada central arribarà diumenge coincidint amb el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ. A la tarda, la sala Joaquim Garriga de l'Arxiu Municipal acollirà la lectura del manifest i una acció poètica amb José Gutiérrez, Montse Pellicer i Francisco Cazorla. Finalment, es representarà l'espectacle musical Canciones de Camastro i Cuna, Primers Estius de Lorca, interpretat per Bru Ferri.
0: I Sant Andreu de Llavaneres celebra la revetlla de Sant Pere amb una sardinada solidària i també un ball popular, Martí.
1: Doncs sí, Sant Andreu de Llavaneres viurà aquest diumenge, com tu bé dius, una nova revetlla de Sant Pere, una de les celebracions més arrelades del barri marítim del municipi. La jornada combinarà els actes tradicionals vinculats al patró dels pescadors amb propostes festives i solidàries obertes a tota la ciutadania. La celebració començarà a les 7 de la tarda amb la repicada de campanes, la missa solemne a l'església de Sant Pere i el cant dels goigs. Tot seguit es farà la tradicional l'ofrena floral al monòlit dels pescadors, un acte d'homenatge a les persones que han estat vinculades històricament a l'activitat pesquera del municipi. En acabar, els assistents podran gaudir d'un refresc. A partir de les 9 del vespre, el protagonisme es traslladarà al Parc de Sant Pere, on tindrà lloc la ja tradicional sardinada solidària organitzada a benefici de Llavaneres contra el Càncer. Els participants podran optar per portar el seu propi sopar o bé adquirir un tiquet per degustar la sardinada. El preu és de 10 euros i la recaptació es destinarà íntegrament a l'entitat solidària. Per participar-hi cal fer reserva prèvia i formalitzar el pagament dels tiquets de manera presencial. El cobrament es farà demà divendres de 6 de la tarda a 9 del vespre a la sala de plens de l'Ajuntament i anirà a càrrec de les persones voluntàries de Llavaneres contra el Càncer. La festa culminarà a 11:15 de la nit amb el tradicional ball popular, que aquest any anirà a càrrec de la Banda del Drac. D'aquesta manera, Llavaneres tornarà a unir veïns i visitants en una vetllada que combina patrimoni, convivència i solidaritat al voltant de la festivitat de Sant Pere.
0: I s'exhaureixen les entrades anticipades per al Forestocs al Fem Palafolls 2026. Jordi.
3: Sí, exacte. L'expectació per una de les activitats més consolidades de la programació del FEM Palafolls ha superat totes les previsions. L'activitat Forestocs del Molí, organitzada per la Fundació El Molí d'en Puigverd, ha exhaurit oficialment totes les entrades de reserva anticipades per a la jornada d'aquest dissabte 27 de juny. Segons consta la plataforma de gestió Entràpolis, els 7 torns de compra previstos entre les 10 del matí i 7:45 del vespre han penjat el cartell de complert. Aquesta iniciativa ofereix milers de peces de roba nova, des de samarretes i vestits fins a americanes o banyadors, procedents de donacions de grans marques sobre estocs i prototips amb preu que oscil·len doncs, entre l'1 euro i el 15 euros. Una de les grans novetats d'enguany és el canvi d'ubicació al Teatre de Palafolls, un espai interior i climatitzat que oferirà major comoditat i protecció contra la calor de finals de juny. Adriana Barba és responsable de comunicació de la Fundació El Molí, que ens explica que a cada torn hi haurà menys gent, però que s'ha ampliat el nombre de torns.
7: No serà a l'aire lliure, sinó que serà al Teatre de Palafolls, que és, de fet, just a davant d'on ho fèiem sempre. Llavors, bàsicament serà al Teatre de Palafolls perquè hem volgut atendre la demanda que algunes persones ens havien manifestat en aquests dos darrers Forestocs, i és que al final ho fem doncs, a final de juny. A final de juny fa bastanta calor, per un tema doncs, de comoditat, doncs, també al final últimament també es parla de bastant risc de calor extrema ja a partir de finals de juny. Llavors van dir, ostres, si hi ha una possibilitat anem a explorar-la.
3: Més enllà de l'aspecte comercial, el Forest Ox destaca pel seu fort impacte social. Els 2 euros de cada reserva anticipada es destinen íntegrament a les AFA de Palafolls per financiar les seves activitats extraescolars d'infants en situació de vulnerabilitat. Alhora, tota la tasca de preparació i logística de l'esdeveniment contribueix a generar també oportunitats laborals per a persones amb necessitats de suport, posant en valor el treball que la Fundació realitza durant tot l'any. Tot i l'èxit de venda anticipada, l'organització recorda que les persones que no hagin obtingut entrada encara tindran opcions per participar-hi. L'accés per a persones sense reserva es permetrà de forma presencial sempre que l'aforament del teatre ho permeti i respectant el flux dels qui tenen accés preferent. A més, es garanteix també que tots els torns tindran les mateixes oportunitats de trobar gènere de qualitat, ja que la Fundació reserva estocs específics per cada franja horària i realitza reposicions de producte constants entre sessió i sessió. Aquesta activitat s'inscriu dins la 6a edició del Fem Palafolls, que arrenca aquest divendres, demà, amb la tradicional desfilada de moda a la gespa del Casal d'Avis enguany, inspirada en el musical Mamma Mia, i l'obertura del Village Gastronòmic al Parc de les Esplanes.
0: Gràcies, i la piscina municipal de Malgrat obre les seves portes aquest dissabte a Ona Malgrat.
6: Sí, la piscina municipal de Malgrat donarà el tret de sortida a la temporada d'estiu aquest dissabte i es mantindrà oberta fins al 6 de setembre. L'equipament funcionarà cada dia i oferirà diferents horaris. Fins al 7 d'agost la piscina obrirà de dilluns a divendres de 10 a 7 de la tarda. Durant els caps de setmana, així com del 8 d'agost al 6 de setembre, l'horari s'ampliarà fins a les 8 del vespre. L'entrada diària tindrà un cost de 5 euros per als adults i 3 euros per als infants d'entre 3 i 14 anys. Pel que fa als abonaments de temporada, el preu serà de 48 euros per a les persones adultes, de 38,45 per als menors de 14 anys i de 28,60 euros per membre en el cas dels abonaments familiars. Les persones interessades a obtenir un abonament hauran de presentar una fotocòpia del DNI, una fotografia del carnet i, en el cas dels abonaments familiars, el llibre de família o un volant d'empadronament. D'altra banda, les persones majors de 65 anys i aquelles que acreditin una discapacitat igual o superior al 33% tindran accés gratuït a la piscina. Els menors de 14 anys, a més, hauran d'accedir-hi acompanyats d'una persona adulta.
0: I la piscina municipal de Caldes Estrac també obre la temporada aquest cap de setmana, Martí.
1: Correcte, la piscina municipal de Caldes d'Estrac obre portes aquest cap de setmana també coincidint amb la previsió de la primera onada de calor de l'estiu. Per celebrar l'inici de temporada, l'accés serà gratuït per totes les persones empadronades al municipi. L'equipament estarà obert cada dia de 10 del matí a 7 de la tarda i mantindrà l'activitat fins al pròxim 13 de setembre. A partir de dilluns, els usuaris podran adquirir els abonaments de temporada i les entrades puntuals a través del portal compres.caldetes.cat amb tarifes reduïdes per als residents. L'Ajuntament recorda que les reserves s'han de fer amb un mínim de 24 hores d'antelació. Un cop validada la compra per l'Oficina d'Atenció Ciutadana, els codis rebran un codi QR que els permetrà accedir a les instal·lacions. També s'oferirà assistència per tramitar les compres tant a l'OAC com a la mateixa piscina.
0: I 1.700 visitants a la piscina municipal de Palafolls en només 10 dies. Jordi, sí que ha vingut gent, aquests dies?
3: Sí, de fet, és així, perquè a diferència del que explicaven els companys, avui ja fa 2 setmanes que ha arrencat l'activitat.

0: Aquestes dades a la mà es valora com a positiu l'inici de la temporada, doncs una setmana abans del que era habitual. És la primera vegada que la piscina obre tan aviat abans d'acabar el curs escolar. També tancarà un xic abans, coincidint amb la festa major a principis de setembre.
1: I en cultura us expliquem que Tordera organitza la nit de ratapinyades. Martre Serres.
2: Exacte. Aquest dissabte, dia 27, el municipi de Tordera acollirà una activitat singular per posar en valor el patrimoni natural local, la nit de ratapinyades. Aquesta proposta forma part del cicle de passejades guiades d'aquest estiu al Parc del Montnegre i al Corredor. La jornada començarà a 8:15 davant l'Hospital de Pobres, punt de trobada establert per als participants, i aquesta activitat tindrà una durada de 3 hores, dividint-se en dues parts principals, de 8:15 a 9:15, xerrada i taller educatiu, i a partir de 9:15, passejada nocturna amb un recorregut curt i suau, apte per a tots els públics. L'organització, que compta amb el suport de l'Ajuntament, la Diputació de Barcelona i el Centre d'Educació Ambiental, recorda que és obligatori realitzar una inscripció prèvia. Les persones que hi estiguin interessades es podran apuntar a través del correu electrònic enc@pangea.org o trucant al telèfon 93 795 5405. El preu per adults serà de 4 euros. Els infants de 6 a 12 anys, famílies nombroses, monoparentals i majors de 65 anys, el preu és de 3 euros. I pels menors de 6 anys serà d'accés gratuït.
1: I la Festa Major de Canet inclou espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda. L'Ajuntament de Canet de Mar continua treballant per fer de la Festa Major una celebració més accessible i inclusiva per a tothom. Amb aquest objectiu, enguany s'han habilitat espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda en alguns dels actes amb major afluència de públic. Aquests espais permeten que les persones amb mobilitat reduïda puguin seguir els espectacles amb més comoditat i visibilitat, garantint unes condicions adequades per gaudir de la programació festiva. Els espais reservats estaran disponibles als actes següents: pregó de festa major i concert tribut a Sopa de Cabra el 26 de juny, actuacions programades el 27 de juny, concert de la Rosaleda el 29 de juny, i les zones reservades estaran degudament senyalitzades i comptaran amb espai per a la persona usuària i un acompanyant, amb l'objectiu de facilitar l'accés i la participació en els actes festius. Aquesta iniciativa s'enmarca en el compromís de l'Ajuntament per avançar cap a unes festes més accessibles i inclusives. I en esports, Calella acollirà el Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques d'Handbol Platja. Sergi Ferrer.
3: Sí, la platja de Calella es convertirà del 29 de juny a l'1 de juliol en l'epicentre de l'handbol platja estatal amb la celebració del Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques. La competició reunirà les millors seleccions territorials de base de tot l'estat en les categories infantil, cadet i juvenil, tant masculines com femenines, i preveu mobilitzar més de 2.000 persones entre esportistes, tècnics, familiars i aficionats. Calella s'estrena enguany com a seu d'aquest esdeveniment esportiu de primer nivell, que compta amb l'organització de la Federació Espanyola d'Handbol, la Federació Catalana d'Handbol i la col·laboració de l'Ajuntament de Calella, entre altres institucions. Durant 3 dies, les pistes instal·lades a la platja acolliran els partits que decidiran els campions estatals de les diferents categories formatives. El president de la Unió Esportiva Handbol Calella, Andrés García, ha destacat la importància que té per al municipi poder acollir una competició d'aquestes dimensions.
4: Estem molt il·lusionats amb aquest projecte i portar-ho a Calella, perquè és un esdeveniment que aportarà a moltes persones. Potser estem parlant d'una mobilitat de més de 2.000 persones i es farà aquí a la platja de Calella. I bueno, estem com a club molt orgullosos de poder portar-ho aquí. És un torneig que de fet organitza la Federació Espanyola juntament amb la Federació Catalana, i l'Ajuntament de Calella aquí ha posat molts de recursos i moltes per poder tirar endavant tot això.
3: L'arribada del campionat reforça, a més, la vinculació de Calella amb l'handbol català, tot i que García assenyala que el torneig no està directament relacionat amb la distinció de la ciutat com a ciutat de l'handbol català. Considera que aquest reconeixement ha contribuït a posicionar el municipi com a una seu atractiva per a grans esdeveniments esportius. La competició reunirà alguns dels millors talents joves de l'handbol platja estatal. Les diferents seleccions autonòmiques buscaran repetir o millorar els resultats obtinguts en l'edició de l'any passat, celebrada a la Manga del Mar Menor, a Múrcia, on Andalusia va ser una de les grans protagonistes del torneig.

0: Moment de fer un cop d'ull al cel amb la previsió meteorològica. Avui dijous es mantindrà el temps estable i assolellat a tota la comarca. No s'esperen, de fet, precipitacions. Mar arrissada amb àrees de marejol. Les temperatures mínimes es mantindran sense canvis importants i aniran dels 21 als 25 graus, mentre que les màximes pujaran i aniran dels 34 als 38 graus. De cara a demà divendres, tot continuarà igual. El sol tornarà a ser el protagonista de la situació meteorològica, tot i que amb alguns núvols alts i mitjans poc importants. De fet, tampoc s'esperen precipitacions. Vents fluixos, força 2 a 3, de component sud-oest. Mar en estat de marejol a tota la costa de la comarca. Les temperatures mínimes es mantindran sense canvis importants i aniran dels 21 als 25 graus, mentre que les màximes baixaran lleugerament i oscil·laran entre els 33 i els 36 graus de temperatura. Això pel que fa a la previsió del temps. Nosaltres ara farem una petita pausa de 3 minuts i quan tornem, com sempre, us espera el repàs diari a les xarxes socials i diferents seccions que avui tindrem a l'Ona Maresme. No marxeu, fins ara.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música. Desperta emocions i records al nostre costat. Escolta les playlists i podcasts de Ràdio Tordera a Spotify.
6: Tengo una chica y una pistola.
5: No esperis a Prema Play. Ràdio Tordera, la teva música, la teva ràdio.

0: 107.1 FM.
1: Molt bé, doncs ja estem de tornada, passant 4 minuts a 3:45 de la tarda. Moment de repassar les xarxes socials i veure què es diu avui dijous al Maresme. Sergi Ferrer, bona tarda. Què s'explica?
2: Doncs mira, del Maresme, que es tornarà a convertir a la comarca aquest juliol en un escenari de poesia viva amb la 21a edició del Festival Poesia i Més, que se celebrarà de l'1 al 12 de juliol en 8 municipis de la comarca: Teià, Arenys de Mar, Sant Pol de Mar, Vilassar de Mar, Dosrius, Mataró, Alella i Caldes d'Estrac. Impulsat per la Fundació Palau, el festival proposa una experiència híbrida que va molt més enllà del recital tradicional: lectures, música, performance i propostes escèniques que barregen disciplines i llenguatges artístics en espais singulars a tocar del mar i de l'interior. Amb una cinquantena d'artistes com Albert Serra, Júlia Colom o Maria Arnal, el certamen aposta per unir generacions i mirades creatives sota un mateix fil conductor: la recerca de bellesa i sentit en un temps incert, consolidant el Maresme com un espai cultural de referència a l'estiu.
1: Molt bé, i en clau internacional, què expliquem avui?
2: Doncs males notícies, perquè parlem de dos potents terratrèmols de magnitud 7,2 i 7,5 de l'escala Richter, que han sacsejat al nord de Venezuela amb només 39 segons de diferència, provocant almenys 164 morts i prop d'un miler de ferits. Les autoritats adverteixen que el balanç podria augmentar considerablement perquè encara hi ha moltes persones atrapades sota la runa. La zona més afectada és l'estat costaner de La Guaira, on s'han ensorrat desenes d'edificis i milers de persones han passat la nit al carrer per por de noves rèpliques. També s'han registrat danys importants a Caracas i en altres estats del país, mentre els equips d'emergència continuen buscant supervivents. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència davant una situació que ha qualificat de veritable tragèdia. Les comunicacions estan afectades en diverses zones i moltes famílies continuen sense poder contactar amb els seus éssers estimats, fet que incrementa la preocupació pel nombre de desapareguts.
1: I el tema curiós del dia, Sergi.
2: Doncs un tuit viral a la xarxa social X ha reobert el debat sobre els horaris laborals després que un usuari qüestionés que treballar de 7 a 3 de la tarda es consideri un bon horari. En el missatge assegurava que li sembla excessiu haver-se de llevar cap a les 5 o 6 del matí cada dia per anar a treballar. I això ha generat milers d'interaccions i respostes, doncs, en pocs dies. El debat s'ha polaritzat ràpidament. Una part dels usuaris defensa que la jornada intensiva del matí és la millor opció perquè permet acabar aviat i tenir tota la tarda lliure, cosa que facilita la conciliació i l'organització personal. En canvi, altres veus critiquen aquest model perquè consideren que començar tan d'hora també té un impacte negatiu en el descans i el rendiment, i apunten que els horaris de tarda o la jornada partida poden ser més suportables segons el tipus de persona i feina. La discussió ha derivat en un debat més ampli sobre la cultura laboral i la conciliació, especialment en països on els horaris són més rígids o es concentren moltes hores seguides de feina. Alguns usuaris també han comparat diferents models europeus, destacant que no existeix un horari ideal universal i que factors com el ritme de vida, el transport o les responsabilitats familiars influeixen molt en la percepció de cada jornada laboral.
1: Perfecte. Sergi, doncs anem a conèixer la pregunta del dia. Molt bé, què estem preguntant avui a l'Ona Maresme?
2: Doncs relacionat amb aquest tuit curiós, ja que hi ha hagut debat a X, també volem que hi hagi debat a l'Ona Maresme. Preguntem quin és, per vosaltres, el millor horari laboral, amb tres opcions: al matí, a la tarda i horari partit.
1: Molt bé, en el teu cas, Sergi, què consideres que és millor, que al matí, a la tarda, partit?
2: Jo els he experimentat tots, Gemma, t'ho he de dir, o sigui que sóc l'ideal per parlar. Jo crec que el millor horari per mi és el matí, així tens la tarda lliure.
1: Abans, en el tema curiós del dia, no?, explicaves que aquest usuari a X s'ha fet viral perquè deia que, clar, que quin sentit té, no?, llevar-se a les 5 del matí per entrar a treballar a les 7, i que hi ha gent que està a favor d'aquest horari de matí intensiu perquè tens tota la tarda lliure. Depèn, perquè si no vas a dormir d'hora, estàs tota la tarda fent la migdiada.
2: Exacte, exacte. Bueno, i al revés, no? Si treballes a la tarda, tens tot el matí lliure, sí, t'aixeques aviat, esclar.
1: Clar, clar, clar. Tot és, al final, organitzar-se, eh?
2: Exacte.
1: Tenir uns bons hàbits i una bona rutina. I bé, doncs adaptar-se a l'horari que et toca, no?
2: Sí, en el teu cas, Gemma, no sé quina és la teva tria.
1: Doncs mira, ni matí ni tarda, et diria que migdia. De fet, l'horari que fem aquí, a l'ONA, és un, per mi és un molt bon horari. De 11
2: pensava
1: 12
2: que anaves a dir partit, eh?
1: No, partit no. Vale. O sigui, entrar cap a les 10, 11 o 12 del migdia i sortir a les 5 o a les 6 de la tarda. I...
0: companys, perdoneu, hola.
2: Sí, digues.
0: Si puc interrompre, que també una altra opció d'horari és el nocturn, que no sé si la pregunta ho planteja, però l'horari nocturn també per a algunes persones és una opció. I a més, com a ningú li agrada l'horari nocturn, hi ha moltes feines que ofereixen aquest horari, per si algú està buscant feina, pues, pot treballar de nit, doncs és una opció.
1: I de fet
3: es
1: cobra més, no?
3: Costa molt, més. Treballar de nit, sí. Adaptar-se a treballar de nit, uf, jo, és com cavar contra rellotge, no?
0: Jo ho he fet i és com una mica la vida d'un vampir, eh? Tot i que, bueno, t'acabes adaptant, però és veritat que jo crec que considero que és un horari que has de fer si vols guanyar molts calés en poc temps, rotllo una feina així temporal d'estiu o una feina així que no et suposi que no duri gaire, doncs està bé per guanyar més
2: Sereno
0: calés, perquè t'agafen més.
2: Per exemple.
1: Sí. Molt bé. Doncs, companys, gràcies a tots. Aquí una estona farem el repàs a la pregunta i doncs seguirem parlant d'aquesta qüestió. Fins ara.
2: Fins ara.

0: Com que s'acosta el cap de setmana, ara volem doncs, parlar i descobrir quines activitats podeu fer aquest cap de setmana al Maresme i ho farem començant per Malgrat de Mar. Javi, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma.
0: Explica'ns.
1: Ja us ho comentàvem al principi, i de fet ja aprofitem l'Ona també perquè des de la nostra emissora, en Malgrat, puguem fer una mica d'autobombo, però si us interessa el debat i els actes reivindicatius, de fet us proposem participar en aquesta taula rodona que organitza l'Ajuntament i aquesta casa, Ona Malgrat. De fet, aquesta taula entra dins del programa d'actes de Malgrat amb l'Orgull per commemorar el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ. Serà a partir de 5:45 de la tarda al Centre Cultural i després hi haurà una acció teatral, per si us voleu quedar, també al Centre Cultural, a càrrec del Teatre dels Records, a partir de les 7 de la tarda. I bé, si us agrada, doncs bé, debatre sobre el tema de la igualtat, parlar una mica sobre els drets de les persones LGTBIQ, doncs mira, ja podeu, esteu tots convidats en el Centre Cultural i gaudir d'aquesta taula rodona.
0: Perfecte, doncs ens apuntem aquesta proposta, en aquest cas a Malgrat de Mar. Anem, doncs, no gaire lluny, a Palafolls. Jordi Pratsavalls, què podem fer?
2: Doncs mira, Gemma, permetem que insisteixi, però és que aquí a Palafolls aquest cap de setmana és quan donem la benvinguda a l'estiu, fugim d'onades de calor, no ens espanta res i gaudim de la festa, una de les primeres festes a l'estiu aquí al nostre municipi. Parlo, òbviament, també ho hem fet dins l'espai informatiu del FEM Palafolls, que entre el 26 i el 28 de juny unirà doncs espais de concerts, gastronomia i també de moda aquí al nostre municipi. Tot plegat començarà demà divendres, dia 26 de juny, al Parc de les Esplanades, on es centrarà sobretot el tema del village, és a dir, diferents casetes de restauradors locals que podran oferir sopars i també beguda doncs, a partir d'aquesta hora i on es centraran els concerts. Però abans, a partir de les 7 de la tarda, tindrem desfilada de moda a càrrec de la Fundació El Molí d'en Puigverd amb la col·laboració especial de l'Escola de Música i Dansa de Palafolls. Això vol dir que tindrem música i també espectacles de dansa en directe mentre veiem aquesta desfilada que es farà a la gespa del Casal d'Avis. A la nit, tornem cap al Parc de les Esplanades perquè hi haurà el primer dels concerts. Serà a les 10 del vespre el concert amb The Giz, aquest tribut a la música disco, i després, a partir de mitjanit, sessió de DJ amb el DJ local Mario Otero. El dissabte, entre les 10 del matí i 7:45 del vespre, és el torn del Fora Stocks, n'hem parlat, com dèiem, a l'informatiu, a càrrec de la Fundació El Molí d'en Puigverd, al Teatre de Palafolls. A 7:15 tornarà a obrir el Village al Parc de les Esplanes per deixar pas a les 10 del vespre al concert de The Covers, i a partir de mitjanit la sessió amb DJ Jolie. I el diumenge, per si no en teniu prou, encara hi ha més propostes. Tornarà a obrir el Village, sí, i a partir de les 8 del vespre, per això que aquest diumenge i molts hem de treballar el dilluns, hi haurà vesprets amb Ricky Fargas al Parc de les Esplanes.
0: Molt bé, Jordi, doncs una proposta ben interessant que tindrà lloc tot el cap de setmana a Palafolls. A Calella, què hi podem fer? Sergi Ferrer.
3: Doncs mira, de la mateixa manera que acaba de dir el nostre company Jordi, que donen la benvinguda des de Palafolls a l'estiu, a Calella també donem la benvinguda aquest dissabte perquè el cel doncs de Calella, de la nostra ciutat, es convertirà en l'escenari d'un espectacle de llums per celebrar doncs, aquest solstici d'estiu. L'Ajuntament de Calella ha organitzat per aquesta nit, pel dissabte, una festa popular a l'entorn de la Riera Capaspre que combinarà música, activitats familiars i un xou de drons de temàtica marinera que es podrà observar des de la platja. El millor punt per seguir-lo serà a l'altura del pont de fusta de la Riera. Les activitats començaran a les 8 del vespre i s'han pensat per oferir una experiència diferent tant als residents com als visitants de fora.
0: Perfecte, i acabarem a Sant Vicenç de Montalt amb en Martí. Martí, què ens proposes des de Sant Vicenç, Llavaneres o Caldetes?
4: Doncs aquí des de Sant Vicenç tindrem el dissabte l'activitat anomenada Encén l'Estiu, una proposta lúdica i participativa que, a la línia del que diuen els meus companys, Sant Vicenç de Montalt també es vol sumar a la benvinguda a l'estiu i oferir espais de trobada i diversió per al jovent del municipi i per als no tan joves també, si volen animar. La jornada tindrà lloc, com he dit, el dissabte a la zona esportiva de l'avinguda Toni Sors i inclourà diverses activitats distribuïdes al llarg llarg del dia. Bàsicament, estaran distribuïdes en tres blocs. El primer de tot s'anomenarà Splash, que hi haurà activitats aquàtiques i atraccions relacionades amb l'aigua per refrescar-nos una miqueta, de 11:15 del matí a 2:15 del migdia. Després, a la tarda, de 7:15 a 9:15 del vespre, tindrem la festa Holi, que, per qui no sàpiga el que és aquestes festes que s'estan posant de moda, que la temàtica és els colors i hi ha com no sé molt bé com dir-ho, com fums de colors, com samarretes de colors, com, bueno, bàsicament aneu i ho veureu en primera persona, que valdrà molt la pena. I després, per tancar el dia, tenim la Moon Party de 10:45 del vespre, 12:15 de la nit, que bàsicament és una festa on hi haurà DJ, música i bona companyia. Així que això és tot, Gemma. No sé què t'ha semblat.
0: M'ha semblat fantàstic. Diferents propostes aquest cap de setmana a diferents pobles de la comarca del Maresme que se centren en donar la benvinguda a l'estiu. Companys, gràcies. Ara hi tornem. Fins ara.
2: Fins ara.
1: Adéu. Fins ara.

0: Vinga, som-hi, moment de les efemèrides del tal dia com avui, amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda.
1: Bona tarda de nou.
0: A veure, avui qui fa anys? Quines persones famoses fan anys i podem felicitar?
1: Doncs avui, Gemma, que recordem per aquells despistats, som a 25 de juny i és l'aniversari de l'actriu espanyola Imma Cuesta, coneguda pels seus papers a sèries com Àguila Roja, entre d'altres coses, ja que té una llarga trajectòria. També és l'aniversari de l'actriu Emma Suárez, de l'extenista professional català Albert Costa i d'una cantant que crec que a tu, Gemma, t'agrada molt, que és la Chenoa.
0: M'agrada alguna cançó, però t'haig de dir que... O sigui, la Chenoa m'agrada, però de fet el que em sorprèn és que fa 51 anys i està esplèndida.
1: Sí, molt, molt ben portats, la veritat. Ostres, doncs, quin bajón, pensar que t'agradava. Perquè ens hem vist avui al matí aquí a Sant Vicenç i de fet m'has dit, avui és l'aniversari de la Chenoa. I he pensat, serà que és molt fan de la Chenoa?
0: No, és perquè com que he escoltat a la ràdio que era el seu aniversari, doncs he pensat, mira, per la secció que tenim després ens anirà bé tenir-ho en compte.
1: Ha anat bé. Li enviem aquí una abraçada des de l'Ona Maresma, que segur que ens està escoltant.
0: Seguríssim. Què més? Avui és el Dia Mundial o Internacional de quins temes?
1: Doncs d'una cosa que jo no sabia el que era, i és el Dia Mundial del Vitiligen, que és una anomalia pigmentària de la pell de caràcter hereditari que provoca la pèrdua de la pigmentació.
0: De fet, això és el que li passava, segons el que es diu, a Michael Jackson, que tenia aquesta malaltia.
2: Correcte.
0: Sí, oi? Hi ha moltes imatges que circulen per xarxes que tenia com taques blanques, però el Carles Soler, que el tenim avui al control tècnic, em fa que no amb el cap, i no sé per què.
2: No, és correcte,
0: Sí? Bé, en qualsevol cas, avui és el Dia Mundial d'aquesta doncs, malaltia de la pell, que provoca doncs, aquestes taques blanques, no? I que al final... Doncs bé, en Michael Jackson el que va fer per fer via és fer-se blanc del tot. Més coses, tal dia com avui, què més
1: per
0: passava?
1: Per fer via. Doncs Gemma, tal dia com avui, l'any 1852, va néixer el català Antoni Gaudí, l'arquitecte representant de l'estil modernista i autor de la Sagrada Família, la Pedrera o la Casa Batlló. Malauradament va morir atropellat per un tramvia la Gran Via de les Corts Catalanes l'any 1926, que de fet recentment es va celebrar el seu centenari amb la visita del Papa de Roma.
0: Molt bé, és que m'ha fet gràcia això que m'has dit d'en Michael Jackson, Martí. Més coses, avui també qui naixia?
1: Doncs avui naixia, però l'any 1963, George Michael, icona del pop britànic, tant en solitari com en el duo Wham. És conegut pels temes musicals com Careless Whisper o Last Christmas. Escoltarem justament Careless Whisper, ja que si una cosa fa reconeixible aquesta cançó des del primer segon és el seu famós solo de saxo, interpretat per Steve Gregory. George Michael era extremadament perfeccionista i es diu que va rebutjar fins a 10 saxofonistes diferents abans de trobar el so exacte i sensual que tenia al cap. La cançó parla d'un desamor provocat per la infidelitat i el penediment. Curiosament, George Michael va admetre anys més tard que la lletra es basava en una afer adolescent que va tenir quan sortia amb una noia anomenada Jane. Així que, Gemma, l'escoltem de fons, la cançó Careless Whisper.

0: Quina cançó que ens has portat avui, Martí, una cançó, doncs, molt xula. De fet, no sé, si escoltessis aquesta cançó, quin escenari et ve al cap?
1: Doncs mira, recordo que en un tal dia com avui anterior vaig dir que no m'agradava la música en cites o en quedades, però aquesta poder sí que
0: Martí,
1: seria bastant
0: ador. Martí, t'animo a imaginar-te l'escena. Va, pugem música. Aquest recorda.
1: És que saps què passa? Que crec que és tan famosa aquesta, bueno, aquest saxofon que hem parlat ja precisament d'àmbit sensual, que crec que ho exageraria massa i es tornaria una situació incòmoda. Al final, no sé què opines tu.
0: Jo, a veure, Martí, volia que diguessis que et recorda un striptease.
1: Ah, home, no sé, jo no n'he estat jo a cap striptease.
0: Però és la típica música d'striptease, aquesta,
1: sí,
0: no?
1: Sí, una mica, una mica, sí, sí que la veritat és que enganxa bastant. Mira, Gemma, ara el nostre company de Calella, que sempre està al lloro, ens ha dit la curiositat de que avui, 25 de juny, també és el dia que va morir Michael Jackson, que hem parlat de que tenia aquest problema, bueno, no sé si és un problema, com s'anomena, però parlem del vitiligen i es veu que va ser el dia de la seva mort també, que va ser un dia o una de les morts més famoses, et diria, de les últimes dècades, seguríssim.
0: Saps qui diu que encara és viu? Hi ha gent... No, no qui, o sigui, hi ha gent que diu que encara és viu amb aquell Jackson, que bé que no va morir. Diuen que el dia de la seva mort i del seu enterrament hi havia dos vehicles i que un va anar a l'aeroport i que un altre va anar al cementiri. Vaja, hi ha moltes teories.
1: Sí, sí, sempre aquestes morts sempre van acompanyades de teories conspiranoiques, eh? També em sona que es diu d'Elvis Presley, de molts cantants. No sé si tenim el nostre company, en Sergi, i ens vol fer alguna aportació.
0: Que ens il·lumini.
2: De fet, els Beatles van publicar un àlbum que es diu Strawberry Fields Forever, que la portada és molt curiosa, segurament l'haureu vist tots, que surten amb moltes persones famoses i surten els quatre Beatles vestits d'una manera extravagant. De fet, era l'època de la Índia, de les drogues més psicodèlica dels Beatles, i es veu que en allà hi ha, diu la gent, que hi ha missatges subliminals de la mort, doncs, de John Lennon també, i de Paul McCartney fins i tot. Diuen que Paul McCartney en realitat està mort i el que està viu és un doble. Bueno, jo no hi crec, però el que la gent cregui, doncs endavant.
1: Creieu que hi ha algun... Perquè, clar, d'això se'n diu de moltíssims personatges que ja estan vius. Jo tampoc hi crec, com en Sergi, crec que són teories, però creieu que n'hi ha un poder que sí que és veritat, que està viu? Ja no dic tots, perquè jo tampoc hi crec, però, no sé, algun així que sí que hagi fingit la seva mort o no? O no hi creieu?
2: No.
0: Difícil saber-ho. És complicat.
1: Patatero,
0: És que és difícil, és que, clar... Home, a mi no em sorprendria, perquè com estan les coses... Possible pot ser, clar, que ho sàpigues, doncs és diferent, no? Però no ho sé, si algun dia ens enterem ja en farem una notícia.
1: Ah, sí, això segur.
0: Doncs companys, amb aquesta música, Martí, que sé que t'encanta, arribarem al punt de 57. Fins ara.
1: Fins ara.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ara a Dental Company Tordera. T'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 13 02 78.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
5: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
4: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera directament.
5: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
6: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
7: Notícies en xarxa.
8: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rora. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ordena investigar les filtracions en el cas Plus Ultra. Identificar els seus responsables donada, diu, la gravetat dels fets i el seu potencial d'encaix en tipus penals de revelació d'actuacions reservades. El jutge ha pres aquesta decisió després de la filtració de la declaració de l'expresident Zapatero davant l'audiència, així com el contingut de les seves agendes personals. El jutge afirma que adoptarà noves mesures per garantir el secret extern, atès que les que s'han fet fins ara han estat insuficients. I encara a l'àmbit judicial, una jutgessa de Badalona ha donat la raó a la família de la Mina, que dijous 18 de juny va tornar a ocupar el pis d'on l'havien desallotjat aquell mateix dia. El consorci de la Mina, que és propietària dels blocs de la Rambla i pretén recuperar-los per allotjar famílies de l'edifici Venus, va demanar un nou desallotjament urgent. Tot i els antecedents del cas, la jutgessa ho ha denegat de manera taxativa. Primer, perquè diu que res fa pensar que el reallotjament de Venus sigui imminent i, per tant, no hi ha motius d'urgència. I segon, perquè entén que la mesura no seria proporcionada, la família afectada és vulnerable i l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs no li ha ofert una alternativa raonable. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions a la memòria de les cambres de comerç que s'ha presentat avui i que reclama per primer cop actuacions precisament urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Carme Poveda és la directora de la memòria.
9: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació sinó que també ha augmentat la productivitat.
8: Tallades per obres les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre. El tall durarà fins al 30 d'agost pels treballs al Macropou de la Sagrera. Per cobrir el tram afectat s'ha posat en marxa un servei alternatiu d'autobusos. És una segona fase que serà entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. Aquest tall de servei s'ampliarà fins a l'estació del Bon Pastor. I cultura amb nom propi, Àngels Bunyalons, que es posa a la pell d'Oscar Wilde del retrat de Dorian Gray, amb el suport d'un quintet de corda i un cor de tres actors a l'escenari. L'obra musical es presenta al Teatre Romea a partir del dia 30 de juny i aquesta és una de les propostes que s'inclouen enguany dins el Festival Grec.
7: Notícies en xarxa.
10: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
11: Passen 3 minuts a les 4 de la tarda, moment de remenar entre els arxius a la comarca amb en Jordi Pratsavall. Jordi, bona tarda. Què ens expliques avui?
12: Bona tarda de nou, Gemma. Doncs avui la Hemeroteca ve més cultural que mai. Ens situem a Arenys de Munt, però un 25 de juny de l'any 93. Aquest municipi organitzava la primera trobada de puntaires del Maresme, tradició que, de fet, s'ha anat mantenint. Aquell diumenge, 200 puntaires de diverses poblacions del Maresme participaven d'aquesta trobada comarcal que es va fer a la plaça de l'Església d'Arenys de Munt. Les participants van fer, durant més de 2 hores, una demostració de la seva habilitat i van confeccionar una àmplia diversitat de mostres de puntes de coixí. La trobada la va organitzar l'Associació de Puntaires d'Arenys de Munt, que aquell 1993 estava integrada per 125 dones del poble, poca broma. Aquella primera trobada comarcal de puntaires del Maresme va començar a les 11 del matí i es va acabar 2 hores i mitja més tard. En total, segons fonts de l'organització, l'Associació de Puntaires d'Arenys de Munt, doncs hi van participar 200 puntaires de la majoria de municipis del Maresme, sobretot de Calella, de Malgrat de Mar, Argentona, Sant Andreu de Llavaneres i Arenys de Munt. Les puntaires es van col·locar en les cadires que hi havia al voltant de la plaça i van estar durant més de 2 hores confeccionant les diferents mostres de puntes. Un nombrós públic va anar desfilant durant tot el matí per veure doncs, com les elaboraven. Segons Xavier Uller, que era el president de l'Associació de Puntaires d'Arenys de Munt, la concentració de diumenge servia d'experiència per aconseguir que l'any següent la Trobada Nacional de Puntaires de Catalunya es fes també a Arenys de Munt. Deia, ens feia molta il·lusió perquè Arenys de Munt és un dels pocs pobles que s'ha mantingut la tradició de les puntes, va dir Uller. A més, segons el president de l'associació, de cara a l'any 1996, es volia intentar muntar una exposició internacional de puntes a Arenys de Munt, amb gent de l'estat espanyol i de l'estat també francès, entre d'altres, per commemorar el 90è aniversari i de la celebració d'una mostra internacional de puntes de coixí que es va fer doncs, aquell mateix any, en aquell mateix municipi, a l'any 1906.
11: Perfecte, Jordi, com sempre, moltes gràcies. Fins ara.
12: Fins ara.

0: Molt bé, doncs, com cada setmana, cada dijous, descobrim les últimes tendències, també aprenem a treure més partit del nostre armari i resolem diferents dubtes sobre estil. Ho fem de la mà de la nostra experta en moda, la Judit Jiménez, a qui ja tenim amb nosaltres. Judit, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Avui, Judit, farem una secció una mica diferent. Jo et proposaré diferents escenaris, diferents situacions i et demanaré que em recreïs un look complet. Què et sembla? Crec que hem perdut a la Judit. De seguida intentem recuperar-la. Us expliquem una mica el funcionament de la secció d'avui. Parlarem de diferents escenaris, diferents situacions i, doncs bé, la nostra experta moda, la Judit, serà la persona que recreï aquest look. Judit, bona tarda.
1: Hola, que no sé què ha passat, perdoneu, eh?
0: Tranquil·la, tranquil·la. Et comentava que avui farem una secció diferent, que et proposaré diferents escenaris, diferents situacions que ens podem trobar a la vida i et demanaré que em recreïs un look complet.
1: Vale.
0: Perfecte, no? Va, doncs mira, sí. Comencem amb la primera situació. Tenim una primera cita a la platja, però després tenim també un sopar amb aquella persona. Quin look ens proposes? Pots fer de noia o de noia, eh? Que el que tu et vingui de gust, pots anar canviant.
1: Bueno, faré primer de... Però, si anem a la platja, hem quedat a la platja, doncs anirem amb... Jo proposaria un look que sigui... o sigui, el podem canviar, el que sigui canviar-lo seria amb un... el biquini a sota. Estic pensant, perquè tinc dos looks diferents. Si ens quedem a sopar al Chiri, doncs mira, un short texà amb el biquini... I llavors amb una camisola a sobre, així d'aquestes vaporoses, saps? Uh-huh. Que això tu pots posar amb el... O sigui, per anar cap a la platja pots anar així, després el pots seguir portant a la nit perquè te'l portes una miqueta més i et pentines una miqueta, et maquilles i ja queda bé amb algun complement. Uh-huh. Però també estava pensant en els vestits playeros, que són molt xulos. Aquests que hi ha que són tipus monos amples així, pots anar a la platja al matí vestida amb les xancletes i això, i després aquest mateix look, si te'n vas a un bar o un restaurant, fas un recollidet i ja poses una sandàlia una miqueta més arreglada i un bolset de mà i ja vas arreglada també.
0: També, doncs sí. bona proposta.
1: Sí. Uh-huh. Mm.
0: Un altre escenari, som-hi, casament a les 12 del migdia amb 38 graus, plena onada de calor.
1: Tothom en biquini. No.
0: seria casament seu, nudista.
1: Ja. Vinga, fora complexes. Com és normalització de los cuerpos. Sí, no, la veritat és que és una vaina quan toca un... Mira, sobretot triar un color que no sigui molt fosc, perquè si suem... Un color que si suem no es marqui la suor ni rotllanes, evidentment. Jo optaria, si és a les 12 del migdia, que podem anar amb una roba a mitja cama, no cal que vagis llarga fins a baix. Doncs bé, un vestidet així de tirantets finet, que no sigui molt arrapat, que sigui evasé, així que havia agafat de dalt de pit, així com que caigui, tipus lencero, saps? Mm. Però que tingui caigudeta, que així és més fresquet, amb un gènere que no sigui molt, que no tingui molta elastina, que sigui més ben aviat vaporós, lli, o tipus algú que no ens agobi, perquè serà horrible. I això sí, sobretot, mirar molt el tema dels complements, no posar-nos, doncs, algú ha agafat el coll molt agobiant, perquè, clar, fa molta calor, o sigui, cosetes molt fines. Uh-huh. Però un vestit, sí, i això, sobretot triar, mirar el color, un color doncs, que no marqui si et poses alguna cosa. Classifiques un blau elèctric o així, bé, un blau elèctric és un bon color, un blau plain d'aquesta azafata, un color teula... Uh-huh. Sí, perquè el rosa, pel que ens deien l'altre dia, és molt xulo, però segons com sigui el vestit et marcarà tota la rotllana de la xella i tot això, sabeu?
0: Clar. Depèn del color, doncs es veu més si suem. Una entrevista de feina en una empresa molt moderna.
1: D'acord. Doncs llavors no has d'anar gens, o sigui, no has d'anar com s'espera que aniràs, que s'espera que aniràs modern ni molt conservador. Has de trobar un punt mig, que siguis com ets tu. En cas de noi, doncs mira, si és una empresa moderna, jo li posaria uns pantalons tipus xinos, d'aquests que van més curtets de turmell, amb la seva sabata que porti de treball, que normalment són tipus més desarreglades, que no són tipus sabata formal de pell, saps? O una sneaker així lligadeta que sigui més de vestir, saps? Tipus múnic o una cosa d'aquestes, o una esveja o una cosa d'aquestes. Poden anar o amb camisa així amb la màniga. Jo sempre la camisa sempre dic que... A mi les camises de màniga curta no m'agraden, eh? Jo sempre dic camisa, per exemple, d'allí, arremangadeta, una miqueta tres voltes a mitja màniga per baix, saps?
0: Sí.
1: Però ben fet, la màniga ben feta. i amb això vas amb un look bastant modernet sense passar-te, perquè tampoc aniràs amb una camiseta, saps?
0: Clar, clar.
1: Has d'anar una miqueta arregladet, però... I sempre fer servir els colors de la confiança, el color blau.
0: Molt bé.
1: Amb tons blaus, el blau dona molta confiança.
0: Perfecte. Una altra situació. Et truca una amiga i et diu que en una hora marxeu a Eivissa. Què et poses?
1: Toma, això mola molt, eh? I què et poses, no que t'emportes, eh?
0: Clar, que en aquell moment, per anar a Eivissa i doncs, justament a baixar de l'avió, ja per anar a fer de tot allà, què ens podem posar?
1: Buah, pues venga, a sota el biquini, això, per descomptat, perquè segur que acabarà en algun moment, o tornant de festa o el que sigui, acabarem banyant-nos. El biquini a sota, que sigui xulo ja, que sigui un d'aquests que pot semblar un bustier o que pot semblar una part de sostén maco, que es pugui veure, pues jo tiraria pels vestits, eh? Uh-huh. Un vestit així, o un vestit, o un pantaló curt que sigui molt xulo, estramadet, saps? Amb un top de tirants ben xulo i rotllo a dar-lo todo. És que clar, jo em dius això a Eivissa i ara, i que em truquen ara, i no, em quedaria com cortocircuitando, eh? Perquè hi ha molts estils que et pots posar. Pots anar més boho, que és el que a mi m'agrada molt, que és el rotllo així amb vestits llargs, vaporosos, tipus la roba de la Sara Carbonero, saps? De la Slow Love, que és superxula, la col·lecció que tenen. Uh-huh. Doncs jo crec que així.
0: Molt bé.
1: O sigui, un vestidet tipus de crochet, saps?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Amb el biquini a sota.
0: Perfecte. Una altra. Trobada amb l'ex després de 2 anys. Ah, important, eh? Aquesta situació, perquè el vestit ha de ser el vestit aquell que diuen de venjança, no? Revenge.
1: El vestit. Ha de ser el vestit.
0: Clar.
1: Normalment, si has acabat bé amb aquesta persona, si és un ex d'aquells que dius merda, coincides amb un casament, doncs, anar algú que t'afavoreixi tant i que et sentis tan guapa...
0: Que s'arrepenteixi.
1: I tan empoderada que s'arrepenteixi ell. Tu ja estàs bé. Saps? Ah. O sigui, és que jo penso que has d'anar amb el que tu et sentis millor, en aquest cas. No, no perquè ensenyis més, li donarà més ràbia o li farà més... És que tu et sentis segura de tu mateixa perquè portes aquella roba. O sigui, el que cadascuna ens doni aquesta sensació, saps?
0: Clar. Mm. Un creuer pel Mediterrani, com seria doncs, el primer look doncs, per gaudir d'aquestes vacances?
1: Buah, tio, en plan, m'ho voy a cantar a Baneres. No, és broma. Sí, rotllo així, rotllo molt... Rotllo, és que a mi el color per estiu, i més sempre quan veig barcos i veig creuers, m'imagino amb roba de lli blanc, saps? Uh-huh. Un vestidet de tirants o una camisola amb un pantaló curt i un top de tirantets amb el biquini sota, amb les xancletes, amb les sandàlies per allà per la terrassa del vaixell. I no, la coberta es diu, no? La coberta del vaixell, la coberta,
0: sí.
1: De la terrassa, no queda massa bé.
0: Clar.
1: I la veritat és que jo crec que és això, perquè després sí que allà haurien de portar més looks, perquè allà sí que hi ha el look de la piscina, el look de la tarda, el look del cine i el look de la cena del capitán, no?
0: Sí, sí.
1: Hi ha moltes coses, vull dir que... Però així, còmode i que sigui bonic, saps? Que es vegi sofisticat.
0: Un altre, sopar amb els sogres per primera vegada.
1: Aquí sí que ens hem de posar molt recatadites, perquè si realment moltes de nosaltres fossin com som a la primera vegada, s'espanten tots. No, normalment buscar un punt mig, és com lo de l'entrevista de feina en una empresa moderna, no?
0: Clar.
1: No voler donar la impressió de ser la jove perfecta, o sigui, has de ser com ets tu, dintre els teus límits i ja està, i vestir-te còmode.
0: Per tant, ens hem de vestir, eh? Com en una entrevista de feina, també sí, pel sopar.
1: Jo, quan ara en aquest cas ja no m'ha passat perquè la meva sogra pobreta és molt gran i ella em troba estupenda sempre que em veu, tot li agrada el que porto, pobra. Sempre em troba tan guapa, però perquè no és molt gran. Però sí, quan havia sigut més joveneta, allò que anaves a casa de la parella o el que sigui, supernerviosa.
0: Yeah.
1: Supernerviosa i arreglada com si anés en l'hora que te n'anaves de boda, quasi. No tant, però...
0: No, clar, al final, la primera imatge, no?, que algú s'emporta de nosaltres, ens agradi o no ens agradi, és el físic, la roba...
1: Malauradament, és això. La primera impressió és la que, quan et veuen, fum. Després tu la pots canviar, eh? Si veus... Clar, un dia pot conèixer, pobra, que estàs en un mal dia, que t'ha passat alguna cosa, t'ha passat un cotxe, t'has esquitxat un bassal d'aigua, t'han pringat de dalt a baix i et trobes a la dona, la mare del teu nòvio.
0: Clar, clar, clar.
1: Clar.
0: Molt bé.
1: No vas així per la vida, però és el que hi ha.
0: Doncs, Judit, aquestes eren les situacions que t'havíem preparat per avui.
1: He aprovat.
0: I tant. Ens has creat una de looks increïbles i amb una agilitat i una rapidesa. que quedem parats.
1: Molt bé.
0: Doncs Judit, guapa, gràcies per tot. Ens truquem la setmana que ve.
1: Molt bé, un petó, adeu.

0: Acabem de parlar amb la Judit Jiménez, la nostra experta en moda, i seguim amb més entrevistes. Blind Mice Space col·labora amb la Creu Roja de l'Alt Maresme per donar suport al sorteig d'or de l'entitat que se celebra el 23 de juliol a Granada i que repartirà un premi de 3 milions d'euros. En parlem amb més detall des de Malgrat amb en Lluís Ferrer i Toni Cardó, que són tècnic de la Creu Roja i també de Blind Mice Space.
1: Bé, l'empresa Blind Mice Escape, especialitzada en Escape Towns, ha posat en marxa una col·laboració amb la Creu Roja, que bé, una campanya ben curiosa sota el lema Escapa i guanya. Les persones que participin en algunes de les seves experiències optaran a un sorteig amb un premi milionari. Per parlar-ne amb més detall, avui ens acompanya un dels responsables de Blind Mice Escape, en Lluís Ferrer, i també el tècnic de la Creu Roja de l'Alt Maresme, en Toni Cardó. Benvinguts.
2: Merci.
3: Hola.
1: Bé, en primer lloc, com neix aquest projecte Escapa i guanya? Per què vau decidir des de Blind Mice Escape a participar amb la Creu Roja?
2: Bé, sempre hem fet coses amb Creu Roja, portem anys col·laborant, i bueno, tenim una part que va sortir, de fet l'escape room original que vam fer va ser ja un escape intentant que fos el col·laborador amb Creu Roja, i per tant porta part de la nostra essència, no? Sempre estan en temes solidaris i per tant també que menys que un cop més unir-nos amb ells per tal de portar això endavant.
1: En què consisteix exactament la campanya?
2: La campanya és el sorteig a l'or, que ara en Toni us explicarà ben bé el que és i com funciona. En tot cas, la nostra proposta és que cada persona que vingui a jugar amb nosaltres podrà adquirir de manera gratuïta una butlleta de loteria de sorteig a l'or.
1: Val, doncs Toni, anem amb tu. Explica'ns una mica aquest sorteig, en què consisteix.
4: Bé, estem parlant del sorteig de l'or, vale? És un sorteig que ja porta anys dintre de Creu Roja, és un sorteig a nivell estatal, que al cap i a la fi el que busca és la captació de fons. Totes les activitats que fa Creu Roja, lògicament, doncs tenen un cost, i una de les grans fonts de finançament dins de Creu Roja és aquesta loteria, el sorteig de l'or, al igual que ho són els socis, els serveis privats.
1: O sigui, entenc que és una campanya, no?, un sorteig que d'una banda us serveix per recaptar fons, per costejar, diguéssim, el premi, i l'altra banda entenc que per, diguéssim, ajudar la Creu Roja.
4: Per fer totes les accions socials, des d'intervenció social, ocupació, activitats amb gent gran, amb infància, que fa Creu Roja.
1: Quants anys porta en marxa aquest sorteig d'or?
4: No t'ho sé dir. La veritat, no t'ho sé dir.
1: Molts anys. Ja està establert dins de...
4: Està establert, de sí. Sempre és el juny, és a nivell estatal, el juliol, perdona, el sorteig. Sempre el sorteig es fa des d'alguna ciutat diferent. Aquest any doncs es fa el 23 de juliol a Granada i es poden consultar tots els premis a la web, com qualsevol loteria normalitzada.
1: Val, o sigui, el 23 de juliol podrem saber quins són els números guanyadors. Per obtenir els butllets, o diguéssim, per poder participar, podem fer-ho a través de Blind Mice Escape, però també qui vulgui pugui comprar-se un butllet o els que siguin, com ho pot fer?
4: Qui vulgui, a diferents comerços, a les oficines de Creu Roja, a correus, per internet, es poden aconseguir aquestes butlletes. Sempre, pues, jo aconsello ficar sorteig de l'or a la web i veure els punts de venda més pròxims. Lògicament, el seu seria que vinguin a jugar, que vinguin a passar-s'ho bé, que són tres experiències que té en Lluís i Blind Minds, en aquest cas, que són una passada, i doncs és el que dèiem, gràcies a l'empresa tindran aquestes butlletes quan acabin l'experiència, i qui sap què poden guanyar.
1: Que qui participi a cadascú, a les tres, que ja en parlarem, a les tres experiències que oferiu des de Blind Mice Escape, cadascun dels participants obtindrà una butlleta.
2: Correcte, exacte. Pots reservar per anar, per exemple, a la Segona Blanes, cada persona que vagi a jugar aquest joc doncs tindrà sí o sí una butlleta de loteria gratuïta al final de la partida.
1: Parlem de que el premi és de fins a 3 milions d'euros. No sé si hi ha més premis o només hi ha aquest. És una mica com la loteria de Nadal o...
4: I no és tant com la loteria de Nadal, no hi ha pedrea, però sí que hi ha diferents premis. El primer premi és aquest de 3 milions d'euros. Sí que n'hi ha d'altres que realment ara mateix no et sé dir l'import.
1: Reintegra no hi ha, no? En aquest...
4: No, en aquest cas no. En aquest cas no.
1: Molt bé. Bé, parlem dels Escape Towns, concretament, que són... Tenim Resacón en Blanes, el Holmes Escuela de Detectives i el rescat de l'avi Sisquet.
2: Correcte, sí.
1: Ens pots parlar una miqueta, per refrescar-nos a la memòria, de en què consisteixen cadascun d'aquests Escape Towns?
2: Els tres són Escape Towns, com bé dius, vol dir que són Escape Rooms a l'aire lliure. Per tant, combines aquí el caminar, fer esport, amb el jugar, no? Amb el jugar, en aquest cas, amb proves de lògica, obrint candaus... Jo sempre dic que és el mateix que un Escape Room, però molt més gran a nivell d'escenari. Per tant, doncs, també permet grups molt més grans, permet una dinàmica molt diferent a l'hora de com fer la partida, no? Uh-huh. Portem ja 3 anys tenint-los, crec que es van començar malgrat fa 3 anys, i s'han anat sumant al llarg de la nostra trajectòria aquests dos de Branis, també. Ara en tenim 3, estem construint un quart, perquè el quart en principi de moment no participa en Forja d'Or, seria ja per estrenar-lo al mes d'octubre. Uh-huh. I de moment amb aquests 3, doncs, bueno, la gent s'està disfrutant moltíssim, m'està agradant molt, tenim cada setmana doncs, partides noves, i per tant, doncs, bueno, és una cosa que som molt contents de tenir-los. Sí.
1: Podem desvelar alguna coseta per diferenciar aquests tres Escape Towns, o és millor deixar-ho tot secret?
2: No, el Holmes és més de mi competitiu, estem parlant de grups per tant grans, pot ser grups de 12, no? Dividir-ho entre 6 i 6, per exemple, i és per Malgrat de Mar, per ser la Malgrat de Mar. La idea és que hi ha unes vacants d'una escola de detectius i, per tant, doncs, el grup que vagi més ràpid serà el grup que podrà aconseguir entrenar aquesta escola. Uh-huh. Tenim Resacón en Blanes, que és molt a veure amb la pel·lícula de Resacón en Las Vegas, òbviament com el seu títol diu, i aquí és que un amic s'ha extraviat la nit de borratxera anterior, s'està a punt de casar i s'ha de trobar abans que hi hagi el casament. És potser el més còmic que tenim, el més humorístic, i el que ara mateix té més èxit, no? I llavors tenim el Sisquet, que el Sisquet és el mateix recorregut que Resacón, l'únic que, òbviament, doncs, si és un grup més familiar, amb més petits, doncs no podíem fer un Resacón, per la temàtica no era l'apropiada. Llavors hem fet que és un avi que se'n marxa d'una residència, s'ha de trobar l'avi abans que el jefe de residència vegi que un avi s'ha escapat d'aquest centre, no? I una mica també aquest caire també més humorístic, però orientat més a un públic més familiar i amb un final molt, molt emotiu, molt bonic, que jo crec que és el final més maco que he fet mai en un escape room.
1: Com veieu actualment el desenvolupament d'aquests escape towns, tenint en compte també que fa poc, bueno, us vau també unir amb l'empresa Virus?
2: Sí.
1: I ara com són les expectatives?
2: Bé, amb Virus el que va passar és que és aquell lema de que mucho barca poco hace, no? Llavors Virus ha decidit anar pel seu compte doncs, fent noves experiències a Pineda, en Valencia té un nou escape, i nosaltres vam decidir doncs, anar més pel nostre compte. L'únic que sí que col·laborem de manera molt activa i tenim molt bon vincle amb ells. De fet, en Toni mateix és una part importantíssima de Virus ara mateix, i anem doncs, fent col·laboració vàries. Tenim un escape en comú, això sí, que es diu Letàrgia, que és un escape més de vincle, més de treball socioemocional, de gestió emocional, en aquest cas pensat per estudiants, que això és una cosa que Virus està movent moltíssim a la mateixa.

0: Bueno, per mi és indagador dintre del joc, no? Si hi ha una persona que havia preguntat, doncs pots ficar-se com un personatge més, si ve la policia, que algun cop... Doncs, jo recordo, per exemple, aquí, malgrat que va ser bastant, bastant curiós, no? Una prova que teníem, que no sé, que comencem a part del castell, a dalt, i la gent havia de, amb l'ascensor, fer una prova ja mateix, que era deslligar dos maletins amb un candau en el temps que l'ascensor anava de part del castell cap a baix. Clar, doncs uns veïns, per exemple, van trucar dient, escolta, hi ha dos maletins lligats en un ascensor encadenat. Clar, doncs van tenir la policia allà baix preguntant què està passant aquí, van tenir una mica de moguda, però bueno, fiques dintre el joc i fas aquest gir més divertit i ja està, però ho passes bé al final.
1: Val, és molt curiós. Aprofito que us tinc aquí només per preguntar si hi ha alguna novetat que ens vulgueu adelantar de cara als propers mesos, a part de la Bulleta i d'Or, i també dels Escape Towns, si hi ha alguna coseta nova o...
0: Hi haurà sorpreses, hi haurà sorpreses. Com sempre, a la capella, en dia capella i tal, doncs farem alguna cosa. En tot cas, aquest any anem a fer més sabàtic, perquè acabo de ser pare jo fa 2 mesos, i per tant aquest any és més centrat en la meva criatura. Però l'any que ve sí que ja comencem a fer coses amb els embassats, com sempre, podem fer coses al Nadal, veurem com ho anem gestionant. En tot cas, això sí, afegir que la gent va fer la reserva, doncs bueno, us deixarem un link, no?, per ficar-ho aquí a la notícia, juntament amb que si la gent busca Google Escape Room, malgrat Escape Room Branes, doncs ja els apareixerà també, per fer la reserva del joc.
1: I per part de Creu Roja, alguna coseta?
2: De moment no.
1: Vale, molt bé. Doncs bé, Toni Cardó i també Lluís Ferrer, gràcies per ser avui aquí amb nosaltres i que vagi molt bé el dia.
0: A vosaltres, que vagi molt bé.
2: Gràcies, bon dia.
3: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
4: Molt bé, a punt d'arribar 4:45 de la tarda, moment de repassar la pregunta del dia amb en Sergi Ferrer. Sergi, què estàvem preguntant avui a l'Ona Maresma?
5: Doncs avui volíem saber si els oients de l'Ona Maresma, doncs, per ells i per elles, quin era el millor horari laboral, amb 3 opcions, pel matí, així tinc la tarda lliure, per la tarda, així tinc, doncs, el matí, i horari partit, tot i que sí que m'ha faltat una opció que, de fet, ens ho ha aclarat en Javi abans, que era l'horari nocturn, no?
4: I, de moment, com van aquestes votacions?
5: Doncs mira, sorprenentment, tenim un 100% pel matí, així tinc la tarda lliure. Sorprenentment dic, perquè també hi ha gent que prefereix treballar per la tarda. Sí que el tema de l'horari partit és un tema més discutit, que molta gent no li agrada, però sí que doncs, un 100% pel matí, doncs, bueno, m'ha sorprès.
4: Companys de l'Ona Maresma, què preferiu vosaltres? Quin és el vostre horari preferit?
6: Jo he de dir la d'horari de matí, eh? Em llenço a la piscina. Jo sóc d'horari de matí, sens dubte. I així hi ha de tarda lliure i em sembla una proposta perfecta.
4: Molt bé. Javi o Martí?
1: Jo també prefereixo el matí. Em sap greu per l'Ona, però jo, si pogués, treballaria des de les 6 de la matinada fins a les 12 del migdia. O sigui, ja, i tindria tota la tarda lliure, eh? Però sí, també, sóc tip matí.
4: I en Martí?
7: No, anava a dir que jo també al matí, perquè abans de treballar aquí a l'Ona vaig estar treballant a la restauració i entràvem a les 4 de la tarda, i jo, que sóc una mica manta, reconec que al principi pensava, mira, els matins aprofitaràs per anar al gimnàs, per apuntar-te algun curset i això, i al final els matins només ve de gust de dormir i anar fent, i no pot ser això, vas agafant una mala dinàmica, i en el meu cas ha de ser de matí el meu horari, està clar.
4: I tu creus que de matí, el Martí, aprofites la tarda?
7: Més, sí. Saps què passa, Gemma? Que a mi m'agrada molt dormir. O sigui, jo, si m'he de llevar per una obligació laboral o extralaboral, però de forces majors, em llevo. Però si no, si és per anar al gimnàs o per coses així, a mi no, ningú m'aixeca del llit, eh? I és el que em passava abans i no anava malament.
6: Pares el despertador i fas mitja volta, no?
7: Correcte. En Martí... Digues.
5: No, dic que has comentat que has treballat a la restauració, que és un fet important. Bé, jo també hi he treballat, i moltes vegades a restauració es parla d'horari partit. Llavors, els que hem viscut això, doncs entenem bé la duresa, no?, d'aquest tipus d'horari, que és el partit, sobretot si vius lluny de la feina.
7: Sí, sí, sí. Mira, jo tenia la sort, Sergi, que just anecdòticament el restaurant en el que treballava estava a sota de casa meva, però literalment al portal del costat. Però els meus pobres companys que venien de Badalona i de lluny, bueno, això que acaba

0: de comentar els matava.
1: Clar, perquè, Sergi, si, això que comentes, no? Que si vius lluny d'aquesta feina, què fas? Donar voltes?
2: Sí. No, et quedes o dorms a la feina, o et quedes, no sé, fas una volta per allà... Bueno, no ho sé.
3: Menjar de tàper, no?
2: Exacte.
1: Molt bé, doncs, companys, gràcies a tots. Recordem breument aquesta pregunta del dia que us estem formulant avui. Quin és el millor horari laboral? Teniu diferents opcions pel matí perquè així tens la tarda lliure, per la tarda perquè així tens el matí lliure, horari partit, o bé, doncs, si algú creu que l'horari d'un nocturn, doncs també teniu l'opció. Fins ara!
4: La xarxa de comunicació local.

0: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
1: I avui toca un programa especial. Tornem a parlar de llibres amb la Mar Arenaza, però també amb una convidada molt especial, l'Olga Cornellà, que ens porta quatre llibres molt interessants sobre Michael Jackson. Parlarem de la seva passió per l'artista, de com va néixer la seva admiració per ell i també d'algunes anècdotes de la seva trajectòria. Així que tot plegat acompanyat d'algunes de les seves cançons també més emblemàtiques. Així que, Sergi, endavant.
2: Bé, doncs tornem a parlar de llibres una setmana més i avui és un dia molt especial ja amb la, com sempre, amb la Mar Arenaza. Mar, què tal? Com estàs?
3: Oli, bé.
2: I com ja havíem fet de portar una convidada que va ser la Isabel en aquest cas, avui portem una altra convidada, que és l'Olga. Olga, què tal? Com estàs?
4: Hola, què tal?
2: Avui és un dia molt important, dijous, perquè, bueno, ja t'introdueixo, et dono pas perquè ens presentes una mica qui ets i de què ens vens a parlar avui.
4: Hola, jo em dic Olga i sóc, bueno, em considero fan de Michael Jackson, i no només fan, sinó també col·leccionista, petita escala, però col·leccionista. Cosa que veig, cosa que em compro, i bueno, per anar ampliant una mica aquest petit museu que tinc a casa. I doncs això, jo sóc fan des de fa, doncs, uns 40 anys. Va ser, bueno, com la majoria de fans de la meva quinta, vam veure el videotriller aquell Nadal del 2000...
2: Sí,
4: ai, no, del 2000, no, del 1983. Ui, ui. I, bueno, allò va ser amor a primera vista. I des de llavors, bueno, he anat seguint tot el que ha fet. Bueno, anat seguint tot.
2: De fet, avui, com que és un episodi de llibres, precisament, ens portes quatre llibres. No sé per quin vols començar, perquè, clar, al final, bueno, la Maria els hem vist fora de micros i són un escàndol els quatre.
3: Sí. No, i només volia dir que avui és un dia molt especial pels fans de Michael.
2: Exacte, sí,
3: Michael
2: sí, sí.
3: Michael Jackson.
4: I... sí, avui fa 17 anys de la seva mort, el 25 de juny del 2009. I, bueno, de fet, al final us parlaré d'un projecte que s'està fent, que es vol fer avui a nivell de tot el món. Després en parlem.
2: Doncs mira, abans d'entrar a parlar del primer llibre, anem a escoltar una mica de Michael per ja entrar una mica, doncs, en situació.

0: Bé, doncs jo crec que aquesta és la millor manera de començar. Tindrem dos temes més endavant. Doncs vinga, va, comencem amb el primer llibre.
1: Ah, doncs mira, el primer llibre dels que us vull parlar és el Moonwalk, de biografies de Michael Jackson n'hi ha 3 milions, però aquesta és especial perquè la va escriure ell, val? Uh-huh. Bueno, realment no la va escriure ell, sinó que la va escriure, o sigui, l'editora de la... l'editora de Double Day, que és la que va editar el llibre, i el que va fer aquesta noia va estar durant anys anant a visitar Michael Jackson a la casa d'Encino, i a través d'aquestes converses doncs ella va editar el llibre. Uh-huh. En principi, bueno, una anècdota sobre el llibre és que el llibre el va escriure una altra persona, un noi que es deia Robert Hilburn, però li van denegar el llibre perquè no hi havia prou xitxa, diguéssim. Llavors li van oferir a Michael Jackson escriure-la a ell, ell al principi s'hi va negar, però va dir, bueno, jo, si algú més me l'escriu, doncs jo no tinc cap problema en...
0: De fet, els que han vist el biopic, la pel·lícula que han tret fa recent poc, sé que no és una representació completa real, però sí que està ben aconseguida, jo crec. Michael escrivia molt, jo crec que es passava durant molta estona de la seva vida. Al final no hi entenc tant com tu, Olga, però jo crec que sí que... doncs es tancava, no?, en el seu món, escrivia, dibuixava, etc. No?
1: No, el llibre està molt bé perquè, bueno, a part que està escrit en primera persona, ell abarca des dels inicis amb el Jackson 5 fins a acabar l'època del disbat. Uh-huh. I, bueno, el llibre parla una mica sobre el pes de la fama, els primers amors, bueno, una mica sobre sentiments, una mica... aquestes coses que forma part de la seva vida. Per això trobo que és molt important, doncs, algú que vulgui saber més sobre Michael Jackson és llegir-se Moonwalk.
2: Uh-huh. Sí, que és un llibre que tenim a la llibreria i que està disponible, no? Perquè l'Olga, el guai que té és que, clar, té moltes rareses i llibres com molt curiosos, sí. Que el que sí que ajuden és a veure Michael Jackson no només com el cantant supervendes de l'època, sinó... Saps,
1: sí, la persona humana que hi ha al darrere d'aquest artista.
0: Sí, de fet, hi ha algun llibre que m'has comentat que no està ni en català castellà, o sigui, que és està en alemany, que ja hi entrarem sí. Més tard. Anem amb el següent llibre del que vulguis parlar.
1: Mira, el següent llibre, que a mi personalment m'encanta, es diu Dancing the Dream, i és un llibre de poemes, són 46 entre poemes i reflexions, n'hi ha 46. I per mi m'agrada molt aquest llibre perquè és un llibre on ell es despulla l'ànima. Perquè són poemes en què ell parla sobre els infants, que un tema que li preocupava molt, mm. sobre la natura, ecologia... també hi ha un llibre que dedica a la seva mare, mm-hmm. hi ha un poema que es diu Mother, i està dedicat a la mare. De fet, tot el llibre està dedicat a la mare. I un dels poemes que es diu Planet Earth, sí. El van editar amb àudio, en l'any 2001, crec, i està inclòs en l'LP de This Is It. Vull dir que uh-huh. si us ve de gust escoltar-lo, a part que podeu trobar a YouTube, a l'àlbum This Is It està inclòs el poema aquest.
0: Mare, entenc mare materna, no? Perquè jo sé, també, com que m'agrada la música d'aquesta època, jo sé que hi ha una persona que va ser un referent per Michael, que és la Diana Ross,
2: sí.
0: Que va ser com una segona mare, no?, per ell, de fet.
1: Sí, sí,
2: era
1: sí.
2: Era segona mare o amor platònic? O què?
0: No,
2: tenia una relació molt propera,
0: era
2: no?
0: Era una gran influència,
1: sí.
0: Jo crec.
1: Sí, va ser una amiga des del principi dels inicis del Jackson 5, vull dir, realment era un suport per ell, per Michael Jackson.
0: Però en aquest cas parlem de mare biogràfica.
1: Sí, de,
0: no?
1: mare, sí, de la Catherine, uh-huh. sí, de la mare biològica.
0: Que amb
1: sí.
0: el pare poder no hi ha la mateixa relació que amb la mare, no?
1: No, que de fet, quan es va publicar el Moonwalk, suposo que ella se'l va llegir i va veure que el pare no quedava gaire ben parat.
0: Clar.
1: Llavors va trucant al seu pare i li va dir, escolta'm, que jo el llibre no l'he escrit, eh? Una mica com disculpant-se pel que sortia en el llibre. Sí, amb el pare no tenia... Bueno, de fet, si heu vist el biòpic, ja heu vist que sí. No tenia una gaire bona relació
0: Correcte.
1: Amb el seu pare.
0: Anem pel segon tema, va, una mica de Michael.

0: Anem pel següent llibre, vinga, que aquest és interessant.
1: Sí, és un llibre curiós perquè, bueno, no és cap biografia, que dic que n'hi ha 3 milions, sinó que és un llibre que va fer el Michael Bush, que va ser el modisto de Michael Jackson durant 20 anys. Es van conèixer en l'any 85 i a partir de llavors es va convertir en el seu modisto. I aquest llibre, bueno, hi ha tot de fotografies dels trajes que ell li feia, inclús... com es diu, bocetos de...
2: Esbossos dels
1: dibuixos que feien entre els dos, de com hauria de ser el traje, inclús surten les sabates que va dissenyar per fer el vídeo Smooth Criminal,
0: sí.
1: Com quan fa aquella pendent, doncs ja hi ha les sabates aquí. Bueno, el que explica Michael Bush és que per dissenyar els trajes, el que feia és se n'anava a l'estudi amb Michael Jackson, se sentava en un racó i se'l quedava mirant 4 o 5 hores mentre ballava. I doncs ell podia imaginar-se com havia de ser el traje, pues, perquè no li molestés a l'obrir-se la cara, o saltar, o el que fos. Llavors, una altra cosa també molt, molt curiosa és que a Michael Jackson enviava a Michael Bush ara vés-te'n a Espanya, o ara vés-te'n a tal, per veure quin tipus de roba feien servir o quins colors. I, per exemple, en un viatge a Espanya, en Michael Bush es va donar compte, pues, que en Espanya fan servir molt el vermell, el groc i el taronja. I, bueno, de fet, el color vermell és el color preferit de Michael Jackson.
0: El thriller, de fer la jaqueta,
2: va vermell,
0: no?
2: Sí. És veritat.
1: De fet, Michael Jackson sempre deia que el vermell era un color que dilatava la pupila i que entrava més en el cervell. Feia servir molt la psicologia dels colors a l'hora de fer...
0: Hosti, que guai.
1: Sí,
0: que
1: és
0: guai.
1: Curiós, sí.
0: I el guà suposo que el va fer amb Bush, també, no? O no?
2: El
0: això
2: famós guà.
0: El famós guà platejat.
1: Jo crec que no, que el va comprar en algun lloc. I se'l va posar i és com...
0: Bueno, pel tema de la... Ara no em sortirà el nom, que és aquesta enfermedad de
1: el
0: la pell.
1: Vitiligo.
0: El vitiligo.
1: No, sí. Simplement era per fer algo trencador. Mm-hmm. És com lo de portar mascareta.
0: Sí, exacte.
1: Era per... Bueno, ell sempre era... Te passava per un pas endavant. I era, bueno, per fer algo diferent, mm-hmm. perquè se'l recordés... Però està molt bé, que el llibre m'encanta. Va. Bueno, Michael Jackson feia servir molt estil militar.
0: Sí.
1: Ah, i té una altra anècdota del llibre, és que explicava Michael Bush, que de vegades es reunien els dos per dibuixar el que seria el traje, a Michael Bush dibuixava, Michael Jackson esborrava, Michael Bush pintava, Michael Jackson esborrava, però bueno, al final acabaven trobant el traje...
0: De fet, ara que has parlat de dibuixos, jo crec que el següent llibre ja fa de pont, no? No sé si voleu sentir cançó abans o l'escoltem després del llibre, com vosaltres vulgueu. Fem aquí un parón de música, si voleu, i deixem el llibre pel final, o...
2: Sí, va, sí.
0: Vinga, va, som-hi.

0: Doncs, no sé, jo el que m'estic adonant és que és tan complerta la figura de Michael Jackson, no?, que sempre ens quedem amb un trosset, però en realitat parlant amb l'Olga, que clar, coneix molt, no?, de tota la seva vida. No sé, hi ha moltes facetes que desconeixem i que per ell eren com molt importants, no?, com el cas dels dibuixos.
1: Clar, és normal, coneixem això, la faceta artística, per darrere doncs, hi havia una persona amb altres inquietuds i...
0: No, i que estava pendent dels seus, no?, de la seva roba, no?, de
1: les seves lletres... Sí, sí, fins a l'últim detall, era molt perfeccionista.
0: Que...
1: Llavors, fins a l'últim detall...
2: Sí, sí. Tan perfeccionista, de fet, que va fer quan va fer Thriller, que és l'àlbum més venut de tots els temps, o sigui, l'àlbum Thriller és perfeccionisme pur, o sigui, al final, tant la banda que l'acompanyava, o sigui, tot en general, que és Toto, per cert, ja li vaig contar.
0: És Toto?
2: Sí,
0: sí,
2: sí.
0: No sabia,
2: sí. Després de que Toto fes Àfrica 4,
0: sí.
2: Fes Toto 4, que és aquest disc vermell, doncs Michael va trucar i van fer aquest
0: no
2: àlbum
0: sabia.
2: Junts amb l'Eddie Van Halen, òbviament. Llavors va sortir un àlbum perfecte, sí, sí.
0: Ostres.
1: Sí, de fet, ara l'any passat va fer 40 anys de l'àlbum Thriller i van fer un documental, i si sí, realment, doncs, del procés de creació, que és que et quedes bocabadat, que no simplement gravar en un estudi, gravar i quatre,
2: exacte.
1: O sigui, darrere hi ha setmanes i setmanes de retocs, sí, és una passada.
2: Doncs res, fem un petit una petita pinzellada d'aquest últim llibre, pinzellada, mai millor dit, d'aquest llibre d'esbossos, de fet.
1: Sí, bueno, és un llibre que sincerament no sé qui s'ha dedicat a recopilar els dibuixos. És un llibre que està en alemany, jo no l'he trobat en cap més idioma, inclús l'he buscat en anglès, perquè en espanyol ja pensava que no hi seria, i no l'he trobat. I bueno, quan a dins hi han dibuixos que ell va fer, li agradava molt dibuixar i pintar. De fet, ell trobava amb la pintura com el seu refugi per sortir de la pressió aquesta de la fama. I bueno, i molts dibuixos estan supervisats per un artista australià que es diu Brett Livingstone, que de fet a dins del llibre hi ha una foto amb ell, i també hi ha un retrat fet per Michael Jackson d'en Brett Livingstone. I bueno, i el llibre està, hi ha retrats, no sé, de la Marilyn Monroe, de la Liz Taylor, de l'Andy Warhol, i bueno, hi ha dibuixos, aquest logo típic d'ell, dels peus de puntetes, sí. Doncs dibuixos fet per ell
2: d'això. De Disney, no? També.
1: Exacte, hi ha una foto de Disney, de Mickey Mouse, de figures geomètriques, de portes... I la veritat és que jo el vaig trobar per casualitat aquest llibre un dia buscant per internet i em va sorprendre, No sabia que dibuixava, però...
2: És bastant exclusiu, en aquest cas, no?
1: Em va sorprendre. Es troba actualment, vull dir que si algú està interessat, encara es pot comprar per internet.
2: Doncs moltíssimes gràcies
1: a
2: les dues.
1: Per convidar.

0: Molt bé, doncs falten pràcticament poc més de 10 minuts per acabar el programa i avui, doncs, com bé ho hem explicat abans a l'inici del programa, les efemèrides, un 25 de juny, moria Michael Jackson, així que el que farem a continuació és descobrir algunes de les anècdotes més curioses del rei del pop. Totes estan recollides en una llista publicada per Telecinco, aquesta és la font que hem fet servir, l'any 2009. Així que, companys de l'Ona Maresma, qui tenim per aquí?
1: Hola,
0: què tal? Doncs companys, comencem amb aquesta llista de curiositats. Aquest mitjà recollia fins a 100 curiositats. Nosaltres n'hem recopilat només 10, perquè si no, no acabaríem mai. Encara estaríem demà a aquesta hora repassant curiositats amb Michael Jackson. I comencem amb la primera. Va comprar, això ara m'ho dirà Sergi si et sona o no i si és verídic, va comprar els drets de les cançons dels Beatles. Michael Jackson va adquirir el catàleg de cançons dels Beatles fins al punt que, durant una gira, Paul McCartney va haver de pagar drets per interpretar algunes de les seves pròpies cançons. Això era un tema que jo absolutament desconeixia, Sergi.
2: Jo ho sabia, sí, sí.
0: De I fet, és cert, en... eh?
2: Sí. De fet, en Michael i en Paul eren amics, però això, bueno, els hi va distanciar una miqueta. No sé si van ser 47 milions d'euros, eh? Ara ho dic que... Molta pasta, sí.
1: Uh-huh. M'encanta això d'en Michael i en Paul com si fossin coneguts de la casa, saps?
2: Sí.
1: Passessin per aquí per una Maresma cada tarda.
0: Amb una confiança, és que clar, en Sergi
1: sí.
0: Domina tant que és com els seus col·legues. Doncs més cosetes, va patir un greu accident gravant un anunci de Pepsi l'any 1984 durant el rodatge d'un anunci. Es va costar massa uns efectes pirotècnics i se li van incendiar els cabells i la jaqueta. Va patir cremades de segon grau i va haver de ser hospitalitzat. Si heu vist la pel·lícula, el biòpic, això surt.
2: Correcte.
0: I és una cosa que jo, per exemple, tampoc ho sabia. Eh? No sé vosaltres si coneixiu aquesta història.
3: No, jo no la coneixia, però molt curiós. No, però i Pepsi li va haver d'indemnitzar o alguna cosa? Sabem més informació o no?
0: No.
3: No t'ho va venir a explicar.
0: No, jo pel que sé és que després de patir aquest accident va donar molts diners a l'hospital que el va tractar i també a la unitat de nens i nenes que havien patit cremades doncs, d'aquest tipus i que Déu-n'hi-do, que és que clar, tu imagina't que se't crema el cap, o sigui, el cabell, que se't pot cremar el cervell. No ric, però no fa gràcia.
3: Sí, la veritat és que ha de ser una tragèdia, eh? O sigui, jo m'imagino que se'm crema el cabell i poques coses pitjors em poden passar.
0: El tupé, se't crema el tupé. Sí. Què faries tu sense el teu característic tupé?
3: Ui, doncs res, poca cosa. Ja no valdria per res.
0: Va, més coses. Neverland era una casa molt peculiar. A la seva mansió hi havia una pantalla que projectava pel·lícules les 24 hores del dia, una habitació dedicada íntegrament a Elizabeth Taylor, més de 300 figures de lladró, diverses mòmies egípcies i jardins decorats amb personatges Disney i escenes bíbliques. Quina casa més curiosa, no?
1: I tenia un parc d'atraccions, també, no? Allà dins de Neverland, crec.
0: Sí, també. I també tenia molts animals. De fet, hi ha un mico molt famós que surt amb
1: Pebbles,
0: ell.
1: Amb Pebbles, no?
0: Sí, Pebbles. Sí. Pebbles. Un ximpancé
4: de
0: que l'acompanyava tot arreu.
4: Jo ho sé, això, perquè vaig veure una història d'en Michael que va intentar col·laborar amb un àlbum amb Freddie Mercury i es veu que va haver-hi problemes en el set precisament perquè en Michael portava els animals al set i en Freddie Mercury no ho suportava. I es deia que l'àlbum, bueno, hauria de patar, eh? Imagineu-vos Freddie Mercury, The Queen, amb Michael Jackson, però finalment no va cuajar la cosa i em sembla que va ser per la personalitat tan diferent a tots dos, no?
0: Mm-hmm. Més coses. Michael Jackson era molt optimista i esperava viure 150 anys. Segons recull aquest llistat de curiositats, Michael confiava arribar als 150 anys i dormia en una cambra d'oxigen des del 1986, convençut que això l'ajudaria a allargar la vida. I mireu, doncs, si al final va morir jove, als 40 i pocs.
2: Correcte, sí.
1: No, això forma part una miqueta de l'excentricitat del personatge, no? També totes aquestes notícies que ens estàs explicant, Gemma, al final també han contribuït a fer un personatge mític i que no n'hi haurà cap altre, sens dubte, com Michael Jackson.
0: Totalment, totalment. Doncs mira, parlant d'excentricitats, també hem de dir que va voler viatjar a l'espai. A mitjans dels anys 80 es va posar en contacte amb la NASA perquè li ensenyessin a utilitzar un vestit especial i poder cantar i ballar durant una sortida a l'espai. O sigui que Michael Jackson, just diria que més que excèntric, també era visionari. Perquè el que fa ell i el que va fer, no?
2: Hauria fet aquest videoclip, eh? L'hauria fet a l'espai,
0: segur,
2: eh? I hauria sigut
0: seguríssim
2: el vídeo més vist a la història, jo crec.
1: El Billie Jean?
2: No, no, aquest, o sigui, si hagués volat a l'espai, hauria fet un videoclip allà dalt, segur.
1: Ah, val, és que estàvem escoltant de fons, pensava, dic, quina casualitat, no? Però, ostres, sí.
4: Ja m'imagino fent el Thriller disfressat amb l'escafandra, sí, sí, no?, de l'astronauta. I de fons, no sé, posem a gent alienígenes o gent disfressada, no sé. Mm. Interessant. Mm.
0: Més temes. Durant la seva... hem de dir que també això segurament que poca gent ho sap, a no ser que sigueu fans de Michael Jackson. A Espanya va comprar la Macarena durant la seva estada a Saragossa. El 1996 va sortir de l'hotel per comprar el disc de la Macarena del Rio perquè el volia adquirir al seu país d'origen.
1: Michael Jackson cantant la Macarena, imagineu-vos-ho, eh?
0: Totalment. També era l'artista amb més obres benèfiques, segons el Guinness. El llibre Guinness dels Rècords el reconeixia com l'artista que havia participat en més iniciatives benèfiques. Era una persona, doncs, que segons el que sembla li agradava molt ajudar.
3: Bueno, sempre hi ha hagut molta controvèrsia, no?, al costat de la figura de Michael Jackson, perquè tant se'l pinta com un gran benèfic com de lo pitjor. És a dir...
0: Hi ha un debat molt interessant, Martí, ja que has fet el tema. De fet, hi ha un documental que es va treure fa molt de temps, no?, que parlava d'aquests suposats abusos a nens petits, però és que ara han tret un altre documental que sembla com que intenta netejar la imatge de Michael Jackson. Per tant, jo crec que al final la veritat no s'arribarà a saber, però vaja, és com que hi ha moltes versions contraposades i que s'arriben a fer fins i tot documentals que tenen versions que no tenen res a veure.
4: Però llavors què creieu, que és veritat o no, això? És que jo sempre he estat
0: jo
4: amb el dubte
0: no.
4: I ja no sé ni què pensar.
3: Jo crec que el Michael Jackson era un tio raro, però que no feia aquestes coses que diuen. Però el que ve és que precisament ara que parlem d'aquestes excentricitats, doncs feia doncs, que la gent se'l mirés doncs, amb uns ulls estranys.
0: Mira, de fet, no una cosa molt heavy que vaig escoltar, no recordo on va ser, però sabeu el tema del cas Epstein? No? Que tenia una illa i que allà doncs, passava de tot. I doncs diuen, segons es diu, tampoc ho puc aquí dir de forma doncs, 100% segura, però que els nens que ell portava a la seva casa, a la seva mansió de Neverland, eren nens que podien haver patit algun tipus d'abús per part d'Epstein i doncs, que els salvava d'acabar en aquella illa.
2: És correcte, això, eh?
0: Sí, no?
2: M'ho ha comentat l'Olga, la que hem escoltat abans, que és superfan. I entenc que, bueno, si m'ho va dir ella, que és superfan, doncs deu ser cert, sí.
0: Déu-n'hi-do, companys, doncs acabem amb l'última curiositat. El videoclip de Bat el va dirigir Martin Scorsese. El famós videoclip està inspirat en una història real sobre un jove que havia de demostrar la seva valentia davant la seva banda. I bé, i amb això doncs acabarem el programa d'avui escoltant a Michael Jackson. Companys i companyes, gràcies per acompanyar-nos. I bé, nosaltres acabem, tornem demà divendres. Adeu, fins demà.
3: Adeu. Adeu.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
5: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música. Desperta emocions i records al nostre costat. Escolta les playlists i podcasts de Ràdio Tordera a Spotify. No esperis, aprem a play. Ràdio Tordera, la teva música, la teva ràdio.

0: emissora que t'escolta.
1: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Rura. La primera onada de calor ha deixat 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització del Ministeri de Sanitat. Les xifres corresponen als registres des de diumenge fins ahir, dia de Sant Joan. En el mateix període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivat de les temperatures extremes. Catalunya és la comunitat amb més mortalitat de tota la península, ja us dèiem, des de diumenge i fins ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Des de Salut Pública, Jacobo Mendioroz ho atribueix a l'arribada prematura de la calor extrema enguany.
4: Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans. Normalment nosaltres activàvem el pla de resposta a 1 de juny, no? I ja des de finals de maig es van registrar temperatures molt elevades per sobre de l'habitual. I això també fa que, bueno, que al encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments, augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
3: I és que les dades de l'àrea metropolitana de Barcelona i del Servei Meteorològic de Catalunya confirmen l'augment de la freqüència i la gravetat també dels episodis de calor extrema. Per aquest motiu, Declaració Badalona demana a l'Ajuntament decisions immediates per garantir uns recursos mínims de salut pública durant els mesos d'estiu. Les entitats impulsores d'aquesta declaració insten a l'Ajuntament a garantir l'accés a equipaments municipals i espais públics d'ombra durant aquests mesos. Els refugis climàtics s'han tornat clau per prevenir els riscos per la salut, com és el cas dels cops de calor. A Badalona, com estàvem parlant en aquest cas concret, n'hi ha 14, però bona part d'ells va tancar l'any passat durant les setmanes més caloroses. I al Moianès, els bombers encara treballen l'incendi forestal que ha cremat 16 hectàrees de bosc a Sant Quirze de Safaja. Tot i estar estabilitzat, els bombers encara no l'han donat per controlat. Els agents rurals estan investigant l'origen del foc que podria haver tingut un element pirotècnic. I Salut començarà a vacunar de la grip i de la Covid el 21 de setembre en residències majors de 80 anys, embarassades i infants. El 13 d'octubre s'obrirà la vacunació de la resta de grups d'edat. I 9 persones detingudes a Sitges acusades de formar part d'una organització que va estafar i blanquejar més de 9 milions d'euros. Segons ha informat el cos, es tracta d'una complexa trama de blanqueig internacional en què feien servir una empresa pantalla dedicada al lloguer d'embarcacions a Palma de Mallorca i simulaven pagaments a turistes alemanys. Després de 2 anys d'investigacions van accedir al domicili del líder de la trama a Sitges.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
6: Ara Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 1302 78.
7: Dental Company, porque sonreír es salud.
8: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
9: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció.
0: des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
10: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música. Desperta emocions i records al nostre costat. Escolta les playlists i podcasts de Ràdio Tordera a Spotify.
11: Tengo una chica y una pistola.
10: No esperis, aprem a play. Ràdio Tordera, la teva música, la teva ràdio.

0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
2: Tant anys enrere, a les Terres de l'Ebre, i especialment a Tortosa, hi havia una petita xarxa de fàbriques de xocolata. Durant una època n'hi havia gairebé una desena, també a Vinaròs o a Xerta. Llavors, era un producte molt més preuat que avui dia, i es produïa i consumia d'una manera molt diferent al que és habitual en l'actualitat, a la pedra. I a Tortosa, d'entre els negocis dedicats a fer-ne, en destacava un, Xocolates Creo, unes sigles que feien honor als seus fundadors. Malgrat el seu èxit, es van vendre l'empresa i qui la va comprar, el 1955, va ser un altre tortosí xocolater, Josep Maria Benet. 70 anys després, la seva neta, la Cinta Benet, nascuda el 1993, continua passant hores i hores a la mateixa fàbrica, al barri de Ferreries, a l'altra banda del riu, que diuen, fent la mateixa xocolata amb les mateixes màquines i el mateix mètode. Des que va posar-s'hi pels vols de 2018, l'esperit ha estat el mateix, fer el que sempre s'ha fet perquè així s'ho estima la gent de Tortosa i les Terres de l'Ebre, per fer-ho alhora, adaptant-se des d'aquestes arrels al món contemporani, el de la rapidesa, el consum industrial i les xarxes socials. Sense perdre l'essència, transformant-se a través d'ella.
3: Hola! Passeu! Benvinguts a Xocolates Creo. Jo sóc Cinta Benet, sóc la tercera generació de xocolaters de la meva família. Va començar amb un iaio fent xocolata als anys 40. Va seguir mon pare i ara estem, mon pare i jo, fent el xocolata aquí, Xocolates Creo. Ho fem exactament de la mateixa manera que es feia abans, en les màquines antigues, les mateixes fórmules, tot exactament com era antigament. I a més tenim aquí una petita part de museu de tot que han sigut doncs, tots aquests més de 85 anys que portem fent xocolata aquí a Tortosa.
2: Els primers records de la Cinta són a la fàbrica. Quan era petita, i li ho preguntaven a l'escola, que el seu pare fos xocolater era una cosa normal. Però que fos autònom la descol·locava. No sabia què era. Ella deia que tenia una fàbrica de xocolata i recorda que ningú ho acabava de processar. El Joan, l'home que llavors feia de xocolater, li donava el que deien les cagarrines de xocolata. Aquella era la millor xocolata del món. Ho explica amb delit. Es passava hores a la fàbrica de petita. Això i la fascinació dels pares per les antiguitats han fet una combinació essencial en el seu tarannà. Quan van estudiar publicitat a Barcelona, basava els treballs en la fàbrica i després, amb 22 anys, va estudiar pastisseria a l'Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona i pensant en la xocolata i amb l'objectiu de tornar a casa. Estar en un despatx no era una opció.
3: Me vaig formar allà i quan vaig acabar tenia clar que ja n'havia tingut prou de Barcelona, que el meu era el poble, i vaig tornar aquí a Tortosa, és una ciutat molt petita, i li diem a mon pare, dic, me vaig a buscar feina de publicitat. I vaig estar treballant a una agència i per les tardes venia aquí a ajudar-los. Feia mitja jornada i per les tardes venia aquí a ajudar-los en el que fos i tal, hasta que va arribar el punt en què vaig dir, vale, no. Això m'agrada, m'encanta, me vull quedar aquí, tinc plena canxa per a fer de tot i és un projecte que m'agrada i que m'hi sento a gust. I vaig tornar, vam arrencar a fer coses noves, a tornar a fer processos, pues, a reestructurar una mica la feina, a ordenar una mica tot i ja vaig entrar aquí i ara me passa una mica el que me passava quan era petita. Vinc aquí, xalo molt, m'ho passo superbé, jo arribo, me peso el cacau, me peso la farina, no sé què, començo a fer xocolata, tal i qual, i me passa que quan surto de la fàbrica hi ha gent, pues, lo típic que coneixes a gent nova o que vas a algun lloc i tu de què treballes? I veig com se va fent la roda de preguntes, de tu treballo, jo treballo de no sé què, jo treballo i penso, quan me tocarà a mi diré que tinc una fàbrica de xocolata. I llavors me toca a mi, dic, soc Cinta i tinc una fàbrica de xocolata. I tots, oh, tu ets una fàbrica de xocolata? I dic, sí, sí, és com és algo que se'n surt de la norma una mica. Però per a mi és algo molt normal, perquè clar, ho he vist sempre. Clar, si ho veus de fora, ho veus diferent, però com ho fas tu, ho veus normal. Però veig a la gent de fora i penso, que xules, totes aquestes professions que es fan en les mans, me flipen.
2: Més enllà d'aquest petit museu, la fàbrica ho és en si mateixa. Ells diuen que són una indústria viva, perquè segueixen els mateixos processos industrials amb les mateixes màquines que sempre s'han utilitzat, i perquè, a més, ho mostren amb finalitats lúdiques i educatives i aprofiten també per fidelitzar el públic. La Cinta ens ensenya màquina a màquina quin és el procés per fer xocolata a la pedra, una xocolata de textura granulosa i consistent feta de cacau, sucre, farina d'arròs i essències de canyella o vainilla i presentada amb les característiques rajoles de 12 preses, cadascuna d'una lliura catalana, 33,33 grams, i que encara que es poden menjar queixalades o deixar desfer a la boca, s'utilitzaven habitualment per a fer xocolata a la tassa.
4: El primer pas que fem per a fer el nostre xocolate és fondre'l. És fondre primer el cacau i barrejar-lo amb la resta d'ingredients. I ho fem en aquesta màquina d'aquí, que és la mescladora. A baix té un circuit d'aigua calenta, que el que fa és fer un bany-maria i encalenta el cacau i es fon. Llavors anem a poc a poc afegint-li tota la resta d'ingredients, el sucre, farina d'arròs, farina de panís, aroma de vainilla o també aroma de canilla. Després tenim també aquesta màquina, que és la refinadora, que és la que ens ajuda a fer el xocolata refinat, o també el que fem en aquesta màquina és el xocolata ratllat per a fer a la tassa. El nostre xocolata el podreu trobar en rajoles o en format ratllat, en qualsevol dels dos. Llavors tot ho fem en aquesta màquina d'aquí, que és bastant antiga, però funciona perfecte. Totes les màquines que tenim aquí a la fàbrica són comprades d'un moniaio de segona mà dels anys 40. Mira, la fico en marxa, eh? Així sentiu... Tenen el soroll d'abans, el soroll que feien les màquines antigament, que és el bonic de la fàbrica nostra i de la nostra forma de fer, que treballem en les màquines antigues i conservem un ofici que, si no, d'una altra manera, s'acabaria de fer.
2: La Cinta ens ensenya la pesadora volumètrica. Antigament es pesava per volum. També se'n diu pesadora de revòlver pels pistons i les voltes que fa en rodona. Quan està prou calenta, s'hi posa la xocolata, que surt a la plataforma rodona amb el pes concret que es necessita per fer-ne les rajoles. Del següent pas se n'encarrega la tapejadora, una màquina que sacseja els motlles perquè no hi quedi cap buit.
4: Són màquines canyeres, eh? Aquí han d'anar protegits. I després, quan ja ho tenim fet, el que fem és ficar-ho a la nevera. Para que no s'acabi de solidificar del tot. La nevera és de fusta, també, eh? Tota. És preciosa, la nevera.
2: La nevera és a la mateixa sala on es refina. Es guarda, es pesa i s'emmotlla la xocolata en una paret. Anem a la sala del costat, des d'on la nevera també s'obre.
4: I ara les emboliquem totes una a una. Això sí, se diu superràpid, eh? Però d'este tipus, cada vegada que en fem, ne fem 535. I de les rajoles que es nota el sucre, ne fem 270. O sigui que fem aproximadament més o menys unes 800 rajoles. Així, a grosso modo. En una tarda.
2: Tal com deia la Cinta, la maquinària i els motlles són els mateixos que va comprar el seu avi, heretats de la cura i el manteniment del pare. Produeixen tanta xocolata cada dia com els motllos que tenen i com l'espai que tenen a les neveres, ni més ni menys.
4: Llavors, el més important d'això és tenir-ho sempre ben conservat, que no els hi passi res, que sempre intentar que es facin el mínim de cops possibles, el màxim net també que possible, perquè així n'assegurem sempre la higiene per damunt de tot i la conservació també.
2: Cada dia fan un producte diferent, cada cop en tenen més. Quan va començar a dedicar-se al negoci, son pare feia només mitja dotzena de productes. diu que aquest creixement s'ha degut a una combinació de les seves idees i al fet que la seva incorporació va oferir un nou suport que els ha permès tenir més temps per a pensar i ser més ambiciosos. D'això en són resultat la trentena de productes que hi ha al mostrador, que podeu venir a tastar les visites que ofereixen els dissabtes i que també podeu comprar per internet. Cada vegada hi ha més persones interessades i clients habituals que compren les diverses varietats de xocolata, el cafè que torren o la cervesa artesana Imperial Stout feta per la cervesera tortosina Logan Busy amb la seva xocolata. Tots els seus productes estan certificats conforme no porten cap ingredient modificat genèticament, gluten, lactosa ni fruits secs. Això, diu la Cinta, ho cuiden moltíssim. Tant com els orígens, ben variats: Ghana, Costa d'Ivori, l'Equador, Veneçuela, Colòmbia... Cada percentatge és d'un origen diferent i els busquen respectuosos amb el medi ambient. Orgànics, de comerç just i amb connotacions i sabors diferents de la resta.
3: Mira, quan parlem de 80, 85, 90, això és el percentatge de cacau. Per exemple, el 90% és 90% cacau, un petit percentatge que sol moure's entre un 3 i un 5% de mantega de cacau, que és la mateixa grasa del cacau natural, i la resta és sucre.
4: I després, llavors, clar, com tenim lo ratllat de vainilla, de canella, de garrofa, tenim, és que ara tenim, ho vaig comptar l'altre dia, tenim 33 o 35 productes en total, entre el cafè i el xocolata, és bastant. Llavors, un dia fem rajoles, un dia fem ratllat de vainilla, un altre de canella, un altre és del 75, mos ho anem distribuint així, perquè si no, no donaríem abast.
2: Fer xocolata i ser autònoma, diu la Cinta, és una feina de pagar focs. Ara sí que entén què significa, però no es queixa, perquè li agrada i perquè controlar el procés els permet fer un producte millor, més cuidat.
3: Controles molt bé el procés de producció, perquè al final ho fas tu des de zero i ets tu qui decidix com se fan les coses en base a l'aprenentatge que tu tens i intentes fer-les sempre el millor possible. I al fer-ho tot tu, les hores que li dediques són moltíssimes. Però això sí, clar, la qualitat que en queda després d'este producte sempre serà molt millor.
2: L'esforç paga la pena. Totes les coses bones que passen són per les coses bones que han fet. Les paraules de la Cinta traspuen gratitud i estima per l'ofici per la xocolata, com la que té la gent de les Terres de l'Ebre per Creo. Després de 80 anys, la xocolata Creo forma part de l'imaginari col·lectiu de Tortosa i del territori.
3: Que guai que la gent se ho sent tan seu que ja no és una fàbrica més, ja és una mica, d'alguna forma, en petita escala, però ja forma part de la cultura d'aquí baix, que això també és el millor premi que te poden donar a la teua feina, és este reconeixement. I valorar-te un mateix és més complicat, potser, però sí que és veritat que la gent a Creo se l'estima moltíssim, perquè sempre hem intentat explicar tot el que passa de la forma més clara possible. No hem canviat mai de proveïdors, ara entro el tema del cacau és un lío perquè està pujant moltíssim de preu i la veritat és que és molt complicat treballar, i ara potser a nosaltres se mos faria molt fàcil canviar de proveïdor i buscar cacaus més barats, de no tan bona qualitat potser, però sí que és veritat que no ho volem fer. I intentem treballar de la forma més honesta possible, apropar-nos molt a la gent, això sí, ser molt propers. La gent pot venir aquí, pot parlar amb nosaltres, vull dir, inclús ara el que te comentava abans, que som nosaltres els que a vegades pues, anem a repartir, veiem els clients i parlem amb els clients. I intentar ser el màxim propers, transparents i sobretot que ser molt fidels a lo que han fet tota la vida, no canviar-ho mai.
2: La seva clientela principal són botigues petites de les Terres de l'Ebre, dedicades al producte artesà, diferenciat i de proximitat. També botigues de tota la vida, punts turístics del Delta i mercats, i alguns supermercats que cuiden el producte de proximitat. També se'ls pot trobar a Tarragona i a Reus. A Barcelona i Girona també, però és més difícil. Cada cop és més complicat veure'n de xocolata a la pedra, i tal com explica la Cinta, no en queden gaire productors a Catalunya. Així com també és complicat mantenir els mateixos ingredients amb les mateixes característiques, perquè es deixen de produir o d'estar de moda, com ara el sucre. Amb una granulació cada cop més petita, són menys habituals aquelles mides que fan possible que en mossegar i mastegar la xocolata, els grans de sucre facin el crec-crec característic de la xocolata Creo.
3: Encara n'hi ha, per sort, no som els únics, però sí que cada vegada s'estila, bueno, s'estila menys, però som la resistència i la veritat és que funciona bé. És un xocolate que és molt bo, que funciona superbé per a fer la tassa i per a cuinar. De fet, per a cuinar és dels xocolates que més preferixen i també per a menjar, tal qual és el xocolate de tota la vida, que té la textura esta terrosa i tan desestructurada i diferent de lo que estem acostumbrats avui en dia. I el que sí que m'hem donat compte des de fa uns anys fins ara és que les modes sempre són cícliques. O sigui, hi ha molta gent que ostres, cada vegada més torna cap als sabors d'abans i cap a retrobar-se d'alguna manera els sabors de la infantesa i molta gent ve aquí buscant el xocolate, aquella la pedra que feia el crec-crec. Dic, pues sí, mira, és este. I llavors, hola, m'encanta, quina sort haver-lo tornat a trobar i s'està tornant a ficar de moda d'alguna manera.
2: L'estima que rep Xocolates Creo es deu a aquesta continuïtat inalterada en la manera de treballar i produir xocolata artesana i amb un origen 100% natural. La sofisticació va fer possible millorar la capacitat de refinar la xocolata, fins al punt que les molècules es feren impalpables per si soles a la boca. I la novetat, unida a la possibilitat de produir més a més baix cost, va deixar Creo a l'ostracisme durant uns quants anys. Tot i això, al fons, no ha canviat Creo, pensa la Cinta. No ha canviat perquè no vol, perquè creu en aquesta manera de treballar.
3: Crec que avui en dia em dona una mica la sensació de que el món vol córrer molt, la gent se vol fer empreses pensant en que tens temps infinit per a tu, sent lo jefe. No és així. Disclaimer, no és així, penques moltíssim i tothom se vol fer ric en dos dies i no, nosaltres treballem una mica, treballem moltíssim, tenim clar que la forma en la que treballem és artesana, no mos farem rics, tampoc volem fer-nos rics, però sí que volem tindre un projecte en el que hi creiem i confiem i sobretot disfrutem cada dia de vindre a treballar. Tenim clar que som la resistència, perquè sí que és veritat que per molt que tu vulguis treballar de forma artesana en d'una forma pausada per a controlar tot el que passa aquí dins i oferir la màxima qualitat possible, les exigències externes són unes altres. El món va molt ràpid i estem molt acostumbrats a que, per exemple, comprem algo per internet, ho compro avui però m'arriba ahir. O sigui, ho compro avui i m'arriba en 24 hores. Faig una comanda, algun client fa una comanda i l'hem de portar superràpid. I això sí que ho portem molt a rajatabla, no? Però després també hi ha unes exigències a nivell de xarxes, d'estar sempre present, que la gent se'n recorde de tu. I és algo a lo que, per exemple, a mi costa molt arribar, perquè si no estic fent xocolata, estic ajudant a embolicar no sé què, si no estic fent visites, si no estic fent una altra cosa, i, ostres, arribar a tot és supercomplicat.
2: Per adaptar-se a aquesta realitat contemporània, la forma, la cara, sí que ha canviat una mica. Gràcies a l'empenta de la Cinta, que amb el pare ha centrat molts esforços a canviar i agilitzar alguns processos i a pensar i projectar la renovació del producte, però també de la imatge.
3: El fet de ser tan jove crec que m'ha fet també dir, vale, això és xulíssim, però anem a renovar-ho. Anem a donar-li un aire diferent, perquè 80 anys al mercat és un win, però també ens hem d'adaptar al mercat perquè el mercat canvia i canvia molt ràpid. I això és algo que porto aquí 7 anys i ho he vist. Quan vaig entrar les coses no anaven tan ràpides com ara. M'he donat a mi la sensació que des del Covid les coses s'han accelerat moltíssim i les xarxes socials també ho acceleren encara més i això ens ha portat a que primer renovar la imatge de marca, la vam unificar tota, crec que jo a l'estudi de màrqueting també tinc una mica de culpa d'això, però tot suma, però la imatge de marca avui en dia comprem pels ulls, si pels ulls no ens entra estem perdudíssims i també és una forma de

0: Això és una altra diferència. També col·laboren amb artistes ebrencs per fer postals per Nadal, ja que diuen que s'estimen tant la cultura ebrenca. La intenció, diu la cinta, també és engrescar la gent, innovar i mostrar la joventut que hi ha rere la tradició de la marca. Que la gent es faci seu creo. En el fons, és la manera natural de continuar transmetent la xocolata a través de les generacions.
1: I també, sobretot, crec que, d'alguna manera, lo tarannà de l'empresa també ha canviat. Perquè, al final, crec que la joventut i el fet de ser una dona, també. Crec que les dones emprenem diferent. Emprenem en moltíssima creativitat, en buscar coses diferents, sempre que quan veig algun problema o veig algo que es pot millorar, sempre intento buscar diverses solucions, no una. L'intento buscar diverses, a veure quina és la que se m'acopla millor i no em sap mal anar provant. I si aquí no fallo, li he perdut com una mica la temor al fracàs. I si algo no em surt bé, vale, okay, no passa res, vale, ho intentem d'una altra manera. Això no m'ha sortit bé, vale, plores un ratet i després ja tornes. I no passa res, i te desahogues. I també una mica la sensibilitat del tracte en los clients, d'escoltar-los, de dir què necessiteu, això, vale, doncs intentem, anem a intentar fer-ho, de dir no ho faig, no, vinga, anem a intentar fer-ho, anem a treballar-ho, a veure si surt bé. T'has d'anar adaptant a lo que vingui, i també l'adaptabilitat als canvis i saber-los detectar, que això també és difícil. Tot este canvi que està ben ara, que la gent cada vegada és més conscient de lo que menja, dels ingredients que porta cada cosa, de com se fa, com s'elabora i com ha arribat fins aquí, a nosaltres ens beneficia, sí, ens beneficia, perquè al final crec que els artesans el que fem és oferir moltíssima qualitat i que la gent sàpiga qui ho fa, que això és superimportant, no? De dir, si ells me donen garanties, nosaltres donem la cara i ostres, això te dona una confiança que pot ser una empresa enorme, no saps qui el fa. És això, no? Ser propers, ser transparents 100%. Les visites a la fàbrica se van fer una mica en esta idea de dir que millor que la gent pugui vindre els dissabtes aquí a veure la fàbrica. I clar, vos podeu preguntar el que vulgueu, o sigui, què més proper que això, no?
0: I quan li pregunto pel futur, fa una ganyota d'ofegament.
1: El futur me el quedo jo a la meva esquena, que és molta responsabilitat, eh? La tensió que passo moltes vegades pensant en què serà, en que això m'ha de sortir bé sí o sí, perquè si no se decepcionarà molta gent, és increïble, eh? O sigui, el pes que es porta és fotut. Al final l'aprens a gestionar perquè no et queda l'altre. Però sí que recau sobre mi i espero fer-ho bé, espero estar a l'altura. Però també és molt incert a la mateixa manera, perquè ara tots els problemes que en el cacau ens dificulten molt la feina, perquè puja molt de preu i el mercat, la gent, els sous no pugen. Llavors això fa que si el meu producte, que ja és un producte artesà, que ja és més car per les hores que se li fiquen i perquè la matèria prima és de primera qualitat i és més cara, ja me costa, ja és difícil. Vull dir, ja hi ha coses, d'inputs de fora que surten del meu control, que no puc controlar, que ja m'estan condicionant. I això què implica? Pues implica que potser nosaltres baixem marge, però ens veiem igualment obligats a pujar preu perquè és que no hi ha més. També, pues, que aquí, bueno, poden afectar moltes coses, els canvis de moda. Ara estem en una bona època, però ningú m'assegura que després li passarà com una època que va tindre mon pare, que ningú se'n recordava del xocolata, creo. Hasta que no vam canviar tots los envoltoris, que llavors hi havia molta gent que deia, ostres, el xocolata que jo he tornat, i era com, no van marxar mai. Vull dir, los canvis estos, les modes, los problemes en les matèries primeres, o a vegades pues, també...
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @

0: Ràdio Tordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM.

0: Bona tarda, un dia més amb vosaltres, intentant fer-vos passar una estona agradable en tot el que forma part de la cultura, per parlar-vos de música, teatre, pintura i totes aquelles coses que formen part del món artístic i cultural. I com sempre, deixeu-me que saludi que farà el control tècnic perquè tot funcioni bé, que aquesta setmana sí que tenim en Pons, eh? Bona tarda, Pons.
1: Bona tarda. I ara he tornat.
0: Ja has tornat, és a dir, t'hem trobat a faltar, eh? Bé, la setmana passada van faltar en Pons i vaig faltar jo, perquè jo estava molt refredada per culpa dels aires condicionats i encara avui tinc una mica de tos, així que si començo a tossir, disculpeu-me, perquè, bueno, perquè això de xerrar ja sabeu que una mica irrita la gorja. El programa, a l'estiu, li canvio el nom. No és que faci coses molt més diferents, senzillament és que com que fa molta calor i estem a l'ombra dels tilers, la ràdio, aquest estudi està a l'ombra dels tilers, que a més si sortiu a fora i, o si veniu aquí a Cal Terrassà, fa molt bona olor, perquè els tilers fan molt bona olor. I per tant, per fer-ho una mica diferent, el programa canvia de nom, però bueno, estarem igual, en Pons i jo i anirem fent coses del mateix, de mateixa tipologia. Recordeu-vos que avui acabem una mica abans, 5 minuts abans, perquè avui hi ha ple de l'Ajuntament, com tots els dijous, l'últim dijous de mes, i aquest és l'últim dijous de mes del mes de juny. Ja ha començat l'estiu i segur que tots ho heu notat, sobretot per la calor, que està sent insuportable. Jo no sé què farà, què passarà, si es derretirem o què. Vull dir, una cosa terrible, no? Espero que això no vagi a més, no? Que tinguem, que com a mínim es mantingui, no? Perquè si anem a més, hem sentit segons quines temperatures, segons al nord, i deies, com pot ser que Galícia o por ahí faci tanta calor, Déu meu, no? O a països nòrdics, no? Que a més ells, nosaltres tenim l'aire condicionat i encara que aquesta calor no estem acostumats, estem una mica més acostumats i les coses les tenim una mica més acondicionades. Tenim persianes, que ells no tenen, és a dir, que si viatgeu a alguns països del nord veureu que no tenen persianes perquè no les necessiten. El que realment volen és que els entri el sol quan hi ha una mica de sol. Nosaltres no tenim persianes i amb això baixem les persianes i bé. Per tant, avui la programació en canvia per adaptar-nos a la nova temporada i com heu pogut comprovar, avui comencem mitja hora abans perquè ara tindrem una hora i mitja de programa i intentarem fer-vos de totes les coses que explicar-vos de totes les coses que vagin succeint al poble i tot el que estan preparant les diferents associacions, tot això sempre adobat amb una mica de música. Ja ha passat Sant Joan, ja ha passat la Revella, les cuques, els petards, la festa del barri de Sant Andreu, però seguiran altres festes perquè quan arriba l'estiu els barris comencen a vestir-se de festa. Per això aquesta tarda tindrem a integrants de la Junta de Sant Pere, perquè la festa de Sant Pere és ja, perquè Sant Pere és el dia 29. A més, així que si us sembla començarem amb una mica de música, perquè aquí a Tordera no tenim platja, eh? No en tenim de platja, la tenim a prop, perquè podem marxar al Maresme, vull dir, tenim moltes platges, podem anar, si volem, a Blanes, que ja no és el Maresme, que és la Costa Brava, però podem anar a Malgrat, a Santa Susana, a molts llocs. Però sí que he vist en algunes fotografies que la gent se'n va al riu, és a dir, s'està mullant. Perquè aquest any tenim la sort, que no sempre passa, que tenim aigua al riu. I jo he vist a gent que se'n va a mullar-se els peus, va amb el gos, fa una passejada. Bueno, la veritat és que és un goig poder gaudir-ne dels rius. El nostre no és perillós, eh? Perquè hi ha hagut alguns problemes fa pocs dies que va venir un noi que es va, de 18 anys que va perdre la vida amb un riu, perquè els rius són una mica perillosos, no? Però no és una cosa, no són fàcils. El mar més o menys el tenim pamat, sabem que hi ha les ones, no sé què, però a vegades el riu fa coses estranyes. Bé, doncs, com que no tenim platja, però sí que escoltarem una cançó que parla de les platges, que es diu Una cançó molt, molt estiuenca, no sé, segur que la recordareu, que és una cançó de Los Refrescos, que diu Aquí no hay playa, que és una cançó de la banda espanyola aquesta, de pop rock, que forma part del seu primer àlbum d'estudi en el 1989, i el tema va començar a ser interpretat per la banda en el 86. El seu autor és el Bernardo Vázquez, va dir que se li va ocórrer la idea d'escriure aquesta cançó que estava atabalat pels rigors estivals de la capital espanyola, perquè en realitat parla de Madrid. Per tant, sí, nosaltres no tenim platja, però sí que volem escoltar aquesta cançó. Ens n'anem amb una mica de música.

0: Bé, a modo de curiositat, enguany, el diumenge 21 fins al 20... va començar l'estiu, que durarà fins al 23 de setembre. Va ser el dia més llarg i la nit més curta. Les nits d'estiu, encara que més que curtes, solen ser les més càlides de l'any i per això representen una bona ocasió per explorar el cel. A més, a l'estiu és freqüent viatjar a llocs com el camp i la platja, que en tenir un cel fosc ens permeten veure millor el firmament, no? Podem veure bé els estels. I és que durant l'estiu hi ha les cèlebres Perseides, no? Que tothom més o menys en recorda, perquè altres fenòmens. I enguany a l'esperat que ja s'ha parlat molt de l'eclipsi, és aquest eclipsi que esperem al mes d'agost. I per això tenim aquí aquesta tarda amb nosaltres en Josep Pujol de l'associació Càstor, que és una de les que, aquestes associacions que sempre estan mirant cap al cel, per dir-ho d'alguna manera. Bona tarda, Josep.
1: Bona tarda.
0: Gràcies per estar aquí.
1: Gràcies per convidar-nos.
0: I mirar cap al cel.
1: Bueno, és el que ens agrada.
0: Una cosa interessant, no? Mira, guaitar cap a dalt.
1: Molt, molt, molt. És molt maco, a part que és molt interessant, però és molt agradable, no? Veus realment el que ens envolta una mica més enllà de la nostra atmosfera, però, bueno, disfrutem molt fent-ho i també disfrutem molt compartint-ho amb el públic en general.
0: Precisament el passat dissabte, no, el dia 20, vau fer el Cercle Astronòmiques de Tordera, vau fer una activitat familiar al Parc Prudenci Bertrana. Com va anar aquesta activitat?
1: Pues, sincerament, jo estic molt satisfet.
0: Ah, molt bé.
1: Va venir moltíssima gent. Exactament, no t'ho puc dir perquè no portem
0: no
1: el... No passem llista. No, però jo conto que per lo que vaig estar parlant amb els companys i tot això, si no va arribar al centenar, poc se va faltar, però molt poc, eh? Molt inclús bé. Va haver-hi gent que va dir, ostres, és l'any que he vist més gent i això, gent que ens va seguint ja any rere any, no? Però bé, el que passa que, bueno, el cel va acompanyar justet,
0: sí,
1: justet perquè hi havia el sorra del Sàhara per allà dalt pol·lulant, hi havia una... l'atmosfera no estava prou neta. Però, bueno, vam disfrutar una mica de la lluna i alguns objectes més de cel profund.
0: Bé, jo deia que en la meva presentació que estem en un bon moment per explorar el cel i, per tant, vull dir, suposo que aprofiteu per muntar moltes coses durant aquesta època cap a l'estiu, no? Perquè és un bon moment, tal com ho deia. Jo no és que això m'ho hagi... ho sàpiga jo, senzillament m'ho he mirat amb l'Institut Astronòmic, que deia això, jo deia, però si diuen això aquests, segur que van a missa. Llavors, vosaltres, ara, després d'aquest dissabte, aquest altre dissabte, aquest dissabte vinent, sí, heu preparat una altra cosa.
1: Sí.
0: És a dir, explica'ns una mica què heu preparat.
1: Mira, nosaltres fem una sèrie d'activitats durant l'any.
0: Uh-huh.
1: Més cap a l'estiu, perquè és més agradable estar fora i tal, no? Deixant a banda de que durant tot l'any nosaltres, a nivell intern, fem activitats, d'acord? Per exemple, aquest any hem estat a Rasos de Peguera a 6 graus sota zero fent fotografia.
0: Uau!
1: Sí. No, però, a veure, precisament no convidem a ningú a pujar allà dalt perquè és bastant especial anar d'aquesta manera, no? Però sí, és el juny i juliol i l'agost normalment fem activitats, el que passa que aquest any a l'agost nosaltres no hi serem, estarem desapareguts en combate.
0: Vaja.
1: Sí, és el que toca.
0: Molt
1: aquest
0: bueno.
1: Any ens toca així.
0: Bueno.
1: Però bueno, aquesta setmana passada, tal com has dit abans, hem fet l'activitat aquí al Parc Prudenci Bertrana, que ens va venir bastanta gent, ja també ja ho hem comentat, i aquest dissabte tenim a Blanes, a dalt al Castell de Sant Joan, farem una observació sobre la lluna, tirant més cap a la lluna, perquè, clar, la contaminació lumínica també té un pes específic molt alt, i Blanes, evidentment...
0: Té molta
1: més contaminació lumínica que no pas Tordera. però, bueno, és que com que també som entitat a Blanes i a Fogàs també, Tordera, Fogàs i Blanes, doncs també doncs fem aquestes activitats. Però ja et dic, aquest cap de setmana estarem a dalt Castell de Sant Joan, tindrem, no sé, els telescopis que pujarem, però bé, alguns hi hauran, i si algú vol pujar, doncs serà benvingut.
0: És a dir, és una activitat, per tant, si és oberta, no? Suposo, és sí. Oberta a tothom que hi vulgui anar-hi, és a dir, que solament haureu d'agafar el cotxe i pujar fins al castell, perquè fer la pujadeta fins bueno, al castell...
1: Jo sé de gent que puja caminant, sí? Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Bueno, doncs deu estar en forma, eh? Perquè bueno, fer una pujadeta, eh?
1: Sí. Però, bueno, són gent que ja està acostumada a caminar
0: i pugen
1: la mar de bé. I estan allà i, bueno, fan la volteta i tot això, no?
0: Bueno, doncs ja sabeu. Que teniu ganes d'anar a veure la lluna, que aquesta vegada el que podrem observar, o el que podran observar, o els que podreu observar si hi aneu, és la lluna en particular. Tu ara em deies que és una associació, però no és una associació solament tordarenca, no? Té com a... us expandiu, no? Us expand...
1: sí. A veure, el Cercle Astronòmic de la Tordera, l'acrònim és CASTOR,
0: sí.
1: Va néixer de la... d'una reunió o una trobada d'amics que ens agradaven i ens atreia tot això del... que hi ha una mica més enllà del nostre planeta, no? I va venir gent de Fogàs, va venir gent de Tordera, evidentment, i va venir gent de Blanes. Vam començar més o menys així. El que passa que s'ha anat expandint i ara tenim gent de Sant Celoni, gent de Hostalric, gent de Fogàs, evidentment, de Tordera, de Blanes, de Malgrat, de Pineda... inclús algun ens ha vingut alguna vegada, algun d'Arenys... Per tant, el que és la... està oberta a tot el que és la gent de la conca de la Tordera, més o menys, no? I, bueno, com a entitat estem donats d'alta per poder fer activitats a Fogàs, a Tordera i a Blanes, però no deixem de fer activitats a Canet, a Arenys, Arenys de Munt, Arenys de Mar, a Pineda, a Malgrat hi hem anat moltíssimes vegades, a Blanes també hi hem anat moltíssimes vegades, inclús a instituts i aquestes coses, a fer xerrades i a fer algunes plantades internes. A Palafolls, també, per cert. Veus que també veus, aquest me'l deixava. Tinc companys de Palafolls. I, bueno, intentem aportar o donar peu a que acostar més aviat els instruments, els telescopis aquests, a quanta més gent millor. Per què? Perquè no tothom té l'oportunitat de posar l'ull en un telescopi per poder fer una observació nocturna o diurna.
0: Ja, ara quan ho deies pensava, clar, no tothom té un telescopi ni té les possibilitats de tenir-ne, perquè no és un aparell que sigui barat, ho penso jo. És a dir, ha de costar els seus diners, i també una de saber com fer-lo servir, clar, perquè no és allò, me compro un telescopi i ja estic, no? És a dir, llavors suposo que sou un grup de gent que teniu telescopis i que, com que us agrada mirar el cel, el que feu és acostar al cel altres persones que també els agraden, però que no tenen aquest mitjà, no? Que no tenen aquest telescopi. Vull dir, sou una mica generosos, no?, amb la resta de la gent. És a dir, poseu el vostre telescopi a disposició d'altres persones que els fa gràcia, doncs, mirar cap al cel i veure totes aquestes meravelles que no veiem normalment, no?
1: Exacte. Pensa que quan es va estar en procés embrionari l'associació, una de les coses que va passar és de que un pare i una filla, la filla llavors devia tenir 7-8 anys, una cosa així, i aquest pare, que, bueno, que es havia comprat un telescopi perquè aquest home, doncs, ja li tirava endavant i tal, i va començar a veure per ell mateix, no amb fotografies, sinó posant l'ull en l'ocular, veure els objectes que podien veure i que gaudia tant la seva filla com ell d'aquests objectes tan especials i tan meravellosos, començant per la Lluna, va dir, diu, això no és una cosa per nosaltres sols, això ho hem de compartir. Així es va començar una mica l'embrió per fer l'associació Cercle Astronòmic de la Tordera.
0: Sembla que ens diuen que hem d'anar un moment a publicitat, per tant, marxem. Recordeu que aquesta entrevista la podeu veure també per YouTube, en directe, podeu veure en Josep Pujol, que ens està explicant una sèrie de coses del firmament i de més coses.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Tordera.

0: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar. Prometo guardarte en el fondo
1: de mi corazón. Bé, doncs continuem amb el programa després d'haver escoltat una miqueta de música i les falques publicitàries. Doncs dèiem, és a dir, que estava parlant una mica de l'associació, de la quantitat de gent que arriba de diferents llocs per veure amb aquests telescopis, i ara el micro tancat em deia que l'11 de juliol també fan una plantada de...
2: Sí, fan una plantada xerrada, o xerrada plantada.
1: Xerrada plantada, bueno.
2: A dalt d'Ursavinyà, com cada any.
1: Ah, Ursavinyà, un bon lloc, no, per anar-hi?
2: Déu-n'hi-do, sí.
1: Sí, no?
2: Sí.
1: Costa alt.
2: És més fosc.
1: Clar, allà hi ha menys contaminació lumínica, no?
2: Sí, segur que n'hi ha menys. Però Déu-n'hi-do el que es puja des de la costa, eh? La costa és criminal, però bueno.
1: Bueno, els hotels...
2: Exacte, podem fer més coses. Podem fer coses diferents del que podem fer per aquí baix.
1: A Tordera, molt bé. És a dir, preneu nota, no?, l'11 de juliol. És a dir, aneu als que tingueu moltes ganes de mirar pels telescopis i anar veient la lluna o el que sigui. Jo abans, quan et presentava, deia... Això de les Perseides, tota aquesta història que tothom va veure com cauen, no? És a dir, i això fa molta il·lusió, no? Això, i a vosaltres igual us sembla una cosa més...
2: Quan t'explico el que és...
1: Ah, vale, explica'm el que és.
2: És porqueria.
1: Ah, és porqueria. D'un i do, no?
2: Sí.
1: Quina manera de treure l'encís de la gent. Jo he anat al Montseny a veure-les allà. I pensava que era una cosa meravellosa, no. És porqueria. Vaja.
3: Són les restes d'un cometa, del... no me'n recordo com se diu ara.
1: Bueno, és igual.
3: Bueno, tant se n'és. Les restes de...
1: D'un cometa que va caient.
3: D'un cometa, i la Terra, al passar per la zona del camí d'aquest cometa, doncs la fricciona les restes amb l'atmosfera, i per això veiem el que...
1: Que ens sembla que caiuen estels a nosaltres.
3: No.
1: Jo pensava,
3: doncs,
1: mira, cauen estels.
3: Són partícules que van quedar despreses del cometa aquest.
1: D'un i do. Mireu, sí. Quina manera de treure'ns la il·lusió de les estrelles que
3: no,
1: queien.
3: No era la meva intenció.
1: No, però ja està bé saber-ne les coses,
3: sí,
1: també.
3: Sí,
1: vull dir, al cap
3: sí.
1: I a la fi, de xules sí que ho són.
3: És espectacular.
1: Mires al cel i veus allò, te fa una il·lusió.
3: Sí. No? Ja, depèn de l'any, hi ha més o menys... quantitat d'estels per hora. Normalment sempre es diu una quantitat molt superior, principalment als pseudoperiodistes d'aquests que volen vendre titulars.
1: Yeah.
3: Sí, doncs n'hi hauran 1.000 per hora. Jo fa 3 anys o 4 vaig pujar, per unes altres raons, a dalt al Montseny, en un lloc i tal, anàvem amb els telescopis perquè volíem observar d'altres coses, no? I va donar la casualitat, no? I, sincerament, en 3 hores em varen comptar, i érem 5 o 6, o sigui que més o menys em van veure, estàvem bastant pendent de tot això, em van veure 80 i pico, vale? 80 i pico, en 3 hores.
1: Quan... Bé. Com que em sembla que possiblement haurem de parar aquesta xerrada, perquè recordeu que el programa ara a les 6 hi ha l'informatiu. Per tant, com que es tallarà, doncs esperem uns segons a que surti l'informatiu i després continuarem.
4: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble encara té 797 cobertes amb fibrociment per retirar. El Parlament aprovava la setmana passada el projecte de llei per l'erradicació de l'amiant. El Parlament català aprova un pla de 18 milions d'euros per garantir biblioteques a totes les escoles el 2031. A través d'una moció presentada per Junts, l'aposta per connectar les biblioteques escolars amb la xarxa pública i potenciar el patrimoni local i la llengua catalana. Escoltem el diputat Jordi Bertran.
5: Hem volgut marcar al Parlament una sèrie de criteris perquè el segueixi el govern, no? De manera que abans de la finalització del curs 2030-31, cada centre tingui aquesta biblioteca escolar operativa, que prioritzem els centres d'alta complexitat, aquells també que estan en entorns més vulnerables i els que estan en els territoris amb menys accés a equipaments culturals.
4: L'Ajuntament convoca per avui el ple ordinari del mes de juny. La sessió comptarà amb 9 punts en l'ordre del dia i començarà a les 7 de la tarda. La podreu seguir en directe per Ràdio Tordera i els nostres canals de YouTube i Instagram. I la 31a Setmana de l'Emprenedoria del Maresme desxifrarà les claus psicològiques que impulsen les vendes. L'esdeveniment, que es farà en format híbrid del 29 de juny al 3 de juliol, inclourà ponents especialitzats en neuromàrqueting i comunicació no verbal, i les inscripcions ja estan obertes. En parlava la responsable d'emprenedoria del Consell Comarcal.
6: De fet, tenim moltes empreses i emprenedors que ja estan molt fidelitzats a les setmanes d'emprenedoria, perquè ens anem actualitzant, i per això continuem, no? Doncs perquè té molt bons resultats, té molt bona acollida.
4: El patinatge tordarenc brilla a la final del 6è Trofeu Catalunya. El patinatge artístic Tordera i el Club Patí Tordera Artístic van destacar amb grans resultats a Palafolls i Folgueroles el passat 13 i 14 de juny. Escoltem Anna Jové, entrenadora del patinatge artístic Tordera.
7: Estem molt satisfets amb la nostra participació a la final del Trofeu de Catalunya, perquè ha estat una competició amb un nivell molt alt i han sabut demostrar tot el treball, l'esforç i l'evolució que han anat fent durant la temporada.
4: Pel que fa al temps, un dijous que, tot i que apareixeran núvols alts, es mantindrà el temps estable i assolellat a tota la comarca. No s'esperen precipitacions, vents fluixos, temperatures mínimes que es mantindran sense canvis importants, aniran dels 21 als 25 graus, mentre que les màximes pujaran, aniran dels 34 als 38 graus. De cara a divendres, tot continuarà igual. El sol tornarà a ser el gran protagonista de la situació meteorològica, sense precipitacions, vents fluixos i temperatures mínimes que es mantindran sense canvis entre els 21-25 graus, mentre que les màximes baixaran lleugerament i oscilaran entre els 33 i els 36 graus. Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
1: Doncs continuem parlant després d'aquest informatiu que ja sabeu ara amb aquesta nova programació. És a dir, abans de les 6 hauré de tallar un moment, tot i que tinguin convidat, perquè surten els informatius i surten sense que tu diguis res. Està programat. Bé, doncs continuem, no, Josep?
3: Que... Sí, tant. Faltaria més. Les notícies són importants estar al dia.
1: Exacte. Bé, dèiem que, bueno, que les Perseides eren això, que fa gràcia pujar
3: sí,
1: a veure. Que
3: són, són interessants, són interessants.
1: Són interessants. Sí. A més, a la gent ens fa molta gràcia, perquè no necessitem res per veure-les, no necessitem
3: sí,
1: ni un telescopi.
3: Sí, sí, no, no, no.
1: Bueno, si les
3: no,
1: vols...
3: No. No, no.
1: Bueno, estem, que hi hagi poca llum, no?
3: Que hi hagi poca llum, evidentment, però hi ha una cosa, hi ha dues coses molt importants. El meu consell, eh?
1: Ah, vale, a veure. Com a... Mira, ara per anar-les a veure, perfectament, vinga.
3: Exacte. Una manta... Una i una bona companyia. Oh, i estirat a terra, i mirant l'aire
1: sí,
3: i a disfrutar.
1: Sí, sí.
3: Això són els dos elements que és
1: bueno,
3: necessari.
1: Bueno, clar, sobretot a terra. Jo recordo quan vaig anar al Montseny, que ara li comentava amb ell, que sí que vaig portar una manta estirada, i miràvem estirat a terra, perquè no és el mateix si estàs dempeus, no veus el mateix. Bé, una altra de les coses, és a dir... Bueno, a part de les Perseides, que no són tan superimportants, però bueno, que sí que ho són, doncs aquest estiu tindreu el gran boom, que a més tot, bueno, les notícies n'han parlat, ens han parlat moltes vegades, ens han dit que havíem d'anar cap a Tarragona, jo que sé, un munt de coses per veure l'Anna, per veure l'eclipsi, no? L'eclipsi que a més, vull dir, no és una cosa que passa que passa molt sovint. Per tant, possiblement els que el veiem el veurem una vegada a la nostra vida. No, jo no el tornarem a veure mai més. Però sembla que també hi ha un eclipsi de lluna, no? Sembla, a més, una mica més tard. Però no,
3: sí,
1: sé,
3: però no...
1: Però no sé tan important.
3: Sincerament, no té massa importància, perquè...
1: Bueno, pobreta, pobreta lluna.
3: Els eclipsis de lluna són una mica menys espectaculars. Són espectaculars, evidentment. Però no són tan espectaculars.
1: És que quedar-nos a les fosques és una cosa important.
3: Sí, sí, sí.
1: Una cosa
3: sí,
1: important. Ara, mentre la de lluna es la tapa una mica, doncs, bueno, com que ja estem a la nit, doncs ja la cosa ja no... Bueno, llavors, tu que, bueno, que ens pots dir de l'eclipsi, si volem veure'l, si no sé què...
3: Mireu, hi ha una cosa molt important, és que ja hem fet dues xerrades, una aquí a Tordera, la biblioteca, es va fer, ara no me'n recordo el dia exactament,
1: també ho recordo.
3: Una altra també la vam fer a Blanes, a la sala de plens de l'Ajuntament, també per la fila d'entitats de Blanes i tot això, i hi ha una cosa molt important. No és com anar a veure l'eclipse, sinó com no veure l'eclipse.
1: Això és diferent,
3: sí, això és molt important. No hem de veure l'eclipse si no és amb els instruments específics per mirar l'eclipse. No podem mirar l'eclipse amb les radiografies. No podem mirar l'eclipse amb el vidre fumat. No me'n canso. Penseu una cosa, només tenim dos ulls i són de per vida. Com ens equivoquem, el sol no avisa, te la fot.
1: Ens farà mal.
3: Sí. Per tant, s'han d'utilitzar les ulleres adequades. Són unes ulleres que valen 3,5 €. Si en compres una, si en compres més, segurament et sortirà molt més barat. Vale? Són ulleres que es venen a llocs específics d'astronomia.
1: Ah, llocs específics d'astronomia. Sí. És a dir, una òptica, per exemple, no.
3: Normalment no.
1: No en tenen.
3: Però, a més, ja... No l'he portat. Però, bueno, es pot... Això es pot mirar en la web de la Generalitat de Catalunya. Sí. Estem en contacte permanent amb la Generalitat per fer totes aquestes activitats. Sí. I ha penjat una web i allà surt la norma que està sota o que don paraiga en aquestes ulleres. La norma 1E12.000 i pico, ara no me'n recordo exactament quina és, i és el que s'ha de mirar, que tingui aquesta normativa. Per exemple, hi ha cases específiques que si ho mireu per internet, Telescopio Mania, que està aquí dalt a Girona, després hi ha Balcànic a Terrassa, després n'hi ha Telescopis Barcelona a Barcelona, que... bueno, tots
1: sí, que tot són, això,
3: gent,
1: però...
3: són botigues especialitzades per astronomia. I aquesta gent sap el que toca i sap el que ven. I no són gent de màxima confiança, així de clar t'ho dic. A partir d'aquí... jo ja no sé l'altre si sí o si no.
1: És a dir, que una mica, suposo que aquesta gent, és a dir, els que vivim com aquí a Tordera, que no tenim cap centre com aquest, suposo que vendran per internet. O que...
3: Sí, venen per internet, el que passa que, clar, et costarà el mateix, et costarà més car. No, et costarà més car el transport que no pas les la pròpia ullera. Per tant, per 3 € i pico, sincerament, s'ajunten 7 o 8 persones, en compres 10 o 12, jo què sé, m'ho invento, eh?
1: No, sí,
3: els demanes i te'ls aporten per 6-7 € a casa i llavors cadascú els reparteix i tal. Sobretot, no utilitzem extris que no siguin especials per mirar eclipsis. D'ulls només en tenim dos i són de per vida. Això és el que volia dir. El 12 d'agost, des d'aquí a Tordera, es veurà amb un 99,36% l'ocultació. No serà el 100%. I s'ha de mirar en direcció al Montseny, a la banda esquerra del Turó de l'Home, des d'una zona que puguem veure, evidentment, al Montseny, no? I nosaltres no estarem aquí perquè intentarem captar el que és la totalitat amb el que és la corona solar. I marxem cap a la meseta.
1: Molt bé, perquè allí la veureu millor.
3: Sí, i estarem una mica més alts, i el veurem total. Allà serà el 100% d'ocultació, aquí no.
1: Ens tornes a dir aquestes empreses que dius que ens recomanes?
3: Sí, mira, no hi ha cap problema. Sí. Telescopios Barcelona o Còsmic, és la mateixa empresa.
1: Telescopios Barcelona?
3: O Còsmic, que va tancar.
1: Balcànic.
3: I Telescopio Mania.
1: Una mica, és a dir, aquesta recomanació em sembla molt important, és a dir, que recordeu que la vista és molt, molt important, que només tenim, com diu en Josep, només tenim dos ulls, que ens ha de durar tota la vida, i que, per tant, no cal fer estris allò que s'ha sentit tota la vida, una radiografia, jo això ho havia sentit, una radiografia, un vidre fumat, coses com aquestes, que en realitat no ens farien bé els ulls, per tant...
3: El filtre.
1: si unes ulleres d'aquestes valen 3,5 euros, la qüestió és, com que a casa no només n'hi haurà una persona que voldrà veure les ulleres, voldrà veure l'eclipsi, que segurament sereu més, doncs és qüestió de fer una compra més gran, o si no, vull dir, dir a més gent, no? Dic, mira, com que suposo que ens cobraran una mica de transport, doncs ho comprem entre els quants i d'aquesta manera tots podrem gaudir-ne d'una manera segura, que és el més important, d'una manera segura aquest eclipsi. A veure, no sé, Josep, sí. No sé si es vols explicar alguna cosa més.
3: Sí, volia fer una precisió.
1: Digues.
3: I és que les ulleres aquestes s'han de posar a davant de les ulleres
1: normals.
3: Si, normals. O sigui, no, sempre els filtres solars s'han de posar abans de l'element òptic que tinguem. Pot ser una càmera, perquè hi ha filtres ja per càmeres, també, en aquestes cases, sí. Però aquestes ulleres s'han de posar davant de les ulleres normals.
1: Si no portes ulleres,
3: no
1: res.
3: Cal.
1: No cal. Però si portes ulleres per lluny, per
3: exacte.
1: Exemple, jo les porto per prop. A prop, per tant, aquestes me les hauria de treure.
3: Per exemple.
1: I m'hauria de posar directament perquè no necessito. De lluny jo no,
3: exacte.
1: No jo hi veig.
3: Però jo em porto de progressives. Per tant, jo me'ls poso ben bé a davant de les ulleres que ja porto normalment.
1: Vale.
3: D'acord? Això és una de les precisions que jo volia fer. Sobretot, vidres de soldar. Sí, perquè els vidres de soldar tal, no us emboliqueu. No us emboliqueu per 3 euros i mig.
1: No, clar.
3: Penseu que els vidres de soldar n'hi han de moltes intensitats. Quina és la intensitat adequada?
1: Ah, clar.
3: Vale?
1: Important.
3: Aquí està. Per tant, descartem. Sobretot, això hem de cuidar molt la mainada. Les persones grans també, evidentment. Però sobretot la mainada. I els grans hem de donar exemple a la mainada amb totes aquestes coses. Siguem molt curosos, sisplau. A mi, jo quan vaig estar amb les primeres reunions que es van fer i vaig plantejar aquest problema, ostres, i ara què fem? No es havia pensat en la seguretat o en el que va passar amb les mascaretes. Penseu una cosa, les mascaretes, quan el Covid, hi van haver-hi mascaretes de tot tipus. A quins preus? Una salvatjada. Però, a més, potser la meitat de les mascaretes no servien per res.
1: Yeah.
3: Per tant, ojo, ojo, ojo, ojo. Tinguem, parem atenció, parem atenció, parem atenció. D'acord?
1: D'acord.
3: I siguem, anem al tanto.
1: Molt bé, doncs Josep, moltes gràcies pels teus consells, doncs gràcies per haver vingut, ja saps que aquí tens els micròfons de Ràdio Tordera quan tu vulguis venir en qualsevol moment, en l'època en què ens diem això, això és cultura, o en l'època de ara, que ara ens diem sota l'ombra dels tilers, perquè volem estar fresquets, senzillament per això. I ara hem triat una cançó que diu Llamando a la Tierra. És una perquè estan en aquest en el cel, amb les estrelles,
3: molt
1: amb
3: bé,
1: totes
3: molt bé,
1: aquestes coses. I ens semblava que era una cançó que anava d'acord amb el tema.
3: La conec. A mi em va agradar molt el seu
1: molt
3: moment.
1: Bé. Doncs moltes gràcies i fins la propera.
3: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
1: Molt bé. Adéu.
3: Adéu.

0: Bé, doncs agrair a en Josep Pujol que ens hagi explicat tantes coses, a més en la informació que ens ha donat de les Perseides, que a mi m'ha sabut una mica greu saber-ne el que deia, però també ha estat molt interessant el que ens ha explicat sobre l'eclipsi, el que hem de fer realment. És a dir, recordeu que ha dit que res de radiografies ni de vidres fumats, que realment ens hem de comprar unes ulleres que només valen 3,5 €. Ens ha dit les botigues on les podien comprar, és a dir, deia que les podien comprar a diferents indrets que aquí espera un moment, telescopios volcànics i empreses com aquestes que estan aquí a Girona, que les demanem per internet i que sobretot que tinguem cura, que els ulls només els tenim, en tenim dos i ens ha de durar un munt de temps. I que a més, una altra cosa que també ens ha fet, que ens ha dit, és si portem ulleres, les hem de posar a sobre de les ulleres. No podem, és a dir, si portem ulleres de lluny, per exemple, jo en aquest moment que porto ulleres de prop, doncs no, perquè si no llavors encara perdria més la visió de l'eclipsi. Però realment, és a dir, si portes ulleres de lluny, que són per miopes, has de posar-te, o progressives, de diferents tals, has de posar a sobre. I llavors, d'aquesta manera, podrem veure l'eclipsi. Recordeu que és el 12 d'agost i que tothom té moltes ganes de veure un eclipsi, perquè un eclipsi de sol no és una cosa que passi moltes vegades i que, per tant, segurament només la veurem una vegada a la nostra vida. I si us fa gràcia, doncs ja sabeu, hem de prendre una sèrie hem de fer servir aquests consells perquè la nostra vista doncs no pateixi en absolut. Recordeu que quan he començat el programa deia que a més, vull dir, durant l'estiu comencen les festes de diferents veïnats i que avui tindríem convidats a la Junta, havien convidat a la Junta de Sant Pere, del barri de Sant Pere, a que ens expliqués una mica què és el que teníem programat i també una mica com està aquesta nova Junta. Tenem aquí aquesta tarda, vull dir, que ens acompanya amb nosaltres, és a dir, et pots presentar tu mateix, i que, a més, pertany a la Junta. En principi semblava que també podria haver estat el president, però ha hagut de marxar perquè tenen molta feina preparant coses. I llavors, vull dir, s'ha quedat el tresorer, no? És a dir, correcte. Bé, bona tarda. Benvingut, gràcies per estar aquí, vull dir, gràcies per venir aquí a explicar-nos una mica què és el que esteu preparant en el vostre barri, perquè el vostre barri és un barri molt especial, eh?
1: Sí, en primer lloc és agrair aquesta oportunitat de poder explicar i de presentar-nos una mica, tot i que només he pogut venir jo. Els altres dos companys i membres de la Junta doncs estan super ocupats preparant la festa des de primera hora. Uh-huh. I s'està fent tot el muntatge, s'ha fet la instal·lació, ja està instal·lada l'escenari, les taules han arribat, la instal·lació, els punts de llum, d'aigua, tot això ja està a punt. I, bueno, comencem demà a primera hora.
0: Clar, abans us deia, és en Raúl Vázquez, és a dir, que no li havia presentat el seu nom, benvingut, i una mica, jo quan deia aquest veïnat, jo penso que és un veïnat molt especial, és un veïnat que té moltes ganes de ser autòcton, perquè a més ells tenen un mercat, un dia assenyalat, no hi ha aquest barri més que vosaltres que tingueu un mercat,
1: sí.
0: No? És a dir, que teniu, bueno, sou un barri amb molta empenta, no? I a mi això m'agrada molt, no?
1: Sí, som un 3.000 veïns.
0: És que sou 3.000,
1: som clar. Molt grans i estem, tot i que estem molt a prop, ja hem de creuar el riu.
0: Ja, exacte.
1: Sembla que sigui molt lluny quan hem de caminar.
0: Sí, sí. Bueno, és que normalment per anar a Sant Pere agafes el cotxe, no?
1: Sí, tenim el camí vermell de damunt del pont, que passa per tota la carretera que va cap a Hostalric. Llavors ja girem l'àrea servei i arribem, són mil i pocs metres, i arribem a l'església. Però ja tenim un trosset, ja no és baixar només al carrer.
0: No, clar, és a dir, no és allò de... Bueno, jo visc en un barri que també estem separats perquè jo visc a Fibracolor i llavors jo tinc la carretera.
1: Exacte.
0: Que no és com a Sant Andreu, que a Sant Andreu pots anar-hi perfectament,
1: sí,
0: caminant,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Vosaltres no, hem de travessar el pont de ferro o agafar el cotxe,
1: sí,
0: i anar fins allà perquè, bueno, no està a prop, és a dir, està una mica allunyat.
1: Un cop t'hi acostumes ja no sembla tan lluny, però al principi s'ha d'anar al poble a caminar.
0: Exacte, jo quan vaig arribar aquí, perquè no sóc d'aquí, sóc barcelonina, quan vaig arribar, ja fa molts anys que visc aquí, fa més de 30 anys, però vull dir, jo pensava, jolín, estan a la quinta, i tenia companys del meu fill que anaven a la mateixa escola, i ells, els seus pares, els havien d'acompanyar en cotxe...
1: Sí.
0: Sí, que, bueno, sí,
1: tenim
0: sí.
1: escola a la Roreda, però si hem d'anar a l'institut o, sí. o triar una altra escola, doncs... Sí que
0: ràpidament ja, ja teniu que marxar.
1: Millor agafar cotxe, sí.
0: I agafar cotxe. Bé, doncs, bueno, tu, tal com deies, demà ja comença la festa,
1: correcte.
0: No? És a dir, que comença el demà és dijous, demà és divendres, divendres 26, mm-hmm. fins quin dia?
1: Fem divendres, dissabte i diumenge. Tot i que la festa, el dia de Sant Pere és dilluns, al ser ja entre setmana vam decidir apretar les activitats i ajuntar-les fins a diumenge
0: uh-huh.
1: i per optimitzar el temps i intentar que tothom pugui ser-hi i quan més persones millor aprofitant el cap de setmana.
0: Clar, llavors vull dir, és una festa que no... És a dir, és una festa del barri, però que el barri ens convida a tots els que vulguem, a tothom que vulguem anar-hi, no?
1: Tothom està convidat, totes les activitats són gratuïtes, a banda del sopar popular que es fa dissabte, que sí que s'ha fet mitjançant una venda de tíquets.
0: Sí.
1: Fins ahir vam fer el tancament del llistat, es van publicar les xarxes, l'Ajuntament estava al cas, va publicar-ho a les pantalles que tenim, sí. retroalimentades de LEDs, i bueno, teníem fins ahir per poder sopar, i tothom estava convidat, no només ve gent del barri, ve gent de Blanes, ve gent, tots els amics que s'ha pogut afegir al sopar, pues, han pogut accedir i comprar. Està obert a tothom.
0: Clar, perquè normalment un és a dir, quan hi ha una festa d'un barri, normalment, com que tots els que vivim a Tordera tenim amics a diferents indrets, per clar. Tant, també ens fa gràcia compartir-ho amb els altres veïns, per tant, suposa que molts amics que tenim amics a Sant Pere, doncs anirem a aquest sopar popular.
1: Exacte.
0: Bé, llavors, demà, que és divendres, mm-hmm. quina activitat feu?
1: Iniciem...

0: buscant una elecció que sigui emblemàtica, una miqueta especial, i a partir d'aquí doncs, es triarà el dibuix. Potser l'endemà, al sopar, es comunicarà, es penjarà per les xarxes, tindran un petit premi els guanyadors i segurament, doncs, de moment no vull avançar, però les sorpreses doncs, seran petits premis per la canya, tothom tindrà un obsequi per participar, i és una activitat oberta a tothom i gratuïta.
1: A quina hora és aquesta?
0: A les 10:30.
1: A les 10:30 del matí,
0: sí,
1: demà?
0: Sí, tothom pot venir abans, perquè això és una pista i hi haurà qualsevol que...
1: Que a les 10:30 comença fins que durarà tot el matí, és a dir, que si no, van venir canalla, diu, ara jo sé que aquí, sí, perquè el nen s'ha aixecat més tard i arriba a les 11, no passa res.
0: L'hora de començar per apuntar-se amb el nom i tot això és les 10:30.
1: És les 10:30.
0: No tenim més hora de finalitzar, doncs, perquè no sabem com d'elaborats seran els dibuixos. Potser els més petits fan unes línies més senzilles i qui tingui molta tècnica doncs pot tenir el seu temps. Establirem una estona, un temps, mitja hora, una hora, tres quarts, però sí que tindrà una finalització, perquè si no, doncs, després no cal que allarguem 4 o 5 hores un curs de dibuix. No té sentit.
1: Bé, llavors, per tant, al matí comenceu amb un concurs de dibuix per la mainada, que comença a les 10:30 per inscriure's. Ja veieu que no té hora d'acabament, senzillament, és a dir, que podeu anar assajant i, clar, cadascú, depèn del que dibuixi, no? Dibuixant més o més elaborat, clar, i pintant més o menys elaborat, doncs durarà més o
0: tot
1: menys
0: tot i que serà un concurs seriós, perquè, sí, diguem-ne, hi haurà quatre normes, quatre regles, quatre normes per poder establir-se si per edat o per... No? Això està pendent de quanta gent vindrà. Si aconseguim ajuntar 1.500 nens, doncs
1: ara
0: ens haurem d'organitzar.
1: Ja ens agradaria.
0: Ja ens agradaria estar obert a tothom, però està...
1: Bé. Bueno, clar, a més, per les edats, els nanos a una edat amb una altra canvia molt la psicomotricitat i l'hora de fer un dibuix, per tant, és molt diferent. Bé, això és el que fareu al matí. El fareu, teniu alguna tarda, a la tarda, preparar alguna cosa?
0: A la tarda es farà la típica sardinada popular.
1: La típica sardinada de Sant Pere.
0: On els participants, qui vulgui, hi haurà un grup de col·laboradors preparant tot el tema del menjar, amb el seu... Bueno, amb la seva... toc especial, i es distribuiran un nombre determinat de sardines, una llesca de pa de pagès, i per persona es pot fins que s'acabi, diguem-ne.
1: Ja, perquè mai se sap quanta gent vindrà, no?
0: Mai se sap. Això és gràcies a la col·laboració de Peixos Ros,
1: que
0: ens proporciona tot el material. Ha sigut gràcies a ells que podem arribar en aquest divendres a la tarda amb aquest sopar. Bueno, sopar
1: és una sardinada,
0: és una sardinada.
1: Igual després hi haurà algú que tindrà una mica més de gana, però bueno, i així ja s'ho farà a casa seva,
0: sí,
1: o
0: a
1: un bar, als bars que teniu allà, que
0: nosaltres
1: també
0: hem instal·lat aquest any una secció,
1: sí,
0: amb beguda.
1: Doncs, molt bé.
0: Qui vulgui consumir, doncs també tenim aigua, refrescos i tot allò que pugui necessitar.
1: També teniu un servei de bar.
0: Correcte.
1: Servei de bar. A quina hora és la sardinada?
0: A les 8 del vespre.
1: A les 8 del vespre, és a dir, ja sabeu.
0: Sí.
1: Cal portar-se el plat?
0: No, tenim de tot.
1: Teniu de tot.
0: Sí, no té sentit que fer la gent que vingui de carrers, de 6, 8, 10 carrers amb una olla, perquè no té sentit. Llavors, el que ens agradaria és, des d'aquí, convidar tothom a que vingui a sopar. Les taules ja les tindrem, perquè són les que farem servir l'endemà, i que vinguin i que seguin. Llavors, per això hem instal·lat el punt de bar, perquè tinguin begudes també, les que vulguin, perquè això tindrà un preu d'associació, evidentment. No, recordem que som sense ànim de lucre, i tot això anirà acompanyat de música. S'ha contactat un equip de música que posarà les típiques avarines a l'hora de fer. Es farà també ron cremat.
1: Continuarem
0: una tradició del ron cremat. Això, tot això és gratuït. I acompanyats de les avarines.
1: Molt bé. És a dir, que demà... veieu que us he dit que estava refredada la setmana passada? I encara va durar una mica el refredat i, clar, de parlar també la gorja es va irritant. Bé, recordo, a les 20 del vespre la sardinada popular, després també hi ha Roncremat i Havaneres, per tant,

0: podeu allargar aquesta estona d'estar aquí a l'estar, que hi ha taules preparades, que no cal que us porteu un plat, que a més teniu servei de bar. Per tant, una mica el divendres ja el tindríem una mica ple.
1: Això només és per començar.
0: Per començar, però sí. Això el divendres.
1: Això
0: no?
1: Només divendres.
0: Ah, per això vull dir, el divendres ja ho tenim ple.
1: Sí.
0: Ja sabem què és el que podem tenir si volem anar a la Festa Major de Sant Pere. I ara ens n'anem el dissabte. Què passa el dissabte?
1: Si em permet,
0: I tant.
1: A les 9 del vespre comença el correfoc.
0: Ah, allà corre foc també.
1: Corre foc aquest any.
0: És com que jo havia sentit que a Sant Andreu no van fer corre foc. Pensava que vosaltres tampoc, per això dels incendis i tot això.
1: Ha sigut
0: això.
1: Gràcies a Lorena, la directora, la presidenta de la colla del corre foc, que s'ha esforçat moltíssim i última hora ha aconseguit tots els permisos, totes les llicències.
0: Ah, molt bé.
1: Per portar una altra vegada el corre foc a Sant Pere.
0: Molt
1: i
0: bé.
1: Recorregut l'habitual i sí que acabarem a les pistes perquè el que volem potenciar a la nova junta és l'associació, el local
0: ja.
1: que la gent vingui, que estigui obert, intentarem que estigui obert totes les tardes, està pendent de confirmar l'horari, però
0: bé.
1: Que la gent que no sap passejant no anem, doncs que això és una mica pendent avall, que només caminen cap a baix arriben a l'associació i que hi hagi algú, que hi hagi una nevera amb un refresc, amb uns polins pels peques, o obert a tothom.
0: Molt bé.
1: Intentar posar un parell de taules. Això és un objectiu que tenim de cara allà, aquest estiu, a curt plaç, i és tenir obert a tothom.
0: Molt bé.
1: Llavors, per això, totes les activitats, malauradament que ha sigut aquest any complicat i hem agafat la junta a última hora i ha sigut molt difícil, no tenia molta experiència, doncs ens han ajudat molt des de l'Ajuntament, el Pere García, el regidor, ens ha ajudat moltíssim també i hi ha uns col·laboradors de gent, veïns del barri, veïnes, que ens han ajudat moltíssim. Llavors, després del correfoc, el correfoc s'inicia i fa el petit recorregut de sempre.
0: Tu dius el recorregut de sempre, però per als que no sabem quin és el recorregut del sempre...
1: No me l'he portat.
0: No te l'has portat. Però, bueno, sí, el que sí que diem és que acaba a la pista.
1: Acabarà? Tot i que acabi a la zona del Quintana, diguem-ne, d'aquella zona nord del barri,
0: sí.
1: Tota la colla vindrà a la festa.
0: Ah, vale.
1: Per què? Un cop hem fet les sardinades, la gent que es vulgui quedar i no tingui ganes de caminar o no vulgui, o que estigui a gust amb les habaneres, a les 9 es fa el correfoc, que dura aproximadament això.
0: Una estoneta, no són gaire llargs.
1: Tenen temps per arribar perquè comenci la festa.
0: Ah,
1: un cop acabi el correfoc, a les pistes es muntarà una festa.
0: Una festa. Molt bé. És a dir, que, bueno, ja veieu.
1: La música i el punt de bar és per això, per... que no s'acabi només amb el correfoc o les sardinades, o qui a mi no li agradi les sardinades, que puguin arribar i gaudir d'una altra manera del barri, de les festes.
0: Molt bé. Doncs em sembla que m'avisen des del control que ens n'anem un moment a publicitat.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
4: Ara a Dental Company Tordera t'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 1302 78.
5: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Tordera.cat i xarxes socials.

0: Doncs continuem després d'aquests moments de publicitat, continuem, és a dir, estàvem, recordeu que hem tancat una mica el que era el divendres, és a dir, les activitats que prepara la Junta el divendres, i recordeu que ja ens ha dit que, bueno, una mica també felicitar aquesta nova junta que hagi tingut el coratge de ficar-se en una cosa com aquesta, que les juntes de les associacions de veïns normalment hi ha molta feina i a vegades no tothom o li sembla bé el que fa la junta, però és que és molt complicat, eh?
1: Sí.
0: Vull dir, vosaltres esteu des del febrer, ja que esteu...
1: Es va convocar una junta extraordinària, sí, per decidir que es feia amb l'associació, uh-huh, al març. Llavors, si no hi havia personal que volgués agafar
0: continuar
1: el relleu,
0: clar,
1: doncs probablement s'hagués dissolt, això. Llavors, l'antic tresorer, que és en Pere Fons, ara actualment president, va tirar de contactes d'agenda,
0: yeah,
1: i va trobar les persones que som ara, que formem una junta amb ell, amb Miguel Ángel i jo mateix, amb Raül, per intentar fer-ho el millor possible. Llavors, tot i que treballem, tenint les nostres vides paral·leles, la junta, sobretot aquest mes, que és el més fort,
0: clar, comporta, perquè és el mes de la
1: comporta
0: festa.
1: Temps, comporta esforç, sí, comporta hores extres, però tota la família està implicada i crec, bueno, que escoltant bé a tothom i sentir què necessiten, jo crec que ho farem molt bé.
0: Bueno, sobretot són les ganes, és a dir, i més a més esteu oberts i la gent s'implica, perquè també això demana la implicació dels veïns, és a dir, solament la Junta pot fer una sèrie de coses, però sense el veïnat, sense que la gent no col·labori ni participi, doncs és a dir, clar, si tu fas una cosa i la gent no ve, no participa, també no te queden més ganes de fer-ne res més. És a dir,
1: una, dues, tres, cinc persones no poden dur a terme.
0: Exacte,
1: ja no una festa,
0: per 3.000 persones, que dèiem abans.
1: I el que volem és que tothom s'acosti.
0: Ah,
1: independentment de si es volen fer socis o no, perquè això és molt,
0: bueno, això
1: molt
0: és,
1: independent.
0: Això és voluntari, ja, no?
1: Clar,
0: ja
1: clar, és voluntari. Això és voler participar més o menys, però poder venir i gaudir ja
0: però,
1: és tot una
0: però
1: fita.
0: Bueno, la veritat és que ser soci també te dona l'oportunitat, doncs, a participar a les assemblees, a més participes econòmicament, que també
1: formar,
0: les...
1: Formar part d'aquest engranatge tan maco.
0: Exacte. Participar-hi de les assemblees, i a més normalment les quotes de les associacions de veïns són unes quotes molt petites, és a dir, que tothom pot pagar-les, és a dir, senzillament és tenir ganes d'acostar-se,
1: sí,
0: i de participar, no?
1: Sí, ja, també el que farem serà valorar, farem una junta extraordinària quan correspongui per mirar que
0: com ha anat,
1: si
0: no?
1: L'import de la quota de soci és l'adequada, si necessitem canviar-la, si necessitem fer un pack familiar, si necessitem fer...
0: Bueno,
1: el que ens
0: però això
1: que
0: ja ho anireu veient, no?
1: Correcte, molta gent. El que volem, el nostre objectiu és que els 3.000 o més de 3.000 persones que estem aquí, que ens coneguin, que sàpiguen que hi som, que està obert, que hi ha un telèfon, que hi ha un correu que funciona, que està... No puc dir 24 hores, perquè, però sí que hi haurà un feedback, hi haurà comunicació, que és al final que la gent vol, perquè si ens trobem amb la porta tancada, no hi ha un contacte, no hi ha un telèfon, no hi ha res, això està tancat, avui, demà passat, pues, la sensació és de jo m'esborro o no tinc
0: o
1: cap
0: no,
1: interès.
0: No tinc ganes de ser.
1: I volem generar interès.
0: Molt bé. Bé, doncs continuem, és a dir, hem tancat ja el que seria el divendres i ens anem el dissabte. Comença el dissabte. Bueno, què tenim
1: dissabte,
0: de matí?
1: Hem centralitzat totes les activitats o tot el suport amb el sopar popular.
0: El sopar popular.
1: Tot l'esforç que es farà és pel sopar popular, que ja
0: que
1: hem comentat.
0: Que és a quina hora?
1: A les 21 hores.
0: A les 21 hores, a la pista.
1: A la pista.
0: I tothom ja té el seu tiquet.
1: Tothom té el seu tiquet, tothom que ha volgut per...
0: Que ha volgut venir, clar.
1: S'ha pogut apuntar.
0: Bé, llavors vol dir, això vol dir que tothom... Que, és a dir, en principi, la cosa més important del dissabte és el sopar popular, que és a les 21 hores. I què més tenim el dissabte?
1: És l'activitat única, diguem-ne, a les pistes, perquè després del sopar el que fa, el que hi haurà és música en viu.
0: Música per ballar, que és l'últim.
1: Música en viu i a ballar, fins que el cos aguanti o ens facin fora.
0: Vale, no farà per a ningú, però vaja, és a dir, això és a dir, que recordeu que el dissabte l'activitat més central i que a més envolta el que seria la festa del barri és el sopar popular, I si no esteu apuntats al sopar popular, sí que podeu anar-hi després a ballar, perquè a més, com que tenim servei de bar i tot, doncs podreu anar a ballar.
1: Es retiraran les taules i les cadires.
0: I... estaran igual, i a més, amb les ganes que tenim de prendre una mica la fresca, no? És a dir, amb aquestes calors que tenim. Bé, el diumenge, bueno, llavors ja hem ballat, hem pres la fresca, hem sopat, i arriba el diumenge, que aquí tenim en la programació que ha presentat l'Ajuntament de Tordera, que ja sabeu que ha fet un programa que es diu Tordera Festiu, que posa que vosaltres el diumenge teniu l'aplec de l'ermita de Sant Pere. Alguna cosa més?
1: Sí, a banda de l'aplec que es durà a terme a l'ermita de Sant Pere, hi haurà un petit pica-pica vermut acompanyat de sardanes a càrrec del senyor Serra. I paral·lelament, doncs el dematí a una del migdia es fan activitats pels més petits. És diumenge al dematí, no és a primera hora, i quan comença la canalla a despertar-se...
0: Capellà, m'has dit de quina hora, disculpa?
1: D'11, del dematí a la una del migdia.
0: De 11 al matí a la 1, sí. És a dir, fins que després ja hi hauria, acabaríem amb la plec, que seria a la 1, no?
1: Són activitats paral·leles. De 11
0: al matí fins a la 1, és a dir, hi haurà activitats per la canalla.
1: Hi ha un canó d'escuma i uns matalassos inflables. També serà la zona del pavelló, la zona de, entre les pistes i el camí de sorra, estarà tot tancat al trànsit.
0: Molt bé.
1: Per estar amb seguretat.
0: Molt bé. I llavors després hi haurà a l'aplec de l'ermita de Sant Pere, és a dir, que suposo que hi haurà una missa, no?
1: Hi haurà una missa, la típica tradicional missa, amb un posterior, ja dic, pica-pica vermut, i
0: vale,
1: una mica de balla sardanes. Amb això seria el
0: final
1: de la festa.
0: Bueno, i amb això acabareu el que és la festa major de Sant Pere. Bé, molta feina, eh?
1: Moltíssima. Jo no era...
0: Conscient
1: de la feinada que porta, però reconec que és molt gratificant quan ve la gent i pregunta
0: ja.
1: I què fareu? Jo pensava que no fèieu res. Doncs a mi em ve de gust. Això no m'agrada, això no m'agradava. I escoltant a tot el veïnat hem vist que teníem moltes ganes de que això es reactivés.
0: Molt bé.
1: I ja en vindran moltes més activitats. Ja estem preparant les activitats de cara a l'estiu. Farem moltes activitats a l'estiu, Halloween, castanyada, tot això arribarem.
0: Ja, molt bé. Doncs, bueno, no sé, vull dir, en realitat encoratjar-vos perquè tingueu molt d'èxit.
1: Moltes gràcies.
0: Que la gent que vagi a participar de la festa de Sant Pere, que a més podem començar a fer el recorregut de festes majors, perquè a més ara a l'estiu ens agrada molt sortir, estar amb els amics, bueno, vull dir, fer la xerradeta, ballar, és a dir, que és lo típic de l'estiu, no? És
1: exacte.
0: A dir, és això. No? Vale. Bueno, doncs, bueno, Raül, doncs agrair-te molt que hagis estat aquí. Vull dir, ja sabeu, si necessiteu alguna cosa més, alguna vegada que vulgueu informar a tothom de les activitats que feu, doncs teniu el meu telèfon.
1: Moltes gràcies.
0: És a dir, i llavors només cal trucar. I jo aquí els dijous a la tarda, és a dir, a l'estiu estic de les 5:45, les 5:30 fins a les 7 de la tarda, i teniu aquí els micròfons per tot el que necessiteu.
1: Ha estat un plaer.
0: Bueno, doncs moltes gràcies i fins la propera. I ara escoltarem una cançó, no sé quina tenim, m'he perdut una mica ja. Bueno, el meu company en Bons posarà una mica més de música, qualsevol que hagi triat segur que estarà bé. Gràcies.

Bé, doncs hem escoltat a Sau en un estiu per tu. I ara continuem el programa, avui dia es faré una mena de recordatori de totes les activitats que podem gaudir aquest cap de setmana. Fa uns dies, si recordeu, que vam tenir aquí en Xavi i jo, que ens va parlar d'un taller de cianotípia per aquest diumenge de 10 a 13. Queden poques places, és a dir, que tant, si teniu ganes de, o esteu interessats, recordeu-vos, doneu-vos pressa, recordeu-vos que us podíeu apuntar a la pàgina web del Club de Fotografia. Una altra activitat que es prepara és el Club de Twirling de Tordera, el Pavelló de Països Catalans, la Festa de l'Escuma, familiar a partir de les 17 de la tarda, sopar a la fresca, entrepats frescs i calents. Això cap cosa més. Una altra activitat que és una activitat que es prepara, que és una nit de ratapinyades a Tordera, el dissabte 27, el punt de trobada és a l'Hospital de Pobres de Tordera a les 19:30. Cal inscripció prèvia a en@pangea.org o al telèfon 93 795 54 05. La durada d'aquesta passejada guiada dura unes 3 hores i la distància és molt suau, en un recorregut molt curt. L'única cosa és que es van fent activitats. Per tant, comença a les 19:30 amb una xerrada de taller en la que podreu veure diferents tipus de ratpenats, i a les 21:30 la passejada nocturna, perquè ja sabeu que aquests animalets normalment surten al vespre. Jo, en el meu barri de Fibra Color, que ja sempre parlo, ja ho sabeu, van instal·lar casetes pels ratpenats perquè ja sabeu que es mengen els mosquits, i nosaltres allí tenim la riera d'en Roquet, per tant tenim mosquits, i jo sempre al vespre, a la nit, veig els ratpenats que passen per davant del meu jardí i que es mengen els mosquits, i estic super, super contenta de que sigui d'aquesta manera. Després també tenim una altra activitat que comença, és comencem el dimarts, dia 30, comença el curset de sardanes, de la 49a edició del curset de sardanes, que dura fins al 31 de juliol. Les inscripcions s'havien de fer per internet, suposo que molts de vosaltres ja us heu apuntat si teníeu ganes de participar-hi. Una altra cosa que també comença és el festival multipolar, el proper divendres 1 de juliol. Però abans, bueno, hi ha una altra cosa abans que no vull oblidar-me, que és que el dimarts, dia 30, és a dir, que us he dit que començava el curset de sardanes, a partir de les 21 hores hi ha les nits d'estiu al Casal de Joves, que organitza l'Ajuntament de Tordera i el Casal de Joves. Per tant, tot això el dimarts, dia 30. Què més? A veure, què tenim més per poder explicar-vos? Ja a juliol, el dimecres dia 1 al juliol, el Festival Multipolar al Parc de la Mollera. Recordeu que hi ha unes cadires, està la mar de fresquet, la mar de bé, i aquest espectacle serà l'espectacle d'una narració oral, La persistència de les pedreres, a càrrec de la Noemí Cavaller i Mont Mas. Diuen, hem crescut en un territori rural on el quotidià era surrealista. Les nostres àvies tallaven núvols amb tisores, les puces ens tatuaven constel·lacions a les cames, on la festa més grossa era la matança del porc. El temps ballava al ritme de les collites, els contes s'explicaven a taula i l'oralitat ens omplia la cullera i ens escalfava la panxa. Ja sabeu, per tant, si teniu ganes, el dimecres, dia 1 de juliol. I també comença, és a dir, comença el dijous, dia 2, comença l'altre claver, que són els tres dijous del mes de juliol. Els tres primers dijous, el 2, el 9 i el 16. A la plaça Miquel Martí Pol es converteix novament en un espai de trobada per la creació contemporània. En espectacles coneixen música, dansa, moviment i paraula, protagonitzats tant per artistes professionals com per l'alumnat de l'Escola de les Arts del Teatre Claver.
Enguany han volgut anar un pas més enllà incorporant una nova experiència gastronòmica basada en productes de proximitat, quilòmetre zero de temporada, gràcies a la col·laboració amb l'espai agrari Baixa Tordera i Can Caselles. Cada ballada inclourà una proposta gastronòmica especialment creada pel festival. L'entrada inclou l'espectacle, tres degustacions gastronòmiques i una beguda. També recordeu que una part d'aquesta recaptació es destinarà a la campanya Compromís i Cultura, que aquest any dona suport a l'entitat Jatakendeia, que ja es va presentar en el seu moment. Per tant, recordeu, teniu totes aquestes possibilitats per gaudir d'aquests dies de festa, la festa de Sant Pere. Hem vist que comença l'edició de Curset de Sardanes, les nits d'estiu del Casal dels Joves, el Festival Multipolar, l'altre claver, i també comença el divendres 25, comencen les audicions de sardanes a les 10 de la plaça de l'Església a càrrec de la Cobla Nova Vallès. La Cobla Nova Vallès és una formació musical amb el seu a Sabadell, fundada el gener del 93, està especialitzada en la interpretació i divulgació de música per a cobla i sardanes. Actualment actua en festes majors. I amb això, ara ja us deixo amb una cançó, com que estem de festa major, a la trinca, amb una cançó que és de festa major, perquè recordeu que avui hem d'aplegar una miqueta abans perquè hi ha el ple de l'Ajuntament. I, bueno, res, acomiadar-me, donar-li les gràcies a en Pons i us espero com sempre, ara no com sempre, sinó al 6:15 en punt, a un programa que té com a títol A l'ombra dels tilers, perquè volem estar fresquets. I un petó, com sempre, de la Carme. Adeu!

0: És el primer orgull que celebrem amb la nova llei 13/2025 del 29 de desembre dels drets de les persones LGTBIQ+, i l'erradicació de la LGTBI-fòbia. Plenament aprovada i vigent, una llei que situa Catalunya novament a l'avantguarda europea en la defensa dels drets LGTBIQ+. Una norma que recull l'experiència acumulada durant més d'una dècada d'aplicació de la llei 11/2014 i que respon als reptes socials i polítics del present amb més garanties, més eines i més ambició democràtica. La nova llei reforça els drets de les persones trans i intersexuals, amplia els mecanismes de protecció davant la discriminació i la violència, actualitza el règim sancionador i incorpora una mirada més integral sobre la diversitat sexual, afectiva i de gènere. Però és també molt més que un text jurídic. És un missatge polític i social clar. Un missatge que diu que les persones LGTBIQ+, no estan soles, que les institucions del país les reconeixen, les protegeixen i les acompanyen, i un missatge igualment clar als qui promouen l'odi i discriminació. A Catalunya no hi ha espai per als discursos que neguen drets i dignitats. Aquest avanç se suma a la trajectòria col·lectiva de conquestes socials que han convertit Catalunya i Espanya en els referents internacionals. Des de la primera manifestació de l'orgull celebrada a Barcelona el 1977 fins a l'aprovació del matrimoni igualitari o les lleis estatals de protecció de les persones LGTBIQ+. Hem demostrat que les societats avancen quan posen els drets humans al centre. El reconeixement d'Espanya com a país europeu més avançat als drets LGTBIQ+, segons ILGA Europe, és motiu d'orgull col·lectiu. Però aquest orgull no es pot portar a la complaença. Els drets conquerits no són irreversibles. Arreu del món, i també molt a prop nostre, creixen discursos reaccionaris que qüestionen drets fonamentals i converteixen les persones LGTBIQ+, en objecte d'odi i confrontació política. A Catalunya, les dades sobre la LGTBI-fòbia continuen sent alarmants. Les agressions, els insults, la discriminació i la violència persisteixen als carrers, a les escoles, a l'esport, a la feina i també a les xarxes socials. Darrere de cada incidència hi ha una persona que ha vist vulnerada la seva dignitat i la seva llibertat. I davant això, cap institució democràtica no pot mirar cap a una altra banda. Per tot això, reivindiquem que l'orgull no és només una celebració, és memòria, és resistència i és futur. És el record de totes aquelles persones que van obrir camí en temps difícils. És el compromís amb totes les persones que encara avui pateixen discriminació i és la responsabilitat col·lectiva de garantir que les noves generacions puguin créixer sense por, sense violència i sense haver d'amagar qui són o a qui estimen. Defensem una Catalunya on totes les persones puguin desenvolupar lliurement el seu projecte de vida, independentment de la seva orientació sexual, identitat, expressió de gènere o característiques sexuals. Una Catalunya que entengui la diversitat no com una amenaça, sinó com una riquesa compartida. Reivindiquem el paper de les institucions públiques a la defensa activa dels drets humans, davant els discursos que volen fer-nos retrocedir. Cal més democràcia, més educació, més drets i més polítiques públiques valentes. Defensem les realitats existents dins del propi col·lectiu, una diversitat que també es manifesta territorialment i socialment. Per això posem una especial atenció a aquelles persones que continuen afrontant majors nivells de vulnerabilitat, invisibilització o discriminació. Les persones trans, especialment les dones trans, les persones intersexuals, moltes lesbianes encara invisibilitzades, les persones grans LGTBIQ+, i aquelles que viuen en entorns rurals, continuen trobant obstacles específics que requereixen respostes concretes, compromisos efectius i polítiques públiques valentes. Reivindiquem també la memòria i l'experiència de les persones grans LGTBIQ+, moltes de les quals van haver de viure durant dècades en contextos de persecució, repressió i invisibilitat. La seva trajectòria forma part de la memòria democràtica del nostre país i mereix ser reconeguda, preservada i transmesa a les noves generacions. Aquest primer 28 de juny, amb la nova llei catalana, és per tant una oportunitat per reafirmar el compromís del país amb la llibertat i la igualtat. Per recordar a cada dret conquerit és fruit de moltes lluites col·lectives i per dir amb claredat que Catalunya continuarà avançant perquè no acceptarem cap pas enrere dels drets humans. Perquè una societat només és plenament lliure quan totes les persones poden viure amb dignitat, seguretat i igualtat de drets. Perquè la diversitat és una riquesa col·lectiva que ens enforteix com a país i com a societat democràtica. I perquè els drets LGTBIQ+, no són drets d'una minoria, són drets humans, drets democràtics i drets de ciutadania.
1: Escoltàvem...
2: Gràcies, Marta. I gràcies a les dones torderenques. Efectivament, Tordera és un poble divers i amb orgull, i les institucions hem d'estar al costat dels drets de les persones i especialment de les llibertats de les persones, perquè tothom ha de ser ben lliure d'estimar i d'intimar amb qui vulgui. Gràcies per aquest manifest, i de seguida que canviem la pantalla per poder procedir a l'enregistrament de la videoacta, començarem el ple. Ara sí, estem tots els regidors incorporats ja a la mesa de plens. Avui no hi ha cap excusa d'absència, per tant...
1: Escoltàvem, alcaldessa, doncs, que com dèiem, hem escoltat l'inici d'aquesta sessió. Avui, abans d'hora, no hem pogut connectar perquè doncs, no hem pogut tenir a punt la instal·lació tècnica per poder escoltar aquest manifest que ha fet una de les membres del Casal de la Dona, la Marta Galiano, en referència a aquest Dia de l'Orgull, el 28 de juny, que doncs, coincideix amb aquesta sessió del ple del mes de juny. Escoltat el manifest que ha fet, doncs, com dèiem, el Casal de la Dona, nosaltres que ara ja doncs, donem so a la sala de plens amb aquest ple del mes de juny, que ha començat amb l'aprovació de l'acte anterior.
2: 26/1977, relatius a la vocació específica de competències delegades per l'alcaldia a la Junta de Govern Local. Secretària, bona tarda.
3: Bona tarda, gràcies, alcaldessa. Es proposa donar compte al ple del dictat dels següents decrets d'alcaldia de vocació de competències delegades per l'alcaldessa a la Junta. El decret d'alcaldia 2026/1637 de 25 de maig, pel qual s'aboca específicament per raons de celeritat les competències delegades a favor de la Junta mitjançant el decret 2023-1449 de 26 de juny i 2026-292 d'11 de febrer per a l'adjudicació del contracte menor d'obres consistent en el tapiat de l'edifici situat al carrer Ramon y Cajal 31 i l'autorització i disposició de la despesa per un import de 8.613,08 euros. I el decret d'alcaldia 2026/1977 de 17 de juny de 2026, mitjançant el qual s'aboca específicament la competència per subscriure el conveni amb la Fundació Privada Espronis per donar atenció personalitzada a persones amb discapacitat intel·lectual i altres col·lectius amb necessitats de suport, atès que la Fundació necessitava disposar del conveni per justificar una subvenció. I en segon lloc, difondre el contingut d'aquest acord mitjançant la seva publicació a la seu electrònica municipal en compliment del que preveuen les lleis de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
2: D'acord, gràcies, secretària. El segon punt aquest de donar compte queda clar, el tema del conveni amb Espronis. El primer punt d'aquesta obra que vàrem adjudicar es tractava d'una de les obres que tenim en marxa en termes d'ocupació il·legal d'habitatge relacionada al fet delictiu, atès una ordre judicial que teníem, doncs vàrem haver de procedir al tapiat per evitar que de nou entressin les persones ocupants a realitzar les activitats il·lícites que ja estaven realitzant. Dit això, anem per al tercer punt de l'ordre del dia. Es tractava, per tant, de donar compte i no hi ha aprovació, que seria la fixació per les dues festes locals per l'any 2027. Secretària.
3: Es proposen els següents acords. Primer, proposar al Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya que fixi com a festes locals del municipi de Tordera a la publicació de les festes locals corresponents a l'any 2027 les següents. L'11 de maig, Sant Ponç, i el 24 d'agost, Sant Bartomeu. Segon, fer constar que contra aquest acte que posa fi a la via administrativa es podrà interposar recurs contenciós administratiu o, alternativament i de forma potestativa, recurs de reposició, sense perjudici de qualsevol altre mitjà d'impugnació que es consideri oportú. I tercer, notificar aquest acord al Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la seva adopció.
2: Gràcies, secretària. Ja ho comentàvem a la comissió informativa, no hi ha massa secret. Es proposa, evidentment, mantenir els dies de sempre Sant Ponç i Sant Bartomeu, que l'any vinent ara miràvem, que hauran en dimarts. Consideracions, alguna intervenció en aquest sentit? Podem aprovar-ho? Podríem aprovar per unanimitat? Doncs aprovem per unanimitat el calendari de les dues festes locals per l'any vinent. El quart punt de l'ordre del dia és l'aprovació inicial del reglament del Fons d'Acció Social de l'Ajuntament de Tordera. Secretària?
3: Es proposen l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment el reglament regulador del Fons d'Acció Social de l'Ajuntament de Tordera, que s'adjunta com a annex a aquest acord segons la redacció acordada en la sessió de la Taula General de Negociació Col·lectiva de data 2 de juny de 2026. Segon, sotmetre l'expedient a informació pública per un termini de 30 dies hàbils mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler d'anuncis, per tal que es pugui examinar l'expedient i formular les reclamacions o suggeriments que s'estimin pertinents. Tercer, disposar que en el cas que no es presentin al·legacions o suggeriments, l'acord d'aprovació inicial esdevingui definitiu, sense necessitat d'un nou acord exprés, i en aquest cas efectuar la corresponent remissió del reglament a l'administració de l'Estat i de la Generalitat en el termini de 15 dies hàbils i publicar el seu text íntegre al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler d'anuncis de la Corporació i al portal de transparència de la seu electrònica, així com també al Diari Oficial de la Generalitat, indicant la referència del Butlletí Oficial de la Província en què s'hagi publicat íntegrament el text. En cas que durant el termini d'informació pública es presentin al·legacions o suggeriments, el ple de la corporació els haurà de resoldre i aprovar definitivament el document. Quart, fer constar que contra aquests acords procedeix el següent règim de recursos. Contra l'aprovació inicial, per ser un acte de tràmit no qualificat, no procedeix cap recurs. I en el cas que l'acord d'aprovació inicial esdevingui definitiu per manca de presentació d'al·legacions, contra el mateix es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant l'ordre jurisdiccional contenciós, sense perjudici de qualsevol altre mitjà d'impugnació adient. I cinquè, notificar els presents acords a la representació dels treballadors i funcionaris de l'Ajuntament en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la seva adopció.
2: Gràcies, secretària. Per donar alguna dada més sobre aquest punt i el Fons d'Acció Social, el regidor de Recursos Humans, Sant Pere García, bona tarda.
4: Gràcies, alcaldessa, bona tarda. Doncs bé, portem a aprovació aquest reglament del Fons d'Acció Social amb la idea de donar resposta a dos objectius bàsics que ens hem marcat amb els representants dels treballadors. Per una banda, doncs, actualitzar aquest document que teníem des de fa molts anys i que calia, doncs, portar a actualització per donar resposta a les necessitats actuals, i ho hem fet, doncs, amb aquesta ampliació de tots els supòsits, tant a nivell social com educatiu i sanitari, i creiem, doncs, que és una aposta decidida i valenta, doncs, d'aquest plenari, doncs, per poder donar resposta a totes les diversitats de treballadors que tenim.
2: Gràcies, regidor. Intervencions ara sí en aquest punt per part d'en Salvador Giralt, en Comú Podem. Bona tarda.
5: Gràcies, bona tarda a tothom. Bé, nosaltres des d'en Comú Podem valorem favorablement aquest document, aquest reglament, i vull destacar sobretot que valorem positivament que s'incorporin criteris d'equitat amb els percentatges d'ajut més favorables per les rendes més baixes i que s'ampli la cobertura a àmbits tan importants com són la salut mental, les discapacitats, la dependència o l'educació i la conciliació familiar. Valorem també de manera positiva que s'hagi fet de manera consensuada i amb acord amb els representants dels treballadors, així que simplement dic que votarem de manera favorable i teniu el nostre suport. Gràcies.
2: Gràcies, regidor. Per part de Vox, el regidor Eric Pérez. Bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Des de Vox estamos de acuerdo en la totalidad del reglamento y por ello votaremos a favor. No obstante, por hacer una puntualización, en el artículo 5.1 del reglamento que estamos votando, menciona que se debe haber prestado un servicio mínimo de 12 meses como requisito para ser beneficiario, y en el artículo 5.2 menciona que computarán en ese periodo una serie de circunstancias, entre ellas los permisos por violencia de género. Desde Vox creemos que las mujeres agredidas por sus parejas deben ser protegidas y estamos de acuerdo, pero también creemos que deberían estar protegidas aquellas mujeres agredidas por sus hijos y aquellos hombres agredidos por sus parejas, así como cualquier persona que sufra algún tipo de violencia en el ámbito doméstico, entendiéndose esta violencia como la reconocida en el artículo 173.2 del Código Penal. La violencia de género solo contempla aquella que es ejercida de un hombre hacia una mujer cuando estos hayan tenido o tengan una relación. En cambio, la violencia doméstica o intrafamiliar contempla desde una mirada más amplia, también contempla la violencia que es ejercida hacia el hombre o incluso la violencia que es ejercida entre parejas homosexuales, ya que hacen un manifiesto aquí a favor del colectivo, pues es una cosa para tener en cuenta. Por ello, desde Vox nos hubiera gustado presentar alegaciones al respecto. El problema es que el artículo 5.2 del reglamento que estamos votando no genera ni puede generar o reconocer nuevos derechos de esa naturaleza. Simplemente reconoce en qué supuestos se reconocerán para el cómputo, y para que se pueda computar debe haber un reconocimiento previo de ese permiso en la ley del Estatuto Básico del Empleado Público en caso de los funcionarios, y en el caso del personal laboral del ayuntamiento debería estar reconocido en el Estatuto de los Trabajadores o en el convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Tordera. Al no reconocerse ese permiso en ninguno de los supuestos, entendemos que no podemos incluir o enmendar para incluir el reconocimiento en el cómputo del artículo 5.2 del reglamento del Fondo de Acción Social del Ayuntamiento de Tordera. Por eso hemos desestimado presentar alegaciones. No obstante, instamos o rogamos al Gobierno municipal a estudiar la viabilidad jurídica de modificar el convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Tordera para contemplar permisos laborales por motivo de violencia doméstica o intrafamiliar para el personal laboral de este ayuntamiento.
2: D'acord, regidor, entenem el vot com a favorable, no obstant. Per part d'Esquerra Republicana.
3: Sí, bona tarda. Sí, gràcies, alcaldessa. Nosaltres també votarem de manera favorable, entenent doncs que aquest reglament ja ha estat consensuat i d'acord amb els representants dels treballadors.
2: Gràcies, regidora. Per part de Més Tordera, en Xavier Blà, bona tarda.
7: Bona tarda. Des de Més Tordera tenim, primer de tot, doncs, la satisfacció de donar suport a aquest acord amb els treballadors i amb l'àrea de recursos humans. Per tant, això és un element molt positiu, arribar sempre doncs, amb un acord que del qual doncs, sempre surten coses més positives, i en aquest cas doncs, és la millora i ampliació del fons social. Per tant, el nostre vot serà favorable.
2: Gràcies, regidor. Per part del PSC, la regidora Toni García. Bona tarda.
8: Bona tarda, alcaldessa. Gràcies. Des del PSC de Tordera posem en valor l'acord arribat amb el comitè de l'Ajuntament de Tordera i tenint en compte que ens trobem davant d'un reglament que permet que tots els treballadors de la casa puguin accedir al Fons d'Acció Social de l'Ajuntament, el nostre vot serà favorable.
2: Gràcies, regidora. Evidentment, per part de Junts també el vot serà favorable. Per tant, aprovaríem el Fons d'Acció Social per unanimitat, tenint en compte també tot el que s'ha traslladat en aquesta taula. Anem a per al següent punt de l'ordre del dia, que veuran que el punt número 5 i el punt número 6 és exactament el mateix, amb diferents números de factures. Si no hi ha inconvenient per part dels regidors, els discutiríem de manera conjunta i els votaríem de manera separada, com hem fet en anteriors ocasions, perquè el fons és el mateix. I es tracta de l'aprovació extrajudicial de crèdit de les remeses de les factures 46, 47, 54 i 53 de 2026, i també l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit de les remeses de les factures 36 i 58 d'aquest any 2026. Per tant, la secretària, si vol donar compte.
3: Gràcies, alcaldessa. Es proposa els següents acords. Primer, aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit relacionats a la remesa de factures 2026/46 corresponents a serveis de tractament de residus de diverses fraccions dels mesos de desembre de 2025 a abril de 2026 per un import total de 541.154,97 € amb càrrec a la corresponent aplicació pressupostària. Segon, aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit en relació a la remesa 2026/47 corresponent als serveis d'assessoria comptable dels mesos de gener a juny de 2026 per un import total de 10.539,10 € amb càrrec a la corresponent aplicació pressupostària. Tercer, aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit corresponent a la remesa 2026/54 corresponent als serveis de correus i enviaments postals dels mesos de desembre 2025 a maig 2026 per un import total de 10.975,12 € amb càrrec a la corresponent aplicació pressupostària. Quart, aprovar un altre reconeixement extrajudicial de crèdit en relatiu a la remesa 2026/57 corresponent a serveis de recollida i tractament de residus de diverses fraccions dels mesos de febrer a maig de 2026 per un import total de 183.739,25 €. I el següent, a continuació llegeixo els dos apartats que corresponien de l'altra proposta, que van en la mateixa línia, i que és aprovar el reconeixement extrajudicial corresponent a la remesa 2026/36 corresponents a despeses de la residència Can Compte dels mesos de febrer a maig de 2026 amb un import total de 105.999,16 €. I l'altre, i l'últim, és aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit relatiu a la remesa 2026/58 corresponent al servei de transport urbà i escolar del mes d'abril i maig de 2026 per un import total de 102.873,02 €. I en cinquè lloc, fer constar que contra aquests actes administratius que posen fi a la via administrativa es pot interposar recurs contenciós administratiu o alternativament recurs de reposició sense perjudici de qualsevol altre mitjà d'impugnació que es consideri adient.
2: D'acord, gràcies, secretària. Per donar també alguna explicació més al respecte d'aquestes factures, la regidora d'Hisenda, la Jennifer Jansa. Bona tarda.
9: Bona tarda, gràcies. Bé, com ja hem anat fent en els darrers plens, portem aprovació al pagament de factures mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdits per tots aquells serveis prestats, essencials i necessaris pel municipi. Els serveis pels que volem aprovar el seu pagament són els següents: servei de tractament de residus, servei de recollida de residus, servei d'assessorament comptable, servei de correus i enviaments postals, serveis prestats a la residència Can Compte i servei pel transport urbà i escolar. Per tant, per tal de poder fer efectius aquests pagaments, demanem el seu vot favorable. Gràcies.
2: Gràcies, regidora. Intervencions en aquest punt, en aquests dos punts, per part d'en Comú Podem.
5: Sí, gràcies. Abstenció en els dos punts. Gràcies.
2: Gràcies, regidor. Per part de Vox.
6: Votaremos abstención en ambos casos.
2: Per part d'Esquerra Republicana.
10: Sí, per part d'Esquerra, seguint el mateix criteri també de les últimes vegades en aquest mateix sentit, ens abstindrem.
2: D'acord, gràcies, regidora. Per part de Més Tordera.
7: A favor.
2: I, evidentment, per part del PSC, entenc que també, com ho farem per part de Junts, per tant, s'aprovarien aquests reconeixements extrajudicials de crèdit amb 10 vots a favor i 7 abstencions. Hauríem acabat els temes ordinaris, és moment per tractar i despatxar les mocions, en aquest cas és una, que presenten els grups municipals d'Esquerra Republicana i en Comú Podem per al sistema de cures digne i universal. Serà la secretària qui en llegirà els acords. Ara quan haguem... Exacte.
3: Vale. Doncs gràcies, endavant. Alcaldessa. Es proposen adoptar els següents acords. Primer, mostrar el suport de l'Ajuntament de Tordera als objectius recollits al manifest de la Plataforma per l'Autonomia i la Vida Digna en defensa d'un sistema de cures digne, universal, públic, comunitari i suficientment finançat, així com el reconeixement de les cures com un dret subjectiu universal garantit pels poders públics. Segon, manifestar el suport a la reforma de la Llei 39/2006 de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència per avançar cap a un model d'atenció més respectuós amb la voluntat, l'autonomia i el projecte de vida de les persones, garantint el respecte al marc competencial de la Generalitat de Catalunya en matèria de serveis socials i atenció a la dependència. Tercer, instar el govern de l'Estat i les administracions competents a garantir la suficiència financera del sistema per a l'autonomia i atenció a la dependència, avançant progressivament cap a un model de finançament en què l'Administració General de l'Estat assumeixi el 50% del seu cost i promovent mecanismes objectius d'avaluació dels costos reals dels serveis i prestacions que permetin un increment progressiu dels recursos destinats a les polítiques de dependència i cures. Quart, instar la Generalitat de Catalunya a reforçar el sistema per a l'autonomia i atenció a la dependència, mitjançant l'increment dels recursos disponibles, amb l'objectiu de reduir les llistes d'espera, agilitzar els processos de valoració i resolució, ampliar la cobertura dels serveis i prestacions i garantir una atenció suficient, equitativa i de qualitat arreu del territori, incrementant progressivament les plantilles professionals dels serveis socials i d'atenció domiciliària fins a adequar-les a les necessitats reals de la població. Cinquè, defensar la consolidació d'un model de cura centrat en l'autonomia personal i la vida independent, que prioritzi la permanència de les persones en el seu entorn habitual mitjançant el reforç de l'atenció domiciliària, la teleassistència, les xarxes comunitàries de suport, la figura de l'assistent personal, la flexibilitat de les prestacions i una major coordinació entre els sistemes de salut i serveis socials, garantint una atenció integral i continuada, promovent també models residencials de proximitat, habitatges amb serveis compartits i fórmules comunitàries que afavoreixin l'autonomia personal i l'arrelament al territori. Sisè, instar el Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya a accelerar la implementació de les mesures aprovades per a la transformació estructural, la dignificació de les condicions laborals i el reforç del servei d'ajuda a domicili, com a peça clau del model d'atenció de proximitat i de suport a la vida independent, incorporant clàusules socials i laborals en totes les contractacions públiques que garanteixin ocupació estable, salaris dignes i qualitat assistencial. Setè, manifestar la necessitat de dignificar les condicions de les persones cuidadores, tant professionals com familiars, i de l'entorn proper, reconeixent especialment el paper de les persones cuidadores principals com a element essencial del sistema de cures, i impulsant mesures de suport, formació, acompanyament, suport psicològic, grups d'ajuda mútua, serveis de respir, conciliació, millora de les condicions laborals i corresponsabilitat en les tasques de cura, des d'una concepció de les cures com una responsabilitat col·lectiva i compartida, que incorpori la perspectiva de gènere i interseccional per donar resposta a les diverses situacions de vulnerabilitat i desigualtat. I vuitè, traslladar aquests acords a la Plataforma per l'Autonomia i la Vida Digna, al Govern de l'Estat, als grups

0: Abans de passar la lectura de l'exposició de motius que farem compartida amb el company d'En Comú, sí que m'agradaria dir-los que justament el dia 23 es va aprovar el Reial Decret Llei 17/2026 de mesures extraordinàries per al l'enfortiment i la consolidació del sistema per l'autonomia i atenció a la dependència, que per tant es va aprovar en el passat Consell de Ministres i que a la pràctica començarà a partir de l'1 de juliol. Per tant, part d'aquestes demandes que es feien en aquesta moció a partir ja estan aprovades via aquest Reial Decret, com seria, no?, que es reclamava que l'Estat assumís el 50% de la despesa en dependència, i sembla ser que així serà, tot i que s'anirà fent de manera progressiva durant els propers anys. I també, són les coses més destacables d'aquest Reial Decret, que també hi haurà un augment de la inversió per persona, especialment pels grans dependents, no? Per tant, doncs, és bona notícia, no?, que es puguin tirar endavant aquestes mesures, però que en calen moltes més per totes les dificultats que hi ha actualment en el sistema de cures. I ara sí que llegiríem l'exposició de motius, que diu que la llei 39/2006 de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència va representar una fita cabdal en la consolidació de l'estat del benestar en reconèixer el dret de les persones a rebre els suports necessaris per desenvolupar el seu projecte de vida amb dignitat, autonomia i igualtat d'oportunitats. Malgrat els avenços assolits des de la seva aprovació, gairebé 20 anys després, el sistema continua afrontant reptes importants derivats de la insuficiència de recursos, les llistes d'espera, els retards en les valoracions i les dificultats d'accés a determinats serveis i prestacions. Aquesta situació afecta directament la qualitat de vida de les persones grans, les persones amb discapacitat i les persones en situació de dependència, així com a les seves famílies i els seus entorns de suport. Les cures constitueixen un dret fonamental i un pilar essencial per a la cohesió social. La seva provisió no pot recaure principalment sobre les famílies ni dependre de la capacitat econòmica de les persones, sinó que ha de ser garantida pels poders públics com a part de l'estat del benestar. Les mancances actuals del sistema evidencien la necessitat de reforçar-ne el finançament i garantir-ne la sostenibilitat. En aquest sentit, resulta necessari avançar cap a una major corresponsabilitat financera de l'Administració General de l'Estat, amb l'objectiu que s'assumeixi progressivament aquest 50% que els comentava fa una estona per al sistema de l'autonomia i l'atenció a la dependència, tot dotant-lo de recursos suficients per donar resposta a les necessitats actuals i futures.
1: Alhora, cal reconèixer el paper fonamental que desenvolupen les persones cuidadores, tant professionals com familiars i de l'entorn proper, que sovint assumeixen una part molt important de les tasques d'atenció i suport i que de manera desproporcionada continuen recaient sobre les dones, fet que evidencia la necessitat d'avançar en la dignificació de les condicions laborals del sector i de reforçar les mesures de suport, conciliació, corresponsabilitat i reconeixement social de les cures. La reforma de la llei actualment en tramitació constitueix una oportunitat per adaptar el sistema a les noves necessitats socials i avançar cap a un model... Disculpeu, que se m'ha canviat a l'ordinador, se m'ha tornat boig. Ja ho tinc. Socials i avançar cap a un model més flexible centrat en la persona i orientat a garantir una vida autònoma i independent. Entre els seus objectius destaquen el reforç a l'atenció domiciliària, la universalització de la teleassistència, la promoció de les xarxes comunitàries de suport i l'impuls de la figura de l'assistent personal com a eina clau per afavorir l'autonomia personal i l'inclusió social. La garantia efectiva dels drets reconeguts per la llei ha de ser compatible amb el respecte al marc competencial establert per la Constitució i els estatuts d'autonomia, especialment pel que fa a les competències de les comunitats autònomes en matèria de serveis socials i atenció a la dependència. Des del món local, com a administració més propera a la ciutadania, és imprescindible defensar un model de cures públic, universal, comunitari i de qualitat que situï la dignitat, l'autonomia personal i el dret d'una vida independent al centre de les polítiques públiques, rebutjant la mercantilització dels serveis essencials d'atenció a les persones i prioritzant la gestió pública directa i de qualitat dels serveis de cures. Per tots aquests motius, es proposa a l'Ajuntament els acords que ja ha llegit la secretària. I simplement vull acabar dient que aquesta proposta ens l'ha fet arribar directament als responsables del Maresme de la plataforma.

0: plataforma d'autonomia per la vida digna i que l'hem treballat conjuntament amb la regidora Marta Passet, i a la que vull agrair la seva feina, que s'ha implicat de manera molt directa, i que els demanem el seu suport a tots els grups, perquè entenem que aquesta és una moció que no busca confrontar, sinó sumar esforços per tal de reforçar els serveis públics, que al final és el que pretenem tots i el que tots volem, i per això estem treballant d'aquesta manera conjunta, i per aquestes raons els demanem que votin de manera favorable. Gràcies.
1: D'acord, gràcies, regidors. Regidor i regidora, al torn de Vox, l'Eric Pérez.
2: Sí, desde la aprobación de esa ley en el año 2006 hasta el día de hoy han pasado 20 años. De esos 20 años, Esquerra ha estado en el gobierno de Cataluña 13 años, ya sea en la presidencia o en las consellerías. Y hasta hace dos años aún estaban en el gobierno, además con la presidencia. En todo este tiempo, ¿por qué no han llevado a cabo esas reformas que mencionan aquí cuando estaban gobernando? Por otro lado, en esta moción hay una serie de acuerdos que piden o solicitan mejoras en el sistema de dependencia, tanto para familias, usuarios y también para trabajadores o profesionales del sector. En esto estamos de acuerdo. El problema es que no podemos compartir el acuerdo segundo, por ejemplo, que pretende que las políticas de dependencia sean íntegramente autonómicas, pero que el Estado asuma directamente el 50% del coste. Claro, así cualquiera sabe hacer política, ¿no? En todo caso, el Estado hasta ahora ya financiaba de manera indirecta parte de esas políticas mediante las transferencias autonómicas. Desde Vox tenemos claro que no habrían este tipo de problemas competenciales o de financiación desigual si España tuviera un Estado políticamente centralizado con una administración desconcentrada. Por último, la moción menciona que la dependencia en Cataluña sufre carencias y largas listas de espera, cosa que es verdad. El problema es que de este problema son culpables todos ustedes, ya que son los que han permitido y fomentado olas de inmigración masivas, descontroladas y desbordadas en el espacio y en el tiempo que parasitan nuestros servicios públicos. Y sin nada más que añadir, votaremos en contra.
1: D'acord, regidor, per part de Més Tordera, el regidor Xavier Pla.
3: Bé, des de Més Tordera tenim molt clar que la llei 39/2006 de cura de les persones és una peça clau del nostre estat del benestar, i l'aplicació efectiva d'aquesta llei ha d'anar acompanyada de la dotació econòmica necessària, una cosa que a vegades doncs és difícil, però el que no podem oblidar és que el creixement de Catalunya al llarg d'aquests 20 anys, doncs, creixement econòmic, em refereixo, doncs, ha de permetre doncs, finançar en gran part doncs, aquest nivell de cura que exigim, no? Des de tal com se'ns proposa en aquesta moció, i per tant doncs, cal fer aquest esforç pressupostari per fer-ho efectiu. Evidentment, no és també la participació de l'Estat és obligatòria, perquè no oblidem que Catalunya pateix de forma sistemàtica un dèficit molt important, i aquest dèficit estructural que es produeix any a any, doncs, no fa fàcil l'aplicació d'aquestes mesures socials. I, per tant, davant doncs, d'aquesta proposta, des de Més Tordera hi votarem favorablement.
1: D'acord, gràcies, regidor. Per part del PSC, la regidora Toñi García.
4: Gràcies, alcaldessa. Des del grup municipal del PSC de Tordera votarem a favor d'aquesta moció perquè compartim les necessitats de continuar avançant cap a un sistema de cures més digne, més accessible i més proper a les persones. Les cures són un pilar fonamental de l'estat de benestar, i una societat justa és aquella que garanteix una atenció adequada a les persones grans, a les persones amb discapacitat i amb totes aquelles que es troben en situació de dependència. També volem posar en valor els passos que s'estan fent des del govern de la Generalitat, presidit per Salvador Illa, que ha situat les polítiques socials, l'atenció a les persones, entre les seves prioritats, reforçant els recursos destinats a dependència, a l'atenció domiciliària i a la reducció de les llistes d'espera. Però aquestes apostes també s'han de traduir en accions concretes a Tordera, i des de l'àrea de serveis socials hem incrementat la partida destinada a servei d'atenció domiciliària, passant a principi de legislatura de 250.000 euros a 353.000 euros actualment. També hem reforçat l'equip de dependència, ampliant de 2 a 3 tècniques especialitzades i hem signat un conveni amb el Consell Comarcal del Maresme per valor de 10.000 euros per reforçar el seguiment de programes individuals d'atenció més coneguts com els PIAs. A més, disposem d'un sistema de coordinació entre l'Hospital de Calella i l'Hospital de Balanes que permet detectar i activar de manera ràpida el servei d'atenció domiciliària per a persones amb necessitats que encara no havien estat identificades pels serveis socials municipals. Aquest és un valor afegit que no tenen la resta de municipis de la comarca i que demostra l'aposta de Tordera per una atenció social de proximitat, coordinada i centrada a les persones. Per aquests motius, el PSC de Tordera votarà favorablement aquesta moció i continua amb el compromís de continuar treballant cada dia perquè les persones dependents i les seves famílies rebin l'atenció, el suport que necessiten, amb més recursos, més proximitat i uns serveis socials cada dia més forts. Gràcies.
1: Gràcies, regidora. Pel que fa, evidentment, des de Junts també votarem favorablement aquesta moció perquè compartim l'objectiu de garantir una atenció digna, de qualitat i centrada especialment a les persones. Ja ho comentava la regidora, Tordera ja treballem des d'aquesta perspectiva amb un model que posa la persona al centre, ja no només des dels serveis socials, com comentava la regidora, també ho fem amb serveis com el SAT, com Can Compte, amb l'atenció residencial i el centre de dia, la teleassistència o els programes de reforma i adaptació d'habitatges que també els fan més accessibles i adequats a les necessitats de cada persona. Donem suport a aquesta moció també perquè apunta cap a un model de cures més just, més àgil i més proper a les necessitats reals dels ciutadans. Ara bé, i ho comentàvem també en aquesta taula, les administracions hem de disposar dels recursos suficients per poder oferir serveis de qualitat i donar les respostes a allò que, sobretot i especialment, la ciutadania ens demana. Per això defensem que qualsevol reforma, ara també amb aquesta que comentava la regidora Marta Paset de la Llei de Dependència en aquest decret, volem que es respectin plenament les competències catalanes de Catalunya i, evidentment, vagin acompanyades del finançament necessari per fer-ho efectiu. Igualment, també, des de la nostra posició, des de Junts, pensem que és imprescindible reforçar els serveis d'atenció domiciliària, reduir les llistes d'esperes i reconèixer la tasca dels professionals del sector, garantint també unes condicions laborals dignes i estables. I destacar un paper fonamental de les persones cuidadores, que mereixen també tot el suport, la formació i l'acompanyament i tot el reconeixement. Cuidar el que cuida també és una responsabilitat compartida que ens toca com a poble. Per tots aquests motius, evidentment, des de Junts per Tordera també votarem favorablement. Alguna intervenció al respecte a la regidora?
5: Simplement per agrair els vots favorables. Gràcies.
1: D'acord, doncs aprovaríem la moció per 15 vots a favor i 2 vots contraris. Dit això, no hi ha més mocions en el ple d'avui. Passaríem a l'apartat de comunicacions. I ho farem agraint la tasca i la col·laboració dels cossos d'emergència durant la revetlla de Sant Joan. Més enllà d'algunes molèsties puntuals per petards i per música elevada, la celebració es va desenvolupar sense incidències destacables ni, afortunadament, sense focs. Per tant, agraïm la feina de Protecció Civil, Policia i Bombers per la seva predisposició i compromís en aquesta nit de risc que, afortunadament, no vam haver de patir en excés. Amb la finalització del curs escolar, volem reconèixer la feina feta per les escoles, els equips docents, les AFES i l'alumnat, especialment en un curs que ha estat complex també per a l'escola pública. Destaquem la bona trajectòria de projectes com el Pla Educatiu d'Entorn, el Pla d'Absentisme Escolar o també el Consell d'Infants. I també volem aprofitar, ara que hem finalitzat el curs, per felicitar els alumnes graduats i aquells que han realitzat les PAU, les proves d'accés a la universitat, que enguany han tornat a tenir l'Institut Lluís Companys com a seu per celebrar-les. Fa pocs dies vàrem celebrar una nova junta local de seguretat on es va posar de manifest la bona coordinació entre els cossos de seguretat i l'eficàcia del treball conjunt per la resolució dels casos, que era una de les dades més destacades a nivell de municipi. Cal continuar, per tant, en aquesta línia de col·laboració entre cossos d'emergències perquè la feina pugui ser realment efectiva. Aquest mes de juny, Tordera també ha celebrat una nova edició de La mirada del poeta, dedicada enguany a l'obra El cirurgià de màscares, de l'Anna Bou Jorba. Felicitem i agraïm la feina de la Fundació Teatre Clavé i la Biblioteca i, a més, agents com el RUS, Càritas, l'Institut Lluís Companys, l'Escola de les Arts del Clavé i les empreses patrocinadores de l'acte que va plegar gairebé 400 persones en aquesta ruta literària per Tordera. També aquests dies hem tingut l'oportunitat de rebre per primera vegada una delegació de veïns i veïnes del poble agermanat de Torbizcón. Va ser, de fet, abans d'ahir. Durant la seva estada els varen poder mostrar una petita part del nostre poble amb el temps del que disposaven i també una petita mostra de la nostra cultura popular. Agraïm enormement a l'Associació de Veïns de Sant Andreu, als geganters i a l'Antaviana Jove fer possible aquesta experiència de retrobament entre els dos pobles. També volem agrair a totes les persones, entitats i serveis que han contribuït a l'organització de la Setmana de Natura i la Setmana dels Arxius, dues iniciatives que han enriquit l'activitat cultural i també divulgativa del nostre poble, ja no només en la Setmana de la Natura, que també forma part d'una campanya de foment i pedagogia del civisme i l'educació ambiental al nostre municipi, sinó referint també a la Setmana dels Arxius, recordar que fa uns dies també vàrem tenir la sessió del document més antic del qual es diposita ja al nostre arxiu històric un document, un pergamí de l'any 1554. Tordera ha tornat a esdevenir la seu esportiva de referència a nivell nacional en futbol base, per tant volem felicitar l'organització de l'Associació Memorial Barceló i els centenars de voluntaris que han fet possible que aquesta edició hagi estat un nou èxit. Destaquem també que aquest mes hem posat en marxa la incubadora comercial, un projecte pioner destinat a fomentar l'emprenedoria i dinamitzar el comerç local, especialment al centre de Tordera, i desitgem sort des d'aquesta taula de plens perquè així sigui sortint noves iniciatives d'emprenedoria en aquest sentit. I volem reconèixer la tasca feta per als tècnics municipals i els representants del Consell Veïnal que han fet possible l'obertura d'una nova fase de votacions dels pressupostos participats que, recordem, està vigent encara a través de la seu del tordera.cat. I finalment, aquest cap de setmana hem iniciat una nova temporada de festes de barris. Hem començat amb les celebracions a Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí. També hem escollit nous representants de Pupillatge. Els felicitem a tots, a la Danae, a en Pol, a l'Aleix i a la Maria. Agrair també la tasca i la representació del Pupillatge sortint, així com a l'Associació de Veïns i a totes les persones i dones especialment, perquè és una associació molt en femení que en formen part i que han treballat enormement tot el cap de setmana perquè les activitats sortin bé, que és com ha estat. En l'àmbit de les felicitacions esportives també van tancant temporades i volem felicitar la Paula Delgado i la Clàudia Romaguera, que són patinadores del Club Patí Tordera, que s'han proclamat campiones de Catalunya. També volem destacar l'excel·lent resultat de l'Ariadna Pérez, que ha aconseguit la tercera posició. L'enhorabona també a les tordarenques Núria Bazán i Maria Romaguera, que es van proclamar campiones de la Copa del Món de Shows celebrada a Itàlia formant part del Club Patinatge Artístic Girona. També volem destacar i felicitar l'Eduard Salix, que és el tordarenc que s'ha proclamat sotscampió del món júnior de tir olímpic. Un èxit esportiu de gran rellevància i poc visibilitzat. Per tant, també l'enhorabona des d'aquesta taula de plens. I finalment, també volem felicitar i donar l'enhorabona a l'Atlètic Club Tordera pels bons resultats assolits aquesta temporada amb el títol de Lliga per al Prebenjamí i també per l'equip infantil. Volem reconèixer també la bona organització que va tenir aquesta entitat amb l'organització del Memorial Rueda de Futbol Sala. Dit això, i anar tancant temporades i cursos acadèmics, donem per finalitzades les comunicacions i encetem els precs i preguntes amb precs anunciats i preguntes també anunciades per als grups. Fins i tot abans d'iniciar el ple, el regidor Eric Pérez m'apuntava que hi havia una pregunta a veu. Per tant, si vol donar entrada, serà l'Antonio Villodres. Bona tarda, endavant amb les preguntes.
6: Hola, bona tarda, gràcies, alcaldessa. Tengo dos preguntas y un ruego. La primera es, ¿hay previsión de habilitar alguna otra zona para el estacionamiento de las autocaravanas? La otra pregunta es, ¿por qué la barredora que hace meses dijo la alcaldesa que se estaba reparando, está reparada o sigue averiada? Porque por las urbanizaciones ni se presenta. Y el ruego es que rogamos que las hierbas de las aceras sean desbrozadas por el tamaño que tienen y hay aceras que es complicado de andar por ellas. Gracias.
1: Gracias, regidor. Digui'm. Regidor Eric Pérez, la pregunta veu.
2: Sí, bueno, primero tengo una que ya estaba registrada, que es sobre la videoconsola que se ha instalado en el Casal de Joves. Queríamos hacer la pregunta de si para el uso de esta consola, por los chavales, tienen que pagar algún tipo de fianza por el uso de los mandos, más que nada por si alguno se estropeara o para evitar que se lo lleven, que esperemos que no. Y la pregunta, el ruego, mejor dicho, que tenemos es por una queja vecinal que hemos recibido esta semana, y es una queja sobre convivencia por culpa de los fieles de la mezquita de Tordera. Y esto nos ha llevado a descubrir que esa mezquita en el registro catastral tiene categoría de uso de vivienda y almacén en lugar de una categoría de uso religioso. Sí que es cierto que no en todos los casos tiene por qué ser intrínsecamente necesario que el uso que consta en el catastro coincida con el uso real. Por ello, y para tener la garantía de que esta mezquita cumple con todas las de la ley, rogamos que se nos haga llegar al Grupo Municipal de Vox por escrito la siguiente documentación. Licencia de actividad, apertura o declaración responsable, certificado de compatibilidad urbanística, proyecto técnico, aforo máximo autorizado, plan de evacuación, estudio acústico, actas de inspección, denuncias de vecinos y mediciones realizadas, en caso de haberse realizado. Y por otro lado, también rogamos que un técnico municipal o una entidad acreditada realice mediciones acústicas sin previo aviso, a ser posible, y en los momentos de más ruido del centro. También rogamos que la iluminación y señalización de emergencia esté de acuerdo a la ley, así como los extintores. Y por último, rogamos que Policía Local compruebe y compute, a ser posible, el número de personas en el interior de la mezquita en el momento de máxima afluencia de personas, también, a ser posible, sin previo aviso.
1: D'acord, regidor. Anem per les preguntes anunciades en temps i forma també per part del grup d'Esquerra Republicana. Recordem que hi ha les preguntes... Sí, acabem les que estaven registrades i després fem les de Podem, d'en Comú Podem. Si us sembla, vàrem acordar l'últim ple que faríem les que tan amablement vau poder retirar. Recollim les del ple anterior i formulem les que heu presentat per aquest ple.
7: Sí, gràcies. Bona tarda a tothom. Gràcies, alcaldessa. Començarem amb les preguntes que vam entrar pel ple de maig, que vam retirar per una indisposició del regidor pertinent. Després dono la paraula a en Jesús i a la Marta, que tenen preguntes per aquest ple, i al final també faré una pregunta a veu. Preguntes pel ple de maig, que en aquest cas anaven pel seguiment de la implementació del Pla Local de Joventut 2023-2026, i és més que res en la línia que tenim de fiscalitzar aquells plans que s'aproven i que entenem que han de tenir un impacte real en el dia a dia dels torderencs i torderenques. Primera pregunta és que quants joves disposen del carnet jove torderenc i quants comerços s'hi han afegit? Era una de les mesures que incorporava aquest pla local. La campanya M'encanta ser de Tordera, des que... què s'ha fet des de la regidoria per fomentar el sentiment de pertinença al poble per part dels i les joves? 3. En aquests 3 anys de desplegament del pla, quines alternatives d'oci nocturn o de cap de setmana s'han programat per als joves majors d'edat? 4. S'han constituït els organismes torderencs amb ganes o el Consell de Joventut? Quines propostes s'han executat al respecte? I després preguntes també en matèria de joventut sobre propostes gradades de plans anteriors, en aquest cas d'habitatge jove. I és que el pla actual i l'anterior parlen del foment de la masoveria urbana i de la borsa de pisos compartits pel 2024. Quants joves de Tordera han pogut emancipar-se gràcies a aquestes mesures? I, per acabar aquest bloc de joventut, al respecte de les nostres observacions durant l'aprovació del pla al desembre del 2023, vull preguntar si hi ha hagut propostes de joventut més enllà del centre. Quins serveis o activitats de joventut s'han desplaçat físicament a les urbanitzacions i veïnats d'aquest mandat? Igualtat i joventut. També durant l'aprovació del pla vam destacar una dada alarmant de la diagnosi que deia que un 37% de les noies joves a Tordera diu haver-se sentit assetjades. Quines accions s'han engegat des de la regidoria per pal·liar aquesta realitat? 8. Joventut i diversitat. Citant novament la diagnosi, tenim un 30% d'alumnat amb necessitats educatives específiques i part d'aquest percentatge són joves i l'altre ho seran els propers anys. Quines accions concretes han fet per treballar la inclusió de les persones joves amb diversitat fora de l'escola? I per últim d'aquest bloc és sobre el català i la població jove. S'ha iniciat alguna iniciativa per promoure l'ús social del català entre els i les joves tordarenques? Gràcies. Passo la paraula a en Jesús per començar les preguntes d'aquest mes.
8: Bona tarda a tothom. Bé, jo faré un parell de preguntes i un prec. Les preguntes sobre el control de sonometria de vehicles a motor diu: al ple de setembre del 2023, des del nostre grup vam preguntar sobre la realització de controls de sorolls en vehicles, una problemàtica recurrent al municipi. En aquell moment se'ns va informar que la policia local estava rebent formació específica per l'ús de sonòmetres. Posteriorment, el ple va aprovar el mes d'abril del 2025 una moció presentada pel nostre grup Esquerra Republicana de Catalunya per actuar contra l'incivisme, que incloïa la realització de controls de sonometria per detectar i sancionar els vehicles que superessin els límits de soroll permesos. Malgrat aquests compromisos i l'entrada en vigor de la nova ordenança de circulació i mobilitat, la percepció ciutadana és que aquesta problemàtica continua sent un control efectiu. Sense un control efectiu, perdó. Per aquest motiu, preguntem, quants controls específics de sonometria a vehicles s'han realitzat des de l'aprovació de la moció a l'abril del 2025? Quantes sancions s'han imposat per superar els nivells de soroll permesos des de l'entrada en vigor de la nova ordenança de circulació i mobilitat? Quin seguiment i quines actuacions de control es preveuen en aquesta matèria? I la segona pregunta diu, en relació a la mateixa moció, parlo de la d'abril del 2025, demanàvem la constitució d'una mesa de seguiment contra l'incivisme i el regidor, Rafa Delgado, va dir que aquesta acció la vehicularien a través d'una comissió de treball dins del Consell de Participació Ciutadana. Com està aquest tema a dia d'avui? I el prec diu, hem rebut queixes de veïns i veïnes de diverses zones del municipi per sorolls derivats de les obres d'ampliació de l'empresa Cave Home, que segons ens han traslladat s'inicien al voltant de les 7 del matí. Preguem a l'equip del govern que traslladi aquest malestar a l'empresa i que velli pel compliment de l'ordenança municipal i de la normativa vigent en matèria de sorolls per tal de minimitzar les molèsties al veïnat. Gràcies. I ara passo la paraula a la Marta Passat.
5: Sí, sí, endavant. La pregunta que faré jo és respecte a la convocatòria de l'Ajuntament de Tordera de subvencions per combatre l'edatisme a favor de persones entre 55 i 75 anys per al desenvolupament d'activitats comunitàries, socials i autocura, finançada a través del programa específic de lluita contra l'edatisme envers les persones grans de la Diputació de Barcelona, volem preguntar quantes sol·licituds s'han presentat i quantes subvencions s'han concedit? Atès que l'edatisme consisteix en actituds, prejudicis i conductes discriminatòries vinculades a l'edat, quins criteris tècnics justifiquen que subvencionar la participació en activitats socials o comunitàries es considera una actuació contra l'edatisme? Quins objectius específics en matèria de prevenció o reducció de l'edatisme es preveu assolir amb aquesta convocatòria? I s'ha informat a les persones beneficiàries que la percepció d'aquesta subvenció pot afectar el resultat de la seva declaració de la renda? Gràcies.
1: D'acord, gràcies, regidora. Ara sí que finalitzaríem. Digui, regidor Gispert.
7: Sí, per acabar el que deia, que una pregunta veu que tinc. Res. Pregunta que afecta també l'àmbit de joventut, però que sobretot va dirigida a l'àmbit de serveis socials. Aquests dies, més que res, primer de tot, ànims i força a tota la gent que comença a treballar amb casals d'estiu i a tots els casals d'estiu que comencen o han començat aquestes setmanes. Més que res, el setembre de l'any passat ja vam preguntar en com s'implementaven les derivacions de serveis socials als diferents casals d'estiu, i ara, abans de començar-los, a través també de diferents comentaris de l'entorn del lliure educatiu, voldria preguntar que quan es va comunicar als diferents casals d'estiu les derivacions de diferents participants per part de serveis socials, quantes derivacions hi ha hagut de serveis socials als diferents casals d'estiu i quantes han sigut a cada casal i amb quin criteri s'han otorgat aquestes derivacions. Gràcies.
1: Gràcies, regidor. El regidor d'En Comú Podem també comentava que tenia una pregunta a veu.
0: Bueno, és només un prec i seré molt breu.
1: Ah, perfecte.
0: Bueno, soc conscient que el que plantejo aquest prec és impopular per molta gent, però tot i això, des del nostre grup considerem que s'ha de plantejar. Entenem, la tradició ens té molt acostumats, especialment durant la nit de Sant Joan, però també altres festivitats, a assumir com a anormal, l'impacte negatiu que produeix la pirotècnia. És una evidència que el soroll de les explosions provoca un sofriment intens, aterridor, sobretot a les persones que tenen animals de companyia o ho poden veure directament, però també a la fauna salvatge i a moltes persones sensibles o especialment vulnerables que viuen aquestes explosions com a autèntiques tortures. A més, és una evidència, suposo que no cal ni explicar-ho, però bueno, és, està molt clar que és contaminant per l'aire, s'omplen els carrers de residus tòxics, i tot plegat suposa un elevat cost per la neteja pública i no cal ni anomenar també el perill d'incendis i la despesa en l'increment de la seguretat, que aquests dies també són factors que s'han de tenir en compte. El més greu és que amb el pretext de la tradició normalitzem que la nostra diversió justifiqui el malestar i el terror d'altres éssers vius, i des del nostre grup pensem que aquest marc mental que tots assumim com a normal des de tota la vida, perquè ho hem viscut des que hem nascut, bàsicament, doncs crec que s'hauria de començar com a mínim a afrontar o a canviar. Per tot això, defensem la necessitat d'evolucionar cap a aquestes tradicions, cap a altres formes de celebració més respectuoses, segures i coherents amb els valors de l'empatia, la solidaritat i també la convivència, i per aquestes raons el que sol·licitem a aquest prec a l'Ajuntament és que es valori la creació d'una comissió que estudiï la situació i que proposi les mesures necessàries per evolucionar cap a unes celebracions més respectuoses, segures i empàtiques amb totes les persones i els animals i el nostre entorn. I ja estaria. Seria això el que plantejaria. Moltes gràcies. I sóc conscient de que a molta gent li semblarà una proposta molt, molt poc popular. Gràcies.
1: D'acord, regidor. Prenem nota, anem per donar contesta a les que estaven formalment presentades. Si us sembla bé, seguim l'ordre de la preacta. Que és amb l'ordre que s'havien presentat. Pel que fa a les preguntes de Vox en referència a les zones d'estacionament de les autocaravanes, serà el regidor Rafa Delgado en matèria de turisme que donarà contesta.
9: Gràcies. Dins del Pla Estratègic de Turisme estem valorant precisament si és millor fer una inversió per millorar els serveis i l'adequació de l'espai actual o buscar-ne una altra ubicació.
1: Digui, regidor.
6: Vale, sí, eso está bien, pero hay gente que tiene autocaravana que se está quejando desde que se ha quitado donde estaban, porque según el ayuntamiento tenía que limpiar los lunes la brigada lo que había, que sabemos que la gente puede ser muy marrana hablando en plata, pero no es el hecho de que si la gente es marrana se quite un sitio, que ahora viene el buen tiempo y la gente no tenga donde poner las autocaravanas. Eso significará que en vez de venir a Tordera a pasar 3, 4, 5, 10 días en su autocaravana, pues irán a otros municipios. Gracias.
9: Sí, no, per això.
1: Passaríem a la següent pregunta, que fa referència a la màquina escombradora, i també hi ha gairebé que la regidora Bàrbara Vergés, que és qui contestarà la situació de l'actual de l'escombradora. Atenem també el prec de les voreres.
10: Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. No, encara no està reparada i no et puc dir una data, no m'atreveixo a dir una data. Paral·lelament sí que s'ha fet l'encomana de la nova escombradora que tenim pendent, i l'esbrossament de les voreres començarem ara el mes de juliol a fer les batudes a totes les organitzacions, veïnat i poble. Merci.
1: La videoconsola del casal, si farem pagar alguna fiança, la contestarà el regidor de Joventut.
11: Bona tarda, gràcies, alcaldessa. No, no farem pagar cap fiança, bàsicament també perquè hi ha els dinamitzadors del casal de joves que ja supervisaran el control de la consola i, en aquest cas, dels comandaments.
1: Vale, i perquè feia la pregunta a veu, sap que té tot el dret, evidentment, a l'accés a la informació pública, però, evidentment, ara el detall d'aquesta informació no li podrem donar. L'haurà de demanar per escrit perquè haurà d'haver-hi un expedient adjuntat, tal com apuntava la secretària, que és el mateix que passarà amb aquestes dades que demanava el regidor Gispert, aquestes dades concretes de derivacions dels casals en el Lleure. També són les peticions que habitualment fa el regidor Saltó en dret d'accés, per tant, el no està formulat en temps i forma la preacta, haureu de presentar-ho per escrit. D'acord? Més enllà de que la regidora també pugui contestar, ara que no sé si les té, però sí que hauria de ser una pregunta que hauria de constar per escrit. Anem a les preguntes d'Esquerra Republicana que havien quedat pendents de l'anterior ple, totes les que fan referència al Pla Local de Joventut, que contestarà el regidor Aniol Canals.
11: Primer de tot, doncs, agrair als companys d'Esquerra Republicana haver retirat les preguntes el mes passat i doncs començaríem a resoldre-les. Pel que fa si disposem de carnet jove tordarenc, aquest projecte es va reformular i el que estem fent és treballar-lo amb l'app del Cabàs, on doncs, sabeu que tots els usuaris que fan una compra doncs, hi ha una bonificació d'un 1% i altres comerços doncs, tenen bonificacions extres. Actualment tenim 30 comerços i un total de 88 joves que estan utilitzant aquest aplicatiu. Pel que fa a la campanya de M'encanta ser de Tordera, hem reformulat també una miqueta el lema i bé, ara ho treballarem sota el nom de Tordera i que es noti. De fet, quan vam fer les obres de renovació i de reforma del casal de joves, ja vam doncs, pintar aquest lema i a partir d'aquí doncs, estem creant tota una campanya de visibilització que ho podran veure en els propers mesos. Pel que fa al desplegament doncs, de... alternatives d'oci tant nocturn com de cap de setmana, doncs voldria recordar a iniciatives que hem anat fent tant, iniciatives que ja teníem des de l'Ajuntament de forma habitual en aquests darrers anys, com de noves, les nits d'estiu del Casal de Joves, són 5 dimarts durant el mes de juliol, que són tant monòlegs com grups de música del Casal de Joves. Després també vam estrenar la programació Més 18, que és una programació que està funcionant molt bé, i aquí podem veure activitats com l'esquiada, les rutes en caiac, taller de sushi, taller de ceràmica, un taller de tàpers secs educatius, i després també en breus doncs, estrenarem un nou taller de joies conjuntament amb el comerç del projecte de la incubadora comercial. Després doncs, també les activitats tradicionals com és la festa major, cercatasques, la festa de cap d'any i també com a novetat doncs, aquesta festa de Carnestoltes. Després els organismes, bueno, si s'han constituït organismes tordarencs, de Tordarencs amb Ganes o el Consell de Joventut, aquests organismes de moment no estan creats. Des de fa mesos estem treballant amb el Consell d'Adolescents en l'edat de 13 i 14 anys, que entrarà en vigor properament. I, però això no vol dir que no estiguem escoltant els joves, ja que des del Casal de Joves es fa una escolta activa i es recullen totes les propostes que ens fan arribar. I després doncs, també treballem amb dos estructures o amb dos organismes, com seria el pobillatge del nostre municipi, ja que creiem que són els representants dels joves del poble, ja que són escollits pels ciutadans de Tordera. I després també doncs, amb la comissió de festes, que la vam renovar per complet el 2024 i tenim un gran gruix de joves que anys endarrere no els teníem i gràcies doncs, a tots aquests conjunts de joves hem pogut escoltar doncs, les diferents demandes i hem pogut portar o aportar a terme diferents activitats com és la baixada de carretons que per fi la podrem tornar a gaudir aquesta festa major, la festa de Carnestoltes, el canvi de recorregut que vam tenir especialment doncs, per als cercatasques en el seu aniversari dels 25 anys, la reforma i la millora dels espais del casal, consoles, mobiliaris, bueno, etc. Diferents cosetes doncs, que hem anat escoltant amb els joves. També remarcar doncs, el projecte PITFES, que és un projecte que funciona des de fa molts anys. És un projecte doncs, que ens acostem als diferents centres educatius i doncs, podem portar diferents activitats tant nosaltres com a Casal de Joves com d'Escolta Activa, on en aquest curs doncs, hi hem tingut 300 participants. Durant aquest mandat també s'ha elaborat la carta de serveis del Casal de Joves com d'altres departaments que ho estan duent a terme i en aquests dies doncs, s'està fent la seva valoració. Parlant d'habitatge, és cert que mencionàvem doncs, la masoveria urbana, però estem destinant el mateix els esforços en poder adquirir part d'aquest habitatge buit que tenim a Tordera i doncs, d'aquesta manera poder fer una gran reserva a habitatge jove. I també doncs, mencionar que des de l'àrea de joventut doncs, ens coordinem conjuntament amb l'àrea d'habitatge per les convocatòries de lloguer jove. Respecte a les propostes més enllà del centre i quins serveis s'estan doncs, duent a terme, hem tingut doncs, una sèrie de problemes de personal, però per fi doncs, hem pogut tornar a iniciar el projecte DIEP, en el març del 2026, que és de dinamització en l'espai públic I gràcies a aquests dinamitzadors doncs, ens estem movent doncs, per tot el municipi doncs, per escoltar els joves i també doncs, fer un mapeig de les diferents activitats que es realitzaran i des d'on també hi ha més joves en el nostre poble on estan ubicats per poder fer les activitats més adreçades a ells i segons també la seva demanda. A part d'això, doncs, també s'ha donat informacions a l'Associació de Veïns dels diferents serveis que realitzen, també a l'Associació de Veïns de les diferents indrets o les diferents organitzacions del nostre municipi fan la seva pròpia festa major i a vegades doncs, també demanen col·laboracions amb l'Ajuntament sobre bueno, idees que puguem tenir o si els podem ajudar en alguna coseta i així ho fem també. I a part d'això doncs, també estem mirant si podem fer una prova pilot per proporcionar doncs, un bus nocturn per les festes del nostre municipi, de les barraques, i d'aquesta manera doncs, tots els ciutadans que viuen a les urbanitzacions doncs, puguin també gaudir de la mateixa manera i amb un transport que els pugui portar cap a casa després. Pel que fa a les accions d'igualtat i joventut, s'han dut a terme diferents jornades de Punt Lila, ubicacions com la Festa Major i Cap d'Any, formacions també a entitats durant les barraques que s'han format a més de 200 persones en prevenció de violències masclistes i LGTBI-fòbiques, i en els usos de les drogues en els espais d'oci nocturn, educadors de carrer també durant la Festa Major. També hi ha hagut una adhesió d'equipaments municipals i d'altres establiments a la xarxa de punts liles del municipi, conjuntament doncs, amb la Diputació de Barcelona. Estem parlant de 17 espais. També s'han il·luminat diferents zones fosques del municipi i ho seguirem fent. Tallers també a les escoles de secundària, que hem realitzat un total de 107 tallers. També una iniciativa nova que hem tingut aquest any, que és la tonificació, bueno, classes de tonificació gratuïtes per a noies d'entre 15 i 29 anys, totes divendres al Casal de Joves, que està funcionant molt bé. Seguirem doncs, amb les preguntes de joventut i diversitat. Doncs donem suport a les activitats del Casal de Joves, a joves que necessitin, bueno, que tinguin aquestes necessitats educatives específiques en diferents activitats. Treballem conjuntament amb l'Institut Tordària que realitza un treball de derivació de joves amb necessitats especials educatives al Casal de Joves per donar suport també en el desenvolupament del seu estudi. També voldria destacar en el tema de la igualtat com la diversitat juvenil, el projecte d'Escolta Jove, que es desenvolupa des del Casal de Joves amb el suport de la Diputació de Barcelona, i es fa una escolta activa a les persones a través del seu benestar emocional, i actualment aquest any s'han pogut atendre a 35 joves, 8 homes, 25 dones i un no binari. També destacar que hem ampliat la Brigada Jove a 14 places i dues d'aquestes places estan reservades a joves amb un certificat del 33% o més de discapacitat. I per últim, responent a les preguntes sobre el català i com ho incentivem amb els joves, també s'ha engegat el projecte Rossinyol, que és un projecte de mentoria que es desenvolupa en parelles formades per un estudiant de Tordera d'entre 6è i 2è d'ESO, 6è de primària i 2è d'ESO, i una monitora o un monitor de la Universitat de Girona, i consisteix en acompanyar socialment de manera inclusiva i lingüística als joves amb l'objectiu de millorar el català i el seu coneixement i a l'entorn. Es va iniciar el novembre del 2025 i hi ha 3 parelles, però amb la voluntat doncs, que aquest número segueixi creixent i que puguem seguir treballant. Després també doncs, a l'estiu es programaran sessions per a joves nouvinguts perquè puguin fer unes sessions de català durant l'estiu i anirà sota el nom de Connecta't al Català. També tenim espais de jocs de taula a la biblioteca i al Casal de Joves, on doncs, es van dinamitzant. Per exemple, el Casal de Joves doncs, es va fent l'Scrabble, perquè d'aquesta manera també fomentem doncs, el català, i també fem una sensibilització en els monitors doncs, de casals dels menjadors i també al casal municipal, doncs, perquè tot que el llenguatge amb qui es dirigeixin els joves i els infants doncs, sigui en català. Moltes gràcies.
1: Alguna qüestió que hagi quedat al tinte, regidor Gispert?
7: Sí, gràcies. Primer, gràcies per contestar les preguntes, que a vegades quan fem blocs tan extensos queden les coses una mica penjant i la veritat que la resposta ha sigut molt... Bueno, m'agrada que es responguin les coses, gràcies. Més que res per fer una mica de valoració de les respostes. Entenc el que s'ha anat comentant i el que s'ha anat dient, però, evidentment, si li faig la pregunta de si això li sembla suficient o si creu que això compleix amb els objectius del Pla Local de Joventut, vostè em dirà que sí, no en tinc cap dubte, però sí que hi ha punts que a mi, ostres, em fan dubtar una mica, de dir, ostres, hem canviat el carnet jo pel tordarenc a través d'una iniciativa d'una altra regidoria que portava també vostè, però ja ho donem per tapat. 80 joves, d'acord, aquesta dada sí que me la noto. M'encanta ser de Tordera, d'acord, m'agrada el de Tordera i que es noti, és un bon eslògan. I després, altres temes. En aquests 3 anys que s'havien de desplegar diferents alternatives d'oci nocturn o de cap de setmana, clar, vostè mateix ho ha dit, vull dir, m'ha fet la llista de coses que ja es venien fent d'abans o de, sí, més 18, però moltes vegades... com per exemple les nits d'estiu del casal de joves, que evidentment hi ha joves, però l'aforament és molt limitat i el tipus de públic doncs, és molt estàtic al llarg dels dies que s'hi va. Vull dir, m'ha passat alguna de les vegades que he volgut anar-hi i les taules ja eren plenes i he hagut de tornar doncs, a ben sopat, per dir-ho així. Tordarencs amb ganes, Consell de Joventut... El Consell d'Adolescents entenc que va destinat, que ho hem parlat d'algun Consell d'Infància, destinat a joves encara en edat escolar, però el que em referia o el que crec que refereix al Pla Local de Joventut quan parla de Consell de Joventut és de representants de diferents franges, o sigui, que la joventut general del municipi estigui representada, no només aquella joventut que estigui escolaritzada. Vull dir, l'estudiant més gran d'aquí, si fa batxillerat, estarà al voltant dels 17, 18... 19 anys i no hi ha una representació més enllà d'aquesta. Vostè m'ha dit que sí, que s'escolta a través de diferents organismes, no? Per exemple, Pobillatge, com a representants de la joventut del poble. Els hereus i les pobilles, evidentment, són figures que ens representen a tots els tordarencs i tordarenques i que fan molt bé la seva tasca, però no són escollits representants per la gent jove al poble, sinó que són escollits per tots els tordarencs i totes les tordarenques, siguin joves o no siguin joves. La comissió de festes, sí, s'ha renovat, vull dir, he vist aquesta renovació, però no s'ha fet cap criteri en aquesta renovació per fer que sigui prou representativa com per poder dir que la joventut que hi ha a la comissió de festes representi tota la diversitat de població jove que hi ha a Tordera. Llavors, s'escolta? Sí, s'escolta a tothom. Bueno, entenc que unes franges concretes i bueno, una mica que han tingut accés a poder formar part d'aquestes comissions. Bueno, hi ha moltes coses ara mateix. Quan faig tantes preguntes amb un mateix bloc, em disculpareu per la llargada de la rèplica en aquest cas. Només per una mica com a línia a seguir o com a proposta, potser, hi ha molts blocs que no entraré ara mateix, eh? Però sí que m'agradaria fer èmfasi en aquest d'Igualtat i Joventut, on sí, s'ha fet referència a aquesta xarxa de punts liles, a aquesta formació d'entitats, a il·luminació, que, evidentment, són coses que s'han de fer també des de la pròpia regidoria d'Igualtat, però que aquí també hi ha hagut un parell de punts on considero que tant la regidoria de Joventut com la regidoria d'Igualtat han fallat, i en aquest cas és en les programacions i en els cartells que tenim aquest estiu, tant de les nits d'estiu del Casal de Joves, on tenim un 0% de representació femenina, com en les nits de Festa Major de Barraques, on la representació femenina és pràcticament anecdòtica. Llavors, jo sí que m'agradaria des d'aquí encoratjar aquestes dues regidories a poder polir això de cara a propers esdeveniments, ja que aquest estiu doncs, les promocions ja estan tancades, i tornar a posar el focus en que, evidentment, tothom que ve són artistassos i tothom que ve són gent molt bona en lo seu, però que són coses a tenir en compte, cal donar visibilitat també a les artistes femenines en aquest cas i en aquest tipus de diversitat. Ho deixo aquí, si un cas ja parlarem de la resta, però sí que almenys aquests punts sí que m'agradava deixar-los comentats aquí. Gràcies, Aniol, igualment.
1: Gràcies, regidor Aniol. Vol intervenir, que sigui molt breu, que hi ha moltes preguntes encara per atendre d'altres regidors.
11: Bé, com podeu veure, joventut és una àrea molt transversal, bueno, que es treballa de forma molt transversal. No només són coses que es portin des de joventut, sinó que ho treballem conjuntament. Pel que fa al carnet jove, hem agafat i hem apostat per una eina pel comerç, una eina on estava dirigit també a la proposta del carnet jove, i el que hem volgut fer-ho és integrar-ho. No és que ja sigui jo el regidor de comerç també, sinó, com bé dic, és una regidoria que toca molts àmbits, per això ho hem fet d'una forma conjunta, com ho haguéssim fet si no fos la meva àrea també. Pel que fa a l'oci nocturn, pel que fa, hem dit tant activitats que es feien com activitats noves que hem impulsat. I després, quan comenta les nits d'estiu del casal de joves, vostè ha dit que ha hagut d'anar i s'han hagut de tornar cap a casa perquè no tenia taula. Jo recordo que també hi ha cadires disponibles per tothom qui vulgui per seure i veure els espectacles, que simplement s'han d'agafar i la gent es seu a les cadires. Però llavors, bueno, doncs, si hi ha un aforament, doncs és una altra activitat d'oci que portem en el municipi, i com totes les activitats, doncs tenen un aforament. Per això també, doncs, agafem i fem la festa de Canestotes per oferir més activitats o altres activitats que he pogut anar comentant. Tant de bo poguéssim tenir més activitats i aforaments il·limitats, però és una realitat, doncs, que no és la que tenim. Pel que fa al Consell de Joves, jo no he dit en cap moment que no es creï aquest Consell de Joves, però sí que creiem que ha de tenir una continuïtat, no? Tenim el Consell d'Infants, tenim el Consell d'Adolescents, i properament, quan ho puguem fer, tindrem el Consell de Joves. Remarcar una cosa que m'ha fet molta gràcia, que és que a vegades no es té accés a la Comissió de Festes. Perdoneu-me que us digui, tothom té accés a la Comissió de Festes, com vostè mateix sap, va voler entrar a la Comissió de Festes i el vam convidar a venir, com fem amb tota la resta de persones i voluntaris que volen venir a la Comissió de Festes. I per últim, volia tancar amb el que fa la Festa Major i les nits d'estiu del Casal de Joves. Comentar que no tenim cap grup que hi hagi una noia. Llavors, el que fem a la programació és donar l'oportunitat als músics del nostre municipi a poder tocar. Deixant estar, si són homes o dones, lamentablement no hi ha cap dona, doncs, que estigui assajant en els bucs d'assaig. Llavors, també tenim problemes ja en portar monòlegs, perquè n'hem portat des de fa molts anys, busquem, doncs, que pugui agradar a tothom, i seguim portant monòlegs i ho treballem conjuntament amb la persona que ens els porta. I en cap moment batem per si és home o dona, sinó simplement per mirar el que pot agradar a la gent i la qualitat que tenen. I després, doncs, tancant també amb les nits o amb la programació de la Festa Major, ens sap molt de greu que no vegi una realitat de l'escenari musical català. Val? Només li voldria dir que entrés a la llista d'èxits, que és qui tenen, doncs, la gran majoria de grups, i vegi també, doncs, les possibilitats econòmiques que tenim a l'Ajuntament i la seva disponibilitat. Perquè també mencionar que alguns dels grups femenins que ens hem plantejat portar tenen un caché extremadament elevat, o que no tenen disponibilitat, o que no volen venir. Que això també és una realitat, doncs, que a vegades des de fora no es veu. Sobretot, és el que li dic, volem unes barraques per tothom, unes barraques que agradin al màxim a la gent possible, i no ens estem mirant si són homes o són dones. Llavors, com li dic, crec que no estan veient una realitat, i també, doncs, el convido a parlar amb els diferents managers de música i veurà, doncs, la realitat que ens estem trobant. Moltes gràcies.
1: Val. Les intervencions eren molt breus, regidor.
7: Aquesta és molt breu. Només dir, jo no he dit que vostè hagi vetat res en cap moment. El que he dit és que s'ha de posar la mirada també en aquests assumptes. He dit que hi ha una feina per part d'aquestes dues regidories, que és aquesta. Doncs a partir d'ara, o a partir d'aquí, també tenir en compte això. Que és complicat fer que hi hagi escenaris paritaris? Evidentment que és complicat, però és que aquí és on està el repte. I aquí és on s'ha de posar la mirada i aquí és on s'han de posar els esforços. En cap cas he negat que no se n'hi posin. Això ja cosa de cadascú. Jo el que he dit és que s'ha de posar aquests esforços. Però és que si mirem les dades de la paritat dels últims anys, és que va de baixada. I em diu vostè, és que el panorama musical català té una realitat que no ens permet mirar els escenaris des d'aquesta perspectiva. Doncs potser cal fer un canvi de mirada, i potser no cal portar sempre els caps de cartell al moment i fer unes festes que siguin representatives i no només en mirar qui portarà més o menys volum de persones aquí, perquè a partir d'aquí, i no faré ja més rèplica ni més intervenció i ja paro de veritat a l'alcaldessa, Podríem començar a mirar les teories de la festivalització dels escenaris de les festes populars de Catalunya i veuríem en quin model ens està convertint aquest tipus de contractacions. Res, simplement. Gràcies.
1: D'acord, gràcies, regidor. L'avantatge de les festes populars, en aquest cas de la Tordera, és que no es paga entrada, i altres festivals sí que es paga. Però vaja, va, anem a seguir. Anem a seguir. Més preguntes, deixem de banda les que estaven relacionades amb el Pla Local de Joventut. Pel que fa als controls de sonometria en els vehicles a motor, que comentava el regidor Saltó, les contestarà la Nàdia, que és la regidora de Seguretat. La Nàdia Cantero, bona tarda.
12: Bona tarda, gràcies, alcaldessa. Bé, controls específics com a tal no s'han realitzat, tot i que s'han fet algunes mesures en controls preventius rutinaris, on es revisa també la documentació del vehicle i es fan tests d'alcoholèmia i drogues, sense motiu de sanció per no accedir als límits de soroll. Sí que s'han realitzat mesures en algun tipus d'activitats que sí que ens han donat problemes i hem hagut de fer un crit d'atenció, i sí que ara a l'estiu doncs tenim previst de fer controls, perquè sí que és cert que hi ha molts ciclomotors especialment i alguns vehicles, alguns cotxes que causen molèsties.
1: Sí, en relació al que també en matèria d'incivisme, en Rafa Delgado, que parlava d'una comissió de treball dins el Consell de Participació Ciutadana.
9: Sí, aquest tema depèn del Consell de Participació i, com vaig informar recentment al regidor Àlex Gispert, ara comencem aquest procés amb l'assessorament de Diputació. El vaig convidar amb ell en aquell moment i també convido a la resta de regidors i regidores a que s'incorporin en aquest procés d'implementació, del qual el Consell de Participació, a partir d'aquí podrem crear les comissions sobre temes que siguin d'interès del poble, com aquesta, que és especialment interessant des d'un punt de vista participatiu, com altres que es vulguin crear.
1: Endavant, regidor.
8: Em sembla, si no vaig mal errat, que fa 3 anys es va començar un reglament de participació ciutadana i encara està a les beceroles, no? Llavors, voldríem saber com està realment, perquè no acabem de veure-li una sortida i acabarem el mandat i encara estarem igual. Gràcies.
9: Sí, vam començar a l'inici de legislatura precisament tot el procés tècnic amb l'assessorament de Diputació per la redacció i el treball participatiu per fer un reglament que fos obert i recollís doncs tots els aspectes tècnics i ciutadans. Ara estem en procés que precisament comencem una segona tanda, també amb assessorament de Diputació, per fer la Constitució, aprovació del reglament i, sobretot, que sigui una implementació efectiva amb tècnics especialitzats. I, com ja li vaig dir al seu company, comencem ara i tots vostès podran participar si volen.
8: Ens avisaran quan ho comencin per saber la data i el dia precís? Gràcies.
9: Naturalment. Aquest mateix matí hem tancat dates i estem acabant de tancar els horaris. L'hora no li puc dir. Serà la setmana vinent.
1: Dit això, anem per contestar les preguntes en referència a l'edatisme i les actuacions que s'han dut a terme, que serà la Toni García qui contestarà.
4: Gràcies, alcaldessa. Començo per la primera. D'acord amb les dades que consten en l'expedient administratiu de la convocatòria, s'han presentat 16 sol·licituds, de les quals 8 han estat resoltes favorablement i han donat lloc a la concessió de la subvenció, mentre que 8 han estat desestimades per no complir els requisits o superar el barem econòmic. Cal recordar que la convocatòria preveu un procediment de concurrència no competitiva, de manera que les sol·licituds que compleixen els requisits establerts es resolen per ordre cronològic de la presentació fins a l'exhauriment del crèdit disponible. La segona resposta és: l'edatisme és el conjunt de prejudicis, estereotips i actituds discriminatòries que es produeixen per raó d'edat. Sí, és veritat. En el cas de que les persones grans sovint es tradueixen en la seva invisibilització social, en la pèrdua d'espais de participació o en la falsa percepció que ja no poden aportar valor a la comunitat. Les conseqüències de l'edatisme van més enllà de la discriminació directa. També comporten aïllament social, soledat no desitjada, pèrdua de vincles comunitaris, menor participació en la vida social i un deteriorament del benestar emocional i de l'autonomia personal. I és precisament aquí on aquesta convocatòria té sentit. Amb aquesta subvenció estem actuant directament sobre algunes de les seves principals conseqüències, facilitant l'accés a activitats socials, comunitàries i autocura, afavorint que les persones grans continuïn participant activament a la vida del municipi, reforcin les seves relacions socials, mantinguin la seva autonomia i evitin situacions d'aïllament. Per tant, aquesta convocatòria és una eina concreta per promoure un envelliment actiu, saludable i participatiu. Alhora, una manera efectiva de combatre les conseqüències que l'edatisme genera sobre moltes persones grans. La convocatòria municipal que hem creat s'emmarca dins del programa específic de la lluita contra l'edatisme envers les persones grans de la Diputació de Barcelona, que identifica expressament, tal com recull les seves bases, que com a actuacions subvencionables són aquelles orientades a fomentar el capital social dels vincles comunitaris i de l'autocura, amb perspectiva no edatista per les persones entre 55 i 75 anys. Per aquest motiu, la Diputació de Barcelona considera que actuacions que reforcen la participació social, els vincles comunitaris, l'autonomia

0: vida del municipi. Aquesta convocatòria no pretén inventar res de nou, sinó ajudar a més persones a accedir a aquestes activitats i reforçar una feina que ja s'està fent en el nostre municipi i, per cert, s'està fent molt bé. Perquè creiem que lluitar contra l'edatisme no és només fer campanyes de sensibilització, que les fem, sinó també donar oportunitats reals perquè les seves persones grans mantinguin els seus vincles socials, la seva autonomia i una vida activa dins de la comunitat. La tercera, la convocatòria té com a finalitat fomentar el capital social, els vincles comunitaris, l'autocura amb la perspectiva no edatista entre les persones entre 55 i 75 anys. D'acord amb els criteris tècnics establerts a la Diputació de Barcelona, els objectius específics que es pretenen assolir són: afavorir la participació activa de les persones grans a la vida comunitària, reforçar les xarxes relacionals i els vincles socials, promoure l'autonomia personal i l'autocura, contribuir a reduir situacions d'aïllament social, posar en valor les capacitats, coneixement i experiència de les persones grans, prevenir la reproducció d'estereotips vinculats a l'edat i afavorir una visió d'envelliment basada en els drets, la participació i la contribució activa de la comunitat. Aquests objectius respon al plantejament del programa, que entenen que la lluita contra l'edatisme des d'una perspectiva preventiva, comunitària i de promoció de la participació social. I a la quarta pregunta i última, les bases reguladores i a la convocatòria estableixen els requisits, procediment i documentació necessària per l'obtenció de la subvenció. Sense perjudici de la informació facilitada durant la tramitació, correspon a cada persona beneficiària complir amb les seves obligacions tributàries d'acord amb la normativa vigent. No obstant, en el cas de l'Ajuntament facilitarà la informació que sigui requerida pels organismes competents i atendrà les consultes que puguin formular les persones beneficiàries d'aquesta qüestió. Moltes gràcies i, com ja ha dit la alcaldessa, a l'Àlex és que no li puc contestar perquè pregunta coses molt concretes que ara no tinc les dades. És que ara mateix, si t'adono una dada, Àlex, prefereixo dir exactament el dia que es van posar en contacte.
1: La regidora Paset, en qüestions d'edatisme, té alguna qüestió?
2: Sí, alguna qüestió. Bueno, que ja sap la regidora que sí. Alguna vegada ja ho hem discutit, això no ens posarem d'acord, perquè... no ens posarem d'acord perquè el que dèiem, no? Aquestes bases semblen més fetes, no? per activar l'envelliment actiu, que ella ja ho ha dit, per afavorir la participació, que no pas per l'edatisme, que es tracta d'una altra cosa. A més, aquí el que, segons les bases, la regidora parlava, no? Per afavorir la participació, no? I promoure l'envelliment actiu. Però aviam, les bases et diu que aquestes persones han d'haver estat inscrites en una activitat durant tot l'any passat i fins al març d'aquest any, si no recordo malament, març o abril. Llavors, com fomentem, si aquesta subvenció és només per persones que ja havien d'estar inscrites? No fomentem a que altres persones facin altres activitats. Per tant, és una mica estrany tot això. I res, per acabar, perquè tampoc em vull extendre gaire. A mi també em preocupa el tema aquest de que si les persones beneficiàries saben que al rebre una subvenció, com que seran dos perceptors, si és que tenen un altre o tres, això els afectarà el seu resultat de la renda. Em sembla molt bé que ho hagin de complir, que es faciliti la informació, però se'ls ha avisat que això els hi pot tenir conseqüències i que li pot repercutir de forma negativa en el resultat de la seva declaració de renda? Jo no tinc cap dubte que l'Ajuntament facilitarà tota la informació que requereixin si en algun moment necessiten un certificat, però que aquestes persones sàpiguen, quan hagin de percebre aquesta retribució, que això els hi pot afectar econòmicament. Res més.
1: D'acord, gràcies, regidora Latoni García. Va, última intervenció.
0: Sí, molt, molt breu, eh? Com jo he explicat, no ens ho hem inventat des de l'Ajuntament de Tordera, són les bases que figuren i que recull aquesta línia a la Diputació de Barcelona. En tot cas, posi vostè en contacte amb la Diputació i digue-li que no vol aquesta línia subvencionable. Si la Diputació

0: Si la posa, nosaltres evidentment la demanem i la posem en marxa. I està dintre d'aquesta campanya, eh? És a dir, això és així. I les subvencions que fem sempre, però la subvenció de l'IBI, bueno, la subvenció dels ajuts, també les subvencions que es donen per al lloguer, és a dir, és que no ens ho inventem nosaltres, és la normativa fiscal. I això, totes les persones que demanen ho saben. És a dir, l'ajut de lloguer, que és, també és una, també s'ha de declarar, és a dir, no és la primera vegada.
1: Acabem amb aquest punt. Anem a per la pregunta, el pre que feia el regidor Saltós sobre les obres de Keifom. La regidora o la Nàdia o la Bàrbara que han parlat amb l'empresa o que parlarem amb l'empresa que propi.
2: Sí, li farem arribar aquestes queixes que ens traslladeu i que compleixin l'horari tal com ho regula l'ordenança del soroll, que és a partir de les 8 del matí. Merci.
1: I ja per tancar el prec que ens feia també a veu, perdoneu, el regidor en Comú Podem, podríem estar d'acord amb que les tradicions s'han de mantenir, però és veritat que cal fer-hi una repensada, no fa pas gaire. De fet, en més d'una ocasió, quan han arribat festes i revetlles d'aquestes, hem parlat de poder habilitar unes zones per tirar petards, com s'havia fet en el Covid, si mal no recordo, i hem començat a tenir converses en aquesta línia per començar a plantejar-ho. Per tant, recollim el prec, ja no sé si en tant una comissió de treball, però sí que amb els diferents departaments de Brigada de Serveis, de Seguretat, de començar a plantejar de cara a un futur, si es pot, si més, regular o si moderar, sense perdre la tradició, fer-ho compatible. Ara sí, em sembla que està tot atès. Agraïm l'assistència del personal, de la ràdio, i ens tornem a trobar el dia 30 de juliol. Gràcies a tothom, aixequem la sessió.
3: Amb les paraules de l'alcaldessa Tordera acaba aquesta sessió ordinària del mes de juny aquí a l'antic Hospital de Pobres, una sessió que hem seguit en directe, que podran recuperar a través del canal de YouTube, també a Ràdio La Carta, i evidentment també l'anàlisi que faran els serveis informatius a partir de demà. També ja saben, la setmana vinent hi haurà tertúlia. Anem, però, abans d'acabar aquesta transmissió, a conèixer les valoracions dels diferents regidors de com ha anat aquesta sessió d'avui. Anem amb els diferents regidors. Tenim aquí amb Salvador Giral, d'En Comú Podem, del qual volem conèixer la valoració d'aquesta sessió d'avui.
4: Bueno, ha sigut una sessió de tràmit, o sigui, hi ha tot punts que gairebé tothom ha votat de... Bueno, teníem ja clar el que votaríem, però bueno, si s'ha de destacar alguna cosa, destaquem la moció que hem presentat conjuntament amb el grup d'Esquerra Republicana, que per donar suport a la plataforma per l'autonomia i la vida digna, que la veritat és que m'ha sorprès el vot negatiu del grup de Vox, perquè la veritat és que pensava que votarien de manera favorable, perquè era una moció que creiem que tot el que demana són qüestions de sentit comú i de suport, doncs, a la gent que té necessitats socials importants, i la veritat és que ens ha sorprès el seu vot negatiu, però en aquest sentit volem valorar de manera positiva, doncs, que la resta de grups ens han donat suport per com enteníem que havia de ser, i simplement destacaria això.
3: Molt bé, gràcies, regidor.
4: Gràcies a vosaltres, que vagi molt bona nit.
3: Les paraules de Salvador Giral, d'En Comú Podem, que valorava aquesta sessió. També teníem a Marta Passet, la portaveu d'Esquerra Republicana, de la qual també volem conèixer, doncs, l'opinió d'aquesta sessió d'avui. Bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Bueno, una sessió molt tècnica, que l'únic punt destacable ha sigut la moció que hem presentat nosaltres conjuntament amb el grup d'En Comú Podem, no? Per millorar el sistema de cures, per fer-lo més digne i sostenible, perquè hi ha moltes mancances amb el tema de la dependència, amb el tema, doncs, de totes les persones que tenen discapacitat, a les persones grans, que cal, doncs, posar recursos, mirar de canviar el sistema de cures, perquè ara com ara hi ha unes llistes enormes que no s'acaben mai, i al final el que està patint, doncs, són les persones que necessiten aquests recursos i que, doncs, sembla ser que sí que hi ha veus, no?, de que canviarà alguna cosa, com ara jo he comentat, que precisament el dia 23 s'ha aprovat un reial decret que sembla que sí que a partir de l'1 de juliol tindrem més finançament de l'Estat, però clar, s'ha de veure al final com es materialitza, què arriba a Catalunya, i després, un cop arribi a Catalunya, el govern de la Generalitat com gestionarà aquests recursos i com aquests recursos arribaran als municipis i afectaran directament a les persones dels municipis.
3: Molt bé, gràcies, regidora.
5: A vosaltres.
3: Marta Passet, la portaveu d'Esquerra Republicana, que també valorava aquesta sessió, apuntava també en aquesta moció que havia presentat conjuntament. Tenim també en disposició el regidor de Vox, Eric Pérez, del qual volem conèixer també l'opinió d'aquesta sessió d'avui.
6: Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, en la moción de Esquerra Republicana Estamos de acuerdo parcialmente porque nosotros compartimos la necesidad de mejorar las condiciones laborales de las personas cuidadoras, de los profesionales del sector, también en mejorar la situación de las personas afectadas y de sus familiares. Hasta ahí creo que todos estamos de acuerdo. Lo que no podemos compartir es su modelo de competencial y de financiación, que plantea un problema que con lo que defiende Vox no sucedería. ¿Y qué es lo que defiende Vox? Un Estado políticamente centralizado y administrativamente desconcentrado. De esta manera no habría ningún tipo de desigualdad en la financiación de ningún aspecto. Luego, por otro lado, también mencionaban que la dependencia, hay unas listas de espera colapsadas, y es verdad, es cierto, pero precisamente ellos son los culpables, que son los que han fomentado unas olas migratorias descontroladas, masivas y desbordadas en el espacio y en el tiempo, ¿no? Entonces, al final, la consecuencia de sus políticas. Y para acabar, hemos, en la parte de ruegos y preguntas, hemos manifestado que unos vecinos nos han trasladado una serie de problemas de convivencia con los fieles de la mezquita de Tordera. Y bueno, y a partir de aquí nos hemos percatado de que esa mezquita en el registro catastral consta como uso de vivienda y almacén en lugar de uso religioso. A partir de aquí, bueno, hemos abierto la caja, digamos, y haremos una serie de requerimientos al Ayuntamiento de Tordera para que nos faciliten una serie de documentos para que comprobemos que evidentemente está regularizada y legalizada como tiene que estar o no, y en el caso de que no sea así, pediremos su clausura.
3: Molt bé, gràcies, regidor.
6: Buenas noches.
3: Eric Pérez, de Vox, que també tenia els nostres micròfons, explicant-se també en aquest cas, en aquesta moció i en aquests prèvies de preguntes. Tenim amb nosaltres a Toni García, representant del PSC, a la qual també volem conèixer l'opinió de la sessió d'avui.
0: Bueno, pues ha sigut una sessió curta, com amb els punts de plenari, llarga, amb moltes preguntes i amb una moció que crec que posa en valor les necessitats de les persones dependents i també ha posat a sobre la taula, no?, l'esforç que es fa des de l'Ajuntament de Tordera i l'esforç que fem des de serveis socials amb diferents accions com el SAT, no?, Servei d'Atenció Domiciliari, que vam començar amb una partida de 250.000 euros i avui en dia a dia comptem amb una partida de 353.000 euros, o amb una ampliació de tècniques de 2 a 3, especialistes en dependència, també amb un acord amb el Consell Comarcal del Maresme a nivell de suport tècnic també pels PIAs, amb un conveni signat per 10.000 euros, i també he posat en valor, no?, crec que tenim un SAT, un servei d'atenció domiciliària amb un acord amb els hospitals, tant l'Hospital de Calella i l'Hospital de Blanes, que ells mateixos poden activar, que això és un recurs que només té el nostre ajuntament, que no té el resta d'ajuntaments de la comarca. Crec que des de Tordera treballem molt per posar al centre a les polítiques de les persones, i sobretot a les persones grans i a les persones amb dependència. També hem posat, no?, en manifest en la nostra exposició que el govern de Salvador Illa, del PSC, també està prioritzant aquestes polítiques i també està posant solucions, doncs, a les llistes d'espera, al servei d'atenció domiciliària i també al servei de teleassistència. I també amb un acord molt important amb el tercer sector que ajudarà en aquests quatre propers anys pujar els seus salaris. Ara ens queda els salaris pendents dels professionals, dels serveis bàsics de treballadors socials i educadors socials, que espero que aviat també el govern li pugui donar sortida. Per tant, crec que aquest plenari hem tractat un tema important per als ciutadans i ciutadanes de Tordera.
3: Molt bé, gràcies, regidora.
0: Vosaltres.
3: La valoració extensa amb detalls que ens feia Toni García del PSC a l'hora de valorar aquesta moció. També volem conèixer l'opinió de la sessió d'avui de Xavier Pla, de Més Tordera. Bona tarda.
7: Bona tarda. Bé, doncs no, jo crec que el punt més important d'aquest plenari ha estat la moció que hem parlat de la llei de dependència, no? Una llei del 2006 que li fa falta un desplegament econòmic suficient i que és una petició de moltes famílies, no?, que pateixen, doncs, gent, familiars o persones grans o no tan grans que tenen una dependència molt important, i això evidentment, doncs, té un impacte molt important en l'entorn. I per tant, el nostre deure com a representants polítics, tant sigui a nivell municipal com a supramunicipal, doncs, és anar-la dotant, no? El que jo he comentat en la plenària és que des d'aquests darrers 20 anys l'economia, doncs, catalana i espanyola ha crescut, i per tant això és el motiu suficient perquè la dotació d'aquesta llei sigui la suficient i per desplegar una aplicació vàlida i ràpida d'aquesta llei de dependència, no? Si ara posem un cas particular, que potser s'entén millor, doncs, evidentment, si tenim en aquest cas, per exemple, doncs, una persona gran a casa que té un grau 2 o un grau 3, necessita un acompanyament doncs, molt important i, per tant, això necessita un suport econòmic i també cal dir que també hem d'acompanyar els nostres familiars a casa, no? La solució més important és orientar tots els serveis d'assistència en el llarg doncs, de la persona afectada doncs, perquè el seu entorn personal estigui al mínim de respectar possible, no? Que mantingui doncs, més qualitat de vida, no? En molts àmbits, no només en el sanitari, sinó també en l'emocional, no? I per tant, doncs, jo crec que en això tots estem d'acord amb matisos i per tant, doncs, el nostre vot des de Néstor Ordera està favorable a aquesta moció.
3: Molt bé, gràcies, regidor.
7: Vosaltres.
3: Coneixem també les raons en aquest vot afirmatiu de Més Tordera i acabarem, com sempre, doncs, amb les paraules també i la valoració que des de Junts i des de l'alcaldia ens fa Elisabet Mejías, a la qual doncs, també volem conèixer la valoració de la sessió d'avui.
1: Què tal? Bona tarda o bon vespre a tothom. Bé, una sessió també d'aquestes de tràmit a l'espera del que vindrà el mes de juliol, que per tancar el curs electoral serà intens, ja us ho avanço, però vaja, en tot cas, el més destacat d'avui penso que és que seguim construint un bon diàleg amb les persones treballadores de l'Ajuntament, tant amb la Junta de Personal com amb el propi Comitè de Treballadors, reformulant aquest Fons d'Acció Social que feia temps que estava damunt la taula, fent-ho amb criteris d'equitat, que penso que és important, el que fomenta el bon diàleg entre els comitès, els sindicats i també l'estructura política que al final et toca liderar uns recursos humans tot sovint molt, molt lligats a una normativa i a un estatut de treballadors bàsics, però sí que com a mínim doncs, els que treballen per la casa i per serveis públics i de cara a l'atenció ciutadana doncs, han d'estar atesos com mereix, més enllà de la renovació de conveni que es pugui fer en un futur. Parlem de cuidar el personal, també hem parlat de cuidar els ciutadans a través d'aquesta moció, que evidentment també li hem donat suport, tant a la llei de la dependència, amb la reducció de llistes d'esperes, amb la millora de la qualitat i l'atenció ciutadana, especialment a persones grans o en situacions de vulnerabilitat, que és el que estem fent des de Tordera i el que hem de defensar de totes. Per tant, defensar una mica la ciutadania, que és el paper que ens toca de fer com a institució.
3: Molt bé, doncs gràcies, alcaldessa.
1: Gràcies a vosaltres.
3: La valoració que ens feia l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, a la finalització d'aquest ple ordinari que, com sempre, hem retransmès en directe. Agraïm des dels estudis al nostre company Lluís Sabater, aquí a l'antic Hospital de Pobres, Joan Martín, i aquí us ha parlat Albert Sabater. Gràcies per la seva atenció i fins la propera. Adéu-siau.
8: Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Seguim pendents de les conseqüències dels dos terratrèmols que han sacsejat aquesta matinada a Veneçuela. A hores d'ara hi ha confirmats almenys 188 morts i 1.520 ferits. L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat l'obertura d'una línia extraordinària de subvencions per valor de 300.000 euros per a iniciatives de cooperació en les tasques d'emergència després d'aquests dos terratrèmols d'aquest dijous. Serà una línia d'ajuts que es canalitzaran a través de ONGs amb seu a Barcelona i presència operativa a Veneçuela i que es tramitaran amb la màxima celeritat i s'adaptaran a les necessitats identificades per les autoritats locals. I un virulent incendi crema des de 11:45 a Tamarit de Litera, a la franja de Ponent, i ha obligat a desallotjar tres municipis, Sanui, Peralta de Calassanç i Alins, a la franja de Ponent, com us dèiem, pel perill que representa la proximitat de les flames. En total s'han hagut de desallotjar 240 persones i més de 1.200 veïns estan confinats a la localitat de Fons. El foc ha arrasat 1.000 hectàrees a Osca i continua estenent-se, tot i que s'està intentant aturar. Els bombers de la Generalitat també participant en el desplegament amb un helicòpter amb bombarder i un avió de vigilància i atac amfibi des de la base de Reus. I aquí a casa nostra ja s'han activat els agents rurals que han incorporat 20 vehicles nous per a les noves unitats especialitzades de drons, canina i atestats. El cos renova d'aquesta manera el gruix de la seva flota els propers 4 anys. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
3: L'objectiu ambiciós no només d'ampliar la nostra plantilla d'agents rurals per arribar als 900 agents al 2030, sinó també doncs, el creixement pel que fa referència a un eix molt important que són els mitjans, incorporant doncs, les necessitats tecnològiques, incrementant les capacitats de la nostra operativa. Aquests 20 vehicles també estaran destinats, una part important, a el que són les unitats de treball dels equips de drons.
2: I la Paeria de Lleida i la Generalitat han acordat aprovar definitivament tots els projectes de reparcel·lació i urbanització del polígon de Torreblanca el primer trimestre de 2027. En dues institucions s'han compromès a tancar en menys d'un any un pas clau pel desenvolupament del pla director i urbanístic d'un nou pol econòmic de la ciutat. Ho han fet avui en què s'han trobat l'alcalde Fèlix Larrosa i el conseller de Presidència Albert Dalmau. I a Palau de Solterra de Torroella de Montgrí mostra per primera vegada una col·lecció de 300 fotografies vernaculars procedents de la col·lecció particular de Jordi Barón. Les imatges ofereixen una panoràmica de la vida quotidiana del segle XX.
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pont i Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pont i Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí Ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.

Escolta, Espanya, la veu d'un fill que et parle en llengua no castellana. Parlo en la llengua que m'ha donat la terra aspra. En aquesta llengua pocs t'han parlat, en l'altra massa. T'han parlat massa dels saguntins i dels que per la pàtria moren. Les teves glòries i els teus records, records i glòries només de morts, has viscut trista. Jo vull parlar-te molt altrament. Per què vessar la sang inútil? Dins de les venes, vida és la sang, vida pels d'ara i pels que vindran. Vessada és morta. Massa pensaves en ton honor i massa poc en el teu viure. Tràgica, duies amor els fills, te satisfeies d'honres mortals i eren tes festes els funerals. Oh, trista Espanya! Jo he vist els barcos marxar replens dels fills que duies a que morissin. Somrients marxaven cap a l'atzar i tu cantaves vora del mar com una folla.

On són els barcos? On són els fills? Pregunta-ho al Ponent i a l'Ona Brava. Tot ho perderes, no tens ningú. Espanya, Espanya, retorna amb tu. Arrenca el plor de mare. Salva't, oh, salva't de tant de mal, que el plor et torni fecund, alegre i vida. Pensa en la vida que tens entorn. Aixeca el front, somriu als set colors que hi ha els núvols. On ets, Espanya? No et veig enlloc. No sents la meva veu atronadora. No entens aquesta llengua que et parla entre perills. Has desaprès d'entendre en els teus fills. Adéu, Espanya.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
1: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
0: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
2: Ara Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 13 02 78.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Almenys 188 morts, 1.520 ferits i 200 desapareguts. És el darrer balanç del doble terratrèmol que ha sacsejat aquesta matinada a Veneçuela. Segons les autoritats locals, hi ha fins a 250 edificis danyats o destruïts on hi poden haver milers de persones sota la runa. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, de viatge a Mèxic, ha dit que 68 ciutadans espanyols que són a Veneçuela estan pendents de localitzar. De moment no hi ha constància que cap d'ells hagi mort en els terratrèmols. La Generalitat tampoc té constància que hi hagi cap ciutadà català entre les víctimes o desapareguts pel sisme. L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat l'obertura d'una línia extraordinària de subvencions per valor de 300.000 euros per iniciatives de cooperació en les tasques d'emergència. Serà una línia d'ajuts que es canalitzaran a través de ONGs amb seu a Barcelona i presència operativa a Veneçuela i que es tramitaran amb la màxima celeritat i s'adaptaran a les necessitats identificades per les autoritats locals. Mentrestant, la comunitat veneçolana a Catalunya intenta coordinar l'ajuda humanitària a Barcelona. Viuen hores d'incertesa mentre esperen notícies dels seus familiars afectats pel terratrèmol. Aquesta tarda, una quinzena d'entitats veneçolanes s'han reunit per unir esforços per recollir material humanitari. Escoltem José Luis Acuña, que és el president de l'associació Asocaven, l'associació catalano-veneçolana.
3: ¿Qué vamos a enviar? Estamos esperando desde el gobierno de Venezuela que trasladen esa información de cuáles son reales, las reales necesidades que hay, y pues eso es lo que nosotros comunicaremos al grueso de venezolanos que hacen vida aquí. Necesitamos estas cosas. Tendremos unos puntos de acopio que ya comunicaremos.
2: Les llars catalanes gasten una mitjana de 1.116 euros al mes en habitatge i subministrament, segons l'enquesta de pressupostos familiars que ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística en referència de dades del 2025. Es tracta del 35% del total de la despesa de les llars, una proporció que supera en 2 punts percentuals la mitjana espanyola. A l'última dècada ha anat creixent progressivament des del 30% des de l'any 2007. Al voltant del 15% del pressupost de les famílies es dedica a aliments i begudes no alcohòliques, un pes que es manté invariable al llarg d'aquests 10 anys. I el Museu de les Terres de l'Ebre ha donat un pas per incorporar una nova oferta de realitat immersiva per difondre, sobretot entre els més joves, la importància dels jaciments protohistòrics del territori. Gràcies a l'ús d'ulleres virtuals, poden fer un recorregut pel poblat preibèric de Sant Jaume d'Alcanar per veure'l tal com era fa 2.700 anys.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt 1 FM.

0: Infopodcast Tordera.
1: El dijous 25 de juny, les tres paraules del dia són fibrociment, juny, brilla. Fibrociment Tordera encara té 797 cobertes amb fibrociment per retirar i el Parlament aprova un pla de 18 milions d'euros per garantir biblioteques a totes les escoles al 2031. Juny. L'Ajuntament convoca per avui el ple ordinari de juny. La sessió comptarà amb 9 punts en l'ordre del dia i començarà a les 7 de la tarda. La 31a setmana de l'emprenedoria del Maresme desxifrarà les claus psicològiques que impulsen les vendes. Les xerrades i tallers tindran lloc del 29 de juny al 3 de juliol. Brilla. El patinatge tordarenc brilla a la final del 6è Trofeu Catalunya. El patinatge artístic Tordera i el Club Patí Tordera Artístic van destacar amb grans resultats a Palafolls i Folgueroles el passat 13 i 14 de juny. I el Consell de Ministres actualitza el reglament dels vehicles de mobilitat personal, els coneguts com a patinets. A partir d'ara, l'edat mínima per la seva conducció serà de 15 anys. El Parlament aprovava la setmana passada el projecte de llei per l'erradicació de l'amiant, una normativa que obliga les administracions a identificar, gestionar i retirar aquest material dels béns de la seva titularitat. La nova llei també estableix obligacions per a empreses i particulars. Segons dades de la Generalitat, el nostre poble compta actualment amb 797 cobertes amb presència de fibrociment. Avui, 25 de juny, és el Dia de la Gent de Mar, dedicat als mariners i treballadors del transport marítim. Avui a Sant Guillem de Versilli va fundar l'Ordre de Montevergin al sud d'Itàlia. El 1878 va tenir lloc la famosa batalla de Little Birgun, en què forces de George Armstrong van ser derrotades pels pobles de Chain i Arahabo. Aniversaris avui. Fa anys, Carly Simon, 83 anys, o el cantant George Michael, avui hauria fet 63 anys. Recordar que queden 24 dies pel final del Mundial de Futbol i 60 dies per Sant Bartomeu. Avui esperem un dia amb sol, calor intensa, màxima a Tordera de 32 graus, demà temps estable, assolellat i una mica més càlid. La dita juny acabat, blat segat. Farmàcia de Guàrdia, la Marc Oval, a la plaça de l'Església, recollida de poda voluminosos, al centre Vila, trucant prèviament al 93 765 31 51 o al 615 39 21 46. Informar de la mort del senyor Fausto Herrera Sánchez, als 83 anys, i José María Sánchez Gamero, als 85 anys. Fa un any explicàvem que els Mossos d'Esquadra llançaven una campanya per prevenir estafes i robatoris durant l'estiu. Fa 5 anys l'alcalde Joan Carles García reclamava la inversió que havia promès l'Estat i la Generalitat pels desperfectes del Glòria a Tordera i fa 10 anys parlàvem d'un incendi a dos bungalows del caravaning de l'urbanització Agora Park. La notícia curiosa ens apunta que a Europa s'estan registrant temperatures molt elevades per a finals de juny, amb diversos municipis adaptant horaris i activitats per evitar les hores de màxima calor.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local. Que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

bon dia, gent, bon dia, família, bon dia, amics oïdors de Ràdio Tordera i bé d'aquest magazín de l'àrea aquí. Benvinguts a un altre dia més al vostre espai de companyia. Esperem que sigui així, de paraula, i també esperem que siguin així, d'emocions. Esperem que heu viscut una gran revetlla de Sant Joan, amb focs, petards, coques, retrobaments i aquells records que sempre deixen una petita espurna al cor. La nit més curta de l'any, ja ha passat, però ens ha obert la porta de bat a bat a l'estiu. I sí, doncs ja hi som, calor, dies llargs, terrasses plenes, ganes de festa i aquell punt de llibertat que només porta el mes de juny. Aquest final de mes ens deixa curiositats. La curiositat és que els dies més llargs de l'any encara ens regalen gairebé 15 hores de llum. També aquest juny està sent dels més calorosos dels últims anys a Catalunya. Comença oficialment la temporada alta de platges i festes majors i arrenquen festivals i concerts arreu del país. També, tal dia com avui, un 25 de juny, és el Dia Mundial de la Gent de Mar, una jornada curiosa i important per reconèixer la feina de totes aquelles persones que fan possible el transport marítim arreu del món. Un dia per mirar el mar amb una altra perspectiva. I donem un cop d'ull a quatre notícies de l'actualitat, i ben diferents. La primera, vinga, Catalunya tanca un curs educatiu tens, amb 25 dies de vaga i debat obert sobre el futur de l'educació. Segona notícia, els preus de l'electricitat es disparen per l'onada de calor i la baixada de producció eòlica, marcant un inici d'estiu intens. La revetlla de Sant Joan deixa prop de 70 atesos i 39 detinguts a Catalunya. Una nit intensa, però amb menys incidents greus dels previstos. Europa, no la deixarem enrere, pateix una forta onada de calor, també, amb França principalment limitant accessos als espais emblemàtics i escoles tancades al Regne Unit. Així arrenca aquest magazín, me l'ha dit aquí, amb gust de coca, olor de pólvora, encara l'aire i el cor posat en un estiu que t'ajuts comença. Poseu-vos còmodes, que avui venim carregats de conversa, de música i de molta vida.

0: Este, digo que pasen ciertas cosas. Se boniche, no pasen en rey. Así proteste, no calle el este. Llego a la tempesta, la pena, la ona, la cresta. Mira la tendresa, la vida, el camino, la recompensa, promesa. Mediterráneo de festa.
1: Doncs bé, també obrim avui la capsa de records de Sant Joan, com dèiem, a la coca de Targues Fogueres, i aquella nit que semblava no acabar mai, que bonic, que bé, no? Es van a banyar al mar. Toni López, bon dia.
2: Bon dia i bona hora.
1: Meli Banyes, bon dia.
3: Bon dia, jo no vaig anar al mar, me vaig fer una dutxa ben fresca.
1: Angie, bon dia.
4: Bon dia.
1: Bueno, que veu anar al mar o no? Perquè aquí és el que recomana, eh?
3: Sí, però esclar, si no tens mitjans per anar-hi, doncs t'aguantes i te fas una dutxa.
4: Jo tinc mitjans per anar-hi, però no vaig anar. Me vaig donar una bona banyereta.
3: Però tu també
4: vaig posar la meva xarca i en tinc prou.
2: Jo vaig posar al Tinder les mujeres que quieran tirar un petardo que me localicen conmigo.
1: Mare de Déu.
3: I què? Et van localitzar?
2: No quieren un petardo, quieren un tío bueno.
3: Cert, clar que sí. Clar, és que la gent està avui dia molt... A veure...
2: És que jo semblo un tro de cens, aquells antics que flotaven tan grossos.
3: Però no t'havien vist, Toni, que lo
4: però
3: important...
4: Però aquest any no ha sigut, almenys a la meva urbanització, hi ha hagut molta tranquil·litat.
2: Ui, nosaltres no. Petardos, nosaltres semblen bogis, aquelles. Tenim el gos... Ostres, els gossos i els gats.
3: Ui, els gossos, conya,
2: jo tenia un pastor belga que era de fiera, que ningú s'atrevia a entrar a casa. Una vegada van anar tres homes per fer la piscina i els va tenir sense entrar a casa, vam haver d'anar nosaltres.
1: Ai, ai, ai.
3: No els deixava.
2: No els deixava.
3: Carnet d'identitat.
2: Sí, sí, sí. Però li sortia la balla i tot.
1: Sí, sí. Ai, quina por.
2: I quan sentia un petardo, sí, cap a dintre de casa...
4: Igual
2: no entrava mai a casa, igual, però el dia dels petardos...
1: Entrava, pobret. Pobret.
3: Sí, és que no és bo.
4: El pastor alemany que em passava.
1: Que també ho feia.
2: Home, és que amb les oïdes que tenen ells ho fan molt i mal.
3: Sí, es fan tant de mal que s'amaguen sota terra, sí, si poden.
4: Pobret, sí. Se posava al meu costat i se quedava relaxat.
2: Sí, sí.
4: Jo li deia, tan gran que ets, ets un cagueta. Sí. I l'acariciava, pobret. I s'estirava i feia... Ah. Bufava, volia
3: dir... Sí. Com dient, ui, menys mal que estic bé aquí.
4: Però quan ja no se sentia soroll, ja volia sortir fora.
1: Bé, sí que anem de mica en mica, ara entrarem a fer un repàs d'unes quantes notícies una mica més àmplia, però sí que vull fer aquesta crida, aquesta pregunta a l'audiència, perquè, en tot cas, a banda de la pregunta participativa doncs, que fem, és la pregunta de que aquesta tarda d'hivern hem posat doncs, tracs humorístics. Voldria saber, si us plau, trucar al telèfon de la ràdio, 93-764-28-93, i dir, ens agrada que poses tracks humorístics, com per exemple en Quila, aquest que ha posat l'Eugenio, en Capri, us agrada? Voleu que seguim posant tracks al magazín? Sí o no? Tan fàcil com això. O escriure-ho pràcticament al Facebook de Ràdio Tordera. Anem a escoltar l'Eugenio, vinga.
5: Lavarme el trijuelo al río. Y dice el lobo, joder, ¿cómo ha cambiado el cuento? El sabana aquel que dice que es un tío que va a la oficina de desempleo. De buenas, de mire, de venía por trabajo. Digo, ¿qué profesión tiene usted? De lampista. Digo, ¿su nombre? Digo, Juan Ramón Jiménez. Digo, caray. Digo, tiene usted tu nombre y apellido famoso, ¿eh? Digo, hombre, digo, tenga en cuenta que hace 20 años que soy lampista, ¿eh? Sabana aquel que dice que era una pareja de novios. Llevaban 10 años de relaciones. Él respetó a la novia hasta el último momento. Era un poco cortado el payú. Ella era más marchosa. Y le dice a ella, de un nena de viaje de novios, iremos a Valencia. Llega el día de la boda, salen de la iglesia, cogen el coche, autopista, dirección a Valencia. Ella ya no podía aguantar más y le dice, cariño, digo, ya estamos casados, digo, ya puedes pasarte. Y se fueron a Sevilla.

0: s'agrada arrencar un petit somriure després de la introducció del magazín. I sí que bé, doncs avui he proposat escoltar l'Eugenio, que déu-n'hi-do, no acaba mai doncs, els seus acudits, i que bé, jo he considerat que durant aquesta temporada doncs anàvem doncs bé, perquè esperant que fessin dies de molta fred, però bé, hem tingut un hivern, tardor-hivern, prou bona. Anem a fer un repàs de notícies. En aquest cas tenim el tema de que va elogiar el Salvador Illa el president de la Generalitat, en Jordi Pujol. Illa es va trobar amb en Pujol en l'Arxiu Nacional de Catalunya, on es va entregar el fons documental de Convergència Democràtica de Catalunya al partit de Pujol. Rahola se pregunta com se pot elevar Convergència Democràtica a la figura de Jordi Pujol i governar en sentit contrari, completament de lo que va significar. Escoltem.
1: Com es pot lloar Convergència Democràtica i la figura de Jordi Pujol i governar en el sentit contrari completament del que va significar? Què bé queda ara, senyor Illa, a lloar el president després de les campanyes ferotges durant tots els seus anys que va fer el Partit Socialista? Però el més greu no és això, perquè al capdavall dels adversaris polítics lògicament es barallen. El tema és que vostè està desmuntant pedra a pedra tot el treball de construcció nacional que Jordi Pujol va endegar durant tots els seus anys de mandat. Vostè ha anat a poc desmuntant els símbols, el concepte, el caràcter nacional del nostre país i no cal dir la nostra identitat lingüística. Vostè, Illa, és l'antítesi, la nèmesi de Jordi Pujol. Queda molt bé ara fer-li homenatges, perquè ara ja el veu gran, apartat de la política, ja no és perillós. Però la seva política no lloa la de Jordi Pujol, intenta destruir-la.
0: Bé, sempre doncs, tan directa la Pilar Rahola. Beata Legón, que és la directora d'intel·ligència dels Estats Units, i que en aquest cas doncs, explica doncs, algunes veritats sobre aquest tema.
2: La que hasta hoy ha sido la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, ha puesto negro sobre blanco algo que durante años algunos, la gran mayoría, habían tachado de conspiración y que otros hemos estado tratando de presentar ante la opinión pública no sin sufrir censura, silenciamiento, persecución y ataques. ¿Qué es lo que ha desvelado en sus últimas horas, en sus últimos días, en sus últimas semanas frente al cargo? Bueno, pues lo último, la última bomba que acaba de soltar es que con dinero de los contribuyentes estadounidenses se financió investigación de alto riesgo en Wuhan y en más de 120 biolaboratorios repartidos por el mundo que la comunidad de inteligencia ayudó y encubrió y que Anthony Fauci mintió ante el Congreso de los Estados Unidos cuando fue preguntado sobre ello. En su último gran movimiento antes de abandonar el cargo, Tulsi Gabbard ha publicado un comunicado que te recomiendo que veas, de carácter oficial del ODNI, titulado Fauci funded We Have Lab Research That Sparked COVID. Fauci financió el laboratorio de investigación de Wuhan que hizo que se expandiera, que se propagara el COVID. Ese texto sostiene tres puntos esenciales y, repito, es un comunicado oficial de la administración norteamericana. En primer lugar, dice que antes de la pandemia, Anthony Fauci, como jefe del NIAID, destinó millones de dólares públicos a proyectos de ganancia de función con coronavirus de murciélagos en el Instituto de Virología de Wuhan, una investigación que el propio comunicado vincula al escape del laboratorio que habría desencadenado nada más y nada menos que el COVID-19. Señala el comunicado oficial que Fauci trabajó con altos cargos politizados de la comunidad de inteligencia para desplazar la hipótesis del laboratorio, del escape del laboratorio, y fijar como línea oficial un origen natural del virus, apoyándose en científicos que él mismo financiaba y en artículos que ahora se describen como fraudulentos.
0: Doncs bé, hem acabat d'escoltar les declaracions que va fer la Tutsi Gabbard, que és la directora d'intel·ligència dels Estats Units. La persona que ens ho ha explicat és la Delia Talegon. Bé, amb això també ens endinsarem amb els canvis al codi de circulació no requisits als conductors de patinets, motos i bicicletes. El govern espanyol fixa en els 15 anys d'edat mínima per conduir patinets i ús obligatori de casc. La norma, segons ha resumint la ministra portaveu Elma Saiz, passa de tenir un enfocament centrat en la carretera i el vehicle a un altre centrat en les persones i els entorns urbans, cosa que també inclou els vianants. Segons ha informat l'executiu de Pedro Sánchez, l'objectiu de la reforma també és alinear-se amb diversos objectius de desenvolupament sostenible de l'agenda del 2030. El Real Decret entrarà en vigor el 1 d'octubre de 2026. Doncs bé, molta atenció, edat mínima per anar en patinet, 15 anys amb aquests patinets elèctrics. Doncs bé, una nova estafa que amenaça les teves vacances perquè suplanten els hotels per robar els viatgers. Aquest diumenge 21 de juny ha començat oficialment l'estiu, tot i que a Catalunya ja fa setmanes que les altres temperatures conviden a fer plans que surten de la nostra rutina, com ara anar a la platja, a la piscina o d'excursió a la muntanya. Qui sembla que no descansa, però són els ciberdelinqüents, que aprofiten l'ocasió per enganyar els turistes i importar-se els estalvis que havien aconseguit per poder viatjar. En WhatsApp inofensiu, la trampa arriba quan la víctima rep un missatge de WhatsApp d'algú que assegura ser un treballador de l'hotel, el ciberdelinqüent, que prèviament ha hackejat el sistema de l'establiment per poder arribar a la base de dades. Envia un text amb tota la informació sobre la reserva, la data, el nom, cognoms del client i fins i tot el seu DNI, i informa d'un suposat problema a l'hora de fer el pagament. La víctima, veient que tot sembla real, clica a l'enllaç que acompanya el missatge, que la porta a una pàgina web idèntica a la de l'hotel, dissenyada per tal que hi faci el suposat pagament. Moltes vegades el lladre, que encara no està satisfet de tenir els diners que acaba d'estafar, aprofita les dades bancàries que la víctima ha deixat, com ara el número de la targeta, per fer altres delictes. Per exemple, demanar préstecs en el seu nom.

0: I bé, és moment de fer aquesta salutació als nostres companys que ens aporten la valoració de les temperatures del dia d'ahir, Sant Joan. Esperem que tots els joans hagin estat ben feliços i hagin menjat nissos. Però mentre... Sí. Paquita Alberti, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Vinga, sapiguem quina és la temperatura màxima que van tindre ahir.
1: Doncs ahir bastant alta, eh?
0: Sí, 34
1: graus i 5 dècimes.
0: Oh, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
1: I aquest dematí 20 graus amb 8 dècimes.
0: Oh, Déu-n'hi-do també al matí, doncs, eh?
1: Sí, també. Bastant altes, eh? Les temperatures, molt. I ara aquests moments estem a 29 graus.
0: Mm-hmm.
1: Un 61% d'humitat.
0: Massa humitat.
1: I marca núvols, un núvol i sol.
0: Bé, com vau passar Sant Joan?
1: Pues bé.
0: Bé, sí.
1: El principal és que hi hagi salut, no?
0: Molt bé, i tant. En Rosendo em va fer arribar una fotografia que va fer una coca.
1: Sí, molt maca.
0: Una coca molt maca, vull dir que, escolta'm, vull dir, té que tenir bona dentadura perquè era d'aquestes de full. I dic, mare meva, tu, tothom, aquesta casa, aquesta família, tenen unes dents molt bé, com que jo no els tinc gaire, doncs
1: home, a veure. Este de ser la de Sant Joan, no? Oh, no, i
0: tant,
1: tothom, oh,
0: i tant. Però aquest home és molt eixerit, eh? Molt eixerit, molt eixerit. Sí. Vinga, Paquita, moltes gràcies per la informació. Una abraçada amb els col·legues.
1: Gràcies, moltes gràcies.
0: Adéu, bon dia.
1: Bon dia.
0: Ens anem a saludar amb en Joan González de Marreixac, que sembla ser que estem intentant contactar i ho farem. I mentrestant anem dient les temperatures de Fibra Color, màxima d'ahir 33 graus 6 dècimes, mínima d'avui 16 graus 6 dècimes i ara 30 graus amb 8 dècimes, una humitat d'un 58%. I ara sí, ens anem ja telefònicament cap a Marreixac i Joan González, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Vinga, a veure com tenim la temperatura d'ahir, Joan.
2: Mira, la màxima és 33 graus 6 dècimes.
0: Molt bé.
2: La mínima és 51 graus 6 dècimes.
0: Uh-huh.
2: Ara, en aquest moment, estem a 30 graus amb 9 dècimes.
0: Què dius ara? Molt.
2: Ha baixat un grau, però estem a 31 graus.
0: Mare meva.
2: Ja estem a 30, 39. Ja pujarà, eh? Endavant. L'humitat, un 52%. Això representa una temperatura de sensació de 33 graus, 2 dècimes.
0: Oh, Déu-n'hi-do, eh? Molta temperatura.
2: Sí, molta. I el màxim de vent d'ahir, de 24,1 km hora.
0: De 24?
2: Com a 1 km hora.
0: Bueno, la tenim controlada, la velocitat del vent, eh, Joan?
2: Sí, però la temperatura no, eh?
0: No, la temperatura no. Veient que cada vegada ens està, doncs, acaparant més,
2: sí. A veure el que passa pel juliol i agost, que és quan apreta més.
0: Mm-hmm. Joan, com vas passar el dia ahir? Bé?
2: Bé. Amb la família va anar força bé.
0: Molt bé. La revetlla també?
2: Sí.
0: Tot bé, no?
2: Sí, t'has vingut. Ara tot correcte.
0: Fantàstic, que ens n'alegrem moltíssim.
2: Que les coses vagin bé.
0: Gràcies, Joan, i vinga, contents que hagis disfrutat del dia del teu sant. Fins demà.

0: quedar-ho. I en Miquel pregunta, a la dreta de les fotos veu una via verda, és a dir, que cartell s'ha posat amb la via verda. Quin nom es coneix el que és apte per totes les famílies? La via verda, la pregunta, per quin nom es coneix i que és apte per a totes les famílies? 93-764-28-93 o bé al Facebook de Ràdio Tordera. I a més, recordar-vos que m'agradaria que diguéssiu si us agrada, si us sembla bé o no, que anem posant, doncs, humor entre mig del magazín. Eugenio, Capri, qui més, Gila, bueno, tots aquests personatges que en aquest cas es mouen dintre el món de l'humor. Anem amb una petita pausa, anem a publicitat, tornem de seguida.
1: De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació. Vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació. Vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. De dilluns a divendres, d'11 a 1, a Ràdio Tordera.
0: I ara arriba un dels moments més esperats del nostre magazín, perquè si hi ha una cosa que ens agrada és posar-nos al dia de què passa al món, del cor, dels famosos, dels embolics, de les reconciliacions, dels casaments, sorpresa i aquelles drames que després comentem fent el cafè. Per això avui tenim la nostra brigada de luxe, les nostres dones tordarenques, l'únic home que s'ha afegit en aquestes tertúlies, que venen carregats de revistes, titulars, i aquella mirada fina que posem, que no se l'escapa ni una. I bé, això és l'Àngela, que no n'hi escapa ni una. Amb elles repassarem qui s'ha separat, qui ha tornat, qui ha estat enxampat a la platja, qui fa vacances de luxe i qui torna a ser portada. Perquè la premsa del cor és molt més que s'apareix. És gairebé sociologia moderna.
6: I tant que sí.
0: Què en dieu, nenes?
6: Sí,
0: nen.
6: Sí.
7: Bé,
6: I
7: sí.
6: Que sí. I xantatge emocional molt sovint. Sí. A les parelles que... Ai, que sí, ai, que no.
7: Tinc una informació que la setmana passada se'm va oblidar. que és que la Paula...

0: Badosa, que és tenista, que havia sortit amb en... amb el noi aquell que fa la revuelta, en Brocano, David Brocano.
1: Ah, sí?
0: Sí, havia sortit, eren nòvios i...
1: Ara m'entero, veus?
0: Van tallar de bon rotllo. I aquesta noia tenia moltes lesions, però ha aconseguit guanyar el torneig de Berlín de tennis femení.
1: Ah, molt bé. Molt bé, Badosa. Molt bé. Ok, m'alegro moltíssim.
0: M'alegro perquè portava una ratxa de lesions impressionant.
1: Sí, molt sovint.
0: I a més ara ha deixat el nòvio, no en David Brocano, sinó un altre, i aquest, amb aquest no ha acabat bé.
2: Tinc que començar el programa amb una separació i una parella que jo els trobava guapíssims a tots dos. I s'ha separat l'Òscar Casas i l'Anna Mena, que portaven 2 anys de relació.
1: A veure,
2: és de la...
0: L'Òscar Casas és el germà de Mario Casas.
1: Ara, sí.
3: A veure, Toni, cada vegada saps més informat.
1: És que el Toni ja li ha dit l'Angie que és el libro gordo de Petete. I jo li he dit que és el Google. Per tant, en Toni és el que ens soluciona.
0: I l'Anna Mena és la cantant?
2: La cantant.
0: És
2: boníssima. És
0: boníssima,
2: però ells també, fent una parella preciosa.
0: Però a la voz surt quasi despullada.
3: Bueno, mira, que vols que et digui. No me diguis que no t'agradeix a tu.
1: És el seu cos, no?
3: Toni, te va agradar o no?
2: Toni,
1: te va agradar veure-la?
3: Claro que li va. Ah, vale.
1: A qui no li amarga un dulce?
3: No, bueno, però és clar, sembla que ho digui com a rintintint.
1: Sí, com dient, ell s'ha despullat. Doncs molt bé, cap
3: Toni, veure.
1: Ni a calor, doncs apa.
2: Ells es van conèixer, van fer una pel·lícula, Ídolos, i aquí es van enamorar. Està molt disgustada, sobretot la Sheila, la germana d'ell, perquè diu que feien una parella. Diu, a part de que feien una parella molt guapa, sí, hem agafat tanta estimació en aquesta noia a casa, perquè entrava a casa i tot, però que això és cosa d'ells, que a lo que anem, s'han separat amistosament bé, ella també ara té molta feina amb els seus discos i la seva música, i ell també d'actor. O sigui, que tenen feina.
0: Que igual no tenien temps per estar junts i...
2: A vegades la separació...
0: Passa això.
2: I bé, ha passat uns quants dies i quina casualitat que ell ha anat a Marbella, en el club aquest, a la reserva, i resulta que ara ja estan traient fotos, que s'ha donat un petonet, però sabeu amb qui? Amb el Carlos Alcázar.
3: Ai,
2: que havien
3: mare.
2: Tingut...
1: Ells no és Roberto Alcázar i Madrid?
2: No. Ho dic bé, Alcaraz.
1: Alcaraz. Ojo, Moni,
2: Bueno, ella també, que ve
1: molt. No, però ell més, ell molt més.
2: Sí, a vegades els diners no fa la felicitat.
1: Sí, però ajuda moltíssim.
3: A veure, ajuda molt,
1: I tant, i tant.
2: Anava a dir un disbarat i no ho diré,
0: Però és Carlos Alcaraz.
2: Sí.
0: Ah, és el tenista.
2: És que en l'any 23...
3: Toni, això no t'entraves, d'això?
0: Sí. D'això m'he assabentat, però el que...
1: No havia entès bé.
0: El que s'ha de saber dels tenistes és que són els esportistes que més cobren, perquè juguen només ells. I llavors el premi és tot per ells.
3: Bueno, per ells i el seu entrenador, no?
1: No, però n'hi ha molta teca.
2: Sí, però el seu entrenador també queda bé,
0: Sí, sí.
2: És que ells van tenir una petita relació en l'any 23.
3: Ah, val.
1: I s'han trobat a Marbella, i el que passa, estic sola...
2: I Marbella, amb el sol de Marbella, que calenta més que de Barcelona.
1: Què me dius, a la reserva s'han trobat? Pues què més quieres?
2: I llavors, a lo que anem, els periodistes que tenen que omplir moltes revistes perquè no n'hi ha molta teca...
1: Això mateix.
2: Què han fet? Ja s'estan allà saludant i, bueno, que els van veure la nit, és lògic. Però ja no perquè diguem que d'aquí torna a sortir de seguida una
1: fera. Bueno, ells veuen el que veuen i llavors, com tenen d'omplir una fulla,
2: aquí doncs
1: posen el que els sembla,
2: aquí està. Que també farien bona parella.
1: Sí,
2: ella té 27 anys. És molt maca, és que és molt maca. I ell també, o sigui, el que s'ha separat ara...
0: Però té 21 o 22.
2: Jo el trobo jove per ella.
1: Sí. Bueno, avui dia això
0: no
1: compta. A més, aquesta parella segurament... Angie, igual dintre de poc a final d'estiu ja serà una altra relació.
2: No, no se nota, perquè aquesta noia... És que per mi,
0: sembla molt jove, és petitona...
2: Per mi aquesta noia no sembla ni que tingui 27
0: no,
2: anys,
0: No, no sembla pas.
2: No sembla. I llavors...
3: I ell quina edat té?
2: Ell, 23...
1: 22,
0: sembla.
2: No,
0: més. Ara ho busco.
2: Busca-ho. Sí. Almenys té 24, ja. 23 o 24.
1: Bueno, està entre aquesta...
3: Molt bé, Toni, està a buscar. Sí, 23, gràcies, control de so, en Damià.
1: Molt bé,
3: Damià, molt bé, Damià, molt bé. Competència amb en Toni, molt bé, molt bé.
1: Ui, ui, aquests dos, avui.
3: Ui, que bé,
1: anirem bé.
2: Havien portar-se dos o tres anys, havien que han hagut parelles, que ella és poder... Mira, ara mateix, l'Aitana Sánchez Gijón continua amb el que és capellà, que està molt bé la sèrie, no?
1: Guapo, guapo.
2: Sí, guapo,
0: guapo. Machi Iglesias,
2: amb el Machi, amb el Machi. Està allà, ara, sí, ara de moment està...
1: Ja m'agradaria en una situació així. Que fort.
0: Meli, crèdula, el Toni.
1: No, que estic veient ells, els estic veient i penso, quina situació més xula, no? Viure així, una experiència de cap tipus.
2: Aitana Sánchez.
0: Es conserva molt bé.
2: Es conserva molt bé, però és que té 50 i tants anys, eh?
0: 54, com jo.
1: També tenim una de guapa, eh? Vull dir que no podem pas dir que no estem bé.
2: Esplèndida.
3: 57 anys. Molt bé, Damià. Damià.
1: Ah, sí, és 54. Damià, molt bé. 57 ja no és el mateix, eh?
3: No,
1: que llavors sí que té un iogurín total, eh?
3: Sí. Escolta'm una cosa, cirurgia total, eh?
1: Podia ser...
3: Sí. No ho sé.
1: Podia ser una mica.
2: Jo no la veig molt
1: discreta, però igual sí que té alguna.
0: Déu-n'hi-do, perquè no té bosses, les té aquí així. Sí, clar.
1: Aviam, algun retoc que potser s'ha fet.
2: Que n'hi ha gent... Que ho aparenta més amb la pell i n'hi ha gent que no ho aparenta tant amb la... Sí, aquesta noia, és que entre que està primeta, és veritat, jo la trobo també molt maca, fan una... I ell també sembla més gran de l'edat que té,
3: bueno,
2: eh?
1: És a dir, que tot suma, que tot suma.
3: Quan te dius una parella, maca, què vols dir? Maca físicament?
2: Que són guapos.
3: Maca perquè et notes que amb algunes declaracions tenen molt
2: que
3: bon
2: són
3: feeling o què?
2: Que són guapos.
3: Que són guapos.
1: Que, que saben... Que saps l'imant? Pum!
3: Bueno, que a veure, el pal fa pum i res de pam, eh?
1: Pues volem.
2: No, jo trobo que fan una parella maca. Maca. Que després entre ells, suposo que aquest noi amb lo jove que és, ja ho diu, és que tenim moltes coses en comú, la mostra està, que també van fer una pel·lícula junts, se van enamorar i està sortint lo de la pel·lícula, de fa no sé quants anys
1: enrere. Però també hi ha casos que és cert que hi ha parelles que els nois són joves i poden viure... Perfectament. Tota una vida. Jo coneixia un cas amb uns amics allà a Bèlgica. Sí. Jo recordo que ja era gran.
2: Sí,
1: i han viscut, vull dir, encara estan visquent junts, aquesta gent.
2: Sí que és veritat.
1: No passa res.
3: Vinga,
2: o sigui que, bueno, per la parelleta que s'han separat, el que sigui millor per ells.
3: Molt bé. Veiem separacions. Posem un tema que tenim pendent aquí de posar, perquè veiem que hi ha moltes parelles maques, els hi posem aquesta cançó pensant en que arribin fins passat el setembre,
1: almenys.
3: Perquè al setembre l'Angie, pobret, es queda cansada de dir que s'ha separat.
2: Al setembre veureu vosaltres.
1: Sí, perquè passa això, que ara se separen.
3: Sí,
1: i després se tornen a rejuntar. Sí. Com dient, ara tinc vacances, puc fer el que
3: vulgui. Sí. Doncs bé, escoltem aquesta cançó, que la dediquem principalment a l'Angie, mira per on, vinga, que li agrada molt.
1: Sí, que és una...

0: soy así.
1: Escolta, a veure, això de morosa, a veure, expliqueu-me...
2: Morocha.
1: Què és el nom de la morocha? Ai, mare, morocha. Bueno, a veure que jo me'n vaig,
3: tu. Que nena, nena, ja és que, escolta, que t'has vist el dia.
1: Favor,
3: que
1: t'has
3: vist el dia.
4: Que... La morocha és una noia que està assentada, es veu com una pista de ball, i ningú la treu i li agrada molt ballar.
1: Ah, oh, pobreta, no.
3: I diu, la cançó diu.
4: Claro.
3: Explica.
4: Que alguien saque a bailar a la morocha, que se muera de ganes.
2: Puc dir una...
1: I però diràs igualment, digue.
2: La diré igualment. La, sabeu aquesta, la portaveu de Junts al Congrés dels Diputats?
1: Sí.
2: La Míriam Noguera?
3: La Míriam,
1: sí.
3: La Míriam.
1: Mira,
3: què ha fet la Míriam? A part de tindre aquella melena.
2: T'explico, sí. T'explico una cosa d'una relació personal seva.
1: Uau, sí. Ja la pots dir o què?
2: Sí, s'ha fet públic que el seu home és pilot d'emergències, pilot d'helicòpter d'emergències. O sigui, d'aquests que rescaten gent, etcètera.
3: Quan estan greus, ah, molt greus.
2: Pilot d'helicòpter.
3: Bueno, pues ella, a mi el que m'agrada d'ella és quan fa el melenazo.
5: Pues a mi, com no m'agrada gens, no la miro.
3: Es posa allà i comença a posar la melena patapim, patapam. I el que està al costat la pot deixar ben, perquè no t'agrada. Però, a veure, és el que és i ja està. Però ella com persona, pues, deu ser pues, una persona normal.
2: Clar, gente,
3: cada un és...
2: Del... El que passa és que avui, aquest any, aquests anys li han tocat fer de dolenta.
3: Sí.
2: I que de dolenta.
1: Uh-huh. Bueno, mira,
3: el partit que representa no cau
1: bé. Cada
3: un
1: està on està, però sí. Bueno, també està ben cuidada doncs, monetàriament, suposo. I...
3: Evidentment.
2: Bueno,
3: se suposa que un bon sou...
2: Una portaveu s'entreu uns 100.000 euros a l'any.
3: Sí, segurament.
1: Va, vinga, Angie.
4: Bueno, per la persona que vulgui veure avui, comença a Movistar Plus. Tornem a recuperar, a veure la vida de la Rocío Jurado.
3: Ui, no, per Dios.
4: Sí, jo tampoc. Jo ho dic per la persona que vulgui, si no s'entrarà.
3: Bueno, sí, Iurana,
1: quan comença, sí?
4: Comença avui, seran avui. 4 capítols, però avui és, diguéssim, com... És una, és
3: com un resumen?
4: No, no, un resumen no, és com una sèrie.
3: Ah, bueno, sí. No,
4: eh?
3: Sí, sí, sí.
4: I llavors han agafat personatges que la noia que imita en la Rocío Jurado... Un 10 per ella,
3: ah,
4: eh?
3: Ah, sí, vaig escoltar parlant del tema, jo, quan
4: jo
3: van començar.
4: Jo la vaig veure que la posen, ja pobreta, quan la Rocío Jurado estava tan malament que anava amb aquell xàndal, idèntica. Està superben...
1: Ben
4: caracteritzat,
1: eh?
4: Bé. Mm-hmm. I, bueno, bé, la seva filla ja ha sortit, però com jo no la puc amb aquesta noia, perquè diu tantes mentides...
3: Cau molt malament.
4: Cau molt malament i està forrada de diners. A mi el que m'estranya, que ho vaig sentir ahir a la tarda, que la productora ha avisat en el, diguéssim, en els fills adoptius, i en el, perquè, clar,
3: perquè
4: aquí l'Ortega Cano
3: sí.
4: També...
3: Ortega Cano?
4: A l'Ortega Cano ha sigut el seu marit?
3: Sí, sí, però he escoltat alguna cosa de l'Ortega Cano que jo no en sabia.
4: Bueno, li fan sí? Aviam.
2: Sempre sí? Hi ha alguns rumors sí, de sobre la seva
1: tendència.
2: Bueno,
1: no. Has fet amb les mans així, no sé
4: sí,
1: què vol dir.
4: Mira.
3: Vol dir que sembla ser que és una mica...
4: Bueno, és d'allà i d'aquí.
3: Sí.
4: Pot ser.
2: Vale. No, aviam, però sempre, no han sigut, sempre han sigut rumors que
4: rumors,
2: no s'han confirmat.
3: Però precisament la setmana passada va haver-hi un periodista que va fer un comentari que sembla ser que ell li va tirar los tejos. I l'altre va dir, bueno, me voy.
4: Sí, i va dir, no confio tu perquè igual me pegues l'estocada com és tu.
3: Eso mismo, va dir, me voy, que igual me la clava.
4: No, que jo sé que una vegada...
3: L'estocada...
4: Bueno, la cunyada se'n va anar moltes vegades de la... perquè hi ha coses que amb la família, si tu estàs en una festa i es veu que l'home va dir pues me vaig a vestir de faralai i li van posar un vestit i a partir d'aquí pues ja s'ha pensat que a ell li agradava més un vestido de volantes que els toros.
3: Ja potser no, va ser la seva faceta oculta que aquell dia no la va poder deixar
2: homes,
3: oculta.
2: Hi ha homes que els agrada molt les dones,
4: sí.
2: Però que també els agrada disfressar-se de dona.
4: Sí.
2: Perquè és com un tabú molt gran i per carnestoltes, etc., hi ha homes que es disfressen de dones i que no tenen una tendència sexual diferent.
3: Però tenen aquell neguit de no haver-ho pogut fer mai, i aquell dia diuen, pues, sí, ara voy para allá.
4: Sí. Total, que la productora, el que t'ha dit, ha avisat, que això sí que m'ha estranyat, perquè la Glòria, la filla, surt en un programa de la tarda, m'ha estranyat que diguessin que no volien representar. M'ha estranyat molt. No sé si s'ha equivocat, la revista, però posa que la productora se van posar en contacte amb ells i de dir, teniu que sortir la sèrie, perquè no deixa, que són dos fills adoptius, però els van agafar petits, uh-huh. i que són fills, se consideren sí. fills, i que ell ha sigut el seu marit durant 10 anys, ja em sembla.
2: A veure.
4: I llavors ens diu que ells han rechazado la invitació.
3: L'oferta.
4: L'oferta.
3: Potser l'oferta no anava acompanyada de
4: XX. Però m'acosta creure-ho de cara a l'Ortega Cano, eh? Perquè sí que és veritat que pot fer poder a l'home, poder, pot disfressar-lo. Però que ell ha estat enamorat, ell diu que ha sigut l'amor de la seva vida.
2: Sí, sí que ho diu, sí.
3: I te dic una cosa, jo sincerament sempre vaig pensar, i de què s'ha enamorat la Rocío Jurado, sí. d'aquest home. Sí. Home, ella jo l'he considerat sempre una dona molt
2: mimós, no?
3: Jo sí, amb ella sí. sempre l'he admirat molt.
4: Però és que quan es van casar, ara està l'home... ha fet
3: molt deteriorat, ara sí.
4: Està deteriorat, però és que no... Aviam, no era un home de dir...
3: No,
4: estava bé. No.
1: Jo el veig mimós, saps? Un home d'aquests que sembla... Bueno, aparentment, no? Perquè esclar, no he tingut les ganes i no ho coneixo. Però el veies que la devia portar-la així,
3: saps? Segurament, sí.
4: Aquí molt. També se van enfadar quan ella va estar a Houston, perquè va ser voluntat d'ella, perquè n'hi havia molts diners, que diu que ell mai va pagar res. Però escolti'm, senyora, si vostè als fills, li dic sobretot a la seva filla, que és la més egoista... és que nunca ha pagat nada. Aviam, la teva mare us ha deixat milionaris a tots, i si s'arriba a l'Ortega Cano, que jo no sé si serà veritat o serà mentida, que ell no ha posat mai cap diners, perquè allò era cada dia una borrada de diners,
2: el
4: que costava estar a Houston.
3: Sí.
4: Si l'home hagués dit, bueno, pues jo també vull pagar perquè és la meva dona, me l'estimo i tinc diners, a ell encara li queden cada més diners.
2: Diuen que el que va tenir la Rocío Jurado, ara hi ha molt millors perspectives de sortir-ne'n que quan a la seva època.
3: És que estan parlant...
2: La seva època era el pitjor, que podia passar d'aquest tipus de malalties.
3: Encara no s'havia investigat prou, llavors no hi havia... Quants anys fa, Àngica?
4: 20 anys.
2: Sí, per això t'ho dic.
4: Per això ara els 20 anys fan aquesta... com una memòria amb ella, però amb personatges.
1: Vinga, per trencar el tema, així és una miqueta de pena, d'alegria,
3: pena.
1: Pena. Una cançó de mia, va, vinga, d'aquestes guais que has estrellat tu.
3: D'aquestes que em dèiem de ballar.
4: Veureu quina alegria us explico ara.
1: Vinga, va. Ai, vinga, va, Damià, som-hi.
0: Vamos, listo. Salud, muchachos. Por esa mujer.

0: El merengue de Manuel Turizo i Marshmello va ser cançó de l'estiu fa 2 o 3 anys i encara es recorda com un temazo.
1: Un bon tema. I ara no sé quins els havia, Angie, perquè és una cara de pillar, que bueno, pillando.
2: Sí. Us tinc que dir que ella està contenta, el que no podria no estar tan content serà la Mèrit, quan s'haurà enterat que la Corina ha subestat les joies que li va regalar el rei Juan Carlos. De moment, li han donat 850.000 euros...
3: A la...
2: 850.000 euros, perquè van així amb un paquet. Ha venut l'anell que ell li va fer de brillants, una borrada de diners que li va costar per quan li va demanar. Perquè se volia casar amb ella, eh?
3: Que li va costar, que ens va costar a nosaltres.
2: Ens va costar a nosaltres.
4: És el que estic dient. Tot això ho hem pagat nosaltres. I ara ella va i se'n va a Suïssa o a algun puesto d'aquests, a on d'anar a vendre'l.
2: Bueno, jo, on t'ha anat, no ho diu. Però que ha agafat i ha dit, bueno, diu, jo me vaig a vendre això, perquè vics bé, però encara podré viure més bé.
4: Que no vull tindre cap record d'aquest home.
2: No vull tindre record d'aquest senyor.
1: Déu-n'hi-do, per això la gent en com té peles, per un moment, Angie. L'egoista que és, que encara en vol tenir moltes més, eh?
3: Sí, sí.
2: El lot tenia més de 850.000 euros, una xifra molt inferior a la valora... O sigui, és inferior...
4: Al valor real.
1: Doncs mira, canviant de tema musical, la Damià, i acaba d'explicar una miqueta aquesta versió, Angie.
2: La de la Corina? Pues bueno, que jo crec que ara en el rei i a tota la seva família, perquè ha sortit a la revista, l'altre dia ho van dir per la televisió, no sé si ho veu sentir, jo ho vaig sentir també per la tele, però és que ara ja ha sortit a la revista.
1: I surt la joia i tot, eh?
2: I se veuen joies i tot.
4: Però són les d'en Zapatero?
1: Exactament. Escolta'm, aquí tothom ara sortirà amb això. Ara, ja Zapatero, resulta... ara
4: mira,
1: aquesta.
4: Jo faré fotos al que tinc. Posaré també al TikTok.
1: Bé, amb 53 minuts i apropant-nos perillosament al punt horari de les 12, tenim aquest tema que ens el presenta el nostre company i la Meli dirà aquelles frases tan guais que ens fan...
4: Somriure.
1: Vinga, Damià, som-hi.
0: El Baifo, un tema de Quevedo d'aquest nou àlbum, com bé diu la cançó, el Baifo és el titular d'aquest àlbum d'estiu del 2026, que es preveu que sigui la cançó de l'any d'aquest any 2026 i de l'estiu també.
1: A veure, Damià, aquest ritme, quin ritme és? Perquè jo, a veure, jo, això és tecno, això és...
0: Però jo diria reggaeton, no?
1: Ah, reggaeton, jo no sé, és que no entenem gaire nosaltres, eh? Això és reggaeton?
0: Suposo, no sé.
1: Bueno, vale, a mi m'encanta aquest tipus de ritme, pujo una mica més. Vinga, m'encanta. Vinga.
4: Molt bé, Rosa Maria, vale, ja t'encanta. A mi passo una mica del tema, a mi m'agraden altres. Què vols, que continuï?
1: Què vols, un vals?
4: No, una garrao. Jolín, que no.
1: Una garrao, que tema.
3: Una garrao, un català amb un català, no?
4: Exacte,
1: no sé el que és. Una garrao, vinga, va, anem a les frases.
4: Cada quien es el arquitecto de su vida, menos los feos. Esos son albañiles.
1: Pobrets, no.
4: Tant perdó als feos, perquè tenen el seu encanto, també. No solo presumir que voy a sitios caros, pero ayer estuve en una gasolinera.
1: ¡Hombre! Ara deixa't una mica la gasolina, eh?
4: Sembla que sí, però quan va fer aquest... Amb el
3: escrit, aquest estava a tope.
4: Estava per les nubes. Salí a tomar el aire y terminé tomando cerveza. No se puede confiar ni en uno mismo.
1: Eso es vencer.
4: Hola, ¿este es el número de teléfono de ayuda a los alcohólicos? Sí. ¿Cómo se hace un mojito? A estas alturas de mi vida, volverme cuerda sería una locura. Puntos suspensivos. Estudios recientes indican que solo 6 personas sufren de crisis económica. Yo... Tú, él, nosotros, vosotros y ellos.
1: Bé, de totes maneres, sí que hem de reconèixer que tot i tingui en crisi econòmica, les terrasses...
4: Estan per les nubes.
1: Veure,
4: i els preus de les terrasses també.
1: També, eh?
2: Aviam, jo dic que surts per la carretera i està ple de cotxes. Vas a les terrasses, vols anar a dinar un diumenge i tens que demanar reserva, perquè quan arribes no trobes.
4: Els milions de persones que estem ja a Catalunya, en un lloc o altre els tenim de trobar.
2: Però vas en els súpers i la gent treu uns carros, afortunadament, que jo me n'alegro moltíssim. Però que a vegades mires i porten coses, no direm publicitat, coses que si no estiguessis bé d'aquí se poden suprimir.
4: És que, Angie, menjar mínimament és l'últim que ja podem fer.
2: Ja, però
4: alguns luxes sí que es tenen de deixar.
3: Però una cosa és que es vegi que hi ha gent que està bé, però hem de recordar la moltíssima gent que no està bé i que està fora de la...
4: d'aquest nivell econòmic.
1: A veure, jo estic d'acord amb el que tu dius i recolzament, però el cigarro no els hi falta mai a la boca, eh?
4: Bueno, no tothom...
3: Això és una mica de demagògia.
1: No, demagògia, no, perquè a veure...
4: Bueno, hi ha gent que fuma i està d'estar d'altres coses, perquè si al final de mes té uns diners... si tens tabaco...
3: Perquè ara que parlen de regalos, a Felipe González li arribaven cada 2x3 carretons de puros habanos de Cuba, d'aquests dos mons, i no els va declarar mai, eh?
4: Sí, que no eren joies, però quasi joies.
1: Perquè hi ha puros que valen molts. Veritats, eh?
4: Que surten, els puros aquests, alguns són de caríssims.
3: Sí, sí. Vull
4: dir que no és una joia,
1: vinga, però... Vinga, cap a les últimes notícies.
2: Sí, mira, el David Bisbal, sabeu que farà l'OT als Estats Units? I ell serà, estarà de jurat.
3: OT o la voz?
2: No, no, OT. David se emocionó regresar a OT. OT, Estats Units.
4: Per això que t'he dit que són copiones, no? Perquè això s'havia fet aquí.
2: Sí, sí,
1: nosaltres ens ho acabem copiant ells, no?
2: No, no, no, nosaltres vam ser els pioners.
3: Sí, sí.
2: Em sembla, eh?
3: Bueno, els pioners va ser Eurovisió, que va ser perquè Eurovisió va recomanar que sortís de
4: el premi que és
3: el que sortís d'un concertament democràtic era el que havia d'anar allò. I llavors aquí es va tenir la idea de fer l'OT. I va ser una bona idea,
4: molt
3: bona, que va donar una televisió diferent, perquè abans li donava el premi al que feia més tonteries, o que... I aquí, per guanyar un premi, havies de ser bo cantant.
4: I la selecció que hi havia abans era també molt diferent, vull dir, no era pas...
2: I, bueno, ell estarà de jurat en aquest programa, i que, bueno, que traurà una cançó antiga, de les cançons antigues del Camilo VI, de Juan Graviel, que sortirà ara pel mes d'octubre.
3: Ah, molt bé.
2: No m'ha donat temps de més coses. I que està molt content amb aquesta oferta que li hem fet, d'anar-se'n... De ser jurat aquí, perquè, és clar, ell ja sap de què va.
4: Ja comencem a tindre també uns anyets i potser ja la cosa no comença...
2: Però diu que serà molt, molt, molt semblant al que es va fer aquí a Espanya.
1: Molt bé. Vinga, aquí ho deixem, doncs. Angie, moltes gràcies per tot aquest repertori de notícies que ens portes.
2: A vosaltres.
1: I, bueno, l'Angie potser algun dia se n'hi ha de reportatge, no?
2: Podria ser, que tinc una cosa en ment per fer i poder... Faltaré un dia aquí, però ja us explicaré.
1: Però el dia que vagis al reportatge, nosaltres ja ho explicarem, i anirem a estar... No te'n vagis gaire lluny, eh?
4: No. Jo, a la que el sàpiga, diré, l'Anxi la tenim a tal puesto, perquè igual algú se'n va cap allà a veure el personatge que ella va...
1: Aquest és d'aquí, però se n'ha anat allà, Doncs vinga, proseguir-lo.
2: Jo us ho faré bé.
1: Vinga, gràcies, Anxi.
2: Bon dia a tothom.
1: Toni, gràcies. No sé què estàs mirant ara. A vosaltres. Bona...
3: Estic mirant com està la meva comanda...
4: De peix.
3: De repart. De repartiment.
1: Mare meva, mare meva. Meli, gràcies per estar aquí a les sorasses,
4: A tu.
1: Fins a la propera. Adéu-siau. Adéu.
5: Infopodcast Tordera.
6: Hola, dijous 25 de...
7: Queda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.

0: I així arribem al final d'aquest espai d'informatius. Gràcies al nostre responsable d'informatius per acostar-nos a l'actualitat, posar context i ajudar-nos a entendre què passa al nostre voltant. I ara que diem de ritme, directament, perquè ens posem en marxa, i mai millor dic per saludar un home que no para quiet, un company inquiet, aventurer, i amb la roda sempre a punt. Ja m'estan estirant les orelles. Parlem de Miquel Grimal. Bon dia, Miquel. Que sempre té una nova ruta, una nova història i una nova pedalada per compartir amb nosaltres. A veure, amb ella parlarem d'aventures, de camins, de paisatges i d'aquella llibertat que només es troba damunt d'una bicicleta. Miquel, prepara el cas, ajusta pedals, que t'obrim el micròfon.
1: Sí, i tant, més ben dit. A més, amb una gran calorada, que estem aquests dies patint, que amb bicicleta has de tenir molta força de voluntat.
0: Però agafes molt d'aire, no, amb la bicicleta?
1: Sí, però és que dura. Necessites líquids, esclar, ja ho sabem. També has de menjar, t'has d'hidratar. És com molt complexa, perquè depèn si fas una pujada. Sí que si fas alguna baixadeta tens una mica d'aire, sempre et refresca alguna cosa, però s'acaba, i llavors, si tens una pujada, és un patiment constant, perquè a part de les energies que desgastes, vull dir, necessites beure molt, perquè l'escalfor, l'aire calent aquest que vas agafant, la temperatura que puja el cos, esclar, constantment la suor que et baixa per l'esquena avall,
0: al
1: final, i tantes hores, clar, és que si estem parlant, anem, sortim, esclar, m'hi diran altres companys o d'allò, és que, esclar, si surts a les 6 del matí i a les 9 o a les 10 ja ets a casa, això cap... Però no és el meu cas.
0: Clar, el teu cas, bueno, vinga.
1: Jo surto quan surto i torno quan torno. Però, clar, al migdia, a la tarda, quan es fa més calor i aquests pesats i tot això, aquestes carreteres, que el sol no tens un ombra...
0: Mare meva.
1: Que costa molt i que no saps ja, arriba un moment que no saps què veure. Tens la boca empalagosa, resseca.
0: Què fas com acabes la cantimplora que portes o l'aire? Què fas?
1: Vagineres, algun bar que pots trobar pel camí, si estàs al bosc... fons, però clar, cada vegada és més complicat. Sí que fins ara, aquest darrers dos anys, està bé, els anteriors, els tres que havíem de ceguera, allò era un suplici, perquè clar, no trobaves cap font que regés. Ara encara en trobes alguna que ja s'ha aixugat, alguna raja molt poquet, però bé, només que puguis llepar una mica de l'aigua d'allò, ajuda, no? Però l'aigua solament no és suficient, eh? Això està claríssim, ho he comprovat moltes vegades, i aquí no, ningú pot discutir-me això, perquè l'aigua està molt bé i el cos ho necessita, però a part de l'aigua no és energia, necessites algun producte. Jo ja ho sabeu, ja ho he dit moltes vegades, que jo no prenc barretes energètiques, ni begudes isotòniques, ni energètiques, d'això. Ja ho sé que és el... Però és molt producte químic i això no m'agrada. Prefereixo begudes més naturals, sucs, dintre que ja porten el sucre, perquè lògicament així... alguna cervesa, a veure, si veus moltes cerveses, al final és un baix d'índex d'alcohol, però també, clar, no és prudent, que a més porta més sucre, és cervesa sense alcohol, porta d'allò.
0: I no m'agrada la cervesa sense alcohol,
1: Bé, és un altre gust, és una altra substància d'això, i si allò, si vas a fer un àpat, com a vegades me trobo, perquè necessites...
0: Home, a veure,
1: aturar-te amb un bon àpat és que és oportú.
0: El que jo no entenc és que em puguis tornar a pedalar després de dinar, per exemple.
1: És que no tens cap més remei.
0: No, bueno, però bueno,
1: has de continuar la ruta. Si vas amb un objectiu com és el meu, si vaig a veure un indret, he d'arribar sí o sí, i llavors ja tota la tornada. Que la tornada sí que és cap al tard, clar, ja no fa el sol, ja no fa la temperatura, també ha baixat, i si és de nit, la fresca i corre una mica d'aire, ja llavors és total. Però clar, portes moltes hores, el cansament és molt dur, però bé, a veure, jo tinc la mentalització, o sigui, la ment, la tinc preparada per fer això i allargar tot el que puc. Sí que a vegades arribo com arribo. Com a Berga, que esclar, va arribar molt just, sí. La de Berga sí que és molt bèstia. La sortida de Berga...
0: Però què consideres, que és més bèstia el de Berga que de Montserrat, o què?
1: Sí, perquè primer que són més hores. Clar, era més hores, a part de... Clar, Montserrat era arribar, fer, si cas, posar el ciri, fer la mica d'àpat i tornar, que és molt dur, són hores intenses, és una... molts de quilòmetres, però clar, acaba amb un horari que poden ser 17, 18 hores, 16... Però és que, esclar, estic parlant del doble. perquè vaig a veure un espectacle, com era
0: clar,
1: la Patum.
0: Clar, era la nit.
1: Has de circular tota la nit, cosa que ve de Montserrat sí que te lleves a les 3 de la matinada. Mm. I llavors has de sortir a les 4 i arribes, bueno, arribes abans de les 10, està bé, fas una copeta de cava, celebres un any més doncs, amb els companys,
0: oi,
1: és una festa per mi, i llavors et poses al llit i ja ets un angelet, i l'endemà, com que és dissabte, el diumenge flotes. El diumenge és un altre espectacle, teu particular. I una prova de força...
0: superada.
1: Sí, sí, que és clar que no és... Que no a veure, evidentment, no t'ho fas com un repte personal ni res, i dius això, si ho faig jo o ho faig els companys com anem, altra gent també ho pot fer, però, és clar, és molt restringit, perquè és molt dur, això. Ara, l'altra, l'aventura, veure un espectacle, veure noves carreteres, nous espais, que t'entretens també en punts, perquè dius, no sé si tornaré aquí, perquè és molt lluny.
0: Clar, clar, clar.
1: Pots repetir coses similars, però no a aquell indret, i després viure 5 hores i mitja, com va ser la Patum, allà mig, dret, amb la motxilla al pes, no poder-te moure, que això ja ho vaig explicar, que llavors surts per agafar a un quart de 4 de la matinada per agafar la bicicleta, sortir a l'aventura una altra vegada de nit, i d'això sí que, clar, em diràs, bueno, si al cap de parell d'hores ja, era, ja començava a clarejar, sí, clar, és que, clar, clar m'he menjat...
0: Clar, clar, clar.
1: Però el mal d'esquena, les cames no tiraven. I no era per
0: però
1: anar a descansar.
0: Però te van tirar al final, eh?
1: Sí, però havia de pujar a agafar la bicicleta i seguir endavant, per tornar. Com més aviat tornés a Tordera.
0: Miquel, avui es diu que has fet una volteta. Mira per on, però la volteta
1: no
0: ha estat lluny,
1: això,
0: eh?
1: No, avui explicaré aquesta volteta, però aquesta volteta, efectivament, no era del 31 de maig.
0: Ah, val.
1: Era abans,
0: val.
1: Sí. És que aquesta me l'havia saltat.
0: Volteta, és que quan dius volteta, bueno, jo miro aquí tampoc, no és volteta.
1: Poso entre parèntesi. Ja, una volteta per mi, perquè és creuar... a part de la Selva, de la comarca de Selva, sortir del Maresme i anar al Gironès. Que el Gironès té les seves coses.
0: Oh, tant, oh, tant.
1: I té les Gavarres, també té zona de muntanya, té part de les muntanyes de Rocacorba, que l'entorn... a més, tenim indrets fluvials i això, hi ha l'Unyà... vull dir que tenim zones també de humides i alguns llocs, el que passa que ara aquest temps està molt, tot molt justet perquè ja
0: sí, sí, sí.
1: Si no és el Ter, per exemple, els rius importants, aigua ja està molt minvada, i Sals, i això és cap amunt, no? Que encara està fent les zones del Berguedà i el Prepirineu i el Pirineu. Ara aquí ja queden molt mancats. Sí que hi ha el Fluvià, que encara tira, el Brugent, també, de la vall de tot el que és les Plans d'Hostoles i que baixa del Envàs, o sigui, tota sí. la zona de la vall d'Envàs, doncs encara aigua n'hi ha, però va, que clar, a l'estiu l'hem acabat de començar.
0: Sempre manca molt,
1: és molt llarg, i això queda. Doncs aquesta volteta que parlo jo, que era el 31 de maig, que encara... Sí que feia caloreta, però no és la d'ara. Ara fa molta intensa i, a més, aquests...
0: Ha començat
1: aquests entorns,
0: abans, ha començat
1: sí, aquests
0: abans,
1: entorns
0: eh?
1: Que ja han arribat a 40, nosaltres aquí no hem arribat, però amb l'índex d'humitat que tenim, això marca molt, perquè sembla que estàs tot el dia amb aquella suor enganxada, encara que et dutxis o d'allò, al cap de poc ja tornes a estar acalorat. És complicat, és molt complexa. No, és una calor seca, com diem, no?
0: Que és la bona.
1: De totes maneres, va ser una ruta que dic que és una ruta que es pot repetir, que relativament està bé. És sortir de Tordera, fer el tram doncs, de la Selva, que és curtet perquè, esclar, hi ha coses que n'hem parlat a vegades però que no són conscienses. Dius, Llagostera, si parles a molta gent, que no tingui constància, que no sigui, que tingui el mapa o que sigui molt entès en geografia, Llagostera en quina comarca està?
0: Deu estar entremig, no?
1: Però quina comarca? Que algun pertany? Què diries, de la Selva o del Gironès?
0: Jo diria del Gironès.
1: Doncs has acertat. Però hi ha molta gent que està al d'allò. Perquè és com una llengua que surt, que toca fins a bastant a prop. De Cadiretes i a tocar de Tossa. Però Tossa és de la Selva.
0: Ah, val.
1: D'acord? Està molt a prop.
0: Mira.
1: Vull dir, que és aquesta llengüeta. I llavors, Cassà de la Selva. On pertany?
0: A la Selva, deu ser.
1: No, és del Gironès, també. Ah, val, no. És aquest, ha quedat el nom, però és d'allò. I llavors hi ha un altre poblet, que és a Quart, que puges per Quart, tens, veus, una altra cosa, Riudellots pertany a la Selva. Ah. Però Fornells ja és del Gironès.
0: Ai, mare. Mm-hmm. Bueno, escolta'm, aquí Tordera estan també quasi en bona...
1: Sí, bueno, moltes vegades hem parlat que més anant cap a la Selva que no al Maresme. Mm-hmm. L'Alt Maresme, que això sí, ha sigut una cosa que s'ha fet posteriorment, però que tenim molt, a part del suro, molt de la Selva gironès, perquè una cara que hi ha bastant de suro, ara que queda molt poc ja també, però que teníem abans molt suro, com Tordera, era Cassà de la Selva.
0: Clar,
1: hi havia moltes fàbriques de sureres i això, perquè, clar, tenen molt boscos per recollir el suro. Doncs era fer aquesta voltata, anar a Llambilles, ja vaig parlar, era principalment arribar a l'hora de fer un menú, no, en un restaurant.
0: Ja coneixes
1: que és molt bé.
0: El lloc?
1: Sí, l'Escon, és alguna vegada que hi he anat, està molt bé, el diumenge sempre està ple. Jo no vaig en reserva. No puc avisar.
0: I si què,
1: vaig
0: agafa normalment?
1: Sí, a vegades diu, va, miren així, va, però sempre busquen solucions. Els restaurants o els llocs de restauració que no te busquen cap solució i d'allò, malament, rai.
0: Ja no hi vas més, aquí.
1: Ja no hi torno, ja no hi torno. Però si allà te donen, busquen una solució al que sigui, pues, doncs això és el millor. Un bon àpat, i dic, ara què? A Quart, el tens a poc, a Llambilles has de tocar allà, és la C35, que aquí ara farem lo de la pregunta d'avui.
0: Sí, sí, ja l'ha fet,
1: sí, ara parlarem, perquè estem aquí molt al costat, molt a prop, entre Quart i Llambilles. A Quart, doncs abans d'arribar al que és el poble de Quart, hi ha una carretera que va a un lloc que arriba fins Montnegre. Que no té res a veure amb el Montnegre d'aquí, eh?
0: Ah, hi ha un altre del Montnegre.
1: Ah, exactament.
0: Ui, això és... tampoc ho sabíem.
1: No, esclar, això és les muntanyes, tota aquella zona de les muntanyes, les Gavarres. I els Àngels, Santuari dels Àngels de Girona. És aquella part, queda al mig, eh? Pots anar... Però aquest poble, aquest indrets, va, són quatre cases, hi ha dues esglésies, esglésies vull dir al costat, però una carretereta estreteta, però que hi ha molt poc trànsit. I en bicicleta, he comentat, és un paradís. Perquè
0: hi ha pujada... Sort que no hi ha trànsit per això,
1: sí,
0: eh,
1: hi ha Miquel? Pujada... Clar, llavors, al revés, ja, per una banda, per l'altra, el que passa que acaba l'asfaltat en l'indret de Montnegre. I hi ha Sant Mateu de Montnegre. Jo aquest dia no vaig arribar fins a Montnegre, vaig arribar fins a Sant Mateu de Montnegre. Ah. Perquè a Montnegre hi ha 3 quilòmetres de baixada, i llavors què vol dir? Clar, has de tirar perquè s'acaba la carretera asfaltada, i sí que hi ha una pista de terra, però molt dolenta, si vas amb bicicleta amb roda estreta o així, que no tingui gaire dibuix i gaire relleu, esclar, la baixada es fa molt, molt forta, més pots relliscar, perquè només que trobis algunes pedretes o així, et fa perdre... I pots arribar a baix a la carretera asfaltada, que és la de Santa Pallaia, que va de Cassà fins a la Bisbal.
0: Ah, noi.
1: Pots enllaçar allà, però això aquest dia... Ho tenia clar, perquè anar allà era un recorregut massa llarg. Sí. Havia sortit tard a Tordera. A més, aquest dia era una mica d'esbarjo. Volteta.
0: Sí,
1: no
0: volteta.
1: Volteta, repetirem. Però que sí, per mi era volteta, perquè podia... Vaig arribar de nit, de fosc, com sempre. Però perquè però podia haver arribat de dia bé, tranquil·lament. Bé, el que passa que vas gaudint, sí. Estàs a prop, relativament vas als indrets per repassar-los, perquè hi ha moltes zones, hi ha molts poblets, ara si ens dona temps ho parlarem. I aquesta carretera, doncs, aquests quilòmetres passes per un lloc que es diu Castellà, de la Selva, hi ha Castellà del Vallès, que és
0: sí,
1: aquest anant cap a Terrassa, que és el que passem per anar a Montserrat. Doncs es diu Castellà de la Selva, però és el Gironès. Això és el Gironès, d'acord? Doncs aquesta carretera és una passada.
0: El que bé,
1: perquè
0: no?
1: Vas fent, vas al teu ritme...
0: N'hi deuen venir no tens... poques d'aquestes,
1: Sí, clar. A Girona, de tota manera, a Girona hi ha espais i això, perquè per això estan molt apreciades doncs, les comarques gironines, perquè hi ha molta part, hi ha molts ciclistes professionals que fan els entrenaments i viuen aquí, tenen d'allò, i la part de Girona... Hi ha... Sí, que hi ha molt ciclisme. És bestial. Doncs aquesta és la zona de les Gavarres, doncs que pertoca doncs, aquests indrets, i arribes, però és que l'últim tram, a l'últim quilòmetre, quilòmetre i mig, és una carretereta, ja es veu amb la foto. No tinc vídeos d'allò, per això vaig posar la, posar la foto.
0: Fotos,
1: però
0: sí,
1: Es veu el campanar, es veu la torre del campanar, al fons, amb el lletrero de Sant Mateu de Montnegre, i una carretereta... Que allò és gairebé una via.
0: Sí, esclar.
1: Una via d'una sola sentit. El que passa, quan es troben dos vehicles, s'han d'aturar i passar narrant, eh? Perquè a vegades en bicicleta trobes un vehicle, t'has d'apartar una
0: problema,
1: mica.
0: Un problema, problema.
1: Perquè no hi ha el metro i mig, eh? No te pot deixar el metro i mig, encara que t'avanci no te...
0: Clar, o tinguis la direcció contrària. Aquí no hi ha ni la separació.
1: No, res, no d'on. És que com separes aquí?
0: Sant Mateu de Montnegre,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí. És un lloc per anar a visitar tranquil·lament. Hi ha una mica d'era, hi ha l'església. És un paratge, està bé, és per arribar-hi.
0: No,
1: sí,
0: que hi ha llocs que són amagats, o no
1: en
0: amagats,
1: cotxe fas a via,
0: o que no
1: perquè
0: vas a...
1: La carretera està bé, encara que sigui estreta, el ferm ja es veu que està bé, pots arribar tranquil·lament. Doncs aquest dia era fer aquesta volta, doncs arribar en aquest. Llavors, a la baixada, doncs, tens, quan trobes la carretera, pots arribar a quart. A Girona el tens a poc de tocar, està arran. El que passa que jo, clar, ja era tornada, ja era una mica tard, havia fet el dinar a Llambilles, passes per allà al costat de Llambilles, però després tens moltes direccions. Pots anar cap a Cassà de la Selva, llavors agafar...
0: Per la carretera nacional?
1: Sí, o pots... No. La C-65, per la comarcal. És una ampla, és una via ampla, eh? Vull dir, la nacional la tens apartada, Llavors torno per la nacional sempre, pel vial de serveis. Però tens, pots anar, jo vaig tirar per una carretera interior, que pots anar, vaig anar a fer una volta per Fornells, que es diu Fornells de la Selva, val? Com Riudellots, però és del Gironès. I en canvi, Riudellots de la Selva sí que és de la Selva. Estan molt a prop, però la divisió comarcal està allà. Doncs d'aquí vaig seguir i vaig anar a un altre poblet, un altre indret, que es diu Sant Andreu Salou.
0: Ai, són uns noms fantàstics,
1: sí, que
0: ja
1: queda,
0: de veritat, eh?
1: Queda entre Cassà de la Selva i queda Caldes de Malavella, perquè jo havia de tornar per Caldes de Malavella. Bé. Per agafar la Nacional, l'encreument de Cassà.
0: Realment has de tenir el mapa aquí en el cap, tu, tan ben situat que déu-n'hi-do, eh?
1: Tantes vegades jo ja el mapa no el sé, no sé les poblacions, i a vegades rètols nous perquè diguis, mira, aquest no havia estat, i vas a sortir a polígons industrials,
0: clar,
1: a vegades,
0: clar,
1: també,
0: clar.
1: Que també, dic, ostres, es porta, perquè hi ha sempre espais nous, i sempre s'obren noves vies i així. Dius, ostres, aquest trencall així, ostres, no hi he passat mai. I vies verdes, també.
0: Ah, clar, via verda, sí. En parles
1: sí.
0: Aquí. Avui
1: bueno,
0: la
1: parlo
0: pregunta,
1: una
0: eh?
1: Principal, però n'hi ha d'altres, secundàries.
0: Ah,
1: per anar
0: vai.
1: A peu i carrils bici, que passen pel costat, que pots anar a intercalar. I alguns estan asfaltats, també,
0: Caramba.
1: No tots són de terra,
0: Caramba, no.
1: Sí.
0: Ho prefereixes tu, asfaltats?
1: Sí, perquè si vas amb una carretera que està... Ai, amb una bicicleta que té roda llisa, vas bé.
0: Va.
1: Vas bé. Ara, esclar, hi ha de tot. Vull dir, hi ha trams que pots combinar. Però si vas per el costat de poblacions o polígons industrials, normalment els carrils bici són asfaltats,
0: Tenen, sí?
1: Sí, estan bé.
0: Jo, però, el que sempre conec és no està asfaltat.
1: No,
0: vull dir
1: que és el que parlarem, el principal aquest tan important. Ara el comentarem. Doncs, és que és una passada. A més, és una cosa que dius, no saps què fer. Això jo vaig parlar, com vaig comentar i ho vaig publicar a les xarxes. Dic, és una cosa que no sé els anys que podré fer. Altres coses tindré de limitar. Però aquesta ruta, vull dir, la podré fer moltíssims anys.
0: És de bon fer.
1: I tant. I a més, és, estàs content de poder fer això. Perquè té tot. Té curves, té pujades, té baixades.
0: Ai, sense matata.
1: Exacte. El teu ritme d'això. No tens trànsit que t'agobi. Vull dir que... I a més, en diumenge.
0: Imagina't.
1: Vull dir que el diumenge, que és una sortida fantàstica, fas un bon àpat, un bon esbarjo. Què vols demanar? Bé, estàs bé?
0: Sí.
1: Te trobes bé? Tens salut?
0: Home,
1: vas sol? Què vols que digui? No és un... A veure, no és suficient, però bé, no tens cap més remei. Però si vas acompanyat i vas amb colla d'allò, tu passes pipa.
0: I tant.
1: No necessites res més. No necessites res més. És que tens tot a l'abast. La bicicleta te dona aquesta llibertat, te dona aquesta consciència.
0: Bueno, de i que pots estàs... arribar a llocs que normalment en cotxe ni a peu, potser... No,
1: fas esport, no necessites fer gimnàstica, almenys aquest dia. Uh-huh. Pots fer reforços amb altres d'allò. Pots fer natació, altres coses. Però l'exercici d'aquest dia, relativament... Escolta, és fantàstic.
0: És molt potent, molt eh? És molt potent, eh?
1: I tant,
0: molt potent,
1: i tant.
0: Molt potent, molt potent.
1: És una ruta molt recomanada i jo, bé, després, a Caldes, què pots fer a Caldes? Arribes a Caldes, arribes molt aviat, què fas? Home, vas a les Termes, vas
0: home, a veure... Home, però ja t'hi quedes allà, Miquel, les Termes.
1: Sí,
0: allà, ja.
1: Bé, les Termes romanes antigues, eh? No...
0: Ah, va.
1: Home, llavors
0: jo
1: sí
0: ja
1: que necessito...
0: Oh,
1: llavors pots passar-te el que vulguis un cap de setmana, llavors surt el divendres, sí, o surt sí. el dissabte, sí. i tornes el dimonge al vespre o el dilluns al matí, depèn de lo que sigui. Home, això ja és... això és
0: el
1: super.
0: Sumum, el sumum,
1: home, això ja,
0: ja
1: jo no, és que no tinc contemplat tanta història. Jo vaig a una altra aventura, no? Però que pots fer, evidentment, pots combinar el que vulguis. Mm-hmm. Tens d'allò. Vull dir, és que
0: això
1: no
0: de les vies verdes, què són? Zones també molt marcades, com les de bicicleta? O
1: sí,
0: com?
1: Sí, vies verdes és només de pas.
0: Més de pas.
1: Que, alternativa, perquè les bicicletes i a peu no tinguis, no hagis d'anar per carreteres ni vies convencionals de trànsit. Mm-hmm. Vull dir que, i a més t'aporten a llocs que te connecten i vas indrets, connecten tots els pobles, indrets que la carretera no t'hi porta, però que t'aporten, zones, vull dir, de històriques, esbarjo, a veure, salts, poden ser gors, clar. Poden ser... Clar, és que és un tot, els vies verdes contemplen tot això. Explotacions, inclús a vegades, si és cap a, molt cap a dalt Pirineu i així, zones de, com la ruta del ferro,
0: clar,
1: rutes de mines, d'antigues d'allò, que
0: treien
1: material
0: sí,
1: i tot
0: sí,
1: això.
0: Sí, molt bé, molt
1: és
0: bé.
1: Que és una altra història. Uh-huh. Doncs jo us recomano, i a més ara aquest temps d'estiu, que dius que relativament pots arribar a casa, no te canses, perquè, i si vols caminar, deixes el cotxe al vehicle, pots fer...
0: Un tros aquí.
1: Exacte, pots fer una mica de cames, pots fer el que vulguis. Mm-hmm. Vull dir que
0: hi ha
1: necessites...
0: alguna cosa, alguna ermita per aquí, aquesta que
1: sí,
0: comentava la mare?
1: Sí, a Montnegre pots
0: està
1: baixar...
0: Oberta, ha... Està oberta?
1: No, això no.
0: Totes han estat mitjanament tancades, no?
1: Sí. Possiblement hi hagi algú que tingui la clau, que pugui ser visitable, però, esclar, això és un altre abast que, clar, com jo preparo, sí que diré... Si un dia me proposo anar a aquesta església o conèixer aquest lloc, jo em preocupo a veure aquí...
0: qui té la clau, no?
1: Sí, com a Llofriu i això que hi ha d'allò d'en Josep Pla.
0: Ah, sí.
1: El que passa que has de demanar la clau, va ser molt curiós ara que parles d'això, una anècdota, que vam anar a la casa on se demana la clau per entrar al cementiri, però es veu que l'havien deixat i l'havien perdut. Vam tindre... bé, aquest no anava sol, perquè era el dia de l'arròs, de l'arrocito de Pals,
0: sí.
1: I sempre faig rutes alternatives. I vam haver de tornar-hi l'any següent. Llavors sí que tenien la clau i vam poder entrar i visitar doncs, el cementiri i la tomba d'en Josep Pla. Vull dir que era una de les coses que buscava. Dic, escolta'm, no, aquest any no ha sigut possible, però l'any que ve repetirem. Però, i hi havia la clau, lògicament. La pregunta...
0: Vinga, la i pregunta, la resposta ja, a veure.
1: Sí, la pregunta, hi ha un rètol, que és la C65, i hi ha, que posa direcció Cassà de la Selva, Sant Feliu de Guíxols, i una altra població que va cap a on? Al costat, què tenim?
0: La Via Verda, no?
1: Hi ha Platja d'Aro, més endavant,
0: sí,
1: seguint d'allò,
0: sí.
1: El rètol, però al costat hi ha una via que arriba fins a Sant Feliu de Guíxols. Quina via és aquesta?
0: Vinga, quina via?
1: És una via verda. La del Carrilet.
0: La del Carrilet, mare meva.
1: Que va de Sant Feliu... fins a Olot, anava. Que
0: menys
1: gairebé són 60 quilòmetres, eh?
0: Que l'han conservat, eh?
1: Oh, i tant. Sí, on havia la via, més o menys, amb els salpetats, que hi ha trams que s'han tingut de salvar per característiques, i igual hi ha un polígon d'allò, però sí que segueix el curs d'on sortia el tren de via estreta.
0: Ah,
1: un tren, un trenet de via estreta, però que va estar fins als anys 60.
0: Mare meva.
1: Exactament. Aquesta passa pel costat de la via aquesta.
0: Que maca.
1: I ja es veu, està retolat, està molt ben indicat. Uh-huh. I què dic? Com que els trencs, ja sabem, no tenen grans pujades
0: sí,
1: i d'això
0: sí.
1: De sobte van guanyant alçada o desnivell molt suaument. Uh-huh. I què vol dir això? Que hi pot anar-hi tota la família.
0: I tant.
1: des de persones més grans, relativament, els més petits, amb bicicletes, i poden anar-hi els pares, poden anar-hi tot, tota la família. I pot fer el tram, perquè surts, hi ha moltes entrades i sortides. Cada poblet, a Llambilles n'hi ha una, precisament, doncs que pots anar a alternar i pots jugar amb això. Doncs això és vida, també.
0: Oh, i tant.
1: I la família, te passes un dia fantàstic.
0: Fantàstic.
1: Que no has de fer grans viatges, com moltes vegades dic, que ho tens aquí a mà, relativament ho tens a prop de casa, que pots estar a mitja hora, un tres quarts, o el que sigui, i pots arribar.
0: Oh, i tant, oh, i tant.
1: I agafes... I a més, aquí estem parlant, perquè jo surto de Tordera amb bicicleta, això sí que no puc anar, però si en vehicle pots agafar l'autopista, pots agafar una autovia...
0: Bueno, escolta, plantes allà en un moment, pots fer l'esport
1: no
0: i...
1: No tens cap problema de... O sigui, que no pot haver-hi cap excusa. Ho pots fer, evidentment, i això no pots negar-te.
0: I no té preu, eh?, a veure tot això.
1: Home, i tant, i
0: Miquel,
1: tant.
0: Moltes gràcies.
1: Ens veurem, doncs, el juliol.
0: Sí, però canviem de dia, eh?

0: Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Ràdio Tordera.

emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: I bé, entrem ja directament en aquesta secció final del magazín de l'àrea aquí, que és aquest espai de fons. A fons tractem amb persones estudioses de diferents àmbits professionals. En aquest cas, avui tenim el jutge de Pau de Tordera, l'Àngel Pous. Bon dia, Àngel.
1: Hola, bon dia.
0: Gràcies per estar aquí. I també persones que, a banda de la seva professió, doncs també són estudiosos i els agrada doncs poder tractar, estudiar i enganyar.

0: aquest cas, oferir-los a nosaltres doncs, reptes tan interessants com el que avui doncs, els hi parlem. Avui posem molt a taula el tema de la societat. La societat actual, la societat doncs, que ens ve, anys a venir, i bé, Anxo, jo començaré preguntant per l'impacte d'aquesta societat, com serà?
1: Sí, bueno, d'entrada són opinions meves que vull dir que deixo anar aquí a la ràdio, evidentment, amb tota la precaució i humilitat del que pot suposar, perquè d'opinions n'hi ha moltes i maneres de veure el món, moltes també. D'entrada, per contestar cap on va aquesta societat, he fet el que avui dia fa tothom, que és agafar el ChatGPT i preguntar cap on va la societat. I a partir d'aquí, doncs, situem una mica la problemàtica. I la problemàtica s'han de tenir en compte molts aspectes. D'entrada, el context en què estem, és dir, cap on va la societat, la pregunta és diferent si es fa en un àmbit de Tordera, en un àmbit de Catalunya, en un àmbit d'Espanya, en un àmbit d'Europa, en un àmbit de tot el món, del tercer món, de diferents cultures, diria. Aquesta pregunta s'ha de fer i s'ha de respondre en cada àmbit de manera diferent. Malgrat tot, sí que hi ha unes inquietuds, unes problemàtiques que sí que es poden considerar globals i que, des del meu punt de vista, n'hi ha tres fonamentals que són, d'alguna manera, l'impacte digital i tecnològic, que és molt important de cara a la visió del futur i de les perspectives. Els reptes ètics i socials, aquest també és una part molt important, el que entraria en qüestions com la religió, etcètera, etcètera. I després, les polítiques públiques i globals. És a dir, des del meu punt de vista, doncs, hi ha aquests tres aspectes que sí que és important tractar-los, discutir-los. Més que jo expliqui el que penso, potser seria una qüestió més d'un debat molt ampli. Però cada un dels conceptes que jo ara deixaré anar pel micròfon ja mereixen, no sé, dies i dies de debat, cada un dels conceptes, eh? Ja, perquè dintre d'aquestes tres divisions de qüestions problemàtiques que es poden tractar de cara a la nostra visió de futur, doncs dintre doncs, hi ha conceptes complicats i que val la pena tractar.
0: Molt bé, doncs vinga, molta atenció, anem cap al primer.
1: Anem per al primer, sí. L'impacte digital i tecnològic. Això sí que és una gran revolució moderna. És a dir, el segle passat, a principis del segle passat, no se sabia no se sabia res d'informàtica. La tecnologia ja havia avançat molt, però de tota manera era una tecnologia simple. Amb el termini d'un segle hi ha hagut una revolució, diríem, informàtica tan gran que és difícil d'assimilar. La prova és que la gent gran, la gent d'una certa edat, no l'ha acabat d'assimilar. I han de ser els joves els que d'alguna manera es van adaptant a aquests canvis que són realment rapidíssims. No solament hi ha aquest impacte digital sinó que també hi ha l'impacte de les noves tecnologies. I després hi ha una part molt important que és la biotecnologia, que també és una qüestió que val la pena parlar-ne. En relació a aquest impacte digital, s'ha de parlar de la intel·ligència artificial generativa. És un tema també que s'està treballant molt, s'estan publicant molts llibres. Jo aconsellaria un llibre que vas llegir, és un totxo amb 1.000 pàgines, del senyor Xavier Sali Martín, que es titula Entre el paradís i l'apocalipsi. És un llibre que explica molt bé en què consisteix aquesta intel·ligència artificial i cap a on anem en aquest sentit. Realment és una intel·ligència que aprèn per ella mateixa, és a dir, i pren decisions de forma autònoma, de tal manera que arriba un moment que no fa falta que hi hagin humans que la dirigeixin. I aquí està un dels perills principals i aquí està on hi ha el debat més important. Fins a quin punt aquesta intel·ligència pot superar els humans. De fet, s'està utilitzant amb decisions importantíssimes a les guerres. És a dir, aquesta intel·ligència artificial s'utilitza per dirigir drons que sense cap intervenció humana fan la seva feina. És a dir, veuen una persona, doncs la maten i ja està. No hi ha ningú que digui, home, que tingui una mica d'ètica de dir, ostres, aquest soldat està ferit. No. Doncs això és perillós, eh? Tota la qüestió de digitalització que ens envolta, dir qualsevol l'activitat que fem ara, té en compte, vull dir, l'activitat de l'ordinador, l'activitat dels mitjans de comunicació que funcionen digitalment, etc. Els nous materials és una qüestió també que és molt rellevant. Llegia l'altre dia que la qüestió aquesta del grafi famós, que és aquestes, aquestes superfícies de carboni que tenen l'amplada d'un àtom i que tenen comportaments com aïllant o com a superconductors, que això pot revolucionar moltíssimes coses. Entre altres coses, sembla ser que les futures bateries, que actualment tarden tant en carregar-se i que duren tan poc, és a dir, poden revolucionar aquest món, pot ser molt important per l'acumulació d'energia elèctrica. I un altre tema importantíssim és la qüestió que he dit abans de la biotecnologia. En aquest aspecte...
0: Àngel, biotecnologia, amb què es basa?
1: Bueno, la biotecnologia és, les noves tecnologies aplicades a la biologia. Però en el sentit de dissenyar éssers vius. Més que éssers vius, manipular genomes, genomes que vol dir la part essencial, diríem, de l'ADN, que no és real, que realment és aquesta molècula tan important en forma d'hèlix, que és la que determina, i encara no sabem d'on s'ha originat, no? Però que determina la nostra vida coneguda. És a dir, doncs, en aquests moments s'ha arribat fins i tot a dissenyar un genoma, s'ha posat en una cèl·lula sense nucli, o sigui, s'ha creat un ésser viu diferent de tot el que es pugui pensar sobre unes pautes, diríem, biològiques concretes, i tot això s'ha fet en biotecnologia. Es parla de en aquest aspecte és molt important perquè el tema de les malalties serà determinant, vull dir, la biotecnologia per poder-los controlar. I això donarà una nova perspectiva, diríem, mèdica a les persones. Però, per altra part, aquí entra, per exemple, l'Eudald Carbonell, que jo sóc un lector d'ell, vull dir, que és aquest geòleg, vull dir, dedicat a la geologia del quaternari i que, sobretot, treballa molt l'evolució de les espècies i parla del posthumanisme, en el sentit de dir humans que tindran una part, diríem, biònica, que se'ls haurà manipulat, diríem, el seu genoma perquè no tinguin aquestes malalties, o que se'ls haurà manipulat el genoma perquè puguin viatjar a l'espai i no tinguin els problemes que tenen els astronautes, no? És a dir, no sabem cap on anirem en aquest aspecte, però també és preocupant si es fa un mal ús. Virus, per exemple, creació de virus que poden causar desastres, etcètera, quan s'escapen dels llocs, etcètera. Vull dir, és un altre tema també que està sobre la taula que en podem parlar molt,
0: sí,
1: també.
0: Sí, molt bé, interessant. Continuem amb la societat de moment avui. Sí. Però de veritat, jo m'anava, quan anaves explicant tot això ara, he bufat perquè de veritat, és que dona por,
1: Una mica sí, la veritat. No sabem
0: jo molta.
1: Perspectiva quina ens porta. Esperem la sensatesa humana que prevalgui.
0: Endavant.
1: D'acord. També un altre dels aspectes a tenir en compte sobre aquesta nova societat que està pujant és la qüestió dels reptes ètics i socials. Vull dir, aquest és un aspecte també, reptes ètics i socials. És un tema també molt preocupant perquè quina ideologia tenim ara els humans? En què pensem? En què creiem? Encara creiem en les religions clàssiques? El punt de vista del jovent ha canviat en relació a les religions clàssiques? Quina és la nostra ètica? Per què tenim ètica? Tenim moral, la nostra moral, l'hem heredat, la nostra moral dels nostres pares, la moralitat, és a dir, el comportament correcte respecte als altres, per què l'hem de tenir? Preguntes d'aquest tipus, hi ha un més enllà? Quin sentit té la vida? Avui dia...
0: Tantes preguntes,
1: moltes, moltes. Sí, sí. Avui dia, diríem, està molt de moda l'estoïcisme, que és una visió, d'alguna manera, de serenitat mental, és a dir, davant els problemes que nosaltres no podem solucionar, doncs els deixem a banda, si no els podem solucionar, no cal atabalar-se. Però en qualsevol cas, sí que l'estoïcisme predica el virtuosisme, és a dir, hem de procurar ser virtuosos, ser correctes, malgrat hi hagin problemes, no? És com una mena d'escepticisme positiu, des del meu punt de vista,
0: però
1: no?
0: Però això ens ho han de crear, en aquest cas, ens ho han de crear ells mateixos, ja no vindrà, doncs, que ho hagin après, que els hagin fet aquests valors dels seus pares, no?
1: Me refereixo que davant aquestes poques referències que hi han clares, perquè abans hi havia la referència de la religió, la religió catòlica en els nostres casos, que teníem molt clar els manaments de la llei de Déu, no mataràs, no robaràs, no sé quantos estimaràs, que està molt bé. Realment aquests manaments estaven molt bé i en la nostra referència en fèiem cas, i quan hi havia la homilia a missa del capellà, doncs tothom se l'escoltava i creia el que deia. I això donava cohesió, donava sentit de societat, cosa que ara no hi és. És a dir, això està totalment desfet. Llavors, els valors que hem de donar als nostres fills, a la nostra joventut, abans eren aquests, i ho feia el capellà, i els donava el capellà i els donava a l'Església. Ara, quins valors hem de donar? És a dir, hem de transmetre un humanisme, una ètica, una moral... quina hem de transmetre i per què? Tenint en compte que és un món cada vegada potser més epicuri, en el sentit de procurador més al plaer personal, hedonista, o més individualista, o més escepticista, o més relativista. És a dir, tots aquests qualificatius són molt importants de tenir-los en compte. Per tant, cap on hem d'anar? O sigui, quina és la mentalitat i per què hem de tenir valors? Per què els hem de tenir? De fet, estic llegint un llibre, ja l'estic acabant, d'un tal Joan Mèlich, i es titula Ètica de la compassió, aquest llibre. Jo el recomano perquè planteja totes aquestes qüestions de moral, totes aquestes qüestions d'ètica, de religió, i aquest senyor dona una via, en el sentit de dir, hem de ser ètics per això i per allò. I crec que parla de compassió, important, és a dir, hem de ser ètics perquè quan una persona pateix, aquest patiment fa reacció a nosaltres i nosaltres, per tant, tindrem un comportament adequat en aquesta persona de caritat, de solidaritat, etc. No? Bé, recomano aquest llibre perquè la veritat és que m'ha agradat molt.
0: L'autor has dit, Àngel?
1: Com sí, Joan Mèlich. Vale. Joan Mèlich, és un filòsof català.
0: D'acord, gràcies.
1: Molt bé. No, doncs el que deia, vull dir, en aquests moments tenim una crisi de valors, perquè les persones diuen, i per què jo he de ser solidari? Per què? He de, o sigui, amb el meu treball o amb el meu patrimoni he d'ajudar els immigrants. Per què? És a dir, totes aquestes preguntes, abans és perquè Déu vol que siguis bo. Sí. Però, aviam, és un moment que no es creu amb això, doncs ha de creure en alguna altra cosa.
0: Però la intel·ligència artificial, què deu dir amb això, no? Són preguntes que de vegades...
1: Se li ha preguntat la intel·ligència... aviam, ChatGPT... creus en Déu? Quin és el nostre futur? On anirem? Es pot preguntar això, eh? I realment entres en una cadena de respostes, a vegades una mica incoherents, també, eh? Vull dir, en aquest cas, jo penso que nosaltres hem d'estar per sobre d'aquesta intel·ligència i hem de fer encara la nostra aportació, eh? Pensa que els humans encara podem aportar coses.
0: Més faltaria que no, Àngel?
1: Més faltaria, sí. Un altre aspecte que també volia parlar és la qüestió de les polítiques, la política. La política pública, la política pública local, la política pública global. És a dir, el món s'ha dirigit d'alguna manera o una altra. És a dir, s'ha de dirigir. Aquests 10.000 milions d'habitants que serem aviat amb 2.000 milions de xinesos, 2.000 milions d'hindús, etcètera, etcètera, hi ha d'haver-hi, com a mínim, unes referències perquè funcioni aquest món. És un món que està patint una sèrie de crisis socials, una sèrie de crisis de canvi climàtic, crisis culturals, la crisi dels organismes internacionals que no pinten res. Ara simplement estava pensant que fa, no sé, 30 anys hi havia una ONU, hi havia un UNICEF, Oxfam no sé quantos, hi havia una associació de metges, etc. Hi havia organitzacions internacionals que pintaven alguna cosa i que les nacions en general en feien cas. Ara, quan es veu una mica que hi ha reunions d'alt nivell pel canvi climàtic, o de la ONU, o sobre guerres, doncs no es posen d'acord. No hi ha ningú que es posi d'acord, cada país va a la seva. Per tant, la qüestió de l'enfocament polític global, és, des del meu punt de vista, és molt important. La societat, desconfiança, quan hauria de ser cooperativa, hauria de ser solidària, hauria de ser integradora, hauria de ser sostenible. Doncs és una societat absolutament amb desconfiança. Quan ens desconfiem dels veïns, desconfiem dels nostres polítics, això és molt dolent. Perquè desconfiem del món judicial. És a dir, la justícia que d'alguna manera ha de determinar quan hi ha un pleit entre dues persones, doncs es desconfia. Quan aquesta justícia que teòricament és justa i desconfies d'ella, ja no anem bé.
0: No,
1: esclar. Ens porta, esclar, a un món que inevitablement tendeix a la globalització, hauria de tendir a la globalització, ens porta a un món que cada vegada potser és més materialista, amb una immigració inevitable, amb un món en què surten guerres a tot arreu, de sota els bolets, I després, per descomptat, ja estic parlant del canvi climàtic, el problema de la sostenibilitat, el problema dels recursos, no solament energètics, sinó alimentaris. I molt important, el problema de l'aigua. És a dir, com no hi hagin polítiques internacionals per poder anar repartint aquests recursos, el tema de natalitat també és un tema important tant, que està sobre la taula, però en positiu i en negatiu, perquè també voldria dir que la natalitat, els nostres joves es pregunten, hem de tenir fills?
0: Esclar,
1: i altres societats ni s'ho pregunten, ho destenen, ni punt. I, esclar, la sobrepoblació humana és un problema, des del meu punt de vista, encara que hi ha veus que diuen que el món pot sostenir 1.000 milions i bilions de persones, no és veritat, vull dir, el nostre món és limitat i realment, i per donar els recursos adequats que necessita la gent, no podrà haver un creixement infinit de la població. Això és claríssim, no? I em sembla que tothom ho entén. Doncs sí que és un moment que, per exemple, l'aigua dolça, que no sé ara si és un 2 o 3% de tota l'aigua mundial, és un recurs cada vegada més escàs. I amb aquest canvi climàtic d'escalfament del planeta, aquest recurs cada vegada és més difícil de tenir. Sí que és veritat que ara amb les desaladores i altres sistemes d'aconseguir aigua potable, doncs això es va solucionant, però tot això vol energia, i l'energia també és molt cara, no? Però bueno, vull dir, és una altra qüestió important, no? Des del meu punt de vista, doncs hi ha temes com, abans ho deia, el tema de la immigració, o sigui, les polítiques que es fan en relació a la immigració són adequades, la immigració també s'ha d'acceptar tota la que hi hagi, perquè l'immigrant ho necessita, és a dir, si ve és per alguna cosa. Les nostres societats, ja no vull dir països, ja dic societats, perquè des del meu punt de vista això dels països queda com una mica difuminat, encara que no tothom pensi igual que jo. O sigui, hi ha moltíssima gent que creu que el país és una cosa tancada, que la cultura s'ha d'estar tancada, pot sortir però no han d'entrar influències externes. Cada vegada això quedarà més difuminat. Aquestes barreres, la globalització és inevitable, la immigració és per alguna cosa, hem d'acceptar-la tota, tot això està sobre la taula, vull dir, i per això necessitem referents ètics, com deia abans, referents morals, per encarrilar-ho bé, i entendre que nosaltres som Homo sapiens,
0: sí,
1: així es diuen que som una espècie.
0: Esperem que siguem sent,
1: Som Homo sapiens, i a la paraula ja ho diu, no? Home savi, que com diu el Carbonell de savi, diu, no ho som gens, i que, diríem, la sabidoria potser l'assolirem d'aquí 300 anys, segons ell. Però vull dir, si som homes savis, hem d'entendre que tots, en principi, tenim els mateixos drets i deures, hem d'entendre que ha d'haver-hi una ètica universal, hem de pensar en aquesta ètica, hem de pensar en aquests valors.
0: Qui ho posarà, tot això,
1: per això
0: en fila? A veure, qui serà el polític, perquè ha de venir des del polític, això principalment, no?
1: Sí, està clar. La societat ha d'empènyer i el polític, influenciat per aquesta societat que empeny, ha d'actuar. Perquè, aviam, els polítics funcionen també per als vots. Vull dir que en funció de la credibilitat que tenen, dels vots que tenen, doncs fan més o menys, també amb més o menys interessos. Jo crec en els polítics honestos. És més, crec sincerament, en un moment de crisi política tan gran que tenim en aquests moments a Catalunya i Espanya, Catalunya no tant, però Espanya molt, continuo creient en els polítics honestos, que no vol dir que el poder pot corrompre, pot fer-ho, però penso que la gran majoria dels polítics intenten fer la feina bé i són... I ho dic per la meva experiència, el món que m'he viscut jo, almenys a petita escala, sempre m'ha semblat que es feien les coses sempre amb molt bona intenció i sacrifici personal, Però vull dir, qui ha d'arreglar això? Doncs, d'entrada, la societat, cada un de nosaltres, amb la nostra aportació. Quan nosaltres saludem en el nostre veí, quan nosaltres ens posem a disposició dels veïns, dir si necessites alguna cosa, quan nosaltres al matí diem bon dia, quan nosaltres, si ens demana alguna ONG, alguna aportació, 3 euros per no sé què, doncs fem l'aportació. Amb aquests petits detalls, i tenim clar que hem de ser solidaris, que no tenim altra sortida, vull dir, és la forma més lògica de relació humana, la solidaritat, i la idea que deia abans, no? Aquesta ètica de la compassió, del que no té, del que pateix, del que està a l'hospital, quan som comprensius, crec que estem apretant un a un perquè els polítics actuïn i prenguin les mesures perquè aquestes coses funcionin bé.
0: Jo considero que ens han tornat molt individualistes, la gent. Sí, a veure, tot i que tenim doncs, les arrels, que ens han ensenyat tot el que ara comentes, Àngel, doncs cada vegada les persones, sigui per la imatge que ens donen la política, la imatge que ens donen o ens venen, doncs aleshores fa que cada un ens quedem una miqueta més pensant en tu mateix, jo estigui bé i a veure l'altre que ho solucioni qui li toqui i qui li cobri per posar-ho bé. És clar, la gent de peu tenim aquestes versions, la majoria, eh?
1: Sí, sí, totalment d'acord. És veritat que davant les crisis les persones es tanquen en si mateixes, tendeixen a l'individualisme i és dir, lo primer la meva família i les altres coses són tot... són secundàries, no? I sí que és veritat que ens tornem individualismes. De tota manera, en un proper programa parlarem, si de cas, de la joventut i, d'alguna manera, des del meu punt de vista, una mica els valors que té, etc. Que jo crec que hi ha bastant incomprensió, també, en el món adult, en relació al món jove. Sempre hi ha sigut. Alguna vegada n'hem parlat, d'això. Penso que la joventut no és tan individualista com tu apuntes. Però sí que la gent gran ens hi anem tornant, eh? És a dir, aquella gent gran que preníem la fresca amb els veïns i que quan venia un veí a demanar alguna cosa, ara que no ens vinguin a empipar els veïns, que no ens molesti, que no ens facin remor, que no volem saber res, cadascú a casa seva, i més que res, desconfiança amb el del costat, el que ve per aquest carrer te'l mires malament si no el coneixes, perquè dius aquest igual no sé quantes. Quan vas a Barcelona, vas amb la mala cartera perquè dius aquí, si vaig per allà a la plaça Catalunya, hi haurà algú que m'ho robarà.
0: No posis cap joia que sigui una mica llamativa perquè malament. Però després et venen a casa i te'ls roben a casa, eh? Vull dir que ja és una altra història, això. Sí. Àngel, moltíssimes gràcies per estar aquí. Ens anirem trobant a l'estiu.
1: Gràcies per convidar-me.
0: Vinga, bon dia.
1: Bon dia a tothom.
0: Ostres, ets que he donat.
1: Les discurs...
2: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
3: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera.
4: Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble encara té 797 cobertes amb fibrociment per retirar. El Parlament aprovava la setmana passada el projecte de llei per l'erradicació de l'amiant. Dijous 25 de juny, jornada on també parlarem que el Parlament aprova un pla de 18 milions d'euros per garantir biblioteques a totes les escoles el 2031. A través d'una moció presentada per Junts, s'aposta per connectar les biblioteques escolars amb la xarxa pública i potenciar el patrimoni local i la llengua catalana. Escoltem el diputat de Junts, Jordi Bertran.
2: Hem volgut marcar al Parlament una sèrie de criteris perquè el segueixi el govern, no? De manera que abans de la finalització del curs 2030-31, cada centre tingui aquesta biblioteca escolar operativa, que prioritzem els centres d'alta complexitat, aquells també que estan en entorns més vulnerables i els que estan en els territoris amb menys accés a equipaments culturals.
1: L'Ajuntament convoca per avui ple ordinari del mes de juny. La sessió comptarà amb 9 punts en l'ordre del dia i començarà a partir de les 7 de la tarda. La 31a Setmana de l'Emprenedoria del Maresme desxifrarà les claus psicològiques que impulsen les vendes. L'esdeveniment, que es farà en format híbrid del 29 de juny al 3 de juliol, inclourà ponents especialitzats en neuromàrqueting i comunicació no verbal, i les inscripcions ja estan obertes. Ho explicava la tècnica del Servei d'Emprenedoria, Natàlia Montoya.
3: De fet, tenim moltes empreses i emprenedors que ja estan molt fidelitzats a les setmanes d'emprenedoria perquè ens anem actualitzant, i per això continuem, no? Doncs perquè té molt bons resultats, té molt bona acollida.
1: El patinatge tordarenc brilla a la final de la 6è Trofeu Catalunya. El patinatge artístic Tordera i el Club Patí Tordera Artístic van destacar amb grans resultats a Palafolls i Folgueres el passat 13 i 14 de juny. Escoltem l'entrenadora del patinatge artístic Tordera, Anna Jové.
4: Estem molt satisfets amb la nostra participació a la final del Trofeu de Catalunya, perquè ha estat una competició amb un nivell molt alt i han sabut demostrar tot el treball, l'esforç i l'evolució que han anat fent durant la temporada.
1: Pel que fa al temps, esperem un dia assolellat amb algun núvol alt. Es mantindrà, però, el temps estable. No esperem precipitacions. Des del Servei d'Informació Meteorològica del Consell Comarcal del Maresme ens apunten també que les temperatures mínimes es mantindran sense canvis importants. Aniran dels 21 als 25 graus, mentre que les màximes pujaran, aniran dels 34 als 38 graus. Un informatiu, el de Ràdio Tordera, que completarem avui amb espais habituals, com l'apartat d'efemèrides. Farem memòria, recordarem fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. Recordin avui a partir de les 7 de la tarda amb la retransmissió en directe del ple de l'Ajuntament de Tordera. Comencem.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: El Parlament aprovava la setmana passada el projecte de llei per l'erradicació de l'amiant, una normativa que obliga les administracions a identificar, gestionar i retirar aquest material dels béns de la seva titularitat. La nova llei també estableix obligacions per a empreses i particulars. A Tordera, el nou marc arriba amb encara un volum important de cobertes de fibrociment pendents de retirar. Segons dades de la Generalitat, el poble compta actualment amb 797 cobertes amb presència de fibrociment. En els darrers mesos, l'Ajuntament ha avançat en la retirada d'alguna d'aquestes infraestructures en equipaments públics. Segons dades de l'Agència de Residus, la major part de cobertes de fibrociment de Tordera es troben en veïnats i urbanitzacions, mentre que al nucli urbà el percentatge és menor. La llei obliga a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. Per fer-ho, es crearan diversos instruments com el Cens Català de Materials amb Amiant i la Comissió Catalana de l'Erradicació de l'Amiant. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada. El Parlament de Catalunya ha aprovat íntegrament la moció de Junts per desplegar el pla de millores de les biblioteques escolars amb l'objectiu que tots els centres educatius sostinguts amb fons públics tinguin una biblioteca operativa abans del curs 2030-2031. Es destinarà una inversió de 18 milions d'euros prioritzant els centres d'alta complexitat, entorns vulnerables i territoris amb menys accés a equipaments culturals. Es garantirà personal suficient per la gestió i dinamització i es reforçaran els fons bibliogràfics amb atenció a la literatura infantil i juvenil. La diputada tordarenca Judit Tronjo ha impulsat aquesta proposta recordant el treball conjunt amb l'alcaldessa Elisabet Mejías i el regidor Pere García per posar en valor equipaments com la Biblioteca de Tordera. Escoltem Jordi Bertran, diputat de Junts, que explica aquesta iniciativa.
1: Junts va portar al Parlament la moció sobre les biblioteques escolars de Catalunya perquè cada centre educatiu compti amb la seva biblioteca escolar per donar compliment a una llei vigent que ja ho exigeix. El problema és que, de vegades, quan es disposen dels diners, en aquest cas el govern proposa doncs, destinar-hi 18 milions d'euros, la inversió que es fa no va directament proporcional als criteris que els mestres, la inspecció d'educació o els editors consideren. Per això hem volgut marcar al Parlament una sèrie de criteris perquè els segueixi al govern, no? De manera que abans de la finalització del curs 2030-31, cada centre tingui aquesta biblioteca escolar operativa, que prioritzem els centres d'alta complexitat, aquells també que estan en entorns més vulnerables i els que estan en els territoris amb menys accés d'equipaments culturals, que no siguin centres buits, sinó que tinguin també una dotació humana de mitja jornada perquè es pugui dinamitzar aquesta biblioteca, que estigui directament connectada amb l'entorn més immediat, local, d'acord, no solament amb la comunitat educativa, sinó també amb el món municipal.
0: El model aposta per connectar les biblioteques escolars amb la xarxa pública i potenciar el patrimoni local i la llengua catalana. La iniciativa busca consolidar aquests espais com a eina essencial per fomentar la comprensió lectora, els drets dels infants i la igualtat d'oportunitats educatives.

0: L'Ajuntament de Tordera convoca el ple ordinari de juny amb 9 punts en l'ordre del dia. La part resolutiva destaca la fixació de les dues festes locals per l'any 2027. També s'aprovarà el reglament de fons d'acció social de l'Ajuntament de Tordera. A l'apartat de mocions, Esquerra Republicana i En Comú Podem proposen un sistema de cures digne i universal. El ple acabarà amb les comunicacions, precs i preguntes. La sessió començarà a les 7 de la tarda i la podreu seguir en directe per Ràdio Tordera i els nostres canals de YouTube i Instagram. La Setmana de l'Emprenedoria del Maresme torna del 29 de juny al 3 de juliol amb una edició centrada en la neuroemprenedoria i les claus psicològiques que influeixen en les decisions de compra i les relacions professionals. La tècnica del Servei d'Emprenedoria, Natàlia Montoya, ha explicat que el programa pretén ser atractiu i sobretot útil per a emprenedors en fase de creació del seu negoci o per a empreses que vulguin reciclar els seus coneixements.
1: De fet, tenim moltes empreses i emprenedors que ja estan molt fidelitzats a les setmanes d'emprenedoria perquè ens anem actualitzant i per això continuem, no? Doncs perquè té molt bons resultats, té molt bona acollida.
0: Organitzada pel Consell Comarcal del Maresme, l'esdeveniment ofereix eines pràctiques, coneixement aplicat i espais de connexió per a emprenedors autònoms i petites empreses de la comarca. Cada dia s'articula al voltant d'un eix temàtic: com pensem, com ens relacionem, com connectem i com decidim. Entre els ponents destaquen professionals en comunicació, vendes, comportament del consumidor i neomàrqueting. Totes les activitats són gratuïtes, però requereixen inscripció prèvia, que ja és disponible a través de la web ccmaresme.cat.

0: Tordera va demostrar el cap de setmana del 13 i 14 de juny el seu gran potencial en el món del patinatge artístic. Les seus de Palafolls i Folgueroles van acollir la final del 6è Trofeu Catalunya en la modalitat lliure, una cita exigent on l'esport torderenc va estar doblement representat amb èxit gràcies a les patinadores del patinatge artístic Tordera i del Club Patí Tordera Artístic. Arribar a aquesta fase final ja suposava tot un repte majúscul, tenint en compte que la competició va arrencar amb més de 6.000 patinadors i patinadores d'arreu del territori. En aquest escenari de màxima exigència, els dos clubs locals van exhibir un nivell competitiu excel·lent, fruit de la constància dels entrenaments i del compromís dels respectius equips tècnics. Per una banda, el patinatge artístic Tordera va tancar la competició amb una gran satisfacció pels resultats obtinguts per les seves 6 representants, destacant el podi d'Ainara Martínez, que es va proclamar subcampiona en el nivell UC. Pel que fa a la resta de representants del patinatge artístic Tordera, Chloe Vilano va fregar el podi amb una meritòria quarta posició al nivell 3A. D'altra banda, Megan Espinosa en el nivell 2B, Irene Heredia al nivell 2D i Nayara Recio al nivell 8B. Van aconseguir una gran cinquena plaça en les seves respectives categories. Finalment, Ezciba López va tancar el quadre dels resultats assolint una desena posició al nivell 7C. Anna Jové, entrenadora del club, es mostrava molt orgullosa de les seves patinadores.
1: Estem molt satisfets amb la nostra participació a la final del Trofeu de Catalunya perquè ha estat una competició amb un nivell molt alt i han sabut demostrar tot el treball, l'esforç i l'evolució que han anat fent durant la temporada. Però més enllà dels resultats, ens quedem amb l'actitud, la constància i la capacitat de competir sota pressió que han mostrat totes elles. I des del club estem molt contents i orgullosos perquè aquests resultats són el reflex de moltes hores d'entrenament, de sacrifici i compromís. I ara, doncs, toca gaudir d'aquesta experiència i continuar treballant amb il·lusió per afrontar nous reptes i seguir creixent la propera temporada.
0: Per altra banda, el Club Patí Tordera Artístic també va viure un cap de setmana d'emocions fortes a Palafolls amb les actuacions d'Ariadna Castro i Clàudia Romaguera, sumant 2 podis. En el nivell 5A, Ariadna Castro va obtenir la primera posició i en el nivell 4D, Clàudia Romaguera va quedar en segona posició. Daria Castellano, en quarta posició, també va aconseguir-la en aquest mateix nivell. Informació esportiva, com sempre, ampliada aquesta tarda al Show dels Esports de Ràdio Tordera.

0: El Consell de Ministres ha aprovat una actualització del Reglament General de Circulació que, per, segons ha explicat el govern espanyol, millorar la protecció dels usuaris més vulnerables de la via. Així, ha fixat nous requisits als conductors de patinets elèctrics, bicicletes i motos, així com alguns canvis en les obligacions d'altres usuaris de la via. La norma, segons ha resumit la ministra portaveu, Elma Saiz, passa de tenir un enfocament centrat en la carretera i el vehicle a un altre centrat en les persones i els entorns urbans, cosa que també inclou els vianants. Segons informava l'executiu espanyol, l'objectiu de la reforma també és alinear amb diversos objectius el desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030. Escoltem la ministra portaveu, Elma Saiz.
1: Además, se fija en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal y se obliga a llevar siempre encendido el alumbrado en ellos. Y se permite su circulación fuera de la ciudad por vías segregadas de vehículos de motor, como vías ciclistas o carriles bicis. En lo que respecta a las motocicletas, se permite la circulación por el arcén derecho cuando exista una congestión de tráfico sin exceder la velocidad de 30 km por hora y previa señalización del tramo. Se establece el uso obligatorio de guantes de protección para conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores en vías interurbanas y uso de un calzado cerrado en todo tipo de vías.
0: El Real Decret entrarà en vigor l'1 d'octubre de 2026 i els principals canvis seran edat mínima de 15 anys per patinets elèctrics. En aquest sentit, també altres obligacions serà l'ús de casc de protecció i dur encès l'enllumenat en tot moment. L'obligació de portar l'enllumenat permanent entrarà en vigor l'1 d'octubre de 2027, d'aquí un any. L'armilla reflectora també serà obligatori de nit o en situacions de poca visibilitat. I els professionals, coneguts com a riders, que circulin amb aquest tipus de vehicles, l'hauran d'utilitzar en tot moment. L'incompliment de l'ús del casc o de l'armilla constituirà una infracció greu sancionada amb 200 euros. Fora dels nuclis urbans es permetrà la circulació d'aquests vehicles de mobilitat personal per vies segregades del trànsit motoritzat, com ara vies ciclistes o carrils bici. La nova degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya demana doblar el nombre d'aquests professionals especialistes a la sanitat pública perquè n'ha augmentat la demanda pels problemes de salut mental de la població. Dolors Líria ha estat vicepresidenta de la institució que enguany celebra els 40 anys i ha explicat a través de la xarxa de comunicació local els reptes que afronta la professió. Ens ho explica en la següent crònica, Maite Poló.
2: Als centres de primària de Catalunya hi ha 370 psicòlegs generals sanitaris, però el col·legi adverteix que són pocs. Demanen el doble dels que existeixen a hospitals i centres especialitzats. La proporció global a Catalunya és de 4 o 5 psicòlegs per cada 100.000 habitants, la meitat de la mitjana europea. La degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya és Dolors Líria.
3: La ràtio de psicòlegs i psicòlogues especialistes en psicologia clínica és del tot insuficient. Estem molt per sota de la mitjana europea i creiem que hem de continuar lluitant perquè hi hagi molts més especialistes. Veiem que la nostra presència és molt, molt necessària, molt útil, no només des del punt de vista de l'atenció, sinó també des de la prevenció i la promoció de la salut.
2: El Col·legi de Psicologia demana al Ministeri de Sanitat la creació de noves especialitats com la forense, la neuropsicologia, la psicooncologia i la infantojuvenil.
3: Ha augmentat molt el malestar emocional d'aquest col·lectiu, doncs, sobretot després de la pandèmia. Sabem també que va haver un augment dels suïcidis en el col·lectiu juvenil i pensem que es necessita donar una atenció molt concreta i molt especialitzada que és diferent de la que es dona als adults.
2: El Col·legi de Psicologia crearà un observatori sobre la intel·ligència artificial per mesurar el seu impacte en la salut mental de la població.
0: Salvador Illa anuncia 4.300 milions d'euros per revertir el dèficit d'infraestructures a Catalunya durant els pròxims 10 anys. L'objectiu és corregir el dèficit acumulat, modernitzant equipaments clau i responent a les necessitats de mobilitat territorial. Ens ho explica la següent crònica, Judit Vallès.
4: El govern de la Generalitat ha anunciat aquest ambiciós pla d'inversió de més de 4.300 milions d'euros, que suposa triplicar el pressupost anual destinat a infraestructures des del 2013. Ho ha anunciat el president Salvador Illa en el marc del Forbes Catalonia Economic Summit.
5: Es tracta d'una planificació pressupostària per garantir les inversions de manera estable i de manera sostinguda en projectes claus per al país. Resolvem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara accelerem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu. Si el 2010 Catalunya invertia 134 milions d'euros a l'any, infraestructures, ara invertirem de mitjana 400 milions d'euros a l'any durant aquests propers 10 anys en inversions directes del Govern de Catalunya.
4: D'entre les actuacions anunciades hi ha la variant d'Olot i les Preses, el tramvia de Tarragona, la xarxa de metro metropolitana, la integració urbana dels ferrocarrils de la Generalitat tant a Manresa com a Igualada, la nova terminal ferroviària de la Plana de Lleida o la nova estació d'autobusos de Plaça Espanya. En total, de les més de 60 actuacions previstes, un 75% aniran enfocades a millorar la seguretat viària i l'estat de les carreteres.
0: I el govern ha aprovat un pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat de fins a 30 municipis de Catalunya. Començarà al setembre i durarà 3 anys per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts per la seva situació socioeconòmica els coneguin i sàpiguen com demanar-los, perquè la meitat de les que hi tenen dret no els cobren. La pobresa infant-juvenil a Catalunya és una de les més elevades d'Europa. Ens ho amplia Maite Podó.
2: 231 professionals acompanyaran famílies en situació vulnerable a partir de l'1 de setembre per assegurar-se que reben la renda garantida de ciutadania, l'ingrés mínim vital o bé el complement d'ajuda per la infància, si és que els pertoca. Sílvia Panic és consellera de Territori i portaveu del govern.
6: L'objectiu és fer un acompanyament integral a totes aquelles famílies amb infants a càrrec que estiguin en aquesta situació de vulnerabilitat. Per exemple, facilitant un acompanyament efectiu a les prestacions socials que els corresponen. La consellera avui ens traslladava dades de percentatges molt, molt preocupants de més del 50% de famílies que tenen dret a algun tipus de percepció social i que, en canvi, no la sol·liciten i, per tant, no tenen doncs aquests recursos que els podrien ajudar.
2: La iniciativa s'anomena Barris per Créixer i està finançada amb 30 milions d'euros provinents en el 60% del Departament de Drets Socials i el 40% del Fons Social Europeu Plus.
0: Anem a parlar del temps, de la previsió meteorològica per les properes hores i jornades, amb informació que ens facilita el Servei de Meteorologia del Consell Comarcal del Maresme. Esperem avui un dijous que, tot i que apareixeran alguns núvols alts, es mantindrà amb temps estable i assolellat a tota la comarca. No esperem precipitacions, vents fluixos, les temperatures es mantindran sense canvis importants i aniran dels 21 als 25 graus, mentre que les màximes pujaran i aniran dels 34 als 38 graus. De cara a demà, divendres, tot continuarà igual. El sol tornarà a ser protagonista de la situació meteorològica, tot i que amb alguns núvols alts i mitjans poc importants. No esperem pluges, vents fluixos, temperatures mínimes que es mantindran sense canvis, aniran dels 21 als 25 graus, mentre que les màximes baixaran lleugerament, oscil·laran entre els 33 i els 36 graus. No s'espera tampoc canvis de cara a les properes jornades.

pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Tordera en directe, allà on es produeix la notícia. De dilluns a divendres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda.
1: Avui al Tordera en directe no hem marxat massa lluny de la ràdio, som gairebé a 100 metres de les portes de la ràdio per veure una botiga que s'ha obert fa poc. Tenim amb nosaltres la Sofia. Hola, Sofia.
2: Hola, què tal?
1: Escolta'm, ets la propietària. Com et definiríem respecte a aquesta botiga, que es diu Gal Concept? Està aquí a la plaça, la podeu veure, i avui volem parlar amb tu per conèixer-la. Com et definiries? Quin paper hi jugues en aquí?
2: Creadora botiguera, no botiguera, sabatera del poble.
1: És un projecte que encetes tu sola, has rebut suport d'altres persones. Com ha començat tot això?
2: Sí, és una idea que neix de mi, però òbviament sense la meva família això no hagués pogut sortir endavant. I sí que estaré jo cada dia aquí, o sigui, me trobareu a mi sempre, però la meva germana s'encarrega de xarxes socials, el meu pare m'ha ajudat en tot el manteniment de la botiga, la meva mare també hi és fent suport. Sí, que estem una mica aquí, tota la família.
1: Estem a les portes de l'estiu.
2: Sí.
1: Quan comença la idea a rondar pel cap de la Sofia?
2: Uau, fa un parell d'anys, jo diria. El que passa que ara abans estava en una altra feina que no podia portar-ho tot a la vegada i vaig decidir que era algo que volia fer amb calma i amb tot el meu carinyo. Llavors, al final, a principis d'aquest any, se'm va donar la possibilitat de poder tirar-ho endavant i m'hi vaig llançar de cap.
1: Avui en dia és una cosa que et dona la sensació des de fora que és molt arriscat,
2: sí,
1: no? D'emprendre alguna cosa pel teu compte propi,
2: sí,
1: no?
2: Sí, això m'han dit. He rebut molts comentaris de ets una valenta, endavant, uau, tan jove, tal, però no tinc por. Tinc moltes ganes, em fa molta il·lusió, emoció també pel poble, per poder oferir un servei que havíem perdut durant aquests últims anys i estic molt contenta.
1: Has fet estudis previs, has anat a investigar, com has preparat el disseny final, ja no només del negoci en si, sinó també de tot el que s'ofereix i de com s'ofereix?
2: Doncs he fet un estudi de mercat, una mica també al boca a boca, preguntant discretament què feia falta al poble, als meus amics, a coneguts o inclús a serveis estètiques i tal que vaig al poble, i tothom coincidia que faltava una sabateria. I una sabateria com potser jo me l'imaginava, amb productes de qualitat, fets aquí, més juvenil, modern, actual. I amb això i tot el que a mi em representa, els valors que jo tinc i el gust, sigui bo o no, això ja, que tinc, doncs, buscant tots els proveïdors, marques que a mi m'agraden, apostant sobretot també pel comerç d'aquí, espanyol i català, que en tenim molt, i descobrint, mica en mica, fent molta recerca, molta.
1: T'havies plantejat, entenc que no t'havies plantejat fer-lo fora de Tordera,
2: no.
1: Aquesta aposta. No. Era una aposta,
2: sí,
1: local
2: 100%. 100%, sí.
1: Molt bé. La plaça també era un lloc imprescindible? També creies que era un punt fonamental o t'havies estudiat altres punts de Tordera per ubicar-te?
2: La plaça va arribar de sorpresa. Jo volia que fos al centre, ho tenia clar, però encara no havia trobat el lloc adequat, fins que vam venir a veure aquest local i em vaig enamorar. La plaça és el meu lloc preferit de Tordera, em sembla increïble. I la llum que entra en aquest local, com està situat just aquí al principi, va ser com, sí, ha de ser aquest.
1: Molta feina per acondicionar-lo?
2: Una mica.
1: Explica'ns, va.
2: Mas de caps. Coses, sí? Imprevistos, coses que no saps. També, de nou, mai havia portat una obra d'aquest nivell. Quan no saps, doncs també angoixa una mica i fa una miqueta de por, però bueno, al final he tingut professionals molt bons al meu costat que m'han ajudat i hem pogut tirar-ho endavant.
1: Hem entrat a la botiga. Sofia, explica'ns aquest espai que veiem, que evidentment sí, dona sensació de modern. És una botiga al dia, això, eh?
2: Sí. Doncs aquí podeu trobar una mica la selecció de cada marca. Tenim Toni Pons com a proveïdor català. Llavors tenim Yocono, que són valencians. Aquí també Toni Pons d'Oma, Gaimo, que és de La Rioja, i Brian, que també és valencià. Totes són marques espanyoles o catalanes d'aquí, fetes a mà, amb pell, tot de primera qualitat, i qualitat-preu, la veritat és que està molt bé, per això les vaig triar també. I perquè són marques que jo he fet servir abans. Per tant, era com, si jo ho he fet servir i sé que va bé, puc vendre millor encara el meu producte.
1: Molt bé, aquest producte ens explicaves que és orientat a un públic que, pel que ens explicaves, valora la qualitat. Com és el públic al qual tu adreces els teus productes? O quin és el públic en concret?
2: Sobretot dones, tinc algú d'home, però sobretot les dones, que valorin un bon calçat, que estigui ben fet, relació qualitat-preu, el que et deia abans, bé, i els detalls. Que no deixa de ser una dona que vulgui vestir còmoda, però alhora elegant, actual i de moda, bàsicament.
1: Entenc, per tant, que tens home, tens dona... Nens és, en principi, una franja que ara mateix no estàs cobrint.
2: No.
1: I et centres molt a això, no?
2: De, sí.
1: De ben vestir i producte, entenc, de qualitat i també de proximitat, no?
2: Sí.
1: Que suposo que aquestes són claus que vols tenir en compte, no?
2: Sí, perquè jo no entenia apostar per un comerç local al meu poble i llavors portar marques que fossin de fora. D'altres països, que òbviament també tenen bones marques i bones qualitats, però aquí també en tenim molt, molt bones. Per tant, volia apostar per això.
1: Molt bé, l'experiència de parlar amb proveïdors, entenc, perquè has escollit unes marques, no sé si has anat tu a buscar-les,
2: sí.
1: Se t'han ofert, com ha estat aquest procés de decidir quines marques tindries i quines no?
2: Les vaig buscar jo. De les que m'agradaven, em vaig posar en contacte amb ells, els hi vaig explicar el meu projecte i la veritat és que vaig rebre superbon feedback, molt positiu i molt contents tots de... Bueno, això, sorprenien de que una noia jove volgués obrir una sabateria perquè és veritat que ara estan tancant moltes, llavors això els hi sorprenia molt i m'han ajudat moltíssim.
1: Molt bé, seguim aquesta botiga decorada, com deies, del teu gust.
2: Sí.
1: No dona la sensació, però, de ser una botiga que estigui plena als aparadors, sinó que dona una sensació, no sé si és volgut, d'una certa calma.

0: oferir això, doncs un espai de tranquil·litat, calma, qualitat.
1: Molt bé, estem a les portes de l'estiu. S'acostuma a dir que l'estiu calcem malament. Quines recomanacions ens faries a l'hora d'escollir un calçat de cara a l'estiu, d'aquestes temperatures que vindran i que necessàriament no podeu anar amb les mateixes sabates que la resta de l'any?
0: Ja, obertes, això, 100%. Que siguin còmodes i aquí les podreu trobar, molt bé. Vindràs a provar i ja està.
1: Molt bé, com han anat aquests primers dies? Vas dir quan fa que vas inaugurar?
0: Fa una setmana, el 6 de juny. Una setmana i dos dies.
1: Com va anar la inauguració?
0: Molt bé, molt contenta. Va venir tota la meva gent, o quasi tota la meva gent que m'estimo, que m'estima i que em va fer sentir acompanyada. Molt.
1: I aquests primers dies com ha anat la clientela? Quin és el feedback de moment que t'emportes de la gent de Tordera?
0: Molt bo i la gent es te sorprèn. És com, uau, una sabateria. I llavors ja amb el boca a boca, ai, la meva amiga ha vingut, que mai que hi ha una sabateria a la plaça, nova, tal... I venen i encantats. O sigui, tothom, el comentari més escoltat és feia falta. Feia falta algú així.
1: Molt bé, Sofia, moltes gràcies per atendre'ns i molta sort.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Càpsules de salut. Via directa amb els sanitaris que ens cuiden. Càpsules de salut a Ràdio Tordera, Instagram i TikTok.
1: Comencem nova edició del Píndoles de Salut. Avui parlem d'anticoncepció i ho farem per partida doble. Som al cap de Tordera, tenim l'Esther Canal, que ella és la referent de Salut i Escola. Què tal, Esther?
3: Hola, bones.
1: I també la Sílvia Solís, que ella és TKI de Ginecologia. Parlarem també des de la consulta. Què tal, Sílvia?
4: Hola, bones. Molt bé.
1: Parlarem de, com dèiem, d'anticoncepció des de dos punts de vista i anirem veient-ho segurament des de dintre del CAP i segurament des de fora també, d'aquesta tasca que feu des del CAP de Tordera de conscienciar a la gent. Quins són els mètodes anticonceptius més coneguts? Quins són els que vosaltres en parleu més amb la gent que teniu?
4: Bueno, el que parlem és el preservatiu, que és el més important de tots, perquè t'evita d'embarassos i d'infeccions sexuals. Després tenim els hormonals i els no hormonals, que ja parlem d'una gamma més àmplia pels la joventut i per tothom.
1: Mm-hmm. Entenc, per tant, que des de la consulta insistiu molt en aquest aspecte.
4: Sí. Sobretot, el que insistim, que és important el preservatiu. El més important és el preservatiu.
1: Per què?
4: Perquè evita embarassos i prevé d'infeccions sexuals, de transmissió sexual.
1: Molt bé, a fora del CAP, quan Esther vas a fer xerrades, 15... Insisteixes també en el que explicava la teva companya?
3: Sí, totalment. Amb el preservatiu, per el que diu la Sílvia, no? Perquè al final és un mètode anticonceptiu, no? Que te protegeix dels embarassos i de les malalties de transmissió sexual que últimament estan pujant més d'un 300% en els últims anys. Vull dir que és realment un problema de salut pública que tenim i que hem de començar a insistir en el nostre jovent, i no tan jovent, però sobretot el jovent, doncs que el preservatiu és molt, molt important per la salut.
1: La teva tasca fora del CAP de Tordera, a on s'adreça per parlar d'això, d'aquests mètodes anticonceptius? Quin és el teu públic? Amb qui parles?
3: Amb adolescents, perquè jo sóc infermera de salut i escola, llavors jo vaig als quatre instituts que hi ha aquí a Tordera, que és l'escola Badruna, l'escola Briancha, que tenen l'ESO i el batxillerat, i després vaig al Tordària i al Lluís Companys. Llavors, qui ve més són nens de 12 a 18 anys. Podríem dir que és la gent que... Jo treballo... Quan Salut i Escola treballem molts temes, no només sexualitat, però una part del que treballem és la sexualitat. Llavors, venen a preguntar-me dubtes de coses que els hi passen, que no saben si és important, si no, a qui dir-ho, m'ho venen a preguntar a mi i jo els ajudo, doncs, els hi dono informació, si hem de buscar, doncs, derivar a ginecologia o al metge, doncs, els ajudo a fer aquest enllaç amb el professional més adient.
1: Quan parlem d'anticoncepció, és un dels temes estrelles, un dels temes més recurrents que venen a consultar-te o que pregunten en les sessions que fas, o n'hi ha d'altres?
3: N'hi ha d'altres. Mira, et diria que abans del Covid era el rànquing número 1, però sí que és veritat que després del Covid el malestar emocional diria que ara està en el rànquing número 1 i aquest seria més el número 2.
1: I hi ha prou coneixement? Tens la sensació de que ha passat en un segon terme perquè ja és conegut o perquè l'altre ha passat a davant?
3: Jo crec que l'altre ha passat a davant i realment hauríem de fer, diguéssim, la part de relacions sexuals. Els nostres nois saben moltes coses, però al final saben moltes coses a través de xarxes.

0: Xarxes, no a través d'un professional i molta informació que tenen s'hauria de contrastar realment si és correcte, perquè jo penso que saben moltes coses però no des de la seguretat, no? És com que, i es pensen, clar, per edat, no? Es pensa que saben, però després si grates una mica i expliques, veus que realment els hi falta informació.
1: Quines són les coses que tu creus més importants que no saben i que haurien de saber?
0: Bueno, això, que el preservatiu és superimportant, perquè molts el tenen com subestimat, des del plaer, que no dona tant de plaer. Segurament si miren el porno no porten preservatiu posat, llavors són uns referents que poder tampoc són els que toquen, i jo insistiria en això, amb el tema de que el preservatiu ens protegeix de les dues coses, perquè a vegades hi ha algú que pot prendre les anticonceptives o l'aro, i això ja es pensen que ja està, no? Que estan protegits. I sí, estan protegits pels embarassos, però no estan protegits per les malalties de transmissió sexual. Vull dir que només et protegeix les malalties tot aquell mètode que sigui barrera. Tant si és sexe coitocentral, que seria la penetració, tant si és anal, com vaginal, com l'oral, perquè la gent l'oral no es protegeix. Llavors, o no ho saben, perquè jo ho veig quan els dic a la consulta, no? Els explico que hi ha com unes bandes de silicona que serveixen per protegir-te. Llavors, mira, m'ho van dir, això d'on baixa? Doncs sí, hi ha unes bandes especials que això es compren a la farmàcia, i sempre els dic, i si un dia no en tens, per lo que sigui, no t'esperaves, doncs sempre es pot agafar un preservatiu, el parteixes per la meitat i això et serveix com a banda. Seria un recurs si no en tens.
1: Molt bé, anem a la consulta. Sílvia, quin és el públic que normalment ve a la consulta per parlar de temes anticonceptius? Coincideix amb l'edat d'adolescència?
2: Sí.
1: O també hi ha edats que potser no ens esperem que també venen a fer consulta?
2: Bueno, però això és molt puntual, però és més gent jove la que pregunta de tots aquests temes, i és el que ha dit ella. Pensen que amb un DIU o amb un... ja estan protegits, i no estan protegits. Segurament, perquè li diem doble mètode, amb la píldora i el preservatiu.
1: Quan venen a consulta és perquè segurament hi ha una situació que els angoixa, que potser els ha superat. Quines són les principals que rebeu i quines recomanacions faries per evitar-les?
2: Bueno, falta d'informació. Pensa que ho saben tots perquè miren les redes, aquestes socials, i es pensen que ho saben tot. I no, tenen molta falta d'informació. I mira que tenim aquí la llevadora perquè els informi de tot, i que sempre diem veniu, no importa sense visita, però heu de preguntar i heu d'informar abans de que passi alguna cosa.
1: Bé, parlem també del control d'embaràs o d'evitar embarassos, no? No sé, Sílvia, quines són els mètodes que s'utilitzen més? Els que vosaltres recomaneu, els que existeixen?
2: Home, si depèn. Si tens una parella estable, potser la píndola. Però, clar, si ja te coneixes la parella, no fa falta tenir un segon mètode. Però, clar, depèn d'aquestes parelles que tens puntuals, millor dos mètodes, l'anticonceptiu i el preservatiu, que és important, és molt important. Però, clar, depèn de l'estil o la parella que tinguis, es fa servir unes coses o unes altres. També està el DIU, està l'aro vaginal, està l'implanum... O sigui, hi ha molts mètodes, però segons la relació que tinguis, es fa servir un o els dos.
1: Algun és més conegut que d'altres, alguns estan de moda...
2: Bueno, es coneixen tots, eh? Tots estan... ho saben tot. L'aro vaginal, el DIU hormonal, els parxes, les pastilles...
3: L'implant, sí, el bidet.
1: Alguns són recomanables per la salut de la dona, en aquest cas, de la majoria dels que explicaves, o tots en principi són aptes perquè es puguin utilitzar?
2: Són eficaces, però el que més fa servir, tots són eficaces.
1: Molt bé. Esther, parlem de malalties de transmissió sexual, que suposo que també és un dels elements que inclouen a les xerrades per parlar d'això, d'intentar conscienciar sobre els mètodes anticonceptius. Quines són les malalties que ens deies que han augmentat molt, no?
0: Bueno, jo a Salut i Escola això no ho veig, perquè, bueno, si me venen a dir serà més de dubtes de sexualitat, no? Però sí que a consulta pots veure que han pujat moltes, doncs, la clamídia, per exemple, no? Seria una de les que ha pujat. Ja et dic, d'uns anys enrere han pujat un 300% les malalties. I la gonorrea també, tot això va pujant. Vull dir, la gent té més al cap poder el SIDA, no? L'hepatitis C, però aquestes existeixen igualment, eh? I són molt importants, perquè, clar, són cròniques, val? Però sí que és veritat que n'hi han d'altres que abans poder no veiem tant i ara també van en el rànquing número 1, eh, aquestes.
1: A què ho atribuïu, això?
0: Jo penso que, bueno, també hi ha més llibertat sexual, no? Avui en dia els referents, abans els nostres pares o les nostres generacions encara, no?, era pecat, no? Des de que quan et casaves era, no? La virginitat encara era molt important, arribar al matrimoni verge, clar, han canviat molt les pràctiques i la visió del sexe. Llavors això fa, doncs, ara és més, hi ha més llibertat, no? Hi ha una altra ideologia, llavors han canviat els temps, els joves són diferents i és normal, és l'evolució.
2: La parella oberta també. Sí, és que hi ha ara també la parella oberta i, clar, t'has de preocupar amb la teva salut, perquè són moltes relacions diferents.
1: El tractament d'aquestes malalties sexuals són complexos, que n'hem parlat ara de les més habituals. Quin és el tractament que s'acostuma a fer? El feu vosaltres des de...
2: Sí, des de consultar, fem un tractament i parlem i hem de fer una enquesta molt personalitzada també, perquè sigui, que consti en la realitat que està... aquesta malaltia, perquè no es propagui, i tenen control de totes aquestes malalties per fer un balanç de què està passant, a quin poble està passant, i fan un estudi.
0: Són de declaració.
2: Són de declaració pública.
0: Des del CAP s'ha de fer una enquesta de salut pública, sí, llarga, i s'ha de declarar.
2: S'ha de declarar.
0: Sí. Sí, ara vaig sentir, bueno, vaig veure que ara des de la Generalitat volen fer una mica d'èmfasis amb tot aquest tema i fer una mica de consciència, vull dir, clar, han suposo explotat dades, no?, i s'han donat compte que és un problema de salut pública el que tenim ara. I em sembla que les directrius aniran una mica a treballar aquest problema que tenim sobre la taula.
1: Molt bé, Esther, Sílvia, gràcies per atendre'ns. Fins la propera.
0: Molt bé, gràcies.
2: Diem?
0: Tu.
2: Informar-se és cuidar-se.
4: Càpsules de salut. Via directa amb els sanitaris que ens cuiden. Càpsules de salut a Ràdio Tordera, Instagram i TikTok.
5: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.